0: És un simple tràmit, al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyen els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: 1960, Aeroport d'Orly, París, la Guerra Freda. Un passatger procedent de Viena és retingut per les autoritats que li deneguen l'entrada a França. Una ordre d'expulsió barra el pas a un home amb el rang de general de divisió de l'exèrcit francès, condecorat amb la medalla de la resistència i amb grau de cavaller de la Legió d'Honor. Alguna cosa no rutlla si algú no pot entrar al país que ha defensat amb la seva vida.
8: Així comença el sisè episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Joan Blázquez Arroyo, un gran personatge que avui descobrirem amb més detall. Per fer-ho ens acompanya una setmana més a Miguel Pérez Latre, cap de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Com cada mes, el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos a la nostra història. Miquel, què tal?
9: Bon dia.
8: El mes passat ens vam encarregar d'un personatge femení, no? També molt, molt interessant. Qui era?
9: L'Estefania de Requesens, aquella noble, una dona que va ser capaç de sostenir un gran patrimoni amb fermesa i d'assumir responsabilitats que van definint el destí de tota la seva família. Avui, en canvi, ens situem, fem un bon salt cronològic, ens situem en aquest escenari marcat per la guerra i per l'exili, per descobrir una figura que es va implicar en la lluita de la República, en la guerra, també després en la resistència contra el nazisme i en les operacions dels maquis. De manera que va viure en primera línia alguns dels episodis més intensos i convulsos del segle XX.
10: Retingut per la 8a Brigada de Tolosa, vaig ser interrogat pel comissari Fornarà i els seus homes. que em van sotmetre a molta pressió i vaig ser interpel·lat pel Tribunal de Tolosa. Em van condemnar per defecte 13 mesos per evasió pel Tribunal Civil de Primera Instància de Pamiers, Arieja, el dia 3 de desembre de 1943.
8: A veure, Miquel, qui era Joan Blázquez Arroyo, quin càrrec ocupava l'exèrcit i què va fer?
9: Aquest home va ser cap d'estat major dels guerrillers republicans espanyols a França. Va comandar milers d'homes en centenars de sabotatges i combats contra l'ocupació. La relació de mèrits que acompanyava, diguem-ne, les seves distincions, feien relació de tots aquests esdeveniments de lluita, de combat en el que havia participat, i es va convertir, per tant, en una figura clau de la resistència. Era un home actiu i decidit, que va contribuir a organitzar la resistència i va prestar serveis molt rellevants en l'alliberament de França. Uh-huh. Ell és nascut a Bossòst, el 1914, era fill d'una aranesa i d'un enginyer andalús, que havia vingut a treballar en les mines, i va destacar ben aviat com a estudiant. Ell va cursar dret i lletres a Madrid, i a més, de retorn, amb només 22 anys, ja es va convertir en alcalde del seu poble, a l'Aran. De manera que quan va esclatar la guerra, ell ocupava aquesta responsabilitat, evidentment es va mantenir fidel a la República, i però, de tota manera, també va saber mantenir l'ordre, va salvar vides, com, per exemple, del rector del poble de Bossòst. Després es va allistar a l'exèrcit republicà i va acabar la guerra com a comissari amb rang de coronel.
8: Clar, els republicans perden la guerra i suposo que amb la seva condició de republicà ha de marxar cap a l'exili, no?
9: Efectivament, com a autoritat pública que és i militància per la seva militància política, doncs es veu obligat a fer la retirada i aleshores s'estableix a Tolosa de Llenguadoc on el municipi li encarrega una mica que organitzi l'acolliment als refugiats. El 1942, tal com ens explica aquell fragment que hem sentit ara tot mateix, és detingut per la policia de Vichy, per la policia del règim francès col·laboracionista amb els nazis, i és internat als camps. Tot i així, ell està només uns mesos i aconsegueix fugir i incorporar-se a la lluita clandestina. Una vegada, però, els alemanys són derrotats, encara Joan Blázquez decideix que la guerra per ell no ha acabat, i l'octubre de 1944 torna a la Vall d'Aran liderant la invasió que organitza el Partit Comunista amb l'objectiu de fer caure el règim espanyol. De manera que ell entra a la vall, s'estableix a Bossòst, el seu poble, el poble del qual havia sigut alcalde, allà estableix l'estat, el quarter general d'aquesta invasió, i es produeixen tot un seguit de combats que l'exèrcit franquista, ben informat, va seguint de prop a cada moviment dels guerrillers.
11: Individuos aguerridos con buena moral e ideales, principalmente comunistas y alimentados por un fuerte anhelo de desquite. Dotados de buen armamento ligero, escasos de artillería, carentes de aviación y carros y con medios de transporte precarios. Municiones abundantes para infantería, pero difícil el municionamiento por la gran variedad de calibres. Dispone de ganado y vehículos de tracción hipomóvil, de gran capacidad para la guerra de guerrillas y de gran importancia desde el punto de vista político.
8: Com es desenvolupen aquests primers dies a la Vall d'Aran? No sé si aconsegueixen el seu objectiu.
9: No. Després d'una setmana de combats, l'avenç franquista obliga els guerrillers, no aconsegueixen travessar, diguem-ne, ja cap al sud, a la vall, i s'han de retirar a la frontera. És evident que tenen una inferioritat militar notable i que també que la població esgotada per la guerra, per tots els anys de guerra, doncs tampoc els hi dona el suport necessari per fer viable l'ofensiva. A més, també hem de pensar que les democràcies europees ja no estan tan preocupades per la derrota d'Alemanya, que ja es veu com un fet segur, sinó per l'avenç del comunisme. I, per tant, això acaba de condemnar l'operació de Reconquesta, que porta aquest nom, l'operació Reconquesta, al fracàs. En la retirada és bonic perquè els guerrillers deixen un missatge als arbres, escrit als arbres, que diu «Tornarem per primavera». De manera que per Blázquez aquella fugida a França, aquesta segona fugida a França, és repetir una altra retirada com la que ja havia fet a l'any 39.
10: Hoy, los antiguos fuerzas francesas del interior y resistentes españoles decimos a quien quiera oírnos nuestra confianza y fe en el pueblo español, en nuestra lucha, en la victoria de la República. Declaramos no cejar en el cumplimiento del mandato del que nos hicieron depositarios los 1.200 guerrilleros españoles caídos en la campaña de Francia.
8: Bé, com deies tu, Miquel, el tornem a tenir a França, però què és el que li espera Blázquez en aquesta nova etapa?
9: Bé, doncs com ja començam a apuntar, el tenim com a reconegut com a cap de l'Estat Major de les Forces Franceses de l'Interior, desenvolupa una intensa activitat política, però el context comença a canviar ràpidament. Comença la Guerra Freda i aquells antics guerrillers antifeixistes cauen ràpidament en l'ostracisme enmig de les noves tensions entre blocs, de l'Europa que sorgeix de la Segona Guerra Mundial.
8: Arriba el 1946 i surt a la premsa una notícia inversemblant.
9: Sí, realment fins i tot s'arriba al punt que el diari Le Soir anuncia que Blázquez ha estat detingut i acusat de manera sorprenent de col·laborar amb la Gestapo i amb la premsa nazi a París, que són realment unes acusacions totalment inversemblants. Pocs mesos després, l'estiu de 1947, ell respon des del terreny polític amb un text crític contra Indalecio Prieto, denunciant els intents de pacte amb els monàrquics que s'estan produint en l'exili republicà.
10: Al apuntalar, con argumentos de tipo humanista, la cesación de las hostilidades entre fascistas y republicanos, sin el imperio neto de las formas republicanas, don Indalecio quiere aplazar o remitir a fecha posterior una lucha por la República que causaría más muertos y estragos que en la actualidad. Supongo que sus protectores y amigos no creerán que nuestro pueblo cese su combate por el régimen republicano y que por arte y milagro de alquimia prietista, la Guardia Civil, la Policía Armada y los jueces torturadores falangistas se conviertan angélicamente en buenos e inocentes republicanos.
8: I així què passa un any més tard?
9: Doncs definitivament la guerrilla antifranquista deixa les armes i el 1950 la policia francesa torna a detenir novament a Blázquez a Boluc, a prop de Tortosa, de Tolosa, perdó, de Llenguadoc, perquè ell treballava en una empresa de fusta que en realitat era una tapadora. Allà s'hi formaven maquis, s'hi feien emissions radiofòniques clandestines i s'hi amagaven armes. Oficialment la guerrilla antifranquista s'havia dissolt, però ell continuava la lluita.
8: I com era aquella vida a l'exili?
9: Doncs definitivament, amb totes aquestes circumstàncies, trobem que Blázquez definitivament veu que la vida a França és insostenible amb aquesta persecució i decideix travessar el teló d'acer i marxar cap a Praga. De manera que durant gairebé una dècada hi porta una vida acadèmicament molt intensa. Fa de professor de llengües, es titula com a enginyer agrònom, publica fins i tot un diccionari txec-espanyol.
8: Déu-n'hi-do, li va donar, eh?
9: I participa en les emissions en català de Ràdio Praga, aquelles famoses emissions en què dirigeix l'escriptora Teresa Pàmies.
8: Doncs sembla que això ajudi a que el Partit Comunista li busqui un lloc, no?
9: Sí, ell va guanyant càrrecs de representació, fins i tot participa en representació del Partit Comunista d'Espanya en una trobada a Viena, el 1959, i el 1960 arribem a aquesta escena en la que encapçalàvem avui la secció, en la que trobem com ha de fer front a aquesta ordre d'expulsió a l'aeroport d'Orly, i França li nega absolutament l'entrada. De manera que ell tampoc no pot tornar a una Espanya que encara és sota el franquisme i a més sempre manté al cap doncs, la seva vinculació amb la Vall d'Aran. Definitivament ell morirà el desembre de 1974, fixeu-vos, pocs mesos abans que el dictador, i morirà al Marroc, a Salé, on després d'aquesta impossibilitat de retornar a París, treballa durant anys en explotacions forestals. De manera que la seva vida acaba d'aquesta manera, diguem-ne, en l'ostracisme, podríem dir. Ell és un home d'unes qualitats extraordinàries, políglota, com hem vist, molt, molt compromès amb la lluita contra el feixisme fins al final, però l'exili li impedeix tornar a casa.
8: Miquel, s'han perdut molts testimonis del bàndol republicà amb la victòria del feixisme i l'exili?
9: Sí, clar, podeu imaginar que amb les circumstàncies que viuen aquestes persones al llarg del segle XX, doncs la destrucció de documentació, que podria ser que avui un testimoni extraordinari de la seva trajectòria, doncs ha estat important. De tota manera, a l'Arxiu Nacional conservem alguns dels fons i documents més rellevants per comprendre històries com aquesta. Centenars de testimonis personals vinculats a la guerra, l'exili, la resistència i la lluita antifranquista. I, sense dubte, entre aquests destaca el del general Joan Blázquez, i per això us hem parlat avui, que inclou documents més convencionals, textuals, però també algunes peces singulars com medalles o, per exemple, braçalets d'identificació de les forces de la resistència francesa, que són el testimoni del seu paper en la lluita per la llibertat de França i Europa. Justament aquesta setmana hem tingut a l'arxiu la visita del cònsol de França a Barcelona i li vam poder ensenyar aquests materials i realment va quedar molt, molt impactat. És un fons d'un interès extraordinari i bé, que posa de relleu aquesta implicació de molts catalans en la lluita dels sindicats, dels partits polítics, en les primeres dècades del segle XX, i de l'activitat de persones de tota mena de la societat civil que van contribuir, doncs, a aquesta lluita per la República i aquesta tragèdia de la guerra.
8: I on podem trobar més informació sobre la història de Blázquez?
9: Sí, com sempre diem, doncs aquest sisè episodi del Sentir a l'Arxiu el trobareu a la nostra web i també a les principals plataformes de podcast.
8: Molt bé. Et sembla que continuem amb les activitats que feu des de l'arxiu i que heu preparat per aquest pròxim mes?
9: Sí, recordareu, fa algunes setmanes, en vam parlar l'últim dia, vam inaugurar el nostre vestíbul l'exposició que porta per títol l'arxiver Duran, ideòleg de l'arxivística catalana, que és una aproximació a la tasca apassionant que va fer l'arxiver Agustí Duran i Sant Pere, de qui justament ara estem commemorant els 50 anys de la mort, el 1975. És l'home que va posar fa més d'un segle les bases del sistema d'arxius de Catalunya que tenim avui, per tant, realment va ser un precursor, i també és prou reconegut perquè va dirigir la gran operació de salvament dels arxius que la guerra posava en perill el 1936 i el 1939. De manera que si us apropeu a veure aquesta exposició, que és petitona, però realment quedareu impactats.
8: I alguna cosa més?
9: Justament és important perquè aquesta setmana el govern de la Generalitat ha declarat bé cultural d'interès nacional el dietari de la secció d'arxius, que és el document on justament entre el juliol de 1936 i el maig de 1938 Duran i Sant Pere va anar anotant metòdicament 373 dies d'accions de salvaguarda del seu equip que es va impulsar des del Departament de Cultura. De manera que és un dels primers documents singulars que s'ha considerat bé cultural d'interès nacional i també és el primer del segle XX i bé, que sap els oïdors santcugatencs, sapigueu que el tenim aquí, a Sant Cugat del Vallès, no?
8: Aquest
9: document. I si en voleu saber més, també, sobre aquesta temàtica, sobre aquest, per desgràcia, tan d'actualitat que és com pateix el patrimoni cultural l'amenaça de la guerra, també podeu participar en el Club de Lectura que organitzem des del 4 de maig, des d'aquest proper dilluns i al llarg de les següents setmanes, on es comentaran aquest i altres documents presents a l'exposició i que dinamitza l'historiador i periodista Xavier Carmeniu. Si aneu al nostre web, trobareu fàcilment la manera d'entrar, d'adherir-vos a aquest club i de participar.
8: Molt bé. Perfecte, Miquel Pérez Latré, cap de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Moltíssimes gràcies per la visita i sobretot per aquests continguts tan fantàstics.
9: Moltes gràcies a vosaltres per difondre'ns.
12: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
13: La ràdio amb samarreta.
12: La informació més propera a tu
13: i la millor música.
12: La ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem d'un tema que afecta moltes persones: com demanar, negociar i entendre bé una hipoteca. Per fer-ho ens acompanya la santcugatenca Montse Cespedosa. És experta en hipoteques amb més de 27 anys d'experiència en banca, 17 dels quals com a directora d'oficina. Fundadora d'EMC Group, és una de les veus més reconegudes a Espanya en aquest àmbit. A les xarxes socials compta amb uns 242.000 seguidors a Instagram, més de 57.000 subscriptors a YouTube i una comunitat creixent a TikTok, on explica com evitar errors, quin tipus d'hipoteca triar i com negociar amb el banc. Montse, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, com estàs?
0: T'hem presentat bé?
1: Sí, i tant.
0: Ara ho explicàvem, Montse, tens 27 anys d'experiència en el sector de la banca, 17 com a directora d'oficina. En quin moment et vas plantejar fer aquest canvi, deixar el món institucional de la banca per dedicar-te a tenir com la teva assessoria i a crear contingut a les xarxes socials?
1: Bàsicament perquè em vaig donar compte, sent directora, em vaig donar compte que podia fer molt més per la gent a l'altra banda, perquè pensa que la banca, i ho sabem tots, no t'explico res que ningú sàpiga, estem molt condicionats per als objectius. Uh-huh. I jo no anava condicionada per als objectius. A mi sempre em deien, tu vas al teu rotllo, no sé què, no sé quantos, mires massa pel client. I llavors, quan em van dir diverses vegades aquesta frase, va ser quan vaig dir, ostres, és que jo a l'altre costat de la taula podria ajudar molt a la gent. Molt, perquè no hi ha la figura aquesta de l'ex-bancari que fa assessorament fora de la banca.
0: Clar, et podies haver quedat sent, no vull dir senzillament, no, però una broker o una assessora, però a través dels diners que et pagués la gent per la teva experiència, però tu ofereixes també de manera gratuïta,
1: sí.
0: Ofereixes la teva experiència a través de vídeos a les xarxes socials, que, després, no, que això és contingut d'alguna manera creat per al benefici de qualsevol persona que estigui interessada en tenir una hipoteca. Com vas fer també aquest pas?
1: És que aquest pas va ser inicial. Jo no tenia intenció de deixar la banca quan vaig començar, sincerament. I ho vaig fer perquè estava la pandèmia, no? La pandèmia del coronavirus, tots avorrits, i vaig dir al meu fill, va, fes-me un canal de YouTube. I després la meva filla, va, fes-me un canal de TikTok i posarem vídeos, no? I va ser com bastant espontani, perquè la gent, quan jo li explicava una hipoteca, em deien, és que ho expliques molt bé, o sigui, tu ho entenc, perquè a mi m'agradava explicar-les des del principi com funcionava. Llavors vaig començar a fer el contingut per aportar, no? Pues el meu un granet de sorra a la societat de dir, ostres, vull ajudar la gent, no? O sigui, tinc ganes de fer alguna cosa més amb la meva vida, que m'ompli.
0: Quins serveis oferiu a MC Group i en què es diferencia d'un broker o d'una oficina bancària?
1: El primer de tot és que el client és el nostre client, no és ni el banc ni res, res més, no? Uh-huh. Després, en la nostra consultoria, jo el que he agafat, tots són exbancaris, entre 10 i 20 anys d'experiència, i la majoria, bueno, la majoria no, tots han sigut exdirectors d'oficina. Llavors, què passa? Que nosaltres coneixem com funciona la banca des de dintre. Llavors, clar, hi ha una diferència substancial entre els brokers, perquè jo sé com negociar amb la banca, i a més, i amb qui negociar de la banca, no? Jo parlo molt amb els bancs, i més des que faig molt contingut. Llavors, clar, a mi em dona un avantatge addicional, i a més, jo no sóc plataforma, jo he muntat el servei de broker diferent, o sigui, però d'una manera l'antiga, no? O sigui, jo obro un grup de WhatsApp, els explico, tenen contacte amb un analista i amb mi, i no és allò de plataforma que tot va informàtic i tal, perquè trobo que comprar-te una casa o una vivenda i fer una hipoteca és una decisió financera molt important.
0: Possiblement de les molt més importants que tindrem al llarg de la nostra vida adulta, no?
1: Clar, llavors, fer-ho de qualsevol manera o fer-ho com una plataforma a mi no em convencia. Jo pensava, mira, la gent que vulgui estar protegida i assessorada i buscant-li una bona hipoteca adient al seu perfil, és el perfil que tinc jo de client. O sigui, si tu vols una subhasta i tot això, jo no entro amb això.
0: Ara parlarem de tots els dubtes que ens sorgeixen quan sí, és hora de demanar una hipoteca, eh? Amb milers de seguidors a les xarxes que segurament que et pregunten a través dels comentaris dels teus vídeos pels seus casos, quina és la consulta o la preocupació que és més recurrent?
1: Ara mateix, la preocupació que té la gent ja no és tant la hipoteca, sinó és que realment no troben vivenda. I o sigui, el problema que hi ha és que jo inclús em trobo clients que em contracten, que han fet una reserva perquè nosaltres revisem les arres i les reserves, i jo em trobo, per exemple, amb contractes abusius, que li dic, no ho signis, i llavors clar, em diuen, ja, però és que si no ho signo, perdo la vivenda. Dic, però és que és abusiu. Llavors estic trobant moltes situacions abusives.
0: La crisi primer de l'habitatge ha arribat aquí, també.
1: Val? I després també molta mancança, no, de que la gent perd la vivenda. O sigui, han fet una reserva i la gent, i després el venedor, no, li torna els diners d'aquest habitatge que volen comprar senzillament perquè han trobat un comprador que els dona més diners. I això és il·legal, això no es pot fer perquè hi ha un contracte assignat, però la gent ho fa. Llavors m'estic trobant moltes bestieses, però hi ha més problemes ara amb la vivenda que amb les hipoteques.
2: Que fort. Eh? Qui ho hagués dit? I l'error més comú que fem les persones a l'hora de buscar, trobar i signar una hipoteca, quin diries que és?
1: El més greu per mi, que fa moltíssima gent, és no averiguar tot el que hi ha dintre de la vivenda. O sigui, no només el que tu estàs veient, sinó demanar la nota simple, demanar el certificat d'eficiència energètica, mirar si l'edifici té més de 45 anys i ha passat la ITE. O sigui, jo em trobo amb contactes de res que han signat o després pues, que hi ha una herència, que els amos, no sé, mil coses.
2: De tots colors.
1: De tots colors. Però el de demanar la nota simple, per mi, és requisit sine qua non. I el certificat d'eficiència energètica, exactament igual. I el certificat d'actes de la comunitat, exactament igual. O sigui, tu no pots comprar-te algo que val 300.000 euros, 200.000 euros i sense documentació. És que és inviable, és una barbaritat.
2: Mira, parlem d'aquesta documentació que hem de tenir abans de, fins i tot, fins abans d'anar al banc. Quina documentació, quina informació hauríem de tenir preparats amb una carpeta abans d'anar al banc a negociar la hipoteca?
1: El primer de tot, i jo sempre, bueno, a part de tot el que ja t'he comentat, per mi és absolutament necessari fer la tassació abans.
2: Abans d'anar a demanar la hipoteca?
1: Sí, i t'explico per què. Perquè en funció del valor que et surti, tu pots negociar uns preus o uns altres. Quan tu ja has demanat una hipoteca i ja t'has decidit per un banc i fas en aquest banc la tassació, tu ja no tens eines per negociar, per alguna manera. Però si tu tens ja la tassació i saps si vas al 80, al 85, al 75 o al 90, la manera de negociar amb el banc és molt diferent. No sé si m'explico.
2: Ara parlarem d'estratègies també de negociació, eh? Com podem saber si podem afrontar una hipoteca sense això que es converteixi en una càrrega insuportable? És a dir, quin percentatge dels nostres ingressos hem de considerar saludables financerament per destinar a la hipoteca?
1: Jo trobo que, sincerament, l'idoni seria que no fos més del 30% dels nostres ingressos nets. Val? La banca accepta fins al 35, o sigui que el 35 ja és correcte. Ficar-se en més del 35%, jo ho trobo, o sigui, és com una condena literal. O sigui, la gent li fa il·lusió, ho vol fer, però després al cap d'uns anys, a mi em venen molts a consultoria, clar, jo és que m'haig ficat fa 5 anys, ara no arribo i...
2: Per tant, no. El 30%.
1: 30-35.
2: Clar, després ens trobem que hi ha aquells perfils que agraden més als bancs, no? Com podem saber si el nostre perfil és dels que valora la banca avui en dia? Què els hi agrada als bancs?
1: Als bancs principalment els hi agrada que tinguis estalvi propi, perquè l'altre dia va sortir un article que aquest any s'han fet més de 200.000 donacions de pares a fills. Ull! Són moltes, 200.000, per poder comprar vivenda. Llavors, a la banca li agrada molt que els diners siguin estalvi del propi prestatari, que hi hagi molta estabilitat laboral i que la feina que tinguis, a més, sigui una feina en futur. Si estàs amb els videojocs, estàs, jo què sé, m'ho invento, ets enginyer, advocat, arquitecte... O sigui, volen professions qualificades.
2: I que tinguin recorregut a llarg, termini. Un dels dubtes més habituals que podem tenir a l'hora de triar una hipoteca és allò d'aquell vídeo que es va fer viral fa molts anys, de si és fixa, si és variable, si ets mixta. Quins perfils recomanes considerar cada opció segons el context econòmic actual?
1: A veure, jo trobo que les variables, i jo ho he comentat moltes vegades als meus directes, trobo que les variables és que quan vam contractar l'hipoteca variable, no, jo una d'elles fa a l'edat mèdia, clar, no hi havia més opció. Era o agafaves una hipoteca variable o agafaves una hipoteca amb l'IRPH, perquè les hipoteques fixes es feien a 15 anys i un tipus molt car. O sigui, agafar una hipoteca fixa era pràcticament inviable. En canvi, en el moment del 2016 que es va ampliar les hipoteques fixes, que ara es feien a 25 i a 30 anys, jo trobo que tindre un producte financer a llarg plaç amb un entorn del 2%, o sigui, pateix la inflació i és més que dient. I després, si tu saps que el gasto fixe recurrent més important que tens és fixe, de per vida, a tu et permet planificar-te financerament. A mi ara mateix, ficar-me en una hipoteca variable un Euribor o una mixta 3 o 5 anys, que després passarà variable, és una trampa financera. Per mi la mixta és una trampa financera.
2: És allò que al principi tu tens clar que pagues, però després no sabrem com tindrem l'Euríbor i quan acabarem pagant de la quota de la hipoteca.
1: Exacte.
2: Quins detalls hem de mirar i preguntar sí o sí al banc? Parlo de comissions, penalitzacions, productes vinculats, etc, per no endur-nos sorpreses.
1: Primer de tot, la TAE. Vale? Però jo quan parlo amb els vídeos sempre em diuen, no, és que parles del TIN, és que la TAE engloba tots els gastos derivats de l'operació a un banc determinat, i jo no parlo de bancs, no? Llavors, per exemple, tu pots tindre tres hipoteques a tres bancs diferents al 2,5, i un té la TAE al 2,75, un altre al 3,25 i un altre al 4. Llavors, precisament per la TAE, diferències que aquests tres bancs que t'ofereixen al 2,5, no? Per la TAE saps quina et surt més car. No, per què? Perquè engloba totes les comissions dels seguros i tal. I el que hi ha que demanar sempre és que no ens bloquegin la sortida de la hipoteca, o sigui, que l'amortització sigui zero i la cancel·lació sigui zero o el menys possible. No? Perquè nosaltres puguem moure la nostra hipoteca en cas que ho necessitem o volem.
2: És molt habitual que el banc ens proposi contractar aquests productes vinculats. Ara tu parlaves de l'assegurança de la llar, assegurança de vida, fins i tot alarmes, no? Diferents productes per aconseguir millors condicions perquè el TIN, que no el TAE, en sigui més beneficiós. Tu ets partidària d'aquestes vinculacions?
1: A veure, siguem realistes, no? O sigui, des d'un punt de vista, almenys meu personal, jo trobo que tindre una... La gent negocia molt els seguros, però, per exemple, l'assegurança de llar, jo no la negociaria. Jo buscaria una molt bones cobertures i bon preu, però amb molt bones cobertures estàs assegurant el teu patrimoni i la teva vivenda habitual. I hi ha gent que escatima amb el contingut o amb el continent quan dius, realment, si tens un problema, és la teva llar. No sé si m'explico. Val? I el seguro de vida, si tens família, tens fills, doncs jo trobo que sí que hi ha que fer-ho, perquè, clar, la banca sí que ens hem trobat que, per exemple, al marit, pues, no sé, li ha passat qualsevol cosa, no falta ni que es mori, no? Que té una invalidesa o que té qualsevol cosa que no pot treballar i no poden fer front a la hipoteca, no? I el seguro de vida no només et cobreix en cas de mort, et cobreix pues, si tens una malaltia greu, si tens un accident de cotxe i et quedes sense poder treballar un any, o sigui, et cobreix moltes coses. Llavors, jo sóc partidària de fer els seguros, però sempre valorant els preus.
2: Hem de veure si ens surt a guanyar o a perdre, no?
1: Exacte.
2: Aquesta vinculació que tenen amb el TIN, o si possiblement ho podem fer amb altres assegurades, que no cal que siguin les de la banca. És millor anar a diversos bancs per comparar ofertes o negociar directament amb una entitat? Com m'aconselles tu preparar aquestes negociacions?
1: No, o sigui, tens que anar a diversos bancs. El que passa és que als bancs no els agrada les subhastes. Val? O sigui, jo trobo que hi ha que anar a diversos bancs, negociar amb aquell banc en aquell moment la millor oferta, llavors quan et quedis amb dos o tres, llavors amb aquests dos o tres negociar. Però si tu em vens amb carpetes de cinc bancs diferents, jo és que ni perdré el temps parlant amb tu.
2: Perquè tens molt poques possibilitats de
1: clar,
2: guanyar.
1: No t'interessa.
2: Has parlat de negociar en diverses ocasions durant la conversa, eh? A negociar és clau a l'hora de tenir
1: vital
2: una bona oferta de la hipoteca. Quins consells dones per negociar aquestes condicions i no quedar-nos només amb el tipus d'interès, que potser és el primer que ens ve al cap?
1: Jo per negociar trobo molt important tindre clar, primer, què vols negociar, si el tipus de sortida o... No sé si m'explico, o les vinculacions. O sigui, si tu tens un tipus fixe, què vols negociar, els seguros o el tipus? No? Tindre clar, no pots negociar-ho tot. Tens que anar amb una idea molt fixa i tindre molt clar el que vols negociar. Llavors, hi ha que fer com un estudi, no? Nosaltres també el fem, de veure amb què et surt rentable negociar. I, sobretot, anar al banc amb les idees molt clares del que vols i dir, escolta, si em dones i posat tu el preu per al que et quedaries amb aquest banc, no és... Pots baixar un 0,10 o fins... Vinga, tu fins que em dones... No, fins que em dones, no. Tu digue'm, escolta, si em dones l'1,90 amb la nòmina i el seguro de la llar, em quedo amb tu. Ja, li tens que dir algo concret i la gent no concreta mai. Llavors aquí
2: fa vergonya, potser, a vegades, no? Sembla que no ens atrevim. Al final som nosaltres els que estem comprant aquella hipoteca, per entendre'ns.
1: Però és que nosaltres som els clients. És que ens oblidem moltes vegades que nosaltres som els clients. I també hi ha que tindre ara en compte una cosa. Cada vegada hi ha menys bancs.
2: Ara, últim dia. Sí. que hem tingut les notícies plenes aquest any de l'OPA al Sabadell.
1: Cada vegada tenim menys bancs, eh? Cuidado, eh?
2: Has parlat de la sortida de les hipoteques, no? Que també cal negociar-la. Sí. Clar, és un altre moment, clar, quan ja tenim la hipoteca, ens podem plantejar liquidar-la. Sovint es diu que convé amortitzar, quan es pot... No sé si és sempre cert o en quines circumstàncies és recomanable i no ho és.
1: A veure, jo, per exemple, jo no sóc partidari d'amortitzar hipoteca. L'any passat vaig amortitzar, però va ser... Mira, val? Però jo no sóc partidari d'amortitzar per una raó molt senzilla. És que depèn del tipus d'interès que tinguis. Val? Primer. Segon, clar, jo potser obtinc més rendibilitat amb les meves inversions que el que estic pagant d'hipoteca. No sé si m'explico. Uh-huh. Llavors, pensa que els diners que tu amortitzes els tens baratos, normalment, i no els pots recuperar amb la hipoteca. Llavors, tu que tens que tindre clar, per exemple, si potser el pots vendre al pis d'aquí uns anys, que no és el mateix tindre aquests diners estalviats que liquidar hipoteca, rebre aquests diners i tributar fiscalment amb un increment important patrimonial d'aquests diners. Llavors, el d'amortitzar, si no fas inversions perquè et fa por i tens els diners a la compte corrent, llavors, sí, amortitza, no? O sigui, a menys fes alguna cosa amb els diners, però si no, vamos, jo no sóc d'amortitzar. I quan veig allò de, no, liquida l'hipoteca amb 7 anys. No, el que tens que fer és invertir, obtindre rendibilitat i tindre un estalvi per si, jo què sé, decideixes de deixar la feina o tens una malaltia o tens el que sigui. O sigui, la gent es desfà molt ràpid els diners.
2: Podríem fer un altre capítol, de les inversions, perquè queda molt camp per aprendre. Sí. És un bon moment ara per recontractar una hipoteca. Estem veient a les notícies rècord de signatures d'hipoteques dels últims anys.
1: Els bancs van desbordats. Els bancs van completament desbordats. No es veu per ningú, perquè els bancs ja han cobert els objectius. Llavors, el gener serà una altra cosa, però ara mateix els bancs estan desbordats d'hipoteques, és que no donen a l'abast. O sigui, és que hi ha clients que diuen que fa 15 dies que espera una oferta, i és que és així. O sigui, estan desbordats amb els objectius coberts, i jo com a banc, si jo tinc un objectiu de 10 milions d'euros de financiació i he fet 14, l'any que ve em donaran 15, llavors em costarà més arribar al meu objectiu.
2: Per tant, m'espero, eh?
1: Llavors m'espero el gener. Jo ho he fet tota la vida, i ho fa tothom.
2: El que passa és que moltes vegades la gent no en som conscients, eh?
1: Són empreses.
2: Si només poguessis donar un consell per acabar, Montse, que ens queda un minut, a algú que vol demanar una hipoteca, quin seria?
1: Informa't. Fer formació d'hipoteques, mirar vídeos per YouTube, hi ha molta formació gratuïta, informa't, perquè trobo que la informació és poder.
2: Doncs amb aquest missatge, que la informació és poder, ens acomiadem. Ens has donat molts tips molt valuosos, segur, per les persones que estan mirant en aquests moments de comprar, ja ho direm demà, de negociar una hipoteca amb el banc. Tenen els teus consells també a les xarxes socials, als teus canals, a YouTube, a Instagram i a TikTok. Moltes gràcies, Montse, per venir al Faves Comptades. Gràcies.

0: I'm a playwright. I write unproduced plays.
1: What is your annual income in round figures?
2: In round figures, zero.
0: Is George still given to smashing things?
3: Well, we have to tell him the truth regardless of what happens to the furniture.
1: Do you love him?
3: Oh, Max. People should never ask that question on their wedding night. It's either too late or too early.
4: Undesirable attentions to Miss Gilda Carroll.
1: Immorality may be fun, but it isn't fun enough to take the place of 100% virtue and three square meals a day.
5: Les petites cochons sont merveilleux.
6: Monsieur Courtis a déménagé.
7: Mrs. Plunkett is engaged in playing 20 questions.
8: Animal, vegetable, or mineral?
5: Animal.
8: Busy?
5: Tremendous.
9: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquests diàlegs que ara sentíem pertanyen a un dels grans clàssics de la comèdia americana. Una pel·lícula que el gran Ernst Lubitsch va fer l'any 1933 i que, 93 anys després, continua sent encantadora, tot i que no és de les millors de Lubitsch. El títol original és Design for Living, disseny per viure o disseny de vida, però a l'estat espanyol es va estrenar com Una mujer para dos. Avui us en parlaré perquè en dedicarem el programa als trios sexuals al cinema. I aquesta és una comèdia que parla justament d'això, de trios. Es tracta d'una obra teatral de Noël Coward amb un trio protagonista formidable, Frederic March, Kerry Cooper i Miriam Hopkins. És la història de dos amics, un pintor i l'altre dramaturg, que comparteixen pis a París i que en un viatge en tren coneixen una noia, americana com ells, que és dibuixant publicitària. Tots dos s'enamoren d'ella immediatament i ella també d'ells, però com que no es veu amb cor de decidir-se per un o per l'altre, doncs tots plegats decideixen viure en un ménage à trois. La pel·lícula canvia molt el to de l'obra original perquè Noël Coward havia retratat els personatges com a sofisticats i cínics, mentre que el film són més aviat ingenus i bohemis. A l'obra, d'altra banda, quan ja són a Nova York, quan han tornat a Nova York, els dos homes, es tornen cada cop més competitius entre ells. I ella, una mica farta, es casa, finalment, amb un tercer, que és el cap de l'empresa on treballa. Però un dia, en el decurs d'una festa a casa seva, el marit té la percepció que ella i els dos amics tornen a estar embolicats. Munta una escena, es divorcia i ella i els seus dos homes se'n tornen a París per recuperar el seu antic disseny de vida. El cert és que la pel·lícula va fer tants canvis que Noël Coward, sempre molt irònic, va dir: «Crec que de la meva obra només hi han deixat tres frases». Una cosa així com: «Passa'm la mostassa, si us plau». Una altra pel·lícula que gira entorn d'un trio és Els somiadors, de Bernardo Bertolucci. L'acció té lloc a París els dies de maig, del maig del 68, els dies del prohibir, quan els estudiants van fer una sonada revolta, que també va ser seguida pels obrers, contra la diferència de classes, la guerra de Vietnam, la moral burgesa. I trobem aquí tres joves, la Isabel, el seu germà Theo i un amic americà que es diu Matthew. Aprofitant que durant uns dies els pares són fora de la ciutat, els dos germans porten a Matthew a casa seva i estableixen unes normes per conèixer-se mútuament, explorant les emocions i l'erotisme per mitjà de jocs experimentals. Semblen molt rebels, però en realitat són fills de papà, que volen, doncs, pertànyer a la revolució, però sense ser-ne part. Aquesta escena, que ara sentirem, transcorre en un sopar a casa. Al voltant de la taula hi ha el pare, la mare i els tres joves. Les veus que sentirem són les del pare i la d'en Macio.
10: Solo estaba jugueteando con el mechero de Isabel y no le prestaba atención. Me he dado cuenta, era una falta de respeto y he vuelto a dejarlo en la mesa. Pero lo he puesto en diagonal sobre uno de estos cuadros, ¿lo ve? Mire, me he dado cuenta de que el mechero tiene exactamente la misma longitud que la diagonal. Y entonces lo he puesto sobre el borde exterior. Y mire, también encaja.
11: Sí.
10: Pero así también. Y encaja así. Y así. Y aquí también. Y seguro, estoy seguro de que si lo abro, encajará en alguna parte. Encaja en cualquier parte. Mire. ¿Lo ve? Creo que si observas todo detenidamente, esta mesa, lo que hay sobre ella, la nevera, esta habitación, su nariz, el mundo entero, puedes darte cuenta de que hay una especie de armonía cósmica entre las formas y los tamaños. Y me preguntaba por qué. No sé por qué es así, pero es así.
11: Tenéis un amigo muy interesante.

0: Veus de Bertolucci, hi ha una escena que recrea la mateixa escena del film Banda a part, de Jean-Luc Godard. És l'escena, una escena que recrea que un moment, uns instants, en què els dos nois i la noia corren pels passadissos del Museu del Louvre de París. Pretenen superar el rècord que diuen que va establir un xicot californià en 9 minuts i 45 segons. Però és una marca fictícia, perquè aquest californià va ser un invent del film de Godard. Amb aquesta cursa que fa el trio, desafiant les normes, perquè està prohibit córrer pels passadissos d'un museu, pretenen creure's que fan un acte d'afirmació, en el sentit que ja res no els pot aturar. Però és fals, perquè en realitat l'únic que fan és matar el temps. Podrien donar voltes a la Sagrada Família i l'efecte seria el mateix. L'únic que fan és una recreació per fugir de la realitat. Una altra pel·lícula que parla d'un trio, per bé que es queda a la superfície, és Butch Cassidy and the Sundance Kid, interpretada per Paul Newman i Robert Redford. És un western que, tot i basar-se en personatges reals, no aborda el fons de la qüestió. Però el cert és que no només van existir els dos homes, sinó que també va existir Etta Place, que és el personatge que interpreta Catherine Ross. La pel·lícula és coneguda entre nosaltres com Dos homes i un destí, però ben bé es podria dir Dos homes i una dona o Una dona i dos homes, perquè la seva va ser una relació a tres, encara que Sundance Kid i Etta Place es van casar. Per l'agència de detectius Pinkerton, que els tenia en recerca i captura perquè atracaven bancs i trens, sabem que Etta Place era entre 11 i 12 anys més jove que ells. Ella estava en la vintena i ells a la trentena. Sabem també que era una dona culta, que muntava a cavall esplèndidament, que participava en els robatoris i que era molt maca, molt atractiva. Hi ha fotos seves que ho confirmen. A més, li agradava molt la roba d'alta costura i es feia vestir per dissenyadors francesos. En aquesta escena, que ara sentirem, és ella qui parla amb ells i els diu que té 26 anys.
1: I'm 26, and I'm single and a school teacher, and that's the bottom of the pit. And the only excitement I've known is here with me now. So I'll go with you, and I won't whine, and I'll sew your socks, and I'll stitch you when you're wounded, and I'll do anything you ask of me, except one thing. I won't watch you die. I'll miss that scene if you don't mind.
0: Una petita escena de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Si, com diu el film, Etta Place aquí tenia 26 anys, i si tenim en compte que havia nascut el 1878, estem parlant de l'any 1904. Sundance Kid, interpretat per Robert Redford, en tenia 34, i Butch Cassidy, interpretat per Paul Newman, en tenia 35. L'any següent, el 1905, l'agència Pinkerton va estar a punt d'enxampar-los. Però un xèrif, que estava enamorat d'Etta Place, ja us he dit que era una bellesa, els va avisar i van fugir. No va ser fins al 1908 que, segons es diu, van morir, com es veu a la pel·lícula. Però no sembla del tot cert, ja que mai no es van trobar els cadàvers. L'any 1991 es van fer excavacions i proves d'ADN, però no coincidien amb cap parent viu d'ells. I el 2017 es va fer una nova recerca per localitzar Butch Cassidy, el cos de Butch Cassidy. Es van fer noves excavacions i van trobar restes humanes, però l'ADN tampoc no coincidia. Pel que fa a Etta Place, és un altre misteri, perquè a partir d'aquell moment se li perd el rastre. Es deia que havia mort, però la família deia que no, que era viva. Com a mínim, fins al 1917. És a dir, que hauria mort poc abans de fer 40 anys. Els trios sexuals sempre han donat molt de joc al cinema. Són molt cinematogràfics. I nosaltres avui n'hem parlat en aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Hi ha pel·lícules com la mexicana I tu mamá también, d'Alfonso Cuarón, sobre dos amics que coneixen una noia espanyola, interpretada per Maribel Verdú, en crisi matrimonial, que, per superar-la, decideix establir una relació amb ells. O també la pel·lícula espanyola Castillos de Cartón, de Salvador García Ruiz, basada

de la novel·la del Modena Grandes sobre un trio format per tres estudiants de Belles Arts. Dos nois i una noia que es manté fins que l'etapa, el trio es manté fins que l'etapa estudiantil acaba i cadascú emprèn el seu camí. Nosaltres, en tot cas, tancarem amb una pel·lícula que és una joia d'aquest disseny de vida. Un dels grans clàssics de la història del cinema, fins al punt que està considerada una de les 100 millors pel·lícules de tots els temps. Estic parlant de Jules et Jim, de François Truffaut, que, per fer-la, es va basar en una novel·la de l'escriptor francès Henri-Pierre Rocher. Aquí, en el marc de la primera meitat del segle XX, després de la fi de la Primera Guerra Mundial, hi trobem dos amics, un austríac i un francès, que s'enamoren de la mateixa dona, interpretada per Jean Moreau, i esdevenen un trio. La seva, de fet, és una història real perquè Henri-Pierre Rocher es va basar en un capítol de la seva pròpia vida per escriure la novel·la. El personatge que interpreta Jean Moreau evoca el de Helen Grun, una periodista alemanya que a París va conèixer l'escriptor Franz Hessel i s'hi va casar. Però al mateix temps va mantenir una relació continuada amb Henri-Pierre Rocher. De tota manera, no tot en el film és verídic, començant pel seu tràgic final. En realitat, no hi va haver cap tràgic final. Helen Grun va viure fins als 96 anys. Franz Hessel va morir als 60 anys, d'un vessament cerebral. I Henri-Pierre Rocher, autor de la novel·la, va morir quan era a punt de fer-ne 80. Una de les escenes més encantadores de Jules et Jim és quan Jean Moreau canta la cançó El remolí de la vida. És una cançó molt bonica i al mateix temps melangiosa perquè parla de dues persones que es troben i se separen contínuament, en el sentit que l'amor pot ser efímer i indestructible alhora. Però parla també la cançó de l'acceptació de la vida com un corrent constant de canvis inevitables i de la força que tenen aquests canvis al llarg de la nostra existència. Parla de la bellesa de l'amor que perdura i ens diu que malgrat que la vida és un remolí de trobades i comiats, en què l'única certesa que tenim és la incertesa, hi ha sentiments que, malgrat les tempestes, no moren mai perquè són eterns. Fins la setmana vinent, amics.

0: Sabies que...
1: Els pingüins tenen una manera molt curiosa de decidir qui cuida els ous durant les tempestes antàrtiques. En espècies com el pingüí emperador, els mascles incuben l'ou damunt dels seus peus durant l'hivern més dur de la Terra, mentre que les femelles marxen al mar a alimentar-se. Les temperatures poden baixar fins als 40 graus negatius i els vents superar els 150 km hora. Per suportar aquestes condicions, els pingüins formen enormes grups molt compactes, anomenats huddles. El més sorprenent és que aquests grups no són estàtics. Els individus de l'exterior que reben el vent i el fred més intensos van avançant lentament cap a l'interior, mentre que els que eren al centre es desplacen cap a la perifèria. Aquest moviment és tan gradual que gairebé no es percep, però permet que tots els membres de la colònia comparteixin el cost de suportar el fred. No hi ha cap líder que dirigeixi aquest procés. Cada pingüí simplement respon als moviments dels seus veïns i el resultat és una cooperació sorprenent que millora les possibilitats de supervivència de tot el grup.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va d'un somni ple d'idees. Tu expliques els teus somnis? Doncs jo te n'explicaré un de meu. Vaig somiar que caminava per un bosc ple de prestatgeries gegants, com una biblioteca màgica, però en comptes de llibres hi havia pots de vidre plens d'idees. Hi havia pots amb etiquetes que deien idees boges, idees pendents, idees que ni fu ni fa, idees que més val no explicar-les. I fins i tot hi havia una prestatgeria sencera que deia idees que vas descartar massa ràpid. I entre tants apots em va cridar l'atenció l'etiqueta d'un que deia idees que podrien haver funcionat. L'obro i surto una petita espurna que em diu per què et vas rendir tan aviat? I aquí és quan em vaig despertar. Aquest somni em va tocar. No hi havia maneres de deixar de pensar en aquest últim pot. I va ser quan em vaig adonar que moltes idees no és que no serveixin, és que no estan prou madures i no arriben en el moment que toca. I per això les descartem. No donem l'opció a que puguin créixer. O bé per por, o perquè tenim pressa i volem alguna cosa més ràpida, per perfeccionisme o per inseguretat. A vegades, el problema no és la idea, el problema és com la mirem. I si canviem la mirada, potser descobrim que aquella idea que semblava absurda, en un altre moment, és la idea perfecta. I des d'aquell dia, cada vegada que em ve una idea diferent, abans d'oblidar-la, la guardo al rebost dels pots a les idees, perquè potser encara no és el seu moment. Et recomano tenir una llibreta d'idees o una capsa o un pot, però que agafis el costum d'escriure les idees genials quan t'apareguin i no les descartis. I el segon hàbit és que t'agendis un dia cada mes o cada quan vulguis per revisar la teva col·lecció d'idees. Potser recuperes una que ja ha madurat amb el temps i és el moment perfecte per donar-li forma. Què et sembla? T'animes a fer la teva col·lecció d'idees?
4: Ràdio Sant Cugat.
0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyen els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús i la 2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
2: Vins i Teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
3: Bon dia. Estem aquí a Vins en Teca, a Ràdio Sant Cugat, i estem escoltant Rimon by Moabi. I avui tenim a dos convidats molt interessants. Els dos es diuen Carles, Carles Llarg.
4: Hola.
3: Benvingut. I Carles Bonnin. És bon així dia. Com es diu?
4: Sí, sí, sí. Exacte, Bonnin.
3: Doncs benvinguts al programa.
5: Moltes gràcies.
3: I teniu coses, moltes coses a explicar-nos, segur. Començarem amb el Carles Llarg, que és de Ceràmic Carles, i que ens expliqui una mica la teva història, la relació que tens amb les àmfores, amb el món del vi, i, bueno, sí, ens expliques una mica d'on ve tot aquest projecte tan interessant.
5: Doncs sí, a veure, jo porto ja 38 anys dedicat al món de la ceràmica. Soc fill del Penedès, la família estava vinculada al món del vi, l'avi era pagès, feia vi. El pare també vinculat en el sector, ensenyant a fer tractaments per la vinya, després com a comercial del vi, però jo vaig decidir doncs, fer ceràmica perquè m'agradava molt moldejar i tocar fang, i era una cosa que m'agradava molt. Vaig estudiar ceràmica i em vaig muntar el taller i ficar-me a fer ceràmica, no? Cap a l'any aproximadament 2010, devia ser, 2009, no recordo, comença a vindre alguns cellers que, de gent que ja, a més, doncs, ja coneixia, i em comenta, escolta, podríem fer gerres per fer vi, podríem fer gerres per fer vi, i la pregunta que surt, dic, sí, clar, però quina terra agafem, no? Hi ha normalment la concepció de que existeix una sola terra per fer ceràmica, quan realment la vida d'una persona no donaria prou com per fer proves o tastar totes les terres que tenim al planeta. De fet, nosaltres estem coneixent encara la nostra espècie, encara actualment està descobrint terres noves amb aplicacions noves. O sigui, imagina't, no? Llavors, clar, el que fem és, ens passem un any començant amb envàs petit, mirar com reacciona un vi acabat, perquè el sector del vi ens dona una oportunitat a l'any només, que és la collita de la barema, i fer aquesta elaboració del vi un cop l'any. Llavors, amb vins acabats, a veure com amb diferents terres van evolucionant, com canvien, i fèiem tast, analítica d'aquests vins cada mes i mig o cada dos mesos. I ens passem un any pràcticament només fent això amb diferents cellers, no? Llavors, anant en compte de com pot arribar a canviar, no? Igual que passa amb la fusta, que hi ha diferents tipologies de fusta, cada tipologia de fusta doncs dona unes notes diferents. Aquí el que estàvem buscant era una terra que no ens donés cap nota estranya al vi, cosa impostada, sinó que ajudés a evolucionar el vi cap on nosaltres volíem, que era cap a aconseguir un vi que sobresortís sobre els que hi havia al mercat, no? Que fos algú excepcional, no? I aquí és on comencem a treballar, i a més amb la possibilitat de que podem arribar a barrejar terres i aconseguim una terra diferent, cosa que en fusta no et permet aquest desenvolupar això, no? Podies arribar a posar costelles de diferents fustes, però tothom sabem les fustes que teníem al mercat i el que hi ha. En canvi, en ceràmica, encara avui en dia estem treballant i desenvolupant terres noves per fer gerres.
3: Perquè la terra com ha de ser? Ha de ser bastant compacta, entenc, o com quins tipus de terres i què són de Catalunya, les terres que feu, aneu fent proves?
5: Sí, les terres són terres de Catalunya i hem de pensar que cada celler té la seva pròpia visió del vi. El vi que a mi m'agrada pot ser que amb un client, amb un celler, no sigui la visió que tenen ells del seu vi, ni molt menys. Per això és important que hi hagi un diàleg, no? Que coneguis el celler, que provis el vi, que vegis cap on te volen anar, que és el que estan buscant, i aquest diàleg és important, no? I en qüestió de terres, doncs, continuem treballant, perquè, per exemple, la zona del Penedès és una cosa que s'ha oblidat, però la zona del Penedès havia sigut el productor de càntirs més important de Catalunya, i està ple d'antigues terreres, d'antics obradors o tallers que petits que feien ceràmica i que van quedar, en els últims segles, han quedat totalment abandonats. I tenim molta varietat de terres. I després, a part, doncs, no només al Penedès, sinó a tot Catalunya tenim terres de diferents qualitats, amb diferents temperatures. Llavors, clar, ve un client i diu, escolta, jo estic fent vins naturals i tal, que no vull ficar sulfits, clar, busco una cosa molt tancada perquè no som, que hi hagi una evolució molt lenta, que el vi no se'n faci molt bé. Llavors, clar, has de treballar especialment per dir, escolta, no, jo busco una evolució ràpida, poder treure el vi al mercat ràpid i tal. Vale, doncs hem de treballar amb algú que sigui molt més porós, no? I aquest treball, doncs, és el que és interessant. Al final, ficar-te a repetir constantment la mateixa peça sense passar, sense... Cada dia t'has d'aixecar i fer, hem de fer aquesta peça, hem de fer aquesta peça, i hem de fer aquesta peça, i hem de produir, fer això. Escolta, això és molt avorrit. La nostra espècie no s'ha fet gran precisament fent aquesta feina. La nostra espècie s'ha fet gran perquè ha innovat, ha tret coses noves, ha tret coses diferents, ha investigat, però no s'ha fet gran arrel de reproduir sempre el mateix tipus de peça.
3: Però hi ha molt poca gent que està fent la feina que fas tu. Evidentment, dius que abans sí. I això què va ser per les barriques? Perquè la gent va començar a fer criança en barrica o...?
5: Mira, ens trobem amb el següent, no? A la zona del Penedès ens trobem uns forns ibèrics que estan a dintre la propietat del celler de Parés Baltà, en el qual hem estat investigant. Aquests cellers ibers, perdó, tenen uns 2.500 anys d'antiguitat. Hi ha forns de ceràmica i, hòstia, d'on traien aquesta gent les terres? Feien àmfores per portar vi, per portar olis, que acabaven a Roma, al costat d'on hi ha el Monte Testacio, que el Monte Testacio, per qui no ho sàpiga, és una muntanya al costat de Roma on es calcula que hi ha 50 milions d'àmfores trencades. Val? Aleshores ens trobem a uns quants quilòmetres d'aquí uns forns romans, val? On també feien dòlies, que és a l'atuell ceràmic on els romans feien vi. I s'han trobat algun resta d'alguna dòlia petita, però s'ha trobat a la zona d'Aretal la Verna, per exemple. Aleshores dius, ostres, reconec que ja no recordo ben bé quina pregunta m'has fet, però que sí que volia explicar és que això és important perquè es feien tots aquests atuells ceràmics per fer vi, per transportar el vi, i ara recordo, i retorno a la pregunta que m'has fet, és, evidentment apareix la fusta. Una de les coses per les que apareix la fusta és perquè sempre han sigut molt provincians, ja ho portem a la sang, i mirant què fan els del nord. I els del nord fan servir fusta. Per què fan servir fusta? Perquè els hi faltava les hores de sol que teníem aquí. Llavors necessiten que el vi tingui tanins impostats, com són els tanins de la fusta. Val? Clar, estem parlant d'una enologia antiga, d'un sistema d'entendre els vins i de fer els vins que difereix molt o canvia molt amb l'enologia moderna, que apareix fa 90 o 100 anys només, i en canvi la nostra espècie s'ha tirat tants milers d'anys fent vi sense tindre grup de freds, sense tindre termòmetres, sense tindre tota una sèrie d'atuells que avui en dia ni de rapadores ni res. Hòstia, si no tens això no pots fer vi. La nostra espècie s'ha tirat milers d'anys fent vi sense dir això. Llavors et diuen, és que els vins abans eren molt dolents. I dius, jo no crec que l'espècie més intel·ligent del planeta estiri 4.000, 5.000, 6.000 anys bevent una cosa que és dolenta. Això no s'ho creu ningú, i que a més arriba als nostres dies amb la força que ha arribat. Val? Llavors, la ceràmica, evidentment, tenint en compte el que és l'enologia moderna, desapareix. Comença a desaparèixer arrel de que arriba el formigó, que és un element que no té que passar per forn, sinó que es conforma la peça, es deixa secar i ja es pot utilitzar. Tens les barriques, mirant què venen els francesos, què fan els francesos, barrica. Doncs nosaltres també hem de fer servir barrica, val? Mirant a un mercat fora del territori. Arriba l'inoxidable, etcètera, etcètera. Doncs clar, tot això fa davallar. Després es parla, per exemple, de la zona del Penedès. És que aquí no es feia vi en ceràmica, no? Clar, jo visc en un mas on hi ha cabuda d'uns 15.000 o 20.000 litres i estan recoberts de cairons de ceràmica, de 40x40, i com que són aproximadament de l'any 1500, ni tan sols estan vidriats, sinó només es fan cuit. Clar, tot l'esforç, tota la feina que representava això, realment, era perquè allò era dolent? No m'ho crec, és impossible. Podria ser que aquells vins, doncs, evidentment, potser amb nosaltres no ens acabessin d'agradar o no fossin els vins que s'estan venent al mercat, val? Això segur, però segur que eren grans vins. I, de fet, eren tan bons, jo estic convençut que per això s'intentaven transportar, que era el gran risc d'aquests vins, no? Transportar-los. Aquests vins, quan es transportaven, es feien malbé durant el viatge. I ens ha arribat una mica aquesta idea, no?, de que aquests vins, doncs, potser eren dolents. El que era dolent a transportar, encara que hi hagués una via Augusta, que podria ser l'AP7 actual, ficats dins una carreta i el cloc, cloc, cloc, cloc, cloc del viatge, pam, pam, pam, aquell vi arribava marejat. O ficar-lo dins un vaixell amb els moviments de la mar i les temperatures i tal, aquell vi arribava fent malbé, no? Però en origen, jo estic totalment convençut de que si es feia aquesta inversió de temps dedicat a fer aquests cubs i tot el que s'arribava a fer, era perquè aquells vins eren molt bons. I quan es transportaven era perquè aquells senyors que tenien un cert poder volien recordar aquell viatge que havien fet a aquesta Catalunya on te podien provar aquests vins que eren excepcionals.
3: Mm-hmm. Molt interessant.
6: Molt bé.
3: I vols preguntar-li alguna
6: cosa? No, estic molt atent.
3: I llavors, però ara està com, no vull dir això, però de moda, no?, una mica, aquests tipus de vins. I llavors hi ha més gent que s'està apuntant a aquest ofici tan especial com és el teu? O sigui, hi ha més gent que... coneixes a molta gent aquí a Catalunya. Jo havia sentit que, per exemple, a Alentejo, a Portugal, sí que fan bastantes àmfores aquestes i és una tradició bastant arrelada ja. Però hi ha altres llocs del món que tu sàpigues que estan fent això?
5: Sí, de fet, en el moment en què plantegem hem de començar a fer gerres pel sector del vi, el primer que faig és començar a investigar què és el que s'està fent al món, no? Llavors em trobo el que són els vins de Pitarra, de la zona d'Extremadura, són gerres d'un fang que té una qualitat molt dolenta perquè té una granulometria molt gruixuda, està molt mal cuit i de fet el mateix fang aquest el fan servir per fer elements refractaris com barbacoes i coses així, no? Però fan unes gerres que van pintades per dintre amb resina. Clar, a veure això, dic, hòstia, a mi això no m'encaixa, no? Perquè aleshores jo, parlant amb arqueòlegs, no he trobat cap arqueòleg que m'hagi dit han trobat una dòlia romana que estava pintada amb resina per dintre. No l'he trobat cap. Si algú coneix algú, que m'avisi, sisplau, per favor, perquè llavors explicaré que estic equivocat. Llavors a mi no m'encaixava. Dic, home, si pintem una gerra de fang amb resina per dintre, aleshores la ceràmica no treballa. Tu podies comprar un dipòsit de qualsevol element, pintar-la amb resina, i només hi hauria la diferència de qüestió tèrmica, no? Però res més, no? Llavors, això no és vi fet amb ceràmica, això és vi fet amb resina, que és respectable, totalment. Llavors miràvem la zona de la Manxa, no? La zona de la Manxa i tal, hòstia, interessant, que va ser de les últimes zones encara, doncs es va seguir treballant, no?, com a tradició, i descobrim que a la que agafem un vi blanc i el fiquem allà dintre, es podia fer una fermentació ràpida, controlada i treure en seguida perquè la gerra es menjava el vi. Una caiguda d'acidès, precipitació de tartàric, una cosa brutal. Però, en canvi, els vins negres sí que aguantaven degut als tanins, al potencial en boca i tal, no? I clar, dius, hòstia, la Manxa i tal, vins negres. Però els vins blancs i els vins blancs del Penedès, impossible, perquè cauen en picat, no? Dius, vale, això tampoc ens interessa. I aquestes estaven molt bé, perquè aquestes realment no estaven revestides, però l'excés de carbonats lliures feien precipitar o fan precipitar el tartàric. Llavors, anem cap a la zona de Geòrgia. Hòstia, la zona de Geòrgia amb els quebris i tal, com veieu, a més, cada zona tenen el seu nom. I, de fet, àmfora, mai s'ha fet vi amb àmfora, sinó que l'àmfora era l'element per transportar, però a Portugal eren les tales, a Geòrgia són els quebris, etc etc. Cada lloc té el seu nom, no? Doncs anem a la zona de Geòrgia. I, inclús provant amb tastos els vins de Geòrgia, hòstia, notes fumades, hòstia, notes com de formatge, hòstia, són varietats de raïm que no conec, i pot ser que realment aquesta sigui l'essència d'aquests vins, no? Aquestes notes fumades, de formatge, i tal, fins que es descobreix, doncs, com treballen amb els quebris, no? I posen a dintre un petit bidó amb branques cremant per escalfar-la per dintre i després hi comencen a ficar ceres, melasses i tal per fer un recobriment perquè no perdi, no? Clar, tot això són sabors impostats. De fet, un client a Rússia, que es diu Lefkadi al celler, estava just a sobre Geòrgia, per sobre la frontera, i em diu, em ve a veure, diu, que estic fent un Sauvignon blanc i em surten notes fumades, notes de formatge i tal, i no m'encaixa, no és el que estem buscant l'essència del Cabernet Sauvignon, no? I al final vam començar a treballar amb ell, per cert, actualment té el premi al millor Cabernet Sauvignon de Rússia, val? Cosa que, doncs, molt orgullós, jo potser no és un vi que m'entusiasmi a mi, però, doncs, reconec que s'ha fet una bona feina, no? O sigui, que quan comencem a mirar tot això, ens donem compte que hem de començar a treballar una mica de zero. El tema de que si s'està fent o no s'està fent o s'està treballant o hi ha molta més gent que està ficada dins el sector, doncs a Portugal també tinc clients a diferents llocs, i sí que hi ha gent interessada en treballar amb el sector, però trobo que hi ha una part molt important que busca la part fàcil, no? Que són aquestes gerres, doncs, revestides amb algo. Per què? Perquè una mica més és el que et recorda també a l'inoxidable, no? El fet de que hagi porositat zero, de que, escolta tu, no m'atabalis, això és el que més m'encaixa amb l'enologia moderna, grup de fred i tal, no? I dius, però si no cal que faci servir grup de fred, i t'ho demostraré sempre que vulguis. I de fet a casa portem 10 anys fent vi com a experiment, no? sense tindre cap grup de fred, ni cap màquina, ni res, sinó senzillament raïm, gerra, i ja està, no? Jo em puc arriscar, perquè, evidentment, a mi vendre vi o no vendre vi no és el meu... No visc d'això, no? I entenc que els cellers que viuen d'això i que tenen els treballadors i tal, no poden arriscar-se perquè ha de sortir un producte d'una qualitat que ha de sempre, no? Constantment, no? Però sí que ens veiem que hi ha una forma de treballar que és diferent i que encara queda molta feina per seguir estudiant i per seguir treballant amb terres i això, no?
6: Perdona, una pregunta. Quina temperatura aproximada tenim a dintre?
5: A dintre les gerres?
6: Sí, sí.
5: Bé...
6: Més o menys estable, entenc, no?
5: Sí. Ara ve el bo del tema. Això depèn d'on estigui ubicada la gerra.
6: Segur. Val? Temperatura de bodega.
5: Exacte. La temperatura de la bodega, si està ubicada en un lloc on no circuli l'aire, però podies estar perfectament per sobre... Ai, per sota... Podria estar fermentant tranquil·lament per sota dels 25 graus. Per exemple, quan tu fas un vi negre, sí que t'interessa que la temperatura sigui un pèl alta, perquè et fermenta molt bé, però un vi blanc a la que la temperatura de fermentació es dispara es fa molt bé. Jo, per exemple, els vins que estic fent a casa no prenc temperatura de fermentació. He decidit no prendre temperatura de fermentació. Entre altres coses, perquè li preguntava a la meva mare, escolta, i a l'avi quan feia vins i tal, i això, tenia termòmetre, tenia densímetre, tenia... No, a casa no hi havia res. Però tu recordes que el vi de l'avi fos vinagre? No, que aquí doncs havia de ser vinagre. Llavors dius, hòstia, què està passant, no? Què està passant? Clar, això ho traspasses amb un inox i és impossible. L'enologia moderna està pensada per un tipus de recipient que és totalment diferent de quan parlem de ceràmica. Inclús amb algun celler que li dic, escolta, no cal que feu servir termòmetre. I recordo un celler que em van dir, bueno, i vam ficar un ventilador de davant perquè no ens n'enfiàvem, no? I després de fermentació van vindre tots els del celler a visitar casa i van dir, és que ens semblava increïble que no necessitéssim un grup de fred, no? I algun dir-me, van posar el grup de fred i pensava, ja s'ha fet malbé perquè no s'engega. No, no, no s'engega perquè no fa falta. I ens donem compte de que no fa falta. Clar, imagineu des dels perses, des dels egipcis, des de no sé què, o sigui, tantes cultures fent vi i aquesta mentalitat de pensar que aquesta gent estava bevent vinagre. No és veritat, bevia vinagre, això no vol dir que no pogués passar, cuidado, perquè passa igual que ara. Ara al mercat ens trobem vins bons i vins dolents, no fotem, i crec que abans passava igual, però evidentment aquell vi quan es transportava possiblement sí que arribava fet vinagre.
3: Sí, sí. Molt bé. I com ens pots explicar una mica com es fa una gerra? Quin és el procés?
5: El primer procés és saber què és el que necessita el client, començar a preparar un bon fang, pensat per al que estarà fent, i jo, personalment, jo sóc un talibà del torn i m'agrada molt tornejar, així que sempre treballo a les peces fetes a torn. I llavors comences a tornejant a mà fins a el que pots remenar amb els braços, que ja acabades són menys quilos, evidentment, per qüestions d'edat, no? I després vas ficant marrells, que són els xurros de fang, i els vas ficant a sobre, i vas tirant amunt. Tens que anar deixant que la peça es vagi assecant una mica, perquè si no cauria del seu propi pes, i a mesura doncs, que va agafant una certa duresa, doncs vas treballant. Normalment em vas treballant amb diferents. Sí que a vegades hi havia gent fent peça grossa, ja no només pel sector del vi, sinó fent pel sector de decoració, doncs que van tirant de soplet i van escalfant la peça, però m'he donat que treballar així a vegades crea microfissures i, clar, peça de decoració que no s'ha d'omplir mai amb res no té cap mena d'importància, però quan tu has de fer una peça que aquella peça té una utilitat, llavors et representa que has de treballar amb uns temps molt més lents, no? Llavors vaig ficant els xurros, vas tocant, ara és el moment, i quan és el moment ho has de fer, siguin les 10 de la nit, com sigui el diumenge a primera hora del matí, i llavors doncs, anar aixecant la peça mica en mica, pam, pam, pam, fins que arribes al final. Una vegada ja tens la peça acabada, normalment pot estar entre 20 o 30 dies, depèn de l'època de l'any, temperatura assecant-se, i després posar-la al forn amb molt de cuidado, perquè el fang cru el trenques com si fos una rajoleta de xocolata, fas clec, i ja està trencat. O sigui, l'has de moure, la peça amb molt de cuidado, entrar-la al forn, i són 3 dies de fornada per arribar a temperatura, que normalment estic treballant entre 1.100, depèn del fang, i 1.150, depenent de quin fang, i després deixar que es refredi. Una vegada s'ha refredat, es treu a l'exterior la peça, es treu i s'omple d'aigua, i es queden dues setmanes plenes d'aigua per mirar que la porositat sigui la correcta.
3: I quina mida, més o menys, és una mida estàndard o depèn de cada celler o del moment?
5: No sé. Jo treballo sempre peça feta a mida. No tinc catàleg, no tinc llista de preus, sinó que sempre treballo molt a mida per cada celler. Si jo tingués que fer un catàleg amb llista de preus i anar repetint peces sense parar, jo arribaria un dia que no m'aixecaria pel matí, perquè em semblaria d'un avorriment total. I la veritat, no crec que hagi nascut ni estigui en aquest món per fer això. De fet, és algú que ja conec i no m'interessa. Llavors sempre es fan les peces a mida per cada celler. Hi ha un diàleg, parlem de vins, provem vins i tal, llavors diguéssim quines terres, en quines mides ells volen treballar, quins accessoris d'inoxidable volen posar a la gerra per ells treballar més a gust, i a partir d'aquí doncs es fa la peça expressament per ells.
3: I pot ser tant vi blanc com vi negre?
5: Sí, sí, sí, pot ser vi blanc com vi negre, com fer maceracions, criances, depèn, una mica t'han d'explicar el que vol. Però no només amb el sector del vi, sinó que tinc gent fent kombucha, algú ha fet ginebra, sidra, olis, cervesa... O sigui, no només és per aquest sector, sinó que vas parlant amb diferent gent que treballa en altres sectors i, ostres, què podíem fer? Hòstia, provem això, provem l'altre i tal. Hòstia, al final, jo crec que és el que és interessant, el que et fa trempar, no? Que cada dia, hòstia, aixecar-te cada dia i dius, ei, hem de fer això i tal. Hòstia, què farem? Hòstia, cervesa, informació, no? Hòstia, captes informació. Mira, treballem així, això, l'altre i tal. Hòstia, què podríem aconseguir? A veure, prova això, provem allà. Hòstia, mira, això ens agrada molt. El vi, o sigui, tot, no? O sigui, aquesta cosa que et dona una mica d'energia, no? Això et dona una energia que és molt important, que no pas repetir format, repetir fang i dir, escolti, vostè compra això i ja està. Això, entenc que el mercat necessiti això, però no és el que necessito jo.
3: I si, per exemple, fas ginebra o kombucha, fas una àmfora petita també per fer proves amb aquest líquid o no cal? O
5: sigui... jo recomano. Jo recomano. No sempre passa, però jo recomano fer-ho. Per exemple, amb la sidra es va fer. Vam estar provant sidres, perquè jo tenia molt poca cultura de sidra, i es van fer dos envasos, i el client final va decidir quin era l'envas que creien que era millor per la seva sidra, no? Amb Movis també em van presentar diferents envasos per veure quin envas aconseguíem treure més aromes de l'oli, i hòstia, de treure un oli més perfumat, més aromàtic, i que realment doncs potenciar això, no? O sigui, el que no volem és que si nosaltres fem un vi i aquell vi té gust a terra, l'hem cagada, hem fet mala feina. Si, hòstia, té gust a arròs, no sé què, això és un error. O sigui, tu tens que provar un vi i no tens que ser conscient d'aquell vi s'ha fet amb una gerra de ceràmica, a menys que siguis un crac total. Però el client no sé, final, o sigui, el consumidor final d'aquell vi no n'ha de ser conscient. L'única cosa que té que ser conscient és d'aquell vi l'entusiasme, de cobrar una ampolla de vi i quan menys s'ha donat compte l'ha buidat. Això és l'èxit.
3: I quina... O sigui, si, quina diferència hi ha entre un vi amb una gerra i una barrica, per exemple? O sigui, què li aporta o què no li aporta? És més expressiu l'autenticitat de la varietat del vi?
5: Jo no sé si algú dels oients o vosaltres mateixos heu anat una vegada a La Rioja. Un dia a La Rioja ens ficaran allà en una sala, ens van provar un vi, tota gent assentada i tal, tasteu el vi, mogueu-lo per la boca i tal, passeu-lo pel paladar i tal, tota una litúrgia. Què us sembla? Haig de dir el que et sembla de veritat, que té gust de fusta. La fusta, si té que acabar donant gust al vi, és un error. No s'ha escollit la fusta correcta, que és el mateix que he dit abans a la gerra de ceràmica. La fusta té que acompanyar el vi, té que ajudar el vi a que s'expressi millor, però sense tindre que donar notes que marquin per sobre el vi. Quan tu veus un vi, que entenc que hi ha gent que li pugui agradar, que és el que busquem un vi, però si jo m'estic bevent un vi que sembla que estigui mastegant fusta, no té cap mena de sentit. És com si jo m'estigués bevent un vas de llet que tingui gust a peix. Em sembla totalment absurd. Quan jo estic bevent un vi, el que estic bevent és el suc d'una fruita, que és el raïm, on el sucre és enfermatat per convertir-se en alcohol. El que busco és que recordi al màxim a la fruita. Quan dius això, algú et dius, bueno, doncs per això beu most. No, no, no tinc per què beure most. Jo tinc per què beure un suc de fruita del raïm que ha fermentat, que ha potenciat tota una sèrie d'aromes i sabors i tal, que em resulta espectacular. Dic, però ni molt menys tinc que comparar-ho amb un most, que és una cosa diferent, no? Mm-hmm. Però sempre l'envàs té que acompanyar i té que ajudar a pujar aromes, sabors, o calmar i fer que un vi sigui molt més amable en boca. Si li transmet coses que no són pròpies i que marquen per sobre el vi, ens hem equivocat. Uh-huh. Sigui l'envàs que sigui, eh?
3: Sí, sí. Doncs ja sabia que anava a passar això, que era molt interessant i que ara toca escoltar una peça de música. Ara tornem amb tu després, Carles. I ja està.

0: Molt bé, doncs hem escoltat Serenity by Pufino i ara estem aquí amb Carles Bonnin de la Destilateca. Hola, Carles.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs el teu projecte també hauríem d'estar aquí unes hores.
1: Sí, bueno, no, tampoc no cal. Les hores ja ens les passem nosaltres per fer el que fem. La Destilateca és un concepte relativament nou, té 6 anys, ara encara no els ha fet. És una microdestileria gastronòmica artesanal. Una mica seguint el fil del que deia el Carles, jo no he vingut aquí a fer destilats durant 8 hores al dia i perquè ja no hi seria. Tindria un equip que ho farien, i jo aniria de tant en tant i això no és el que jo volia. La Destilateca som dos, ara que jo estic aquí només hi ha un, allà treballant, i és veritat que tenim estudiants de pràctiques de diferents universitats gastronòmiques i escoles de cuina que venen a fer pràctiques amb nosaltres, però al cor som dos. Fem lots petits de destilats personalitzats i descatalogats. Descatalogats vol dir que no es poden incloure dintre d'una nomenclatura específica. No és vodka, no és whisky, no és armanyac, no és tequila ni mezcal. Són destilats d'ingredients que habitualment podries trobar en una cuina, però que ningú havia destilat abans o no s'havien destilat abans. La premissa, l'inici de tot, era poder incorporar els destilats en la nostra proposta gastronòmica de país. Nosaltres tenim una proposta gastronòmica de país excel·lent, tot el món ho sap, tot el món en parla, però en canvi, quan arribaves als destilats, tothom tenia més o menys el mateix. Games més altes, games més mitges o games més baixes, però tothom tenia el mateix. I la majoria dels destilats, o el 90%, estaven pensats o estan pensats per vendre com a digestiu al final d'una experiència gastronòmica. Jo vaig voler trencar amb això i vaig voler que els destilats poguessin estar des de l'aperitiu fins a acompanyar un plat, fins a formar part del plat, fins a ser un propi plat, o prendre els entrepasses perquè et prepari a un passe nou, o fins i tot també com a digestiu al final. Això era una cosa bastant complicada d'explicar. I vaig estar 2 anys ben bé intentant que la gent m'entengués, fins que al final certa gent em va començar a entendre i vam començar a treballar. Vam començar a treballar, avui ja portem 200 i pico destilats diferents, a part de, sense comptar repeticions, i cada vegada que algun cuiner o algun hoteler o algun cocteler inquiet busca afegir determinada expressió en la seva proposta gastronòmica, ens ve a veure, ens explica una mica com el Carles. Necessitem molta informació, perquè només personalitzem, el 100% del que fem ho personalitzem, no tenim res a la venda amb el nostre nom. Tot el que fem per un client ja no ho fem per ningú més, només ho repetim per ell, les etiquetes se les dissenya el client i se les fa el client, simplement posa el nostre registre sanitari, evidentment. Però són lots exclusius que no es posen a la venda.
0: Però, perdona, quan dius que no repetiu, per exemple, si fas un destilat de carxofa, vols dir que no pots tornar a fer un destilat de carxofa per un altre client?
1: Igual no.
0: Igual
1: vol
0: no.
1: Dir que puc utilitzar la carxofa amb un... Però no, pràcticament mai venem destilats d'un sol ingredient.
0: Uh-huh.
1: De la mateixa manera que no es fan plats d'un sol ingredient, nosaltres entenem que el conjunt organolèptic que et dona una sèrie d'ingredients tractats, a més, de maneres diferents, és el que et dona un destilat, que el que fa és fer-te obrir els ulls. Si nosaltres destilem crancs, no només hi ha crancs, està acompanyat d'altres coses. Si nosaltres fem un destilat de curri i massaman, doncs li posem pasta de gambes i cansalada, i això està pensat per un client determinat que el té en un moment del passe determinat, amb una estrella Michelin, i que amb ell, per ell, és una eina.
0: Uh-huh.
1: Jo sempre dic, a mi m'heu de dir el que voleu i jo us faré l'eina. Jo no... O sigui, no val que jo digui, no, mira, i això ho posaràs aquí, en aquest moment. Jo no en sé de cuina. Llavors, els cuiners venen a casa, ens expliquen el que ells tenen pensat i nosaltres dissenyem i produïm el que creiem que amb ells els hi pot anar bé.
0: I la base, quina és, llavors?
1: La base és alcohol neutre rectificat. Nosaltres treballem amb alambics de coure com fa 2.000 anys, de manera clàssica, no tenim rotavapors, no tenim... Les úniques dues màquines que hi ha a la destilateca és un microones on ens escalfem el dinar i una màquina d'envasar el buit. Tot el que més es fa a mà. Hi ha una màquina de filtrar amb cartutxos de cel·lulosa com el vi, però s'embotella a mà, es destila amb alambics de coure i no es fracciona. O sigui, qui diu quan comencem a destilar i quan acabem a destilar som nosaltres tastant amb el dit, com es feia, com ha dit el Carles, fa 4.000 anys. Si no es tenien processos de fred, doncs és que es treballava d'una altra manera. Nosaltres ens hem agafat aquesta part de la artesania romàntica perquè ens agrada, com que cada procés és diferent i cada ingredient és diferent i encara que sigui una repetició, depèn del moment de l'any que te la facin, també serà diferent. Això és el primer que diem, exactament igual no serà, perquè la gràcia és que no sigui igual. Igual que el vi no és igual, això tampoc ho és. Quan algú és igual és perquè està sotmès a uns processos i a una manera de producció que nosaltres no toquem. Nosaltres treballem només amb ingredients naturals, no tenim conservants, no tenim extractes, no tenim concentrats, no tenim res.
0: Però llavors un restaurant et ve i et diu vull fer un còctel de cranc amb bolets o el que sigui. Ells preparen el plat o com funciona?
1: No, normalment el que faig és primer vaig a menjar. Vaig a menjar, o sigui, ells venen, parlem, m'expliquen, jo vaig allà, acabo d'entendre tota la informació que m'han donat i amb això em faig una composició i a partir d'aquí jo proposo el que crec que anirà millor. El client difícilment em diu jo vull un destilat de cranc. Ells em diuen mira, volem un destilat amb aquestes característiques per posar, perquè moltes vegades tampoc no tenen clar on va, per posar o bé aquí o aquí o aquí. I aleshores nosaltres som els que els hem de donar les eines perquè ells entenguin quina serà la millor opció. Perquè els que saben quina serà la millor opció són ells.
0: Llavors, els hi fas una producció de tants litres o no sé què i...
1: Primer fem proves, sí. Totes les proves del món. Llavors, ells acaben donant l'okay, ells els fem tornar, fem sessions de tastos on ells ens dirigeixen una mica cap a on creuen que els hi hauríem d'anar. I quan ja tenim un producte que diuen aquest és el que volem, llavors comencem la producció. Fem produccions mínimes de 100 litros i no hi ha màximes. Podem fer grans tirades.
0: Sí, jo vaig tastar una ginebra destil·lat amb ostres.
1: Sí.
0: Sí, el restaurant Vesta. Sí. Molt interessant.
1: El restaurant Vesta. Ara estem fent el setè lot. Han fet lots més grans, i ara actualment estem fent el setè, són clients d'abans de la pandèmia, de fet encara no havien obert quan vam començar a fer-ho, i ara ja és un restaurant de referència.
0: Sí.
1: O sigui, a mi el que més m'agrada, tenim molts restaurants molt coneguts, i valorats, i premiats, però a mi el que més m'agrada és treballar amb gent que té una idea concreta que ve, que te l'explica, que entens que allò anirà molt endavant, però que tu comences a treballar amb ells quan no ha anat endavant encara. O sigui, jo puc dir, si tenim 38 o 40 estrelles Michelin, n'hi han quasi la meitat que quan vam començar a treballar no en tenien. I això és molt xulo.
0: Clar, perquè crec...
1: Sí, perquè al final s'ha trobat xefs o cuiners inquiets que volen obrir una porta nova i s'han trobat amb nosaltres que volem obrir totes les portes que sàpiguem i que puguem.
0: Sí.
1: Llavors, perquè clar, treballar pel disfrutar, ve el disfrutar, venen els tres xefs i els tens allà, és, si primer aprens molt, és una pressió brutal, i una mica la feina ells ja l'han feta. En canvi, estic encantat de treballar en disfrutar, o amb l'Àngel León o amb el Nacho Marcial, i amb el Nacho Manzano de Casa Marcial, però tots aquests petits restauradors que acabaran siguent grans restauradors perquè tenen una idea molt bona i una predisposició i unes ganes de treballar estupendes, que han vingut a casa quan començaven projectes, no quan començaven la seva història. I que aquests projectes s'han fet realitat, han triomfat, ara tenen estrelles i independentment de les estrelles o no, fan coses que estan molt bé i que et desvien una mica, de la mateixa manera que jo he triat el camí de desviar-me dels destil·lats conceptuals generals, ells també han fet el mateix amb la cuina.
0: Sí, sí, és molt original. Jo no ho havia sentit mai.
1: No existia.
0: No
1: existia. De fet, jo crec que encara no existeix.
0: Ja.
1: No trigarà.
0: Ja. Bueno, però tu ets el...
1: Bueno, és igual, està bé. O sigui, si ara hi ha una... no sé el nom, però és igual. Si ara ve algú i fa alguna cosa semblant, doncs perfecte.
0: I t'han proposat alguna cosa que no...
1: Sí. M'han proposat coses... Clar, va arribar un moment quan va haver-hi cert boom, no?, de què fèiem i va començar a venir molta gent amb idees molt estrambòtiques, amb l'única intenció de que, com que tinc una idea estrambòtica i aquest tio està xalat, doncs ens ho farà. Les coses no funcionen així. Si tu tens una idea estrambòtica i aquesta idea estrambòtica té uns fonaments importants i un destí conseqüent, doncs benvingut. Jo destilo gambes de Dénia perquè sé que aquell destilat on anirà lluirà, però no destilo coses que no entenc. I sí que és veritat que no, tampoc tants, però tres o quatre sí que hem dit que no van enlloc, i coses que ens han encarregat que sí que tenien tot el sentit però que no he sabut fer. Això també. Sí,
0: bueno.
1: Sí, clar, no
0: clar, es pot fer tot, no sé.
1: No, i tu saps el que saps, i ja està. I si no en saps ara, doncs potser d'aquí 2 anys en sabràs. Nosaltres tenim un gran avantatge, i és que, com que ara mateix, per exemple, tenim, jo crec que 18 o 19 projectes diferents en marxa. Tots són diferents. Què vol dir? Que la setmana que ve n'acabem 2 i els entreguem, i segurament n'entraran 1 o 2 o 3, és igual, perquè constantment tenim la sort de que tenim molta feina. I cada un és diferent, i parla d'ingredients diferents, de tractaments dels ingredients diferents i de combinacions diferents, inclús de protocols de treball diferents. Perquè abans el Carles ha dit una cosa molt interessant, i és que jo no he vingut en aquest món a fer sempre el mateix. Per mi hi ha una cosa molt important, que és fer-se preguntes. Què és el que ningú fa? Perquè les respostes et donaran una feinada, no et donaran calés d'entrada, i et ralentitzaran. Nosaltres ens fem una pregunta un dia a les 9 del matí i comencem a treballar a la 1. Però amb una resposta que ens porta a lo millor a un canvi de protocol de treball molt gran. Però si la resposta a aquesta pregunta és això, i ho hem de canviar tot, vol dir que anem endavant. Jo no tinc cap lot repetit d'un producte que el primer sigui millor que l'últim. No en tinc ni un. Per tant, vol dir que ara ho faig molt millor que abans. I això d'aquí 5 anys ja és igual. Per tant, constantment anem incorporant preguntes que t'has de contestar.
0: I tens algun record que dius aquest va ser molt xulo? Bueno, segur que tots són molt interessants.
1: A mi això és com... Són els meus fills. A mi m'agraden tots. Jo faig coses que jo no em demanaria mai. Però que les puc defensar davant de qui sigui. Però jo no me les prendré mai. Jo he fet licors de flors. Jo no soc bevedor de licors de flors. Però durant aquell temps, i mentre he estudiat el producte, els ingredients i els processos, he après molt sobre les flors, he après molt sobre el tractament de les flors, i he fet un resultat que sé que està molt bo. Però jo no me'l prendré mai. Clar, tu has de jugar amb que... A tu no t'agrada tot. Jo he fet coses... Aviam, ens divertim molt. La veritat és que ens divertim molt. No et sabria dir quin és millor, però...

0: Perdó, però... No, alguna en concret no, però la veritat és que n'hi ha de molt particulars.
1: I quan trigues a fer un lot de...
0: Aviam, estem aproximadament al voltant dels 3 mesos, més o menys. Tot depèn de l'IMSD. Si a l'IMSD el podem solventar en un mes, llavors en 3 mesos ho tenim. Si a l'IMSD... Nosaltres hem fet IMSD des de 8 mesos. Perquè tractar amb romaní no és el mateix que tractar amb garotes. O amb ventres de cranc. O amb abdòmens de llagostins. És diferent.
1: Clar, és una mica com el que deia el Carles, que no tot té la mateixa reacció, evidentment.
0: No,
1: no saps
0: absolut.
1: Com reaccionarà.
0: No, i a més, un cop veus com reacciona, has d'estudiar el perquè. I com solventar-ho. Al final, hi ha una part abdominal del marisc que quan el destil·les a partir de 60 graus crea amoníac, l'amoníac òxid de coure, i allò és verí. Bueno, doncs com soluciones això? Perquè tens un destil·lat blau.
1: Clar.
0: I verinós. I tens un client que et diu que té 3 estrelles Michelin, que et diu, és que jo el vull. Bueno, doncs això et porta a estar molt temps estudiant com saltar-te això. I al final ho fas per una qüestió de... Nosaltres moltes vegades les preguntes que ens fem és el que faria un nen, eh? És, tu peles el cranc i ho colores els dits i dius, jo vull això. Doncs què necessito? La closca. No necessito el cranc. Necessito la closca. Doncs agafes la closca, la buides, la neteges, la torres al forn i la poses en una columna d'un alambic de coure. Això la gent es tiraria dels cabells. Però nosaltres ho fem. O posar 90 quilos de formatge Gamoneo o Cabrales a dintre d'un alambic de coure i remoure-ho amb un rem per fer un destil·lat que està en un restaurant de 3 estrelles Michelin.
1: I clar, després de fer tot això s'ha de netejar molt bé, perquè no vols després.
0: Sí, però com els nens, com netejaries tu això?
1: Jo amb aigua.
0: Amb una Karcher. Posa un Karcher. Està. I es neteja. I després, normalment el que has de fer és destil·lar aigua amb vinagre. L'àcid acètic del vinagre arrastra tot el que pugui haver quedat allà, però què és el que més neteja? Una Karcher? Doncs una Karcher. Això què pot fer? Que cada 15 anys, en comptes de 150, tinguis que canviar l'alambic? Doncs el canvies cada 15. Passa res. No són alambics de 80.000 euros. No són plantes de destil·lació de Miller que han vingut d'Alemanya, que han vingut un equip a muntar-les. Perdó, són alambics de coure que es fan a Galícia i que te'ls envien per correu.
1: Ah, mira. Ah, i després fas també tallers de...
0: No, ja no. Perquè ho vam fer al principi, perquè mentre aquests 2 anys de caminar pel desert allò havia de seguir funcionant, allò ens fèiem tallers presencials on tu en 4 hores et feies una ginebra amb un alambic de coure petitet i et feies una ampolla i te l'embotellaves i te l'enduies. Això va anar molt bé per poder aguantar. Però ara hi vam muntar una taula, bé, vam construir una taula molt gran amb 14 alambics, dels quals ara només en queden 5, que estan al mig i que funcionen cada dia 2 o 3 vegades, que són amb els que nosaltres fem totes les proves. Però això són proves a nivell intern.
1: Val, ara ja no feu
0: això. No, tallers ja no en fem, no. Hi ha vegades que alguna empresa ens ha comprat la taula sencera i llavors puntualment els hi fem un taller sencer per ells.
1: Però
0: no.
1: Molt bé.
0: No, perquè tenim més feina de la que podem
1: clar,
0: fer.
1: Clar, bueno, millor. Felicitats.
0: Sí, no, estic molt content. Gràcies.
1: Doncs, no sé si tens alguna pregunta, tu, Carles, pel Carles.
2: La veritat que em sembla molt interessant el seu treball i, a més, jo crec que coincidim amb molt amb el que ha estat explicant, de fer un treball molt a mida, de fer-lo especialment per cada client, i que enrere d'això hi ha molta investigació, molta sensibilitat, i crec que és la manera de treballar, que no pas aquesta d'intentar inundar el mercat d'un producte, que crec que és un error. Primer, intentar inundar el mercat d'un producte el que significa és que no dones opcions a que surtin altres empreses que facin el mateix, i quan fas un producte tan a mida, el que significa és que aquell client al final està ensenyant un producte que és seu, i això és molt important, i no pas intentar produir molt i que tot arreu tingui el mateix. Jo no imagino anar a un restaurant o no m'imagino anar a un celler i veure que tots tenen el mateix, perquè em sembla totalment absurd.

0: no té cap mena d'interès. Aquesta personalització crec que és la que és important i crec que és la que té futur.
1: Bueno, és que, bàsicament, aquests restaurants el que busquen tenen una pressió sobre la innovació molt bèstia. Si tu decideixes treballar per gastronòmics, que jo no tots els meus són gastronòmics, però si tots aquests gastronòmics el que tenen és necessitat d'innovar, de crear i d'anar canviant. Quan tu apostes per això, t'estàs posant tu aquesta pressió, sí, per tant, és el que a nosaltres ens agrada.
2: Bueno, doncs quasi arribem al final i... Carles, em dius tu, si fossis un vi de les teves gerres, quin vi series?
0: Ostres, això és molt complicat, és molt complicat. Jo el que sí que puc dir és que a mi m'agraden molt les varietats que es fan a la zona on estic, que és una zona d'alçada, al Penedès, que estan per sobre dels 500 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i per mi, tant els Parellades, que allà és... en diem Montònec, al Parellada no li diem Parellada, sinó li diem Montònec, que és un gran més vermellós, doncs és una varietat que m'entusiasma. Quan fins fa poc doncs tenia molt poca força al mercat, s'agafava verd, varietat molt productiva, per donar-li acidesa al cava, i hòstia, quin error. Nosaltres l'any passat havíem Montònec que eren espectaculars, i en canvi aquesta idea de que el Montònec era aigüeta, doncs que no m'encaixava, no? Un macabeu, un somoll, que són el lloc idoni per conrear aquestes varietats.
2: Molt bé. I tu, Carles, si fossis un destilat?
1: Jo no en tinc ni idea. Segurament seria un destilat sense alcohol, perquè és el que ningú s'esperaria. Nosaltres estem treballant amb coses així i ens queda molt per avançar, però jo m'atreviria a dir que seria un plat destilat sense alcohol.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies als dos.
1: A vosaltres.
2: I fins una altra.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
2: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, que tropa!
3: L'hora dels joves.
5: Benvinguts un dia més a l'hora dels joves, el programa de joves per joves. Collons, de Cugat Mèdia.
6: Crida menys, tranquil.
5: És que estic apassionat per aquest programa, apassionat. Ja és la quarta temporada.
7: Quarta temporada i estem apassionats.
6: Pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
5: Quarta quarta temporada, programa...
7: 13.
5: Programa 13 de la quarta temporada.
7: Com es diu en castellà?
5: Ui, Prece. Ui. Ui, ui, ui, si sabeu la rima, escriu-los per Instagram. Doncs res, avui un programa carregadet.
7: Bueno, 13, entra un moment al Drive.
5: A veure, el Drive estem aquí.
7: Temporada 4.
5: Temporada...
6: Què és això?
7: Temporada 4.
5: Temporada 4.
7: Ojo, ojo.
5: Programa...
7: 13, espectacular, sóc el millor.
5: Un geni, un geni.
6: Quanta memòria, el geni maligne.
5: Tenim un programa carregadet, com sempre. Començarem amb les... Un moment, deixa'm
7: dir. Pedro, Pedro. Ai, no està.
6: No, un minut, un segon de silenci pel Pedro.
5: Molt bé, que si no se'n va a l'antena.
6: I un segon de silenci.
5: Puc presentar?
7: No, tres segons. Un segon de silenci per...
6: Pel Car Browser, que és el nostre programa de gravació que tant estimem i que porta tants anys en aquesta casa, Cugat Mèdia, marxa i res. Un segon de silenci per ell.
5: I no el mantenem molta estona perquè si no se'ns anirà l'antena. El que deia, un programa carregadet amb moltes coses, com sempre, tenim. Comencem amb les notícies, oi que sí, Joan?
6: Sí, no? Sí.
5: Després farem la tertúlia, oi que sí, Martí?
7: Sí, perquè no hi ha el Pedro.
5: No hi ha el Pedro.
6: Ui!
5: Després de la tertúlia començarem, doncs, amb la secció que seria... La, bueno, vindria
7: les mierdes del,
5: les mierdes del Genís, que el que faré serà parlar doncs, de la nostra experiència als Premis de Sant Cugat de l'any, que vam anar jo i el Martí a cobrir-ho.
7: Les patates molt bones.
5: Veurem les entrevistes que hem fet i parlarem una miqueta sobre el tema. I per últim, Martí, què ens portaràs?
7: Torna a la zona zero!
5: Molt bé, doncs tot això i més, aquí a l'Hora dels Joves. Doncs això, comencem amb les notícies.
6: Senyors, què sona?
7: Que sona el copi.
6: Que no, que no.
7: Que sona el copi.
6: Que no sona, que no! Tranquils, el copi està més que solucionat. El copi està... Mentida!
7: El copi ens ha saltat tantes
5: és
7: vegades...
5: És com el capitalisme!
7: Ens ha saltat tantes vegades el copi que ja ni li fem cas.
6: Són pastiches, és la DMCA, tio, és el que té. Comencem amb titulars frescos de la nevera. Exacte!
5: Porcs! Sorpresa de ningú!
6: Els porcs han tornat.
7: No, porc... Bueno, a veure, no han tornat.
6: Els porcs infectats han tornat, ara, han tornat a Sant Cugat.
5: Exacte, exacte.
6: Perquè sí, evidentment, i com no podia passar, 4 nous casos de pesta porcina africana a Sant Cugat eleven el total a 232 positius.
5: Mare meva, quin porc.
6: Què va passar?
7: Algú els hi pot dir que parin ja, sisplau.
6: Què va passar fa més o menys...
7: Que es posin mascareta.
6: Què va passar fa més o menys un parell de setmanes? Doncs que van tancar definitivament el parc de Collserola.
7: Bueno, que de fet, la part de Sant Cugat ja estava tancada. L'única, la gent no fotia ni puto gas.
6: Exacte, perquè, clar, evidentment, com pots deixar a un Sant Cugatenc, a un pijo de l'Europa, sense anar a...
7: és que no puc colorar el bosc.
6: És que no podem anar a li picar amb els cavallets.
5: Molt optimistes, dient que parlen en català.
7: També. És que no podem ir al bosc, xaval.
5: Molt optimistes, dient que parlen en castellà.
7: Home, a veure, aquí sí.
6: Oh, we cannot go to the...
5: Molt optimistes.
7: No, a veure, tampoc ens passem, ja.
5: Bueno, són tots francesos, tio.
6: Bàsicament, s'intensifica la captura de senglars per contagiar ni el virus. Què ha passat? Doncs que, òbviament, com no...
7: No ho sé, dime-lo tu.
6: Com no, les entitats ecologistes rebutgen el pla de la Generalitat contra el senglar.
7: Que grandes!
6: Perquè, òbviament, denuncien que les mesures per prevenir la pesta porcina africana, abreviada PPA, ojo, no PP d'Andalucía, no Partido Popular d'Andalucía, que
7: crec que... Sí.
5: El Partido Popular d'Andalucía no, ha cerrado el...
7: Crec que el PPA, la broma del PPA ho va fer fa 2 o 3 mesos, el Joan.
6: Sí, quan va començar l'epidèmia aquesta.
7: Jo només dic, porcs, poseu-vos mascareta. Tant del PPA com del Covid.
6: Exacte.
7: Porcs.
5: De la Covid.
6: Truja, i porcs i truges, les dues.
7: Bueno, que, sí, que i els trujets.
6: Els trujets, també.
7: Com es diuen?
6: Els rayoncitos. No, com en català no ho sé.
7: Genís, busca.
5: Truja.
7: No, porc, o sigui, fill del porc.
6: Trujol. No. Hòstia, com el tanatori, tio.
7: No.
6: Com el tanatori, tio.
7: Trujol, saps?
5: Garrí.
7: Garrí, és veritat.
6: Els garrinets.
7: Garrinets, saps, ara de sobte.
6: Doncs bàsicament denuncien que les mesures...
5: Uns bons garrinets a la paella.
7: Oh! Perdona, estem...
5: Seguim.
7: Prou, vinga, tira.
6: Doncs bàsicament els ecologistes denuncien que les mesures per prevenir la PPA són desproporcionades i alerten un impacte ecològic i social molt, molt, molt, però que molt negatiu. I, clar, doncs bàsicament...
5: Altament negatiu.
6: Tenen un profund desacord, bàsicament, amb les mesures del govern per controlar la població de senglars i, bàsicament, doncs, són altament desproporcionats, que no es pot presentar una solució tècnica...
7: Que us poseu mascareta, collons!
6: Bàsicament, que us poseu mascareta i no mengeu porc. De fet, hi ha gent del Mitjà Orient que ja es va adaptar a aquesta política.
7: Jo el porc ja l'he menjat.
5: No és halal.
6: No és halal, tios. És el que hi ha.
7: Bueno, següent.
6: No passa res.
7: No està Long Li Xue, per tant, no podem fer aquí...
5: Que no és un acudit, que és veritat, ja està. Seguim.
6: Després, òbviament, no viviu a Catalunya sense haver estat afectats per les vagues d'educació que han passat just el dia que s'emet aquest programa, fa una setmana. Que,
5: exacte.
6: Bàsicament, el dia que estem gravant avui aquest programa... Dia...
5: Sí, perquè és ben conegut pels nostres oients que gravem els programes una setmana.
7: Exacte. Sí, de fet, no, o sigui, la gent es sorprèn de... Ostres, però tal... Nosaltres ho vam dir des del primer dia. Sí.
6: Ja.
5: Ja fa 4 anys, tu.
6: Bàsicament, hi ha hagut doncs, una setmana que ha sigut... Aquesta setmana ha sigut... plena, però plena de vagues.
7: De dilluns a divendres.
6: De dilluns a divendres ha sigut vagues...
5: Ahir també era vaga de metges, però ningú...
7: I avui també.
5: I avui també
6: ha sigut vaga de metges. Que... De fet, s'han juntat, crec que les dues vagues a Barcelona s'han juntat. La de metges i la de metges.
7: S'ha liat part de, perquè al final estàvem fent la de profes i han vingut els metges i han dit: "Nosaltres també volem tallar."
5: És que la Generalitat ho està fent també.
7: Llavors han tallat quatre carreteres, tant profes com metges, llavors en total 8.
6: Exacte.
7: Llavors no es podia ni entrar ni sortir per Barcelona. Estupendo.
6: Hi ha unes fotos molt xules que podeu mirar, que doncs bàsicament és des d'Arc de Triomf fins al Parlament, ple, però ple, a rebentar de docents demanant, doncs,
7: de fet,
6: amb pancartes grogues.
7: Jo estava.
6: El Martí hi era.
7: Jo estava.
5: Partit corresponsal a la zona, que com has vist aquesta vegada? Martí, tenim una connexió en directe. Martí Civit. Hola, Martí, estàs a la zona, no?
4: Sí.
5: Estàs a la zona, què diuen?
4: Us sento poc,
6: Molotovs? Hi ha molotovs.
7: No hi havia molotovs. Sí que hi havia... O sigui, hi havia moltes persones de groc. Era així, perquè era una consigna que era anar de groc. Després... també hi havia moltes persones tirant petardos.
5: Petardos?
7: Semblava jo les falles de
6: molt bé,
7: València.
6: Molt bé, així, valencià.
5: Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?
7: Pues, no començava la mascletà, començava... Era petardos, uh-huh. Una traca, per exemple, i després
5: la gent
7: s'animava a saco i començava a pitar amb els seus pitus. Començaven a pitar...
5: T'he de dir que anant cap a la uni... és com que sempre em trobo amb la gent que està fent vaga i cada persona és com que va... O sigui, entres al tren i estan... Pip, pip, pip, que ja
6: llavors,
5: és bo, no?
6: Talls importants que hi ha hagut a les carreteres de Catalunya. AP7 a Cerdanyola davant de la UAB.
7: Bueno, normal.
6: Que vagi... després...
7: De fet, podríem fer una cosa. Aquesta sempre la tallen. Perquè la UAB sempre està de vaga, no sí. Sé què fan. Llavors...
6: Fan vagues.
7: Bueno, sí, però o sigui, gairebé tots els dies fan vagues.
6: No estudien, fan
7: llavors,
6: vagues.
7: El que fem seria tallar directament, ja de pas, igualment que estiguin fent vaga o no, tallem un carril de la P7.
6: Ah, directe.
7: Exacte. Llavors, així, sempre hi ha la manifestació de la UAB, que si després el volen tallar sencer, que ho tallin sencer. Clar. Però així ja tenen un carril tallat.
6: I fem una escaleta i tot per anar pel soterrat i tot, no?
5: A mi m'agrada molt quan tallen la carretera amb camions.
6: Està guai.
5: Amb camions, no amb tractors.
7: Bueno, doncs t'he de dir que jo avui he entrat per Plaça Catalunya, he anat per la cera,
6: per la vorera.
7: Per la vorera, fins que he arribat a Urquinaona.
6: I allà... I allò era...
7: No. Ho hem estat fent nosaltres, amb els de la UAB, perquè he anat amb ells, molt graciós. Hem començat a tallar carrers paral·lelment de la manifestació que hi havia a un carrer més a dalt. Llavors estàvem tallant el carrer de baix, que els cotxes estaven passant.
6: Clar.
7: I ens ha vingut un camió que posava Respiraciones S.A. I ens ha dit: "Perdoneu, sóc una ambulància." I jo, en plan, a veure, un moment. Com t'ho comento?
6: La gent s'inventa...
7: Respiraciones S.A. Sóc una ambulància.
6: Jo he hagut d'agafar avui la Renfe, la veritat. No m'ha decebut avui. Només avui, he de dir. Després, altres punts importants de tall que hi ha hagut. La C-17 al GURB, és a dir, a Vic, prop de Vic. El punt d'unió amb la C-25. I després, tota la C-25 a Manresa, al costat de Manresa Universitat... amb pneumàtics cremant...
7: Puc enviar missatges de Manresa?
6: Sí, tant.
7: Qui vol estar a Manresa?
6: Tio, Manresa. Les bases de Manresa, tio.
7: Qui vol viure a Manresa?
5: Mira, segons...
7: Tenint un tren cada hora.
5: Segons les dades, s'han manifestat 35.200 segons la Guàrdia Urbana i 100.000 segons USTF.
7: Jo era un dels 100.000. Sí. Però no un dels 50.000, que... no, 10.000.
6: Doncs bàsicament l'esquema de la manifestació era tan bèstia que començaven, tenien un punt, un focus des de Ciutat de la Justícia, un altre focus des de Francesc Macià, un altre focus des de Fabra i Puig a la Meridiana i després un altre focus a Rambla Prim amb Gran Via. I llavors tots aquests focus coincidien a Plaça Tetuán, que és bàsicament un punt bastant cèntric.
7: I a les 12:30 ha començat la manifestació baixant cap a Arc de Triomf i anant cap
6: al Parlament.
7: Al Parlament, que jo estava a les 12:30 ja, hi havia una marabunda de penya.
6: No, però clar...
7: Una marabunda de penya a les 12:30 a Plaça Tetuán, que tu intentaves baixar el metro, no podies.
6: No, era impossible.
7: Bueno, i pujar tampoc. O sigui, els del metro... no hi podies
6: estar. S'ha ajuntat el Saló de l'Ensenyament, amb les vagues de metges,
7: de fet,
6: amb les vagues
7: de l'educació. A Plaça Espanya bueno, no sé si han començat o han estat un momentet a Plaça Espanya a aquesta manifestació i diuen que s'ha liat una mica perquè han entrat alguns plan piip i els altres hola, soc de la UAB, què vols estudiar?
5: Hi ha hagut un moment,
6: no ho sé, lletres,
5: va haver-hi un moment ahir on van tallar un carrer a Terrassa per la vaga de mestres, i un home va sortir del seu cotxe amb una barra metàl·lica i va començar a picar, que te voy a dar en la cabeza! Sí, un vídeo.
7: No, i avui de fet, TV3 ha fet unes quantes entrevistes a penya que s'ha quedat per allà, perquè al final han tallat la carretera i tu et quedes allà parat que no pots tornar endarrere. I els han fet preguntes en plan, què et sembla, tal... I les persones dient, bueno, és que a mi em sembla bé, o sigui, al final, si no els han escoltat, que els escoltin, no? Sí que és cert que el tall de carreteres que no estava previst, estava previst que, lògicament, anéssim pels carrers que estava previst, no? Però el tall de carreteres de P7 i tal ha durat una horeta. Després ja ho han deixat i han anat tots cap a Plaça Tetuán, que és on havia de començar.
6: Vinga, tot pel ferro!
7: No, literalment. De fet, jo estava anant cap a Barcelona amb els ferros i començava a veure pancartes, marees grogues, i dius... I aquí, no cal perdre'm.
6: I aquí a Sant Cugat hem tingut una manifestació de 150 mestres per reclamar, òbviament, totes aquestes reivindicacions que hi ha hagut de la vaga, que entre d'elles, ràtios més baixes, salaris més alts, més recursos per garantir l'inclusió als centres educatius... I, bàsicament, aquestes són les demandes principals del col·lectiu.
7: Exacte. Perquè... Que, de fet, les demandes aquestes era per tothom, o sigui, tothom estava demanant aquestes
6: els
7: coses.
6: Els pares ja estaven d'acord.
7: Els pares estaven d'acord. Els infants, els que poden saber una mica què és tot plegat, també estan d'acord. I aquesta manifestació de Sant Cugat ha acabat a l'estació...
6: Anant a Barcelona.
7: Anant a Barcelona, efectivament.
5: Sí, és que la jornada de manifestacions ha sigut durant tota la setmana i ha sigut quan el divendres on s'han juntat totes les manifestacions.
7: Exacte.
5: I han arribat al nucli de la ciutat comtal.
6: T'he de dir... Els mestres altres coses no ho sé, però organitzar-se...
7: No. És que t'he de dir que jo, que estava en la manifestació, clar, he començat a veure una mica tot plegat. Veuen alguna manifestació de l'11S?
5: Sí.
7: Vale. Sí. La recordeu com molt familiar, molt... molt...
5: Depèn de quina vas.
7: Sí, però... No. La de l'ANC i tal és com molt familiar, molt... No? Vale, doncs era exactament igual. O sigui, gent doncs això, amb gralles, amb timbals, amb batucades, mestres fent danses, fent coses... Hi havia mestres de música que s'havien ajuntat tots i estaven tocant amb les seves gralles, amb els seus timbals, amb el no sé què, amb el no sé quantos... que és al final el que saben tocar, no?
5: Ben parit, la veritat, ben parit.
7: No, estava molt guai. I a part, clar, s'ha ajuntat amb que avui també era vaga d'alumnes, llavors, clar, tots els alumnes que hem volgut anar allà, també estàvem allà, home, la veritat, molt familiar, molt xula.
5: No sé què passa, però els profes universitaris se la suda.
6: Sí. Però tu no saps quan, eh?
5: Però molt basto.
6: Però, sí, però tu no saps exactament...
5: La profe que tenia avui és molt, o sigui, és molt reivindicativa, i li veus... I se l'ha suat pavíssim. O sigui, estava en la classe tranquil·lament.
6: Nosaltres, jo faig un raonament allà per Castelldefels. A la meva facultat, el meu raonament és com els profes volen fer vaga si a la classe al costat estan fent missils. És una miqueta... No, em sembla... O sigui, és molt trist, però és per riure. Clar, perquè jo estudio enginyeria aeroespacial i al final, doncs, a la nostra classe, a la nostra facultat, som molt pocs, fem coses que volen, fem moltíssimes coses. Llavors, clar, bueno... Al final, els profes... Jo no he vist un sol profe d'universitat que faci vaga.
7: Vagos.
6: Quan els afecti. Sí. Potser quan els afecti a ells.
5: Sí, potser quan el govern
7: decidi
5: d'invertir en missils.
6: Potser. Senyors... Hem de fer una transició.
7: Anem a una tertulieta?
6: Anem al santuari.
5: Anem al santuari.
7: Vinga, va.
5: Anem al bar, que no diguem el nom per no dir una publicitat. Però
7: posa'm unes braves.
5: Tu voleu unes bravetes, un entrepà...
7: Jo t'he dit unes braves, un entrepà de bacon ara mentre,
5: De bacó.
7: De bacó. Uf,
5: jo,
7: com mentre ara,
5: Uns bons morros,
7: Uns
5: morros...
7: Tu, Joan, què vols?
6: Uf.
5: No I sé. També una clara ben freda.
6: No, una clara no.
7: Jo només,
6: una birra.
7: Jo només dic que ho estem gravant.
5: No, aquesta hora...
7: Ho estem gravant a les...
6: És digestiva.
7: Ho estem gravant a les 16:55, acabats de dinar. Tinc una gana ara mateix.
6: Nois,
7: espectacular.
6: Jo ara mateix sóc aquest personatge. Si us plau, escoltem un moment.
7: No em posaràs el...
6: No, què és això? No, això no és. Això no,
7: no,
6: és.
7: No em posaràs ara el torrente, no?
6: No,
5: què faràs,
6: no,
5: per favor?
6: No. Un moment, continuo parlant.
7: Bueno, avui parlarem sobre la última setmana abans de vacances.
5: Una setmana crítica, la veritat.
7: Intensa.
5: Intensa, sí. És la paraula, intensa.
7: Intensa.
5: Perquè jo tinc unes ganes de vacances ja.
7: Jo, de fet, m'han tancat ja les avaluacions, o sigui, jo ja estic al tercer trimestre, perquè vaig per trimestres. L'únic que tinc tres exàmens ja.
5: Tres exàmens, ja. És que jo m'estic morint. Bueno, de fet, no tinc exàmens per la setmana que ve, però tinc exàmens establerts, vull dir, per després de Setmana Santa. I, joder, nano, o sigui, tinc unes ganes de que me les sui tot.
7: Jo, el divendres, o sigui, ja, jo em parlaré a la zona zero, d'això, però el divendres, a les 14:30, que jo surto i dir... Oh!
6: Saps com serà el divendres sortir?
7: Oh.
6: Saps com serà... No, espera. Saps com serà el divendres sortir? Serà així. Mira, arribar, serà arribar a Sant Cugat i fer això. S'ha sentit?
7: No. O sigui, sí, però no sé què ha dit.
6: Com
7: ha
6: que
7: dit,
6: no? No, collons. Mare que em va parir. Bueno.
7: Un silenci.
6: Perdó.
7: No, a part, Setmana Santa aquest any cau molt bé, cau molt d'hora.
6: És veritat, cau força. Jo no sé, fa resta amb el Nadal.
7: Últim dia és el 6 d'abril, mm-hmm. O sigui, és molt guai. I jo, de fet, o sigui, claro, jo tinc... És que és molt guai, tio. Jo tinc 6 d'abril, acabo que és dilluns, el cap de setmana després, o sigui, el cap de setmana d'aquesta setmana del dilluns és el meu aniversari, després hi ha colònies de bastoners,
5: sí.
7: Després hi ha encabronada,
5: I
7: després ja estem al maig. O sigui, és que això es passarà pim-pam, pum.
5: És així,
6: pim-pam, torna a la cita.
5: El dissabte de la setmana que ve me'n vaig d'intendència, torno a l'1 d'abril, o sigui, tots aquests dies estaré així. Després, doncs això que deia el Martí, un cap de setmana de descans, bueno, de fet dos.
7: Veus, jo aquest cap de setmana de descans no el tinc.
5: Colònies d'escola, colònies de bastoners, després encabronada, a cada setmana següent.
7: 1, 2, 3 de maig. 1, 2, 3 de maig. Oh, com entrarà, eh?
5: I després, la setmana que ve d'encabronada, el dilluns, és el meu aniversari. Sí.
7: Jo, la setmana següent, tinc...
5: Sí, oients. Jo i el Martí ens portem un mes.
6: Molt bé.
7: Fantàstic. Ningú t'ha
6: preguntat. Ha sigut absolutament demencial.
5: Potser si algú estava prenent atenció, potser sí que ho ha sabut.
7: Que miri els dies anteriors. Joan, si et silencies una mica potser...
6: Per què m'he de silenciar?
7: Silenci perquè se t'ha sentit buscant els àudios.
6: Què és això?
7: Buscant els àudios.
6: Què àudios?
7: La cosa és... jo, per exemple, és que ara no tinc el mòbil, no ho puc mirar, però, clar, jo crec que tinc dos o tres dies de descans, només de Setmana Santa.
6: Només?
7: És molt heavy.
6: Només això?
7: És molt heavy.
6: Uau. No, nosaltres...
7: I, de fet, no tinc cap de setmana lliure fins al 20 de juny.
6: Nosaltres ens cau enmig de parcials. És criminal.
7: Tu, Joan, com passaràs aquesta última setmana, va?
6: Doncs mira, jo aquesta última setmana la passaré estudiant com un...
5: Fucking boig.
6: Fucking boig, exacte, perquè a mi em cauen parcials el dijous i el divendres. De la setmana que ve. I després tinc exàmens el dimecres, dijous i divendres de la següent. Wow. Sí, d'aquí dos.
5: Que ja són ganes, eh?
7: També t'he de dir...
6: Ganetes, vamos, ja
7: com s'agraeixen aquestes vacances, eh?
5: Sí, la veritat.
6: T'he de dir que... Sí.
5: És que ja, de fet, després de Setmana Santa ja és baixada.
7: No, sí, sí, totalment.
5: O sigui, ja és...
6: Baixada cap al declivi absolut.
7: És abril, maig i ja el juny...
5: Baixada
7: és que ja...
5: cap al llibre albedrío, no.
7: Jo, de fet, acabo el 22 de maig.
5: Ja,
7: és que a mi em queden dos mesos.
6: Uau.
7: Uau.
6: Uau.
7: No, o sigui, acabo el 22 de maig. A veure, posa'm un moment al calendari, 22 de maig.
5: Maig, 22.
7: És divendres.
5: Divendres,
7: sí. 22 de maig. Acabo el 22 perquè la setmana de després no tinc absolutament res i la setmana de l'1 de juny tinc recuperacions i la, del 8 al 12 també.
5: Mare meva.
7: I ja està. I jo el 12 de juny em veus fora al Cabró Rock celebrant que hauré acabat.
6: Ja hauràs acabat. El Cabró Rock.
7: no al segle.
6: Ah.
7: Em faltarà un any, però bueno, això ja estarà. Això és com el batxi, quan acabaves el primer ja està, el segon ja està.
6: És quatre lustres, tios, d'aquí no gaire. D'aquí menys d'un any no, jo tindré fet, quatre lustres. És un problema.
7: De fet, bueno, jo, si tot va bé, d'aquí tres anys no em veuràs aquí.
5: Ui, ui, ui.
7: Em veuràs a Ribes de Freser.
5: El tio s'anirà ja, no tindrà vida social, només es comunicarà.
6: No, literalment.
5: Els conductors.
7: Maquinistes.
6: No, maquinistes. Maquinistes.
7: De fet, pregunta, que serà... sabeu com es diu els maquinistes del metro de Barcelona?
6: Motoristes.
7: Ai, les d'AO.
6: Porten
7: una moto.
6: Sí, motoristes.
7: No porten un tren.
5: Una vegada dit aquest dato
6: curiós.
5: Home,
6: com condueixen també t'he de dir que sembla, eh? O sigui, mare meva.
7: Avui t'he de dir, estava jo a Ferrocarrils... anant i estava jo molt a prop de... Bueno, estava, doncs, això, els seients que hi ha davant de la cabina. I he començat, pip, pip, pip. Era l'home mort. S'ha frenat, de fet.
6: Ah, mira.
7: Bueno,
6: això està bé.
7: Ens hem quedat amb un home ja...
5: Creieu que podem començar amb les merdes del Genís?
6: No, absolutament no.
7: De fet, no.
6: De fet, no.
5: Quants minuts queden? La tertúlia?
6: Tio, encara mínim 10 minuts.
5: Manada.
6: Tranquil. Genís.
7: Calm, o sigui, quit calm.
6: Xileja.
7: Estem al bar. O sigui, tu no has acabat ni la Clara encara.
6: Clar, és que...
5: Claramente.
7: Vaya, xaval.
6: Mare meva,
7: bueno,
6: Dios.
7: Pues això.
6: Bàsicament, algú marxa a viatjar a Setmana Santa? No?
5: No, bueno, jo faré això d'intendència, que és com... No és un viatge, però sí que és com sortir de Sant Cugat, que ja està bé.
7: Jo sortiré de Sant Cugat...
6: Sortir a la cova, no?
7: Jo sortiré de Sant Cugat, m'aniré al multivers amb Eloi Cortomí.
5: Hòstia...
6: Teres Pedrín.
5: Convidat il·lustre de l'Hora dels Joves, eh? Convidat il·lustre. És que estem tenint uns programes que estem portant a gent bastant
7: il·lustre,
5: eh? I espera't.
7: I espera't perquè l'abril se viene fuerte.
5: Se viene fuerte, eh? A veure si
6: no,
5: se viene fuerte.
6: Qui tenim a l'abril? Ho podem dir?
7: A l'abril tenim algú d'encabronada.
6: Vale. I després?
7: Després no ho podem dir encara.
6: Ai...
5: No es pot dir.
7: Però s'està cociendo. S'està cociendo coses.
6: I you cook?
7: I cooking. Let him cook.
6: Havíem d'aguantar el silenci durant un segon obligatòriament per acabar partint-nos el cul.
7: Mare meva.
5: Cool. Parlar de l'últim que és que ja tinguem el Car Browser. Programa creat per aquesta casa. Sí. Per aquest estudi.
7: De fet.
5: Perquè l'altre estudi no l'utilitzen.
6: No.
5: Ja. I que només, o sigui, només s'ha utilitzat en aquest estudi.
7: No.
5: Que segurament
7: podem,
5: ha sigut
7: podem fer un
5: programa
7: segon.
5: Que més l'hem utilitzat.
7: Podem fer un segon de silenci? Tres segons?
5: No,
7: un segon. Gràcies, molt, vale, ja molt amable.
5: És que és
7: molt heavy, eh? Se'ns en va una cosa que ens ha estat acompanyant
6: programa,
7: 4 anys.
6: Aquest programa, mireu, em va estar explicant... va venir un dia el, no sé, el Màrius... Que el Màrius era...
7: Màrius Serra, eh?
6: Màrius Serra és el senyor...
7: No, hòstia, el Màrius. Que no és Serra,
6: No sé si és Serra. Màrius, no ho sé, Màrius algo.
5: Sí, Màrius,
7: de fet,
5: un geni.
7: És aquell de la foto.
6: Exacte. Doncs Màrius és l'home que ha muntat la meitat de les ràdios de Catalunya. Llavors, aquest home el vaig veure un dia reparant un dels cores d'aquí de... Bueno, una de les màquines d'aquí de l'estudi de l'estudi 2 de Cugat Mèdia. I el vaig veure aquí i, clar, vaig estar parlant una mica amb ell i tal, i, clar, el Cars Browser el va posar ell fa... que és un programa, és el programa que fem servir nosaltres per...
7: per posar les músiques,
6: per tirar les sintonies, bàsicament.
7: Exacte, sintonies
6: i aquest programa porta, doncs, gairebé portarà uns 20 i algo anys.
7: I a nosaltres ens ha estat acompanyant 4 anys, eh?
6: Clar, 4 anyets de programa...
7: 4 anys que... Nosaltres diem, escolta, puja això al Car Browser, puja no sé què, puja no sé quantos...
6: Clar. Ara hem
7: i ara ja no podem.
6: Ara canviem, ara anem cap a una nova...
5: La modernitat.
6: Cap a la modernitat, anem cap a l'X-Men.
7: Sí, perquè, un moment, o sigui, l'ordinador que tenim aquí a l'estudi té Windows HP.
6: No, Windows XP, que és de, no, de l'any 20... o sigui, és de quan Jesucrist va néixer amb l'XP al costat.
5: De quan Jesucrist va perdre les espardenyes.
6: Exacte. Això és de fa... Pues,
7: 3 anys.
6: 2.400 anys. Bueno, no, tant no. Tio.
7: No, mentida, perquè 2.400 Jesucrist encara no havia nascut.
6: Ja, és veritat. Bueno, faltaven 400 anys.
7: Estem al 2022.
5: 400 anys amunt ja, likes, o 400 anys.
6: Per arriba, per abajo...
5: Per dintre i per dintre.
7: No. Una pregunteta. Això, ara així m'ha sortit, eh? Però, claro, és abans de Crist, després de Crist.
6: Clar.
7: I abans i després hi ha un zero. que és quan va néixer Jesucrist. Vale. Abans, que comptaven els anys al revés, en plan... Avui,
6: menys 1, menys 2, menys
7: 3. Exacte. Avui és l'any 454.
6: Tu, molt
7: passa un any, avui és l'any 453.
6: Molt mesopotàmic, això.
7: Sí, eh?
6: No, en realitat,
7: en realitat no passava això perquè ningú sabia que existia Jesucrist, però bueno. No comptaven els anys, de fet.
6: Bueno, sí, però no.
7: Jo crec que no comptaven els anys.
6: Deies. Jo crec que en aquell moment... Ai, bueno, temporada de pluja, temporada de sol.
7: Claro.
6: Bueno.
7: Ai, és el teu aniversari. Escolta, però si va ser ahir, no?
6: Ja, tu, pues el dia, de la, el dia que plovia tant, pues d'aquí 10 dies és el teu complet, saps?
7: Claro, bueno.
6: Imagina't, pues no sé, ets molt vell, és molt vell.
7: Bueno, i ells anaven a morar-hi solar, no? Pues ja està, tu.
6: Clar, l'home del Vitruvi, tio.
5: Vaig a fer recerca, a veure si trobo alguna cosa.
6: Anem a fer recerca, atenció.
7: Llavors, Joan, pregunta per tu.
6: Oh.
7: Què faràs aquesta Setmana Santa?
6: Aquesta Setmana Santa estudiaré... No, mentida.
7: No,
6: estudiaré
7: alguna, alguna cosa així interessant de...
6: El dissabte vaig...
7: amb els meus amics el dissabte... o tinc algun aniversari o alguna cosa.
6: El dissabte vaig a la Telecogresca.
7: Epa, molt bé, això.
6: Amb
7: no?
6: els de Telecos, de l'UPC. Després, tinc aniversaris.
7: Ah, mira.
6: I estudiar com un fill de la grandíssima.
7: Vale.
6: I paro aquí.
7: Genís, tu què?
5: Doncs això de la intendència, que serà que em trobarà mitja Setmana Santa, i després, doncs, xilejar, fer bar, no sé...
6: Xilejar, atenció.
7: Xilejar, fer bar, i té un aniversari el dilluns.
5: Sí.
7: Ah, i les mones, tu fas mones?
5: Ah, ui, mones.
6: Espero que me la facin.
5: Ben mona.
6: Més, més els hi val fer-me-la.
7: Si tu no... què t'agafaràs, la del cap del Barça?
6: No, no, no.
7: A mi
6: me la fan
5: molt cares, les
6: handmade.
7: Molt cares, les mones.
6: Jo me la faig.
7: Jo també me la faig.
6: A mi me la fan handmade, que així m'agrada.
7: Jo també me la faig.
5: Abans del naixement de Jesucrist, el temps es comptava principalment mitjançant referències històriques, renegats de monarques o esdeveniments fundacionals de propis de cada civilització. No existia una era unificada, unitzant-se calendaris lunars o solars basats en cicles agrícoles, governats o fundacions de ciutats. Ja està.
7: Vale. Jo t'he de dir, les mones jo la faig perquè al final jo tinc un... O sigui, soc padrí.
6: Ui, el padrí.
7: Que de fet és la meva cosina. Llavors faig...
5: La gaila.
7: Faig la mona a la meva cosina.
6: La causin, causin.
7: I a mi me la fan perquè sempre és artesanal. Perquè, bueno, els hi ve de gust fer una mona.
5: El meu pare.
7: No.
5: No. No?
7: El teu pare el fa el meu germà.
5: Ah, és veritat.
7: Bon dia.
5: La cosa és,
7: jo estava... O sigui, jo sempre faig la mona i sempre me la fan. Ara, a mi em diuen, i hi ha persones que m'ho diuen, que la mona s'ha de fer el diumenge.
6: No!
7: En el
6: no,
7: diumenge
6: heretgia,
7: de Rams.
6: Heretgia. No.
7: Hi ha gent
6: no.
7: que la fa el diumenge.
5: Jo
7: sempre
5: això.
7: La faig el dilluns.
5: Jo no sé d'això.
6: Això és una heretgia.
7: Perquè el dilluns és quan s'ha de fer. Diumenge és el diumenge de Rams.
5: Jo no tinc ni idea, la veritat. No tinc ni idea.
6: A veure, ve sent una mica...
7: Lo mismo.
6: Me la resopla, saps? Però...
7: De fet, jo un dia vaig fer una mona el dia del meu aniversari.
6: Ah, mira.
7: I me la va pelar completament.
6: Hòstia. Tal qual, no?
7: Tal qual.
5: Jo vaig fer un mico
7: el dia feia...
6: Però llavors era un pastís, no? No era...
7: Sí, tal qual. Potser feia com 3 setmanes que s'havien acabat. És estupendo.
5: Bueno, doncs...
7: El Joan està buscant no sé què a l'ordinador.
6: Sí, tinc un problema. Problemes tècnics, com la vida. La vida bueno, és un problema tècnic.
7: Sempre es pot parar i seguir, eh?
6: Sí, de fet, farem una pauseta.
7: Per la publicitat!
6: Per la publicitat.
7: No, de fet,
6: tingui.
7: Un, dos, tres.
6: No, ara parem.
5: Ara,
6: quan canviem, quan canviem de secció ja ho canvio, ja està. No?
7: No, perquè vosaltres no
5: però
7: tindreu...
5: Però quan queda per canviar de secció?
6: Doncs aproximadament uns 5 minuts.
7: Vosaltres no tindreu el tall, o sigui, no notareu el tall.
6: No, vosaltres no veureu res.
7: Però nosaltres estarem 3 hores allà intentant arreglar el problema tècnic que té el Joan.
5: La màgia de la postproducció.
6: Bueno, no és que sigui del Joan, és que, bàsicament, els nostres cables doncs, tenen els mateixos anys que el Car Browser.
7: Sí,
5: clar, o més.
6: Potser hem d'anar renovant.
7: De fet,
6: aquest cable,
7: hem de celebrar una cosa.
6: La mare del Màrius l'utilitzava per en plan...
7: Hem de celebrar una cosa. De moment, no ha sonat cap interferència.
5: Oh.
6: El Pedro ha desaparegut.
7: Sabeu per què és això? Perquè a part de que el Pedro no hi és, perquè hem tret tots els mòbils fora del búnquer.
6: Un aplaudiment, si us plau. Un aplaudiment des de casa, vull a tothom aplaudint ara mateix a tots.
5: Des del cotxe?
6: Des del cotxe.
7: Si esteu conduint, no aplaudiu. No.
6: Aplaudiu i foteu d'hòsties al volant, en plan...
7: No, comenceu a pitar, en plan...
5: Això està sonant ara en un moment d'alegria, perquè ja és vacances.
7: És veritat! ¡Vamos!
6: Vacaciones, vacaciones! Te quiero, vacaciones!
5: Què fas?
7: Una cosa, Joan.
6: Què?
7: Tu has anat a veure Torrente, mi presidente?
6: Joder! Pua. Quina bogeria de pel·lícula. Us recomano a tothom que no l'hagi vist, si us plau, aneu a veure-la, perquè és una mofa de tota la política espanyola. És a dir, es fica... Mira, Torrente es fica amb els feixistes, es fica amb els de... Es fica amb tots els partits, es fica, de tots els colors, es fica amb els feixistes.
7: Amb el Nox.
6: Amb el Nox. Es fica amb el PSAE. Es fica amb el...
7: Amb el PSA més,
6: Es fica amb el paper. Es fica amb el restart.
7: Molt bona, eh? I amb el Derechas.
6: I amb el Podemos.
7: I amb el Derechas.
6: No? I es fica amb tots els col·lectius possibles. És a dir, Torrente no respecta a ningú.
7: Estupendo.
6: I això és fantàstic. Des del punt de vista de l'humor negre, és fantàstic. Llavors, us recomano a tots, si us plau.
7: Una recomanació, Genís, ara que no fas recomanacions, una recomanació de pel·li així, de coses així interessants.
6: Genís, pots veure Torrente Presidente?
5: Estic jubilat de fer recomanacions.
7: No, però així una cosa... Jo ara la faig,
5: ja,
7: però...
5: Ja la faré.
7: Sí? Jo he de recomanar una pel·li que és Balandrau, que va sortir
6: però
7: fa
6: res. És una muntanya, tio.
7: Home, no. És una pel·li, ja.
6: Bueno, però una muntanya també, no?
7: És bueno, sí, però que és una pel·li que va passar, de fet, a fets reals. Hi ha una cosa, un documental a 3CAT que també surt Balandrau. Si la voleu veure, no sé on està, la veritat.
5: Què li passa a la gent fent pel·lícules amb noms de muntanyes i coses així?
7: Vale, perquè...
5: Tor! Què dius?
7: No, però Balandrau. Balandrau és on va passar la història.
5: Però t'hi pots posar un altre nom?
6: La pròxima, la pròxima pic de l'àliga.
7: No.
6: Pic de la coma del clot.
5: Ocell de pedra.
7: Ocell de pedra.
6: Cuixarola.
7: Balandrau, viento salvaje, no ocell de pedra.
6: Montseny. Com se diu? Però,
7: Puigmal.
6: Puigmal. Torreneules.
7: Pic de l'àliga.
6: No, ara es diu com el clot.
7: Pic de Núria. Gràcies, Janis.
6: Salut!
7: Bueno, doncs és això. Que encara està al cine, si la voleu anar a veure. És sobre una història real.
5: Pedro Sánchez patrocina.
7: Aquest.
5: Pedro Sánchez patrocina?
7: Ah, el Bono Cultural.
6: És veritat. Bueno, Pedro Sánchez patrocina. A mi m'han patrocinat a tota la meva família, eh? No sé.
7: A mi saps qui m'ha patrocinat?
6: Què?
7: El Cabro Rock.
5: Quina reverberació més rara,
6: no? I a mi saps qui m'ha patrocinat? La Telecogresca.
7: Bravo! I a tu què t'ha
6: Pedro Sánchez!
7: Patrocinat?
6: Guapo!
7: De moment, res.
5: Bueno, no m'he comprat moment... alguna cosa. M'he comprat llibres.
7: A mi m'ha patrocinat el FIFA 26. Bravo!
5: M'he comprat llibres, bàsicament.
7: Ah, i a tu sí que t'ha patrocinat?
5: Ah, el concert de Palestina.
7: Ah, mira, olé.
5: Amb la Bona Cultura.
7: A tu t'ha patrocinat una cosa, el FIFA 22.
6: Bravo! Això.
5: Ah, perquè me'l va regalar quan es va...
7: Perquè el vaig comprar i després vaig comprar el 26 i li vaig regalar.
6: Ah, mira, està bé.
5: Sí, solidaritat.
6: Good boy.
7: 6 euros em va costar, vaja.
6: Doncs res, nois, si no us importa, anem a fer un passi. Un passi a la següent secció. Vale? Senyors?
5: Som-hi, doncs. Molt bé, doncs seguim aquí a l'hora
6: dels
5: joves.
6: I no us heu enterat.
5: No passa res.
7: Quina bona pausa publicitària,
5: no passa res.
7: Xaval.
5: I és que, companys, aquest passat divendres 13 de març, dijous, 13 de març, van ser els Premis Sant Cugat de l'any, una gala de premis on es guardonen a les figures més rellevants d'entre la població santcugatenca durant l'any 2025.
7: Tu creus? Perquè, Joan, tu has guanyat algun?
6: No.
7: Genís?
5: De moment no.
7: Jo tampoc. El Pedro tampoc, perquè viu a Reus. Jo estic enfadat. José María. Por favor.
5: En aquesta edició...
6: Mira, jo diré pip Reus.
5: En aquesta edició, a l'hora dels joves, vam assistir com a corresponsals de premsa per fer-li algunes preguntes a alguns dels guardonats de l'any. Així que avui us venim a explicar la nostra experiència posant-vos talls de veu de les entrevistes amb doncs, aquests guardonats. Primer, començarem amb la Judit Colell, que és una directora de cine, coneguda ara per la seva direcció a la pel·lícula Frontera, guanyadora de d'un premi Gaudí.
6: Però la de França, l'Andorra, la de...
7: És que vaya imbècil.
6: Anglaterra.
5: Així doncs, entrem amb el tall de veu. Primer tall de veu, la primera pregunta que tenim és: on guardaràs el premi?
8: Al menjador. Al menjador, tinc els premis allà.
9: Ens promets que no ho posaràs per aguantar els llibres, no?
8: No, no el posaré per aguantar els llibres. No sé com és el premi. De cap manera. És un premi molt important per mi, perquè el premi de la meva ciutat és, per mi és un premi molt especial, perquè a fi de comptes és el lloc on vius, on te fas comunitat i que et reconeguin els teus mèrits. Evidentment, aquest premi tindrà un lloc d'honor molt gran a casa meva.
5: Tot seguit, li hem preguntat sobre la...
7: Un moment, Els premis s'assemblaven molt a un reposa llibres.
5: Sí.
7: Era així.
5: Era fàcil, era així.
7: Era la pregunta obligada.
6: Sí, la veritat que sí.
5: La Martí només ha fet dues preguntes als convidats. Sí.
7: El Genís 3, tampoc.
5: I jo més. Però bueno, sobre la pel·lícula Frontera, també l'hem preguntat, i sobre la seva rebuda als cines. Això ens ha dit.
8: Doncs jo la veritat és que, mira, veient que portes una sudadera d'Open Arms encara, jo a mi el que em va cridar més l'atenció de la pel·lícula, el que em va connectar més amb la història, és que parlava de gent que havia de fugir de casa seva, que havien de fugir de casa seva per la fam, per la por, per l'horror, per la mort, per la guerra. I el que explica la pel·lícula és com el reben en el poble. I això és el que a mi em va agradar més, no? Com les persones que rebem els nouvinguts els podem rebre amb els braços oberts, volent-nos ajudar, al contrari, condemnant-los i voler-nos tornar, o mirant cap a un altre costat i no fent res. I en certa manera la pel·lícula és una pel·lícula que crida l'acció i que el que m'interessa més ja no és tant parlar del nazisme ni de la Segona Guerra Mundial, sinó que és parlar dels fenòmens migratoris que es produeixen per les bestieses que fan els éssers humans.
5: I com ha sigut la rebuda del film?
8: Ja molt bona.
5: L'any passat?
8: Molt bona. Encara està en cinemes. Avui m'ha dit la productora que ja feia 3 mesos que estava en cartell. Ha anat molt bé de nivell de taquilla. Hem guanyat el Gaudí a millor pel·lícula, millor actriu secundària, millor vestuari i premi del públic. Vull dir que increïble. No puc esperar res millor.
7: Home, a veure, s'ha endut molta cosa.
5: Home, clar. I el Premi Sant Cugat de l'any.
7: Ah, exacte.
5: Per últim, li hem preguntat sobre si s'havia preparat algun discurs per, després de donar-li el premi,
6: a reposar llibres.
5: Si s'havia preparat algun discurs.
7: Perquè recordo que aquests premis, els guanyadors van sortir un mes abans.
5: Clar.
7: O sigui, ja ho sabien que havien guanyat.
5: A veure, què ens ha dit?
8: Mira, he decidit que no... He pensat de què volia dir, però he decidit que no volia preparar-me res, perquè ja en els Gaudí vaig preparar un petit escrit i després et poses tan nerviós que no saps què dir. Vull dir, aquí jugo un avantatge, que és que sé que me'l donen. Vull dir, no és allò d'estar allà esperant i quan diuen el teu nom, que és realment un moment molt emocionant. Però sí, no, res, és un agraïment molt curt que hem de fer i bàsicament serà agrair-li a la ciutat i agrair-li en aquesta meravellosa ciutat on jo no he nascut però porto més de 20 anys aquí i que em sento totalment santcugatenca i a la meva família.
5: La Judit ens la vam trobar, va ser la primera persona que vam entrevistar, que just quan estaven entrant la gent la vam veure entrar i vam dir, va,
7: l'hem d'entrevistar. A por ella!
5: La segona persona que ens vam trobar va ser la Maria Fabregras, que és la propietària i creadora del Pou d'Art aquí.
6: Ojo,
5: a Sant Cugat.
6: No Maria Fàbregas, Maria Fàbregas.
5: Exacte.
7: Hòstia, no ho havia pensat, eh?
5: Llavors, que l'han galardonat com a, doncs, per la seva atribució a l'art a la ciutat i com a artista santcugatenca. I això és el que ens ha volgut dir sobre què significa per ella aquest premi.
10: A veure, és un premi que em fa molta il·lusió, però també em fa un cert respecte, no? Perquè, clar, Sant Cugat hi ha molta gent i que de tota la gent que podria mereixer un premi m'hagin triat a mi, doncs em fa molt de respecte dintre de la il·lusió, no? I també és un premi que crec que és com sorprenent per mi, perquè me'l donen no per Pou d'Art, que porto 27 anys, sinó que me'l donen com a artista. Sí. Llavors encara em fa més il·lusió, perquè molta gent m'identifica sempre com a Maria de Pou d'Art i m'agrada que m'identifiquen com a Maria artista.
7: Bueno, doncs, pues, Maria artista, felicitats.
5: A veure.
6: Ole, lo caragole.
5: Durant aquests últims anys ha sigut rebuda, reconeguda internacionalment per les seves obres... amb un reconeixement internacional, ja que les seves obres han sigut exposades a exposicions per França, crec, i per Itàlia.
7: Itàlia!
6: La bella Itàlia!
5: De fet, no estic del tot segur.
7: Sí.
5: Però, total, que això li vam preguntar, i això és el que ens ha dit. Joan?
7: ens ha dit això.
10: Clar, jo fa molts anys que bueno, quasi em farà 30, que faig exposicions, que faig, presento a concursos, bienals, però per diferents motius de la meva vida doncs, portava un temps sense de poder-m'hi dedicar plenament. Llavors, el fet de fer l'exposició aquesta a Cal Jarré ara al mes de setembre va ser com un tornar a començar. I sobretot el fet d'haver-me separat de Pou d'Arc i el meu taller ara el tinc fora de Pou d'Arc. Va ser un creure'm realment que sí que sóc artista, no? Perquè si no t'ho creus tu mateix, no pots fer-ho creure als altres. Llavors, bueno, ha sigut una mica tot això.
5: Per últim, tot seguit li hem preguntat sobre on guarda, el seu premi.
7: La meva pregunta.
5: La pregunta del Martí. I això ens ha dit.
10: Mira, és un gran dubte, perquè primer crec que el portaré a Pou d'Arc per donar-li visibilitat, perquè per allà passa molta gent, però potser després estarà en el meu taller, sí, estarà o a Pou d'Arc o en el meu taller, a casa de moment no.
7: Bueno, doncs a casa de moment no.
5: A casa de moment
6: no.
7: Al costat del menjador i no superant amb això.
6: Utilitzant com a forquilla, no?
7: Tot seguit, no, com a reposa llibres.
5: Tot seguit li hem volgut preguntar sobre com creu ella que està a l'escena artística de plàstica Sant Cugat del Vallès. I això ens ha dit.
10: Doncs molt aturada, però amb moltes ganes. I molt aturada a nivell de premsa local. Se'n parla molt poc. Jo he tingut una exposició durant 4 mesos i encara espero una entrevista. I és una cosa que em sap molt de greu, perquè abans, quan feia exposicions, els medis em buscaven per fer-me entrevistes. I 4 mesos, una exposició important al Museu de Cal Jarré, i he pensat, que estrany, què passa? Jo no he sigut d'anar a perseguir. Abans potser anava a perseguir els mitjans a veure que, si em treien alguna cosa. Ara ha sortit publicada la notícia que es va inaugurar i ja està. Saps? Llavors, és allò que... I ganes n'hi ha, eh? I a més, estic dintre de la taula d'arts de Sant Cugat i preparem pel 18 d'abril el Dia de l'Art. I he estat dintre de l'organització i hi ha moltes ganes, hi ha molts artistes, moltes escoles que volem fer coses. Llavors, a veure.
7: Quan media, tio. Espavila.
6: Corpo.
7: Espavila.
5: Què fas de peu?
7: És que em venia de gust aixecar-me.
6: Martí.
7: Espavila.
6: El Martí està de peu. El Martí està en peus.
5: Bueno,
6: i quan el Martí està en peus, hi ha un problema.
5: Per últim, una altra pregunta del Martí sobre si s'ha preparat algun discurs.
7: Un altre cop.
5: Si s'ha preparat algun discurs pel final, bueno, per quan li doni el premi.
10: Bueno, clar, he de parlar un minut. Em donen un minut de glòria. jo una cosa que canviaria dels

0: I la primera pregunta que li vam fer va ser com està la cultura a Sant Cugat, i això és el que ens va dir.
1: Ara mateix estem en un bastant bon moment, tant de participació a l'entitat, de membres, no?, de socis que tenim i d'activitat que fem. Jo el futur, com almenys nostre, el veig positiu, però sí que és veritat que la imatge general de la cultura a Sant Cugat jo una mica el veig una mica preocupant, perquè cada vegada les entitats tenim més dificultats per fer la nostra activitat. L'Ajuntament a vegades tenim la sensació que parla molt i tampoc ens acaba de donar els mitjans que necessitem, especialment mitjans materials de, no, llocs locals, espais, que això és el que més ens falta a tothom i costa cada vegada més de trobar. Però a nivell de que perduri, jo crec que estem bé.
2: O sigui, la cultura, o sigui, a ells els hi va bé, però la cultura en general no.
0: Home, tenen local, els hi va bé. Els
2: sí,
0: hi va bé.
2: Home, els
3: això,
2: tenen local.
3: Luxe, eh?
0: Sí, luxe.
2: Luxury, eh?
3: És luxury, eh?
2: Ojo. Estan tots pijillos a tot Sant Cugat, eh?
0: Tot seguit els hi vam preguntar el significat d'aquest premi per l'entitat.
3: Martí? Què és això?
2: Bueno, pues muy...
1: Per nosaltres és un reconeixement, no, dels 50 anys que portem fent feina, no de la Junta actual, que portem molt poquet, però sí de tota l'entitat i de tot el recorregut que hem fet, i al final se sent molt bé, no, que l'Ajuntament o Sant Cugat, la ciutat en general, digui, mira, aquí tens el teu reconeixement per haver estat aguantant, no, o per haver estat fent feina durant tant de temps.
0: Per últim, li hem preguntat, bueno, el Martí li va preguntar...
2: És mi pregunta.
0: On guardarà el premi?
1: Ostres, doncs li haurem de buscar un, no un racó, però algun lloc en el local de l'entitat, perquè...
4: D'aguantar llibres no serà.
1: No, d'aguantar llibres no serà.
3: Després, ix, quasi.
0: Després vam anar a la gala, vam veure la gala, que va durar unes bones...
2: 3 hores.
0: 3 hores.
3: Cordons!
0: Va ser una gala llargueta...
2: però entretinguda.
0: Sí, i al final... vam poder entrevistar el backstage.
2: Ens va convidar el seu camerino, gairebé. No,
0: bueno, gairebé, gairebé. El backstage de l'auditori, el Pep Plaza, el presentador, i comediant del, bueno, de moltes coses, però del Polònia, entre moltes. Primer li vam preguntar com ha anat la gala, quines van sigut les sensacions.
5: Home, la gala crec que ha estat àgil, que l'hem dividit en 3 parts. Una part que és la benvinguda, com és tradicional cada any, de l'himne de Sant Cugat amb la coral, i després hem fet una benvinguda diferent amb l'Esther i donant pas en el Jofre, que cada any ho presenta, i aquí hem fet tota aquesta part còmica abans de començar amb l'orquestra, i aleshores hi hem fet un bloc molt extens de 10 premis, però la gent ha sigut, jo crec que ha sigut molt àgil, perquè hem fet els 9 premis, un d'ells era triple, el 9è, i després hem aprofitat per fer humor, que hem fet aquest homenatge a l'Eugeni, i llavors he fet tot un univers de personatges que ha oxigenat amb el sentit de que, bueno, veníem de molt de parlaments i molts premis, hem intentat fer molt riures i molt interactuació amb el públic per després anar en el premi a la trajectòria, que la gent, diguéssim, havia agafat aire, perquè, clar, tanta estona de... Potser hem fet uns 15 minuts entre Eugeni, Rajoy, jo què sé, hem fet Sánchez, Guardiola, tot aquest lío, ha donat peu a que la gent s'hagi distret una mica, i hem pogut anar al Ramon Grau, que ha fet el seu parlament, juntament amb el parlament de l'alcalde, i amb aquesta sorpresa final, per això et dic que han sigut 3 parts, no? Una part que és amb l'orquestra, l'humor, I els premis, els reconeixements. Jo crec que aquestes 3 parts han fet que sigui més vistosa, diferent, però per això, com que la gent coneix les gales, quan ja parlava l'alcalde després de Ramon Grau, ja la gent ja marxava. S'han perdut l'espatec final, que crec que ha sigut molt diver amb la guitarra i, bueno...
2: Que era Paco, nosaltres vam estar a punt de marxar, eh?
3: Que era Paco de Lucía, sí. I com el agua!
2: Bueno, bé, nosaltres vam estar a punt de marxar fins que el Pep Plaza va dir no marxeu, que falta una última cosa.
3: Ui!
0: Exacte. De fet, va ser un moment estel·lar, però li vam preguntar a ell que si hagués de destacar un moment de la gala, quin seria? I això ens va dir.
5: Home, jo crec que el moment del reconeixement al Ramon Grau, en aquest cas aquest any, que és el moment que els aplaudiments van per ell, i el vídeo homenatgen amb ell, més el seu parlament, més el de l'alcalde, que fa la glosa, doncs explicant el perquè d'aquest reconeixement, és molt bonic. Jo crec que aquest és el moment bonic. Després hi ha moments d'humor que a les gales jo crec que sempre funcionen, però crec, no perquè ho haguem fet nosaltres, però que els hem encertat, han sigut, bueno, el públic en general ha connectat.
2: Bueno,
0: ja per últim li vam preguntar que si hagués guanyat un premi Sant Cugat de l'any, on l'hagués guardat?
2: Bueno, mi pregunta. On habría guardado?

0: el guardó?
1: Casa meva, al costat del piano, amb una vitrina on tinc cosetes, i allà pues, hagués posat el premi de la fava de Sant Cugat.
2: Perquè era com un llibre i al mig una fava.
3: Quines van ser les teves experiències en aquesta...
2: Molt guai, m'ho vaig passar molt bé. Si algú no va poder...
3: Assistir.
2: Ho troba tot al YouTube de Cugat Mèdia, que està tot penjat en directe. Bueno, en directe no, però...
0: El teu tub de Cugat Mèdia.
2: El teu tub de Cugat, el Cugat al mitjà de Cugat.
3: El Cagat Mèdia.
0: Cagat Mèdia, sí.
3: I ara, una vegada acabat...
2: Una cosa, 3 segons. Ens hem de disculpar amb unes persones que la setmana passada vam dir... No, fa dos. Vam dir que estaríem al Gincamaz. Gincamaz no es va poder fer.
3: Per la pluja.
2: Però...
3: Es farà el 22, 21.
2: O no ho sabem, perquè encara no s'ha anunciat.
4: No ho sabem, tio. Vale.
3: No em dis res.
2: Però es farà. S'ha ajornat.
0: S'ha de fer.
2: S'ha ajornat i llavors estarem allà, també.
3: Jo faig copy-paste amb el que ha dit el Martí. Trobo que va ser una experiència molt xula i ja ho farem més vegades. Així que, Martí, ens portes la zona 0, no? Avui?
2: Ja feia falta...
0: Anem a la zona 0.
2: Sí.
0: Martí, hem de fer la zona 0.
2: Agafa l'ascensor.
0: Vinga, corre.
3: Il·lustra'ns.
0: Va, ja hem baixat. Va ràpid, avui.
2: Bé, no, només avui farem l'última setmana abans de Setmana Santa.
0: Ui!
3: Vale, va.
2: Vale? Primer de tot...
3: Rima, sisplau, va.
2: Rima. Aquella setmana on tothom ja està mentalment de vacances, però el teu sistema educatiu et diu 4 exàmens, 3 tasques i 2 treballs que has d'entregar el mateix dia. Comences la setmana pensant, això ja està fet, error, no ho està, no està ni començat... És dimarts i ja tens examen divendres, treball dijous, exposició divendres, un profe que et diu, és ràpid, però només és un dossier. Un dossier de 18 pàgines, el fill de puta, que t'ha abusat. El teu cervell,
0: heavy.
2: I és a la platja o a la muntanya, jo aniré a la muntanya, no ho sé on anireu vosaltres, però tu estàs a classe, però mentalment estàs estirat a una tovallola mirant al mar.
0: Mentalment estàs així.
2: Sí, el copy que baixa. Tira, que vull parlar. El problema és que el teu cos està assegut a una cadira incòmoda mentre algú explica coses que semblen importants, però que no ho fan.
0: I tens el cul acartronat.
2: Puc parlar, gràcies. El teu servei diu, Setmana Santa. El profe diu, tema 7, obrigo el llibre. Gràcies. A veure, o sigui, no ens mentirem. Mires al teu voltant i tothom està igual.
3: Tens 3 minuts.
2: Sí, molt bé, me la pela. Mires al teu voltant i està tothom igual. Un dormint amb els ulls oberts, un altre amb el boli a la boca mirant al buit. Algú que diu que has acceptat el suspens com estil de vida. I el típic que diu, ja aquest trimestre el dono per perdut. És una classe, però sembla un grup de supervivents, literalment. I últim dia, és l'últim esforç. Abans de vacances, els profes entren amb energia estranya, com si sabessin que és última oportunitat per complicar-te la vida abans de vacances. I frases reals de això entra a l'examen, ho farem ràpid, és fàcil si ho entens. Una merda, xaval, una puta merda.
0: És fàcil si ho entens.
3: Exacte, ja ho has dit
0: tu.
2: I arriba el moment crític, són les 22:47, estàs fent un treball que existeix des de fa 3 setmanes, però que has decidit començar avui i s'entrega avui. Obres el títol, poses...
0: Em passa això amb informàtica.
2: Fins. Obres el document, poses títol, nom, data i ja estàs cansat. Busques info, copies, enganxes, canvies paraules perquè no sembli copiat i acabes escrivint coses que ni tu entens. Però són acadèmic i és el que compta. Arriba la gran mentida universal.
3: El capitalisme.
2: No, després de Setmana Santa em poso el dia. No t'ho creus ni tu, xaval. Tots ho sabem. És una promesa buida que es diu cada any falla amb una precisió espectacular. O sigui, comença el primer dia de després de Setmana Santa i no t'hi has posat ja. Arriba divendres, última hora, la classe és eterna, no sé què passa, però la classe és que dura 4 hores, la puta classe, tio. El rellotge no avança, el profe encara està explicant, tu no vols més informació, tu vols sortir, i sona el timbre.
0: Pip! Pitido final.
2: Un segon de pau... I després, llibertat!
0: Llibertat, sin ir a llibertat.
2: Yeah. I ja està.
3: I fins aquí l'hora dels joves. Espero que...
0: Hem augmentat el temps.
2: Ah, vale. No, llavors segueixo. Cap problema. I així acaba la setmana més llarga de l'any. Aquella que comença amb esperança i acaba amb supervivència. La setmana abans de Setmana Santa no és una setmana. Quantes vegades he dit setmana en aquesta
4: setmana?
2: Frase?
3: Setmana?
2: Si l'has superat, en mereixes unes vacances. I si no, també. I la setmana que ve...
0: Setmana Santa.
2: No hi ha programa. Per Però d'aquí dos...
0: Sí que n'hi ha.
2: Sí que hi haurà i parlarem de les vacances de Setmana Santa en el moment que dius estudiaré i no ho fas.
0: I pels que tenim finals, els que tenim parcials... Doncs...
2: Tampoc ho farà, Joan. No et menteixis.
0: Intentaré que sí. Perquè si no, no passaràs primer de carrera.
2: No et menteixis. Són 4 anys, no tu?
0: 4 anys.
2: Hòstia, quin pal, xaval.
3: Anys, bueno, com jo, també. Et surt el raro que fas dos?
2: No, són els cicles.
0: Els cicles, tio. Els
2: cicles van dos.
0: CFGS.
2: Sí.
0: L'FP.
2: FP...
3: Fill de puta.
2: Super. FPS.
3: Fill de puta, subnormal.
2: No, és fill de puta superior.
0: Doncs fins aquí...
3: No, dels joves surto jo perquè jo he fet la presentació. Un plaer estar aquí una altra vegada amb vosaltres, programa Tets de la temporada 4. I doncs això, ens veiem d'aquí 4 setmanes.
2: No, home, no.
0: No, dues, tio.
3: Dos. Que passeu molt bona Setmana Santa, que ja comença això i estudieu.
2: I que ja estem a la primavera, bé!
0: La primavera, trompetera! Bona nit.
3: Que ja llega Julio. Vámonos.
0: Què? Julio Iglesias?
2: Un dia i festa major.
0: Vamos!
3: Doncs res, apa, que us vagi molt bé, bones vacances i
0: adéu-siau.
3: I adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: La santcugatenca Mercè Martí, presidenta executiva de Cresto Nivera Audit i sòcia directora de l'oficina de Barcelona, ha estat reconeguda com l'auditora distingida de l'any pel Col·legi d'Ascensors Jurats de Comptes de Catalunya en el marc de la celebració del Dia de l'Auditoria i del 30è aniversari del Col·legi. Salutacions, Mercè, gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
8: Què ha significat per tu ser nomenada auditora distingida de l'any pel Col·legi d'Ascensors Jurats de Comptes de Catalunya?
9: Pues mira, per mi ha estat un honor molt especial. Rebre aquest reconeixement del col·legi, i a sobre en un any tan simbòlic com el seu 30 aniversari, pues em dona una enorme satisfacció, però també molta responsabilitat, no? Són més de 3 dècades dedicades a una professió que estimo i que avui viu un moment de canvi profund. I que el col·legi hagi valorat aquesta trajectòria i el compromís amb la professió pues no deixa de ser un impuls per seguir treballant amb la mateixa exigència i, sobretot, amb la mirada posada en el futur, no? Crec que, sincerament, que és el reconeixement més important per una auditora o auditor dintre del territori espanyol.
8: Abans de tu, només hi ha hagut 2 dones que hagin rebut aquest reconeixement. Creus que és una cosa que està canviant, que cada vegada és menys masculí aquest sector o encara falta camí?
9: Mira, la veritat és que el fet que només 3 dones hagin rebut aquesta distinció en tota la història mostra que encara tenim molt camí per recórrer. Però també alhora és una senyal de que les coses avancen, no? I que cada vegada hi ha més dones amb trajectòries sòlides dintre del nostre sector, no? Per mi, sincerament, és un orgull formar part d'aquest pas endavant i espero que serveixi perquè moltes més professionals se sentin cridades a ocupar espais de lideratge. Jo crec que també és important el tema de referents. I, bueno, i precisament per això, doncs, quan se'm va proposar formar part de la comissió d'equitat de gènere del col·legi, presidir-la, doncs precisament em vaig posar al capdavant, no? Perquè crec que és important. És important que ajudem a aquest tema. Mm-hmm. Queda molt per fer, eh? Queda molt per fer encara.
8: Sí, de fet, aquest potser és un dels projectes que t'ha fet més mereixedora d'obtenir aquest reconeixement. I quins altres diries que són els punts claus de la teva trajectòria que han valorat?
9: Mira, jo crec que ha estat la constància al llarg de tots aquests anys i la voluntat de fer créixer una manera de treballar, que basada en el rigor i sobretot molta exigència. Però també perquè he tingut la sort de poder liderar projectes que han ajudat a impulsar la professió, no? He creat iniciatives com el Grup 20, que és l'Associació de les Firmes Mitjanes d'Auditoria i que avui és un espai de referència i jo presideixo. També he creat la meva pròpia firma, Cresto Nivera Audit, que avui presideixo. I també fa uns anys que em van proposar, com t'he dit abans, el president de la Comissió d'Equitat del Col·legi, i jo crec que això també és un punt important. I, bueno, i també suposo perquè sempre he estat disposada a participar en activitats, comissions i òrgans de govern dels auditors, no? En aquest moment, doncs, bueno, vaig estar membre de la Comissió Deontològica i en aquest moment soc membre del Consell Directiu de l'Institut de Censos Jurats de Comptes d'Espanya i membre de la seva Comissió d'Inversions i presidenta de la Comissió Econòmica. Vull dir que, no sé, jo crec que bueno, que he demostrat que a mi aquest món m'apassiona i que m'hi dedico, no? I també que, evidentment, tot això no s'aconsegueix sola, no? Al darrere hi ha equips molt compromesos, ja sé de professionals que m'han acompanyat i que han cregut en mi. I jo crec que això també és molt important, que tot això suma i al final és el que fa que hagi pogut tenir un reconeixement com aquest.
8: Sí, sí. I tant. Parlaves de la creació de Cresto Nivera Audit a Espanya, Portugal i Andorra. Com recordes aquell moment i quins van ser els principals reptes durant aquell procés?
9: Mira, home, van ser durs, però bueno, el primer que diria és que el primer repte que vaig tenir va ser atrevir-me a fer el pas de deixar una firma consolidada en la que jo estava, i era una sòcia amb un pes important, per crear una nova firma, no? Perquè jo pues, tenia una visió de firma diferent, no? Segon, pues, va ser el convèncer un grup de despatxos que hi havia per tot Espanya, és a dir, Nivera Audit, aquí a Catalunya no tenien a ningú, pues, que apostessin per mi i pel meu projecte. I el tercer repte pues, va ser convèncer Creston, que és una red internacional, de que apostessin per nosaltres, ¿vale? I per tant ens donessin pues, la representació d'Espanya, Portugal i Andorra. No? I a més, pues, bueno, el repte també important és que tot això ho vam fer-ho amb un temps rècord, no? De quasi 3 mesos aproximadament.
8: Déu-n'hi-do. I quin valor aporta avui Cresto Nivera Audrit al sector i com ha evolucionat gràcies al seu lideratge?
9: Doncs mira, jo crec que Cresto Nivera Audrit aporta proximitat, criteri i una manera de treballar que combina l'experiència amb una visió molt atenta als nous reptes que ens venen, no? Som una firma que coneix bé el teixit empresarial del país i que aposta per un servei personalitzat, cosa que els clients valoren molt en moments on tot canvia tan ràpid. I al llarg dels anys hem evolucionat amb aquesta fita, créixer sense perdre la nostra essència. Hem ampliat equips, hem incorporat perfils més diversos i hem reforçat la presència internacional a través de la xarxa de Creston Global. I també hem impulsat una auditoria que jo crec que més moderna, oberta a la tecnologia i sensible als aspectes socials, que avui ja formen part de qualsevol decisió empresarial, no? Jo crec que tot plegat ens permet consolidar-nos com una firma de referència i, sobretot, seguir aportant confiança al sector, que no deixa de ser que és el cor de la nostra feina.
8: I des de la seva experiència en diferents comissions i entitats, quins creus que són els grans reptes de la professió auditora a Espanya i Catalunya de cara al futur?
9: Mira, un dels grans reptes és adaptar-nos a un entorn que evoluciona molt ràpidament. Jo crec que això passa en totes les empreses, eh? La tecnologia és una aliada enorme, però també exigeix noves competències i una manera diferent d'analitzar la informació que obtenim, no? I, per tant, doncs, caldrà integrar la intel·ligència artificial amb criteri i garantir que la qualitat i la independència continuïn sent el pilar de la nostra feina. I l'altre repte és l'atracció i retenció de talent, no? Necessitem perfils diversos, més híbrids i amb capacitat d'entendre tant les dades com el context empresarial i social. I això implica repensar com formem i com retenim els nostres professionals. I també tenim un desafiament en l'àmbit de la sostenibilitat, no? Les empreses ens demanen més informació no financera i això obliga la professió també a evolucionar cap a un rol més ampli, amb garanties pels usuaris i amb una regulació clara. I finalment hi ha un repte que personalment considero essencial, no?, que ho hem parlat abans, que és avançar en l'equitat i representació. Encara hi ha poques dones en posicions directives i aquest equilibri és indispensable per construir una professió més forta i més alineada amb la societat actual.
8: Doncs mira, justament volia acabar aquí una mica amb, tornant a la comissió de gènere del col·legi que presideixes actualment. Una mica ja ens has anat explicant, però a mi em sorgeix una mica el dubte de bé, per què falten dones, per què és tan difícil. Hi ha una part que segur que pot ser degut a una mica les dificultats de conciliació. Sé que l'auditoria és un món en el qual es treballa moltes hores, jornades molt llargues, també hi ha bastanta pressió, bastant estrès laboral. Com ho veus tot això? Ha anat millorant o està previst que millori al llarg dels anys?
9: Mira, el que sí que és veritat és que des de la comissió estem treballant molt intensament en fer en que això, que les dones no abandonin el món de l'auditoria. Com has dit tu, és un món amb molta exigència i amb molts horaris, però sí que és veritat que el que s'ha de fer és treballar per fer una conciliació clara i també involucrar totes les firmes per garantir que la progressió professional sigui realment equitativa, no? Això sí, inclou polítiques de conciliació, criteris transparents de promoció i un entorn on tothom se senti escoltat. Crec que cal treballar amb una mirada col·lectiva. La diversitat no és una qüestió d'un comitè, el que jo tinc, sinó de ser un compromís compartit per tot el sector. Mm. I que sigui una professió més representativa i preparada pel futur. Jo crec que sí, que estem fent passos i que estem evolucionant, però és veritat que en aquests moments, a veure, auditors són un 20%, més o menys, aproximadament entre un 20 i un 23, amb la qual queda molt per fer, però bueno, estem treballant amb ell. I també crec, com he dit abans, que és important això de tenir referents.
8: I tant. D'acord, Mercè, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona.
9: Doncs moltes gràcies a vosaltres per...

0: Amb motiu del 40è aniversari del Tots Sant Cugat, s'ha publicat Els contes de Sant Cugat, un llibre infantil que apropa la història de la ciutat als més petits. Parlem amb l'autor d'aquesta obra editada per Tot Media per conèixer com ha nascut el projecte, què hi ha darrere de cada conte i la importància d'explicar el passat local als nens i nenes d'avui. Rogeli Padró, antropòleg santcugatenc i autor de diversos llibres. Què tal? Com estàs?
1: Bé, molt bé. Content de ser aquí amb vosaltres. És un mitjà que amb el qual...
0: Que coneixes?
1: Que conec, sí, i tant, i tant.
0: Coneixes molt bé, des de fa molt de temps, també,
1: sí.
0: No? I ara parlem d'aquesta col·laboració que fas amb un altre mitjà, el Tot Sant Cugat, a motiu d'aquest 40è aniversari. Són contes que són propis? Són contes teus? Són adaptacions? Explica'ns una miqueta... Que són
1: contes, no són adaptacions, són contes propis, per dir-ho d'alguna manera, sempre basats, això sí, en algun fet real, històric i existent. És a dir, quan parlem del Pi del Xandri, tothom sap que el Pi del Xandri existeix. Parlem del monestir, parlem de molts indrets de Sant Cugat, de personatges, com pot ser el Medí i el Cugat, també molt afins a
0: aquesta casa.
1: A aquesta casa, també. Mm-hmm. Bé, doncs són sempre, tots els contes tenen alguna referència clara i explícita a l'àmbit local. Amb quina finalitat? Doncs amb la finalitat de que la gent, els nens i els que no són tan nens però són nouvinguts, doncs tinguin una primera dosi del que és la nostra història explicat en format conte.
0: Mm-hmm. Et sembla que escoltem a Laura Grau, la directora del Tot Sant Cugat, que ens posarà en context sobre com neix la idea de crear aquest llibre i com t'arriba a tu també la possibilitat de participar-hi.
2: El 2025 ha estat un any marcat doncs, pels 40 anys del Tot Sant Cugat i vam voler doncs, fer un any dedicat plenament a l'aniversari, perquè sobretot pensant amb els lectors, amb els clients, amb els col·laboradors, vam fer una festa major, una petita festa major al mes de maig a la plaça Barcelona i després doncs, vam fer també un acte institucional el mes de novembre. I també hem pogut fer un llibre de contes, un llibre de contes per poder explicar a tant els nens i nenes de Sant Cugat com els més grans, no? Doncs la història de Sant Cugat a través d'aquests contes. I qui millor doncs, de fer un producte, no? Quilòmetre zero, amb autors locals i el Rogeli, doncs, com sempre està predisposat a tot i sempre ha col·laborat. Doncs ell va acceptar ràpidament amb el projecte, amb aquesta iniciativa. Nosaltres estem supercontents perquè crec que ha quedat un producte molt digne i també visualment doncs, hem comptat amb l'Eloi Alegre, amb l'il·lustrador Eloi Alegre, que també és col·laborador del Tot des de fa molts anys amb la vinyeta de Medí Cugat, setmanal en el Tot, que ja el veureu, que són Medí Cugat, sabeu que són els personatges del Tot Sant Cugat. I llavors el que hem fet és juntar la mà artística de l'Eloi Alegre i amb la mà del Rogeli Padró doncs, hem pogut fer un llibre de contes. Són 21 contes, que aquests contes prèviament han estat publicats a la versió en paper i digital del Tot Sant Cugat, val? Cada setmana fins al mes de setembre, octubre. Llavors el vam poder editar i el podeu trobar, doncs, equipaments públics, el podeu trobar a totes les escoles de Sant Cugat i aquí també a Tot Sant Cugat, a les oficines del carrer Sant Antoni. Val? I és una manera d'això, de fer arribar als més petits i als més grans la història de Sant Cugat a través de contes. A mi m'agraden tots, la veritat és que per escollir-ne un, clar, si hagués d'escollir, escolliria el del Tot Sant Cugat, el dels 40 anys, no? Del Tot Sant Cugat, que també és una breu història doncs, del tot. I a més està explicat, clar, al final és una pàgina, és una doble plana, però el conte ocupa una pàgina. Llavors, també ha sigut una feina de resumir una història a través d'històries.
0: La Laura Grau, que ens explicava fins i tot quin podia ser el seu favorit. El dels 40 anys de... Tu tens un conte favorit o no?
1: És difícil, eh? Això és com, com preguntar quan, quan tens una criatura, per exemple, valgui la, la diferència i la distància, doncs dius, quina criatura... És que, clar, són diferents. Tenen, tenen quan és una criatura, per exemple, tenen personalitats diferents i tenen maneres de ser diferents, etc. No? Doncs amb els contes em passa una mica el mateix. Cadascun té alguna cosa que m'atrau especialment i llavors sí que puc... però distingir més un que un altre em costa molt. No, de veritat, no m'ho he plantejat.
0: A mi també m'ha costat, eh? T'he de dir que sí. No, no triaria un. La Laura ens explicava que... bueno, la idea és que es faci arribar a aquesta informació de la història de la ciutat no només als nens petits, sinó també a les persones nouvingudes. Centrant-nos en els més petits, com és d'important que una iniciativa com aquesta serveixi per explicar la història de la ciutat als més menuts, no? Perquè connectin ja amb el passat més, més proper.
1: Jo crec que és molt important que els nens i nenes, quan llegeixin algun d'aquests contes o els hi llegeixin algun d'aquests contes, doncs comencin a tenir alguna referència, els hi soni algun nom, com el Gall del Monestir, com el Ball de Gitanes, que a més, perdó, hi poden participar, que a Sant Cugat es balla un ball molt important per la Festa Major, que es diu el Pagalí Joan, que hi ha una entitat molt emblemàtica a Sant Cugat, que és la Unió, que, en fi, que hi ha tota una sèrie d'elements al nostre Sant Cugat, i permeteu-me dir poble, també, de tant en tant, perquè m'agrada molt la paraula poble. El monestir, per exemple, és molt important, la Torre Negra, etc. Només que els hi soni una mica, a través d'un conte, aquestes referències, aquests espais que tenim a Sant Cugat, que són històrics, doncs això ja, jo ja em dono per content i per sabut. Perquè a partir d'aquí, doncs, llavors hi ha el conte que fa que sigui més amè, que hi puguin entrar amb més facilitat, però si ja han tingut aquesta entrada per conèixer el nom o que els hi quedi el nom d'alguns d'aquests contes, això ja és molt important per després, més endavant, quan es facin més grans, doncs conèixer la història de Sant Cugat.
0: I com es treballa, Rogeli, l'equilibri entre aquest rigor històric, aquestes dades actuals i la fantasia pròpia que han de tenir els contes infantils?
1: Bé, en tots els contes hi ha una part que és real, veritat i viscuda. O sigui, ara mateix aquí se m'apareix el Joan Boter. El Joan Boter era un senyor que és realment es deia Joan Joaquim Ivern, que feia botes a la Rambla del Celler. Els que som i tenim ja una edat el vam conèixer quan passàvem per davant del seu taller i feia botes, bucois, portadores, pel lluí, perquè a Sant Cugat, i aquí veus, ja es pot estirar una mica més la cosa, a Sant Cugat hi havia moltes vinyes. Collfabà, sense anar tan lluny, estava ple de vinyes. I a Sant Cugat hi ha un celler cooperatiu, encara existeix el celler, que els pagesos i pageses hi portaven el raïm per fer-ne vi. Per tant, veus, una cosa va lligada amb l'altra. I a vegades aquests contes és un fil que si les tires una mica, el que a on et porta és a la història real de Sant Cugat. I això, aquesta és la pretensió. Això explicat, torno a dir-ho, doncs de forma amena, plana,
0: fàcil, no?
1: Fàcil i que la gent ho entengui.
0: Clar. Parlem una mica del procés creatiu. Abans ens explicava la Laura que aquests contes primerament es van publicar a paper, a la revista, al Tot Sant Cugat, i que després es va decidir, amb motiu del 40è aniversari, doncs, recollir tots aquests contes, aquests 21 contes, en aquest llibre. Com ha estat el procés de creació de cadascun d'aquests contes?
1: Bé, això va començar a principis de l'any passat, el 2005, I durant...
0: 25.
1: Del 2025, sí, això mateix. I llavors, cada setmana, durant tot aquest tot un període llarg, va sortir un conte cada setmana d'això, dels que després han acabat sent aquest llibret de contes. La idea era que la gent, doncs, se n'anés assabentant. Clar, a veure, el Tot Sant Cugat és una publicació que em sembla que surten 13 o 14.000 exemplars setmanals. Per tant, ha estat un llançament previ al llibret, doncs, important. Molta gent ja ho havia llegit, i els que no, doncs, al final em van dir la Laura com el Xavier Grau que es publicaria amb un llibre i amb il·lustracions. Dic, ostres, això serà fantàstic. I així ha estat amb la companyia de l'Eloi, que ha estat, sí, que és un gran il·lustrador, el que il·lustra el Medí el Cugat d'aquesta casa, d'aquí, de la ràdio, també. I, per tant, ha estat un procés, jo crec que molt ben portat, que ha acabat, doncs, amb un cert èxit, per dir-ho d'alguna manera, perquè ha acabat sent això, un llibret.
0: Les il·lustracions del també santcugatenc, Eloi Alegre, que podem veure en aquest llibre. És un llibre molt nostrat, molt santcugatenc, no?, pels quatre costats.
1: Molt, molt. Però jo també el recomano, i de fet, jo he anat repartint contes també, perquè...
0: Més enllà de Sant Cugat.
1: Sí, sí, més enllà de Sant Cugat, perquè interessa saber coses, que no solament coses que passen al teu propi poble, sinó més enllà. I també, com que és en format conte, entra molt bé. I entra molt bé, crec, i permeteu-me que faci publicitat, però que entra molt bé no solament els nens, sinó també la gent grans, perquè els ajuda a recordar i a valorar i fins i tot a criticar, que tot està permès.
0: La Laura comentava que quan van pensar en fer aquest projecte, doncs t'ho havien de proposar tu, perquè estàs disponible, no? Estàs en disposició sempre de poder col·laborar.
1: Sí.
0: Com ha estat l'experiència per tu?
1: Bé, he de dir que va coincidir en un moment en què justament estava pensant en fer un llibre de contes. Cosa curiosa.
0: O sigui que et va caure com en ell el dit,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. I jo sempre, abans de començar a escriure res, doncs intento documentar-me, que aquesta és una cosa que ja... Els que em coneixen ja saben que m'agrada. Documentar-me vull dir revisar la història, revisar el que diu la gent de Sant Cugat, escoltar a la gent, etc. I treure tota la informació que es pot, no solament d'aquests àmbits, sinó també d'arxius, biblioteques, llibres, etc. I a partir d'aquí jo ja tenia alguna coseta començada. Li vaig haver de donar una miqueta la volta perquè... La proposta que em feien era molt clara, i era que havia de ser un conte que expliqués d'alguna manera, doncs això, petites històries de Sant Cugat que servissin perquè la gent conegués més i estimés més el nostre poble. Jo en tenia d'altres històries i de contes que no tenien massa a veure amb Sant Cugat, perquè, bé... Em venia de gust escriure perquè m'ho passo molt bé i perquè és una afició que tinc. agafar el boli, l'ordinador, el que sigui, posar-me a escriure i imaginar-me coses.
0: Que són contes que m'imagino que reserves o guardes per a algun altre projecte.
1: Sí, en tinc alguns que s'han quedat al calaix,
0: Però que veuran la llum quan toqui.
1: En algun moment és possible que sí. Fins i tot hi ha alguns de Sant Cugat, perquè al final, com aquell qui res, també, Laura i Xavier em van demanar 20 contes, com aquell qui res, que dius, home, 20 contes són 20 contes,
0: Sí, és feina.
1: I al final han acabat sent 21 contes. Però bé, content, feliç i satisfet d'haver fet aquesta feina que, bé, ha acabat amb un bon final, vaja.
0: Doncs mira, mai millor dit, perquè arribem al final d'aquesta conversa, Rogeli. T'agraïm moltíssim.
1: Volia dir una cosa.
0: Digues.
1: Carme, és que aquests llibres els podeu trobar a Sant Cugat,
0: al Tot Sant Cugat,
1: sí. El aneu a buscar allà i és de regal, eh?
0: Vull dir
1: que està disponible. I també s'ha fet arribar a les escoles, a diferents mitjans de comunicació, etc. S'ha fet una molt bona divulgació. Perdona,
0: molt bé. No, Rogeli, el que et deia, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta de conversa amb nosaltres. I res, fins a la propera, perquè continuaràs fent feina.
1: Sempre.
0: Vinga, que vagi molt bé.
1: Adéu.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, sense pausa, estem ja preparats per parlar de sabors, de tradicions, perquè sí. Hi tenim la nostra cuina d'aquí. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom. Bé,
0: què tal?
1: Bé, perfecte.
0: Preparada ja?
1: Sí.
0: Vinga, Joana, què ens portes?
1: Bueno, avui? Doncs jo us porto un plat diferent de tots el que estem acostumats a fer, que potser estem acostumats a fer vedella amb bolets, estem acostumats a fer pollastre rostit... Bueno, doncs jo us porto un rap amb calçots, però amb tèmpora de calçots.
0: Mm.
1: Eh? Que, com que és temps de calçots, també, si us agraden. Si no us agrada, també ja el variarem, eh? Ja no hi posarem calçots, perquè avui dia aviat estarà... Podrem fer dos tipus de plats, eh? Mm. Llavors, per fer aquest plat per quatre persones, necessitem un quilo de rap, 12 calçots, dues cullerades soperes de sofregit, venen uns pots que ja és un sofregit, que ja hi va la ceba, hi va la tomaca, tot.
0: Ah, sí?
1: Sí, això ens adelanta... Sí, ens adelanta molt uns pots de vidre, que ja diu sofregit de tomaca. Ai, no tomaca fregit, sofregit.
0: Ah.
1: Sofregit de tomaca. Llavors, dues cullerades soperes de salsa de calçots, perquè aquí, per què hi posarem això? Hi posarem això perquè, per comptes de fer-hi la picada, que fem amb ametlles, doncs hi posarem aquestes cullerades de salsa de calçots. Jo, perquè la faig jo.
0: La cullerada de grossa
1: supera,
0: o...
1: Supera, depèn de la quantitat que fas. Dues cullerades soperes. Oli, sal, farina de tèmpora, perquè la farina, hi ha la farina normal, la farina de fregir peix, i després hi ha aquesta de tèmpora, que aquesta de tèmpora hem d'anar al tanto, perquè n'hi ha una que es prepara amb aigua freda i n'hi ha una que es prepara amb aigua tèbia.
0: Sí, sí, sí. Que...
1: Les dues van bé. Però només hem de llegir per no confondre'ns, perquè si no la d'aigua freda ho equivoquem, no pujarà, allò quedarà una pasta. I llavors hem de preparar aquesta mica de tèmpora per rebossar aquests calçots.
0: Molt bé.
1: A l'oli, la sal i farina, i després un fumet de peix, però no un fumet vermell, un fumet blanc, que llavors hem anat a comprar aquest rap.
0: Per què blanc?
1: Perquè no cal posar-hi sofregit, perquè ja porta prou condiment, això.
0: Ah, va.
1: Per què diem un fumet vermell? És perquè sofregim primer aquesta ceba, la tomàquia i el peix, i llavors hi posem l'aigua i ho deixem bullir. I aquest no. Aquest, quan comprem aquest rap, diem que ens guardin la pell, que ens guardin la cua i que ens guardin el primer tall. Només amb això ja en tenim prou.
0: Ai, que bé, no?
1: I llavors això, agafem aigua, agafem un litre i mig d'aigua, perquè sempre s'encongeix, i posem això, aigua freda mateix, ho posem a bullir i posem una fulla de llaurer i posem un parell o tres de grans d'all sense pelar ni res, els aixafem una mica així amb la mà, i julivert. Ho deixem mitja horeta i ja tenim aquest fumet a punt per posar en aquest rac, que no serà com posar-hi aigua.
0: Escolta'm una cosa, i si posem un bric de peix, què?
1: Jo no en faig servir. No t'ho puc dir perquè
0: va.
1: Ho faig servir i no sé com resulta.
0: Va.
1: Però pensa que tots aquests brics que comprem, tot és sal. I tenen... Què tenen? Tenen un additiu que hi posen per donar gust.
0: Clar.
1: Allò no creguis tu que fan un caldo com nosaltres, eh?
0: Clar, clar.
1: Vull dir, no.
0: En cap.
1: Vull dir, la marca que sigui.
0: Sí.
1: Val? I llavors aquesta salsa de calçots, que ja us l'he explicat, que si en teniu, de salsa de calçots, no la llenceu, perquè a la nevera es guarda un mes.
0: Mm.
1: Perquè això és...
0: Home, això es pot congelar, no?
1: No, sí, però congelar farà aigua. No cal. És que això tu el poses en un pot de vidre tapat i com que és ametlles, avellanes, la tomaca escalivada, els alls escalivats, oli, sal i un pèl de vinagre tot triturat, no té secret.
0: Val.
1: I llavors això podem fer-hi amanides d'aquesta salsa. Podem fer-hi una xatonada, que la xatonada es fa amb aquesta salsa semblant. N'hi ha qui posen pa i n'hi ha que no... La podem utilitzar per mil coses.
0: Que vols dir que amb aquest temps podem ja relaxar tota.
1: Ah, sí. Jo perquè em vaig fer un pot una mica gros i la veritat és que també vaig fer això per això. Doncs llavors què farem? Farem, el rap tradicional com sempre, el farem tallar una mica gruixudet, i el fregirem però només pim i pam, Allò enfarinat i fregit però poc. Només...
0: Què fas? Un tall per persona?
1: Dos. Dos, el rap, dos, sí, un quilo de rap ben bé.
0: Això es congeix molt, el rap,
1: molt,
0: eh?
1: Molt. I llavors dos talls per persona. I llavors jo hi vaig posar unes gambetes. Però aquestes gambetes petites, en 150 grams, en tens prou, Perquè no has de portar, vull dir, en quatre gambes per cada un per acabar d'omplir el plat, en tens prou. Llavors jo hi vaig posar unes gambes, 200 grams de gambes per quatre persones, que ja veus de la petita, i farem, agafarem aquest rap, el fregirem pim-pam, només una mica, els reservarem, i aquí, en aquest oli que hem fregit en aquest rap, i posarem uns alls també aquí fregint. Llavors els alls, si convé, els separarem perquè no se'ns quedin cremats. I ja hi posarem aquestes dues cullerades que us he dit de sofregit de tomaca. Aquí ja anirem posant una mica d'aigua i una mica d'aquest brou blanc, d'aquest fumet blanc que hem fet.
0: Sí,
1: perquè
0: bé.
1: Aquesta tomaca se'ns acogui, se'ns redueixi.
0: Molt bé, molt
1: bé. I ja
0: bé.
1: Ho tindrem. Llavors què farem? Ja hi posarem el rap, i posarem l'aigua, passarem...
0: A cobrir, només?
1: Sí, just, a cobrir. I passarem aquest rap ben passat, abans de tirar-hi l'aigua, que ens agafi tot aquest sofregit, i posarem això, i llavors ja haurem agafat les gambes, perquè primer de tot jo el que faig a la cassola és fregeixo les gambes i els assapero. En aquest mateix suc hi fregeixo el rap.
0: Clar, i agafo uns gustos.
1: Tot això va agafant el gust de tot. Les gambes és un moment també, només posar-los que rep pim-pam, perquè a mi no m'agrada posar-los crues a sobre. Pim-pam, eh? Poc. Llavors tots aquests sucs es guarden i tots aquests sucs es posen aquí... quan tenim aquesta tomaca ja sofregideta, aquesta tomaca, en 7 minuts la teniu sofregida,
0: clar,
1: perquè
0: clar.
1: Ja és tomaca...
0: Ja està fet.
1: Ja és feta, ja és sofregit. I llavors hi passem aquest rap perquè ens agafi aquest color. Si convé, hi tirem un raig de vi blanc, aquí, o brandy, abans de tirar-hi el rap, hi tirem una mica de brandy, perquè també ens agafi una mica de substància, i posem això i llavors hi posem l'aigua just a cobrir. Aquí volem posar aquesta salsa de calçots perquè ens agrada fer-ho amb aquests calçots. I posem, llavors, dues cullerades soperes de salsa de calçots. Veurem que ens queda una salsa espessa, molt espessa. Llavors, l'única feina que tindrem serà agafar aquest calçot i tallar-lo. Tallar-lo com si fessis una ceba tendra. I pelar-lo.
0: Així se l'allar, no?
1: No. Sencer.
0: Sencer.
1: Aquest calçot sencer, però com si saps com fas una ceba tendra que la vas per tallar laminada, que queda de mig pam, encara no? Doncs llavors els arrentarem, els assecarem amb un paper absorbent i ja tindrem aquesta tèmpora feta. Els passarem per aquí i quan els tinguem fregits els posarem a tot el voltant de la cassola. I llavors tindrem el gust... I el gust del rap, però no quedarà amb la salsa. I tindrem la textura de la tèmpora i la textura del rap amb les gambes. Sí, sembla difícil, però no.
0: Bueno, perquè hi ha bastants ingredients. I...
1: Exacte. Si ho feu abans, els calçots l'últim dia, només heu de fregir...
0: El
1: moment de dinar, fregiu els calçots i els poseu. Els calçots... En un moment estan cuits. Els poseu amb una mica de paper absorbent, també sempre, i llavors els aneu posant al costat de la cassola. Que no us agraden els calçots? Això ho podeu fer amb pèsols, que a tu no t'agraden gaire perquè dius que resulta que s'esclofia, no sé què li passa. I si no us agraden els pèsols, amb unes cloises. Això mateix, amb unes cloises. I és un dinar de rams i...
0: Boníssim, eh?
1: Boníssim. Però boníssim. Llavors no hi posarem la salsa del calçot.
0: Ah,
1: i si no ens agrada i fem una picada com sempre d'all, julivert i ametlles i ja ho tenim.
0: Molt bé, molt bé, eh? Molt bé.
1: Vull dir que tenim les dues maneres de fer-ho, però de veritat aquest de calçots proveu-ho, perquè a vegades no ens atrevim si us agrada el calçot.
0: Sí, és clar.
1: I llavors
0: jo
1: a sobre, del calçot també hi poseu una mica de salsa amb una cullera. I com el mengeu, ja vull dir...
0: Bueno, teniu la varietat de gustos fantàstica,
1: això, la varietat d'aquests dos, d'aquest... El mateix plat, però fet de dues diferents maneres.
0: Què t'agrada més, tu, el brandy o el vi blanc?
1: Per aquí, el brandy, també.
0: El
1: vi blanc
0: queda més fort, potser,
1: sí,
0: no?
1: Perquè, sí, queda diferent, perquè és més sec. Sec.
0: Vinga, sí. Anem a repetir aquests ingredients,
1: doncs va.
0: Que la Joana ens els ha explicat molt bé, com els hem de posar, i que bé... Si fem una mica d'alteració, tampoc passa res.
1: No, però, el podem adaptar a la nostra manera.
0: Sí. Vinga, va.
1: Llavors, una cua d'un quilo de rap, aquests 12 calçots, dues cullerades soperes de sofregit, dic només dues, perquè aquest sofregit és una mica potent.
0: Ah, mira.
1: Sí, i llavors no sigui massa fort. A mi no m'agraden els sofregits forts, eh? I només us dic dues cullerades soperes suficient, eh? Per aquesta quantitat.
0: Després te dura la quantitat que queda de sofregit d'aquest? O pots guardar uns quants dies?
1: Això sí que el congelo.
0: Val.
1: Perquè llavors es floreix, com totes les tomates,
0: T'ho anava a dir.
1: Doncs llavors jo el congelo i el dia que l'haig de fer servir el trec, un rato abans, ja està.
0: Val.
1: I el faig servir. Sí, jo la tomaca, la congelo tot, això ho congelo tot. Llavors hem dit que necessitarem l'oli, la sal, la farina per enfarinar aquest peix, salal i empebral, aquest fumet que l'haurem fet amb aquest mateix peix que nosaltres hem comprat, no cal que comprem res més. Amb la pell, sempre dieu que us guardi la pell, els primers talls, el primer tall aquell que és lleig, que és molt d'os, tot el cantó del rap, tot això, i amb això feu aquest fumet blanc, eh? Llavors, la cabeça...
0: És això. Realment imprescindible el fumet blanc?
1: Sí, perquè t'hi donarà una substància diferent, perquè si poses aigua sempre queda més incipi. En canvi, amb aquest fumet, com que hi va la fulla de llaurer, hi va el julivert, hi va l'all, hi va aquesta mica de rap, que et dona bon gust, i això ho xafes ben xafat, ho coles, i escolta, queda boníssim. I ja ho tindrem. Llavors podeu fer les dues versions, depèn del que vosaltres vulgueu. O amb calçots en tèmpora, o amb pèsols, o senzillament amb aquestes quatre gambes que hem dit, i 150 grams de cloises, també queda un plat molt bo.
0: Molt bé, però el fet és que provem amb...
1: Proveu amb calçots. A veure si us agraden els calçots, a veure què us sembla.
0: Bueno, Joana, que passis una bona setmana.
1: Igualment.
0: Ja ens veurem.
1: Sí.
0: I ens tornem a retrobar a la que ve.
1: A la que ve, molt bé.
0: Vale,
1: doncs au, vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades, creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Moltes construccions romanes, com el Panteó de Roma o els ports antics del Mediterrani, continuen dempeus després de gairebé 2.000 anys, sovint en millor estat que estructures modernes molt més recents. El secret és el formigó romà. A diferència del formigó actual, els romans no utilitzaven ciment Portland, sinó una barreja de calç viva, cendra volcànica i aigua de mar. Aquesta combinació provocava una reacció química que feia créixer cristalls minerals amb el pas del temps, reforçant l'estructura en lloc de debilitar-la. Curiosament, el contacte constant amb l'aigua salada feia el material encara més sòlid. Avui en dia, els enginyers estudien aquesta tècnica per crear materials de construcció més duradors i sostenibles, ja que el ciment modern genera una gran quantitat d'emissions de CO2.
1: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús i la 2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta temporada el Faves Comptades continua reservant un espai destacat a la cultura local. En aquesta primera visita de la directora del Museu de Sant Cugat, l'Alba Rodríguez, al programa, avançarem la programació per aquesta tardor. Ja hem entrat de cap, ja hi som, i per tant hem de saber doncs, què ens depara la cultura de la nostra ciutat als ciutadans. Alba, què tal?
1: Bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé, de tardor.
0: De tardor. I precisament de tardor ja teniu preparada tota una programació. Una programació amb qüestions destacades, podríem dir, no?
1: Sí, exacte. Bueno, com cada temporada, no? Preparem aquesta programació que va adreçada a poder donar a conèixer millor, no? tot el potencial, tots els recursos que tenim a la ciutat, no? d'història i patrimoni, i dels museus en especial. Llavors, aquesta temporada doncs, mantenim una sèrie d'activitats que més o menys...
0: Les habituals, podríem dir, que després les repassarem, si vols. Eh?
1: Exacte, farem sí? les habituals i després doncs, tenim com a activitats especials, per una banda, la jornada europees de patrimoni, que tenen lloc a l'octubre, i després també aquest any, amb motiu de l'aniversari dels 50 anys, vaja, de la mort del dictador Francisco Franco, doncs també fem una programació especial a l'entorn d'això.
0: Doncs si et sembla, comencem per les jornades europees de patrimoni, que, com deies, tindran lloc a l'octubre, del 10 al 12 d'octubre. Exactament, què és el que... En què consisteixen aquestes jornades europees? Perquè, clar, aquí hi deuen participar tots els municipis, cadascú amb les seves propostes o no?
1: Sí, exacte. És una convocatòria que fa Europa, no? I per això són les jornades europees de patrimoni, perquè en tots els països no són exactament les mateixes jornades, cadascú s'ho adapta una mica al calendari, no? de cada país, però són a l'entorn d'això, finals de setembre, principis d'octubre, que és una mica com l'inici del curs. Llavors, tenen com a objectiu de celebrar el patrimoni tan ric i tan divers que té Europa.
0: O sigui, per cadascú exemple, a casa seva.
1: Exacte, cadascú a casa seva, no? Mm. Llavors, sí que es proposa un lema, en aquest any és a Finestres al passat, portes al futur, que és molt suggeridor perquè cadascú presenti les actuacions, no?, que més li interessen o que més convenen, no?, a la seva línia de treball. Nosaltres aquest any fem tres propostes que coincideix, bueno, evidentment són el mateix cap de setmana, no? El dissabte sí. 10, el dissabte 11, perdó, i el diumenge 12. Al matí fem una gincama adreçada als nens més petits, que és els enigmes del passat, que a través d'un mapa recorren la ciutat visitant, bueno, resolent, no?, reptes a l'entorn del patrimoni de la ciutat.
0: De quin estil? Ho dic per donar alguna idea a la gent que li vingui de gust. Sí, quin tipus d'enigmes o de preguntes?
1: Bueno, són coses molt senzilletes que sí. Bueno, normalment es fan amb famílies, no està pensat perquè vagin els nens sols, sí. No? I llavors entre els pares i els nens poden resoldre perfectament. Vull dir, han d'anar a una casa a buscar una data, bueno, aquest tipus de petits reptes, no?, que són molt, molt fàcils de fer, és un joc, no?, per descobrir el patrimoni local, en definitiva.
0: Molt bé.
1: Després, a la tarda, visitarem Campbell, que això també és una sortida que ens ve molt de gust, ens fa molta il·lusió, perquè Campbell, aquest any, fa 500 anys. Això queda una mica com a titular, té una mica més de matís.
0: No? Eh? Sí.
1: La masia de Campbell, en realitat, és més antiga que aquests 500 anys. Però sí que a la façana de la masia hi ha una inscripció que diu «Vell del Mas Santus», i la data és del 1525, o sigui, fa exactament 500 anys que es va posar aquesta inscripció a la façana de la masia. I nosaltres, a partir dels registres del que sabem de la història de la masia, va ser el primer membre vell que es va instal·lar a la masia, que ja existia anteriorment, és el que va fer posar
0: la data
1: segurament, no? Llavors, amb motiu d'aquest aniversari, no?, que és important, els hem proposat a la família Vell, que s'han posat...
0: Bueno, de cara, s'han posat de cara.
1: S'han posat de cara totalment. I llavors ens explicaran una mica la finca, no? Ens explicaran el seu projecte de recuperació de la vinya, d'elaboració del vi.
0: Estan fent vi?
1: Sí, sí, ara fa pocs anys que... Exacte, això. I ens ho explicaran. I, bueno, i a més és d'aquells casos també singulars perquè hi ha moltes masies que encara es conserven a Sant Cugat. Però que una família estigui establerta durant 500 anys en un mateix lloc, això és molt singular, no? I també creiem que és un fet a celebrar. I l'última proposta, també és una mica potser repetida, però aquest any introduïm una variable, no? Que és el 1808 va succeir la batalla de Sant Cugat dintre del context de la Guerra del Francès. Va ser una batalla bastant cruenta, però va quedar dintre d'aquelles batalles èpiques i heroiques que després, durant molts anys, es van anar recordant. Llavors, aquesta batalla va succeir a l'entorn de la capella de Sant Domènec i també a l'entorn d'aquí de la plaça Sant Pere. Llavors, fem un itinerari que parteix del monestir. Tenim unes maquetes que les va fer construir el Joan Rovira, les va donar al museu i expliquen, bueno, unes maquetes d'aquestes de tota la vida tradicional amb els soldadets de plom que escenifiquen molt bé, no?, aquesta batalla. Llavors, iniciem l'itinerari aquí i arribem fins a la capella de Sant Domènec. I aquesta vegada comptarem també amb l'Escola de Música Tradicional, que ens farà un petit concertet, no?, amb els gotxos de la capella de Sant Domènec.
0: O sigui, ambientarà el moment, no?, l'època.
1: Exacte, podríem dir. Serà això, sí.
0: Doncs tres activitats molt diferents, pensades una mica per tothom, no? Per
1: correcte.
0: Grans, petits. Mm-hmm. Per participar-hi, com s'hi ha de fer? Perquè no sé si hi ha una capacitat limitada de participants, si s'han d'inscriure...
1: Sí, s'han d'inscriure aquí en el fulletó del museu, per qui el tingui ja, i si no, a través de la web ho trobarà, no? Hi ha el nostre correu electrònic, poden enviar un correu electrònic o fer una trucada al museu. Ens donen les seves dades i els inscrivim a les activitats.
0: Són activitats gratuïtes?
1: Són activitats gratuïtes. És la filosofia de les Jornades Europees de Patrimoni, acostar el patrimoni, no?, a la ciutadania i fer-lo el màxim accessible possible. I bueno, la majoria d'activitats del museu són també amb aquesta mateixa idea de fons.
0: Per donar una miqueta més d'informació als oients, aquesta gincana que comentaves, Alba, Enigmes del Passat, que tindrà lloc dissabte, serà a 11:45.
1: Exacte.
0: Del matí.
1: 11:45, perdó, 11:30, eh?
0: Sí.
1: Sí, ah, per...
0: sí, sí, sí, sí, sí. I la visita a Can Vell, que també serà dissabte, serà a les 5:00 PM.
1: Correcte.
0: I l'activitat de diumenge, la de la batalla de Sant Cugat, 1808, serà diumenge a les 11.
1: Exacte.
0: A les 11 i a 12:45 hi haurà el concert.
1: Correcte.
0: Val. Doncs ja ho tenim, i això un any més. Quan fa que se celebra aquest programa?
1: Ostres,
0: ja fa uns quants anys, no?
1: Fa molts anys. Nosaltres al museu, bueno, el museu es va inaugurar el 2003 i des del principi ens vam acollir a la iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni, però fa bastants anys que es fa.
0: Mm-hmm.
1: No recordo ara.
0: I sempre s'ha fet per les mateixes dates,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: obrim
1: sí,
0: el curs,
1: sí,
0: pràcticament, amb aquestes propostes. Molt bé, doncs passem de les Jornades Europees de Patrimoni al Patrimoni Viu, que també és un altre programa que és habitual ja. No?
1: Exacte, també és
0: en el programari?
1: Sí, exacte, en el programari del museu, que normalment el fem coincidir amb les Jornades Europees de Patrimoni i acostumem a fer un pack, val?
0: Sí.
1: Aquest any, per això, com que dediquem les jornades el Patrimoni Viu al 50 aniversari de la mort del dictador Francisco Franco i, per tant, de la recuperació dels drets i les llibertats, com que aquesta efemèride va tenir lloc el 20 de novembre, endarrerim el Patrimoni Viu a l'entorn d'aquesta del 20 de novembre, més aviat. El que passa que el fem alhora també una mica més extens amb el temps. Llavors, aquí en el programa de tardor hem fet un petit avançament de les activitats principals, no? Però també preveiem treure un programa una mica més detallat i una mica més extens en breu. Això ja us ho explicarem també, val?
0: O sigui que les activitats d'aquest programa s'allargaran fins... quan?
1: Bueno, entre l'octubre i fins a principis de desembre, finals de novembre a principis de desembre.
0: Val, perfecte. Mm-hmm. O sigui, quan acabi el 2025, com que ja la data, la commemoració ja no tindrà, diríem, el sentit que hauria de tenir, es fa coincidir. De les activitats que teniu previstes per al programa de Patrimoni Viu, aquestes, també en aquest cas hi ha com diferents opcions, des d'exposicions, conferències, jocs...
1: Mm-hmm.
0: Hi ha una mica de tot, també, no?
1: Exacte, sí. Fem, per una banda, una exposició on volem contrastar, no?, els conceptes de dictadura i democràcia i posar en valor el que signifiquen, no? També estem en un context en què val la pena fer aquest balanç, no?, de la història del franquisme, del que va significar, de la recuperació democràtica, i posar en valor la memòria antifranquista, no?, i la defensa de la democràcia actual i dels drets humans. Que estem en un context en què a nivell mundial, fins i tot, no, coses que semblaven molt assentades s'estan posant en dubte. Llavors és un moment delicat i val la pena parar atenció amb això. Llavors, amb aquesta exposició, a nivell molt local i centrat en l'experiència del franquisme, volem contraposar aquests dos conceptes.
0: I què hi trobarem en aquesta exposició?
1: Doncs trobarem objectes històrics de l'època del franquisme a Sant Cugat, i objectes i documents, sobretot, dels principis dels primers anys de la democràcia. No ens hem hagut de cenyir una mica perquè, si no, hem d'abastar un període molt ampli, però ens agafem aquest període, l'època del franquisme i fins als anys 80.
0: Mm-hmm. Aquesta exposició, durant quant de temps?
1: Doncs la volem obrir a finals d'octubre i fins a principis de desembre. Estarà disponible durant un mes i mig, una cosa així.
0: Al museu?
1: Al museu, sí. Mm-hmm.
0: De l'exposició ens n'anem al cicle de conferències.
1: Exacte. El cicle de conferències el centrem més específicament en els 40 anys de dictadura franquista, que és un període que a nivell local és poc conegut. Ja sabeu que, bueno, la gent que està interessada per la història segurament coneix els treballs de José Fernando Mota.
0: Home,
1: no?
0: Per suposat.
1: Exacte, no? Ell està molt especialitzat en el període de la Segona Guerra, de la Segona República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, fins al 42 aproximadament, no? Però després, clar, tota la resta del franquisme tenim un buit important. Llavors, és un dels temes en què volem fer recerca més endavant en el futur. I aleshores, de moment, el que plantegem és un cicle de xerrades, algunes de caràcter més general sobre el franquisme a nivell global, altres més específiques sobre la història local, sobretot a partir de taules de participació. Això també us explicarem en més detall quan presentem el programa global.
0: Perquè els conferenciants ja els teniu determinats?
1: Sí, estan sí, ho tenim, ja tot bastant lligat. Sí, sí.
0: Molt bé. Quantes conferències?
1: Si no recordo malament, són 5 sessions.
0: 5.
1: I la idea és això, entre octubre i novembre, abastar tot aquest període.
0: Uh-huh. I ara arriba la part més lúdica.
1: Exacte, també. Sí,
0: un festival de jocs de taula d'història.
1: Sí, exacte. Això també està programat el dissabte 22 de novembre, pensat sobretot al públic més jove, uh-huh, que segurament necessita una manera d'aproximar-se a la història diferent, no? Una primera aproximació més lúdica. I llavors s'ha plantejat aquest festival de jocs de taula centrats en la història per poder acostar-se amb aquests continguts.
0: Això està previst per un únic dia?
1: Sí, és una jornada completa de matí i tarda.
0: I participació oberta a totes les edats?
1: Exacte, és per totes les edats, eh? Vull dir, està compensat per gent més jove.
0: No associem el joc només als nens.
1: No, ni molt menys, eh? No era la idea, però sí que està pensat perquè la gent més jove s'hi pugui acostar. Potser li costa més anar a una conferència, de fet no hi van a conferències, no? Però sí que d'aquesta manera pretenem arribar a tota la gent amb esperit jove que tingui ganes de fer aquesta activitat, que és també molt interessant.
0: Que bé. I el Fem un Museu seria l'última proposta destacada d'aquest programa de Patrimoni Viu.
1: Exacte.
0: I en què consistirà?
1: Sí, doncs el Fem un Museu, ja sabeu que també és una activitat que es fa cada any, està adreçada a acostar l'art i la història a persones amb discapacitat, especialment amb discapacitat intel·lectual o cognitiva. Es treballa per parelles de persones amb discapacitat i voluntaris, no?, que fan conjuntament un treball, no?, de recerca i d'exploració, i aquest any, cada any es centra en una disciplina artística. Aquest any hem pensat que, precisament per vincular-ho amb aquesta temàtica, la disciplina ideal podria ser el cant i treballar en els termes, no?, inspirar-se en la cançó protesta que sorgeix al final, no?, del franquisme, mm-hmm, com una manera de reivindicar les llibertats i la democràcia. I també hi haurà aquest treball comença aviat i clourà o conclourà el diumenge 23 amb el concert, no?, que serà fruit del treball que hauran fet a les setmanes prèvies.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Això, diríem, és el que heu previst excepcionalment. M'indicaves una imatge, que és la imatge del programa de tardor del museu, que la veritat et fa pensar, no? I tirar la mirada una mica enrere per intentar descobrir què és el que és. Jo t'he de dir que alguna d'aquestes peces les he pogut veure, però ara és de museu. Sí. Això és una peça totalment de museu. I estem parlant de la imatge que feu servir per a aquest programa. Exactament, explica'ns què significa.
1: Això és una bàscula. De fet, aquest any, tots els programes que hem anat fent de temporada, hem posat en coberta un objecte de la col·lecció del museu, no? I buscàvem que tingués una relació amb la temporada que estava en aquell moment, la que tocava. Aquesta vegada és una bàscula que del celler cooperatiu, de fet aquesta està allà instal·lada in situ, no? És una bàscula i la posem ara perquè, clar, ara és l'època de la verema, era l'època que el celler estava en plena efervescència, en plena activitat, no? L'època que anaven tots els pagesos, tots els rabassaires, tota la gent que conreava el raïm, el portava al celler, i la primera cosa que es feia era abocar els raïms a les vagonetes i aquest raïm es pesava amb aquesta bàscula per poder saber quina era l'aportació que feia cada persona a la producció del celler. I, bueno, semblava això, una manera de recordar també de manera més indirecta.
0: I això cada programa l'il·lustrareu amb una peça de les que teniu?
1: Això, bueno, venim fent-ho tot l'any, sí? I segurament ho seguirem fent, sí.
0: Ah, doncs la veritat és que la imatge és molt xula, eh? Uh-huh. Està molt bé. Et sembla que molt ràpidament recordem quines són aquelles altres activitats que són més habituals però que formen part del programa?
1: I tant, sí. Mira, mantenim la visita teatralitzada d'això per les capítols, ells ho saben tot, que fem a Mirasol Teatre i que, bueno, funciona de manera espectacular. Fem després també les visites més estàndards, no? El monestir de Sant Cugat. També fem el guia amb les persones que està conduït per persones amb síndrome d'Asperger. Després, si em dona temps, et comentaré una altra cosa, eh? Sí, vaig ràpid ara amb això. Fem dintre de tot el cercle de l'any, no? Que és el programa de visites especialitzat en els costums dels monjos en època medieval. Sí. Farem la visita específica a l'entorn de la celebració de Tots Sants i el Dia de Difunts. I després, també per famílies, els dissabtes familiars, que té un programa específic, perquè cada segon dissabte de mes a mig matí fem una activitat per famílies. Aquí ja teniu al programa un enllaç que us hi porta, val? I també pues, això, podeu trobar aquí totes les activitats. I després visites guiades al celler cooperatiu i la visita de la vila medieval.
0: I això que em volies comentar, a veure,
1: sí,
0: que ens
1: i
0: ho deixàvem, i sembla que és molt especial.
1: Sí, bueno, perquè aquest any, aquest any hi ha molts esdeveniments culturals a Barcelona. Un d'ells és el Healing Arts Barcelona, que és una cosa que promou, entre altres institucions, per no estendre'm, el MNAC, el Museu Nacional d'Art, sí, de Catalunya, i que centra, posa el focus amb l'art, amb l'art en general, però bueno, patrimoni, història, van inclosos, com una via de guarir, de curar, d'utilitzar l'art com una eina també no només per, bueno, és una eina de creixement, no? d'aprenentatge, però també per guarir. I participem, aquest any ens van fer propostes en el territori, no? Per oferir-les com a experiència que els assistents en aquestes jornades poguessin assistir, i nosaltres hem ofert tres propostes que consten en el programa. I
0: les
1: estan
0: tres?
1: Obert, sí. Fem el Fotomemòries, el fem un museu, precisament, i després el programa Guia, doncs estan obertes a que els membres que assisteixen a aquest programa puguin assistir. I, bueno, també ens fa il·lusió compartir-ho perquè, bueno, és un reconeixement, no?, amb aquestes activitats i donar a conèixer això, doncs és molt interessant, també.
0: Fantàstic. Ho celebrem. Doncs bé, ja hem donat el tret de sortida, a la programació de tardor. Si que teniu la informació, si teniu dubtes, ja sabeu que us podeu adreçar al museu o bé entrar a la seva pàgina web. Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment. Adéu.

0: Hi ha històries que neixen del dolor però que acaben convertint-se en llum per als altres. La Laia Travesset i el Jerónimo González van perdre la seva filla Nora després d'anys de convivència amb la malaltia, amb el càncer infantil. D'aquella experiència viscuda amb l'acompanyament d'una unitat de cures paliatives pediàtriques, en va néixer Nora's Dream, un projecte que avui dona suport a altres infants i famílies que travessen situacions semblants. Avui conversem amb la Laia Travesset sobre el dol i sobre com transformar l'amor en ajuda per als altres. Hola, Laia, gràcies per venir.
1: Hola.
0: En què consisteix exactament aquest projecte de Nora's Dreams?
1: Doncs Nora's Dreams va començar, ens va venir de la unitat de paliatius de la psicòloga de l'ARI, que ens va estar acompanyant durant tot el procés de la Nora en els seus últims dies. I en un moment donat, allà en el primer projecte que vam fer, ens va demanar si estàvem disposats a ajudar-los a la unitat de paliatius per aconseguir una màquina, un projector de realitat immersiva per una mica certs traumes que els nens els havien de passar quan anaven a l'hospital, com el ser punxats o certs tractaments, o de per si el món hospitalari que ja els hi venia costa amunt, doncs que els canviar-los una mica aquest xip. Llavors que tinguessin una visió més amable de l'hospital i dels tractaments que havien de rebre. I aleshores això era mitjançant una màquina de realitat immersiva en la qual es projectava una situació que fos agradable per... Bé, es projecta, de fet, perquè s'està fent una situació que fos agradable per aquell nen. Llavors ja fos d'una visita a la platja, d'anar amb un parc d'atraccions... Llavors era com canviar-li la visió que el nen tenia de l'hospital. Aleshores, primer ens va preguntar com a pacients que havien passat per la unitat què ens semblava. En aquell moment vam dir que ens semblava una idea genial, però la cirereta va ser quan ens va dir que li faria il·lusió que es digués Nora's Dream, en homenatge a la nostra filla. Aleshores, aquí ja ens va acabar de convèncer i vam dir, doncs vinga, què hem de fer, què necessitem. Aleshores, a partir d'aquest moment ens hem posat en marxa i veure quines necessitats tenia el projecte.
0: Com s'ha concretat?
1: Doncs el tema, bàsicament, la nostra intervenció va ser havíem d'aconseguir uns 20.000 euros, més o menys, i aleshores aquesta era la nostra acció. I aleshores hi ha una sèrie d'empreses que es dediquen a això i llavors era com una mena de concurs que havien de sol·licitar el projecte. Aleshores nosaltres ens vam implicar en aconseguir aquests 20.000 euros. I aleshores, bàsicament, vam tirar de xarxes socials, d'amistats, i l'acollida va ser increïble perquè en 48 hores ja els teníem els 20.000, ja els havíem sobrepassat, i aleshores ens va entrar un dilema de dir, bueno, això ho hem de parar perquè no necessitem tants diners, perquè el projecte ja el tenim assolit. Però el més bonic del projecte no va ser... O sigui, la part bonica és el que s'està fent amb aquesta màquina de realitat immersiva, sinó la part més bonica va ser tot el feedback que vam rebre del nostre voltant, de gent que nosaltres ja feia 2 anys que la nostra filla s'havia mort, i el feedback que vam anar rebent en quant a comentaris que no ens havien arribat, persones que se'ns van acostar per explicar-nos com teníem present a la nostra filla, gent... Bueno, de fet, una amiga nostra ens va comentar que sense nosaltres saber en aquell moment havíem ajudat a la seva filla que estava en una depressió a una mica a posar-li una altra visió i a sortir-se'n, i de fet bueno, ens va enviar una carta a la nena explicant-nos-ho i tot, que va ser també com molt emocionant. I clar, tot aquest rebombori social que vam generar en aconseguir aquests diners també per nosaltres va ser com molt emotiu, molt intens i a la vegada molt colpidor.
0: Ja m'imagino com una mica un segon dol.
1: Bueno, el dol no s'acaba mai. Per tant, no hi ha ni un primer, ni un segon, ni un últim. El dol el portarem sempre amb nosaltres durant tot aquest temps i de fet, tampoc tenim ganes de desprendre'ns-en. Uh-huh. Vull dir, forma part de la nostra vida. Jo, la Nora i el meu marit igual, la tenim present. I, bueno, i el meu fill, el Nil, també, la tenim present a diari, o sigui, cada dia en algun moment donat pensem en ella, I aleshores simplement va doncs, una mica intensificar els pensaments que ens van venir.
0: Tu m'has dit abans de començar que no em fes por preguntar-te el que fos, t'ho agraeixo.
1: Gràcies.
0: I veig que realment tens molta facilitat en parlar de tot això. A què és degut?
1: Doncs a tenir el privilegi intern de una mica, doncs, entre cometes i tot i que sembla molt raro, doncs, d'haver gaudit de tot el procés de la malaltia de la Nora. O sigui, nosaltres sempre hem definit tot el procés de la malaltia de la Nora com amb un símil de la pel·lícula La vida és bella, vale? I, evidentment, sense enganyar-la, sempre explicant-li en l'edat, adaptant-nos a l'edat que tenia, per on anàvem passant. Nosaltres, en lloc de dir-li càncer al començament, li vam dir tumor, que era més neutre, i la connotació negativa de la paraula càncer no se sentia... més socialment acceptable, en canvi tumor no se'n parlava gaire, llavors vam començar per aquí. Evidentment, la Nora es va anar fent adulta i aleshores ja va intuir que tumor i càncer anaven bastant agafats de la mà, llavors vam adaptar-ho amb càncer i doncs, anar-nos adaptant en el seu procés evolutiu. I a la vegada a parlar doncs, que era la nostra realitat i que ell entengués que hi havia moments que hi havia hospital i tal. I aleshores això clar, ens permetia... El anar directes a cada moment que entengués per on anàvem passant, bàsicament. I això ens ha permès estar així.
0: Però per això et prepares o...?
1: Hem tingut la sort que ens ha sortit de manera natural. I que el meu marit i jo a la vegada també anàvem bastant a la part. Que també una mica li enviàvem el missatge doncs, que a l'hospital no teníem més remei que anar-hi i que ens tocava sí o sí, però que quan sortíem de l'hospital, en la mesura que la malaltia ens permetia, doncs havíem de fer vida, entre cometes, normal. Evidentment, a vegades amb certes dificultats. I també una mica doncs, demanant a l'entorn que ens seguís en aquesta línia. Ens seguís en la línia de que no s'havia de fer un drama perquè la nostra filla tingués càncer, sinó que bueno, era una malaltia que teníem l'esperança que se'n sortiria, però tenint sempre molt present que es podia no sortir. De fet, el nostre lema sempre era esperem el millor, però preparem-nos pel pitjor.
0: I en quin moment veu entendre que us havíeu ja de preparar definitivament pel pitjor?
1: Doncs, clar, o sigui, quan va sumant moltes recaigudes, i nosaltres ja en portàvem unes quantes, és quan, malauradament, vas veient que la cosa es va complicant. La primera recaiguda, dius, bueno, va, vinga, ens en sortirem, però que ja n'emportes tres o quatre de recaigudes, entens que la cosa es va complicant i que els medicaments, tot i que tothom estava donant-ho tot per trobar el millor medicament i que la Nora es pogués curar, doncs arriba un moment que... ja et vas plantejant que potser no anirà bé. I si sóc sincera, des que ens van diagnosticar, que ja ens van presentar un panorama molt negre, en aquest moment ja comences a imaginar que un dia et trobaràs en el funeral de la teva filla. Uh-huh. La cosa és que, evidentment, quan et van dient resultats positius, doncs et vas animant. Però sempre tens aquell pensament intern de que, bueno, però recorda que el pronòstic és el que és. I aleshores, doncs això, arriba un moment que la Nora comença a trobar-se malament després d'un tractament molt fort i veiem que clarament això no va correctament. Llavors ja entrem a la seva última setmana de vida que els metges no va caler ni que ens ho diguessin. Perquè ja estàvem ingressats, la Nora sabia que havia fet un pic de febre, pensàvem que potser una cas sort era Covid, però ja vam veure que es queixava d'un dolor estès per tot el cos i recordo jo arribar a l'hospital un dilluns i veure la posició d'esquena del meu marit i sense veure els metges res, només la posició d'ell i ja dir, això s'està acabant.
0: I ella també va ser tan intuïtiva en aquest moment?
1: Va ser bastant intuïtiva. També aquí va intervindre molt pal·liatius que van estar... treballant amb ella, la psicòloga, que va ser l'únic moment de la seva malaltia. La Nora va caure malalta als 4 anys i es va morir amb 12. Doncs en aquest últim tram de vida és quan es va deixar una mica més ajuda a nivell psicològic perquè és realment quan més ho va necessitar. I aleshores ho van estar treballant també amb la psicòloga. De fet, ella al cap d'un any ens va deixar unes cartes en les quals validava com havíem viscut la malaltia ella, com l'havíem viscut nosaltres i, a més, un profundament agraïment cap a com havíem fet les coses. I aleshores, el més curiós de tot és que la psicòloga, quan van acabar de fer aquestes cartes, li va preguntar: i què vols que fem amb aquestes cartes? I llavors ell li va respondre que li donava als meus pares al cap d'un any. I diu: al cap d'un any de què? Del que hagi de passar. O sigui que ella era bastant conscient.
0: I com les veus rebre, les cartes?
1: Doncs les vam rebre al cap d'un any, que estàvem... Clar, el dia a dia és dur, però quan arriba l'any és com quan ve l'aniversari, no? Que és més especial, encara ho fa com més especial. I aleshores, en aquest moment de l'any, estàvem amb el meu marit pensant què podíem fer per una mica fer-li un homenatge, perquè al final el procés de dol és anar fent homenatges. Vam decidir que un dels primers viatges que havia fet la Nora era anar a Nova York, que era una ciutat que l'atreia moltíssim. Llavors el meu marit un bon dia em va dir: ens anem a Nova York a fer-li un homenatge a la Nora. I aleshores la psicòloga ens va convocar abans, ens va donar aquestes cartes i ens va deixar totalment paralitzats perquè no en teníem ni idea. Durant tot aquest any havíem tingut contacte amb la psicòloga de paliatius, però no ens havia comentat que això ho tenia, aquesta va respectar-li, que ens ho donés al cap d'un any.
0: Entenc que eren cartes que demostraven que ho havíeu fet molt bé.
1: Sí, eren cartes basades en el joc del Dixit, vale? Que és un joc en el qual mitjançant imatges defineixes situacions, moments o paraules, vale? És més complicat, però això. I llavors amb la psicòloga havien triat una sèrie de cartes. Aleshores van triar dues cartes destinades al meu fill, llavors parlaven sobre la Nora, parlava sobre el Nil. Després dues cartes que parlava sobre el Jero. Tres cartes que una mica parlaven sobre ella, com havia viscut la malaltia. Curiosament agafava una que és el d'un nen que està... Bueno, un personatge, una persona que està en una presó amb aquella bola d'antiga que feien que no podien caminar. Llavors ella deia, doncs, venia a dir com que la malaltia havia estat això, però que nosaltres com a pares l'havíem ajudat a sortir d'aquest món. Que en lloc de fer-la petita, doncs una mica que la vam ajudar doncs, a fer gran i a convidar en aquesta situació. I després dues últimes cartes que també les va triar doncs, referint-se a mi de com havíem viscut juntes la malaltia i la nostra vida, en definitiva.
0: Com creus que ho ha viscut el Nil, tot això?
1: Bueno, a veure, el Nil, la veritat és que, clar, ell ha viscut sempre... tota aquesta situació de la mateixa manera que l'hem viscut tots, vull dir, sense enganyar-lo, sempre explicant-li la realitat, que no se n'amagués. I aleshores també ha participat en tots els homenatges que li hem fet. O sigui, jo em va agafar al cap d'uns dies de morir-se la Nora, em va agafar una idea esbojarrada, però que la vaig tirar endavant, que era fer-me un tatuatge. Aleshores em vaig fer aquest tatuatge i aleshores cada vegada que anàvem a un lloc on sabíem que la Nora hagués estat molt a gust gaudint d'aquell lloc, aleshores m'arremangava la samarreta i aleshores ens fèiem una foto assenyalant el tatuatge. I aleshores el Nil això ho va interioritzar molt i aleshores doncs, ens anàvem a algun lloc i em deia: mama, treu-te la samarreta que aquí hem de fer una foto per la Nora. O sigui, ja ell també ho guiava una mica. I aleshores, una mica, doncs, això, el fet de parlar-ne molt i de fer-lo partícip de la situació, de que també vingués a l'hospital a acomiadar-se. O sigui, són coses que ell ho ha, entre cometes, naturalitzat, malgrat que, evidentment, és una situació familiarment en la que estiguis preparada per viure, perquè no és la que et planteges quan comences un pla de vida com a família. I aleshores, en aquest sentit, ell ho ha anat interioritzant i també se li ha permès aquest espai per també anar... expressant i anar buidant. I és el que deia al començament, que tots tres la portem sempre amb nosaltres. I en principi, el dia a dia l'està portant bé. Vull dir que bé.
0: Perquè ara ja fa uns 5 anys que va morir la Nora.
1: Ara el mes de maig farà 5 anys que es va morir. Sí, sí. Això va ser el 13 de maig del 2021. I, a més, dos dies abans era el meu aniversari i la Nora també va començar a moure tot a l'hospital perquè em preparessin una festa sorpresa amb una samarreta que també em va fer i, bueno, i la va liar com bé era ella.
0: Sí, sí. Quin lloc ocupa dia d'avui, la Nora, la vostra vida quotidiana? Quan no marxeu de viatge i
1: ja,
0: sabeu que...
1: Sí. A veure, ocupa el lloc que li deixem ocupar, que és el que ens permet fer vida, portar una vida més o menys normal, el que ens permet riure, el que ens permet també plorar, perquè encara la plorem i encara la plorarem sovint, i encara ens queda molt per plorar, vull dir... I aleshores ocupa sempre un espai en el dia a dia. Quan, aquí parlo més a nivell personal, però quan aconsegueixo alguna cosa professionalment o a nivell de família aconseguim alguna cosa, la primera persona que a mi em ve al cap és ella. I és a la que li dic, vinga, aconseguit. O és a la que una mica de dir, uf, com ho faig? Saps? Una mica és com que tinc, sense estar boja, bueno, espero... la tens molt present en el teu dia a dia. De cop i volta et ve una cançó que no saps per què i et recorda amb ella, o et ve una situació que no saps per què i penses amb ella. O veus un ocell volar i també la veus allà. És com una cosa que bueno, la sents que et van com acompanyar. O sigui, l'hem integrat familiarment des d'una altra perspectiva que ens permet fer una vida normal i que mai ens ha... quartat per poder riure i tal, i al contrari, sempre ens hem imposat d'anar en aquells llocs on a ella li feia il·lusió, on, o sigui, no ens hem creat llocs d'abús, que ens hem de dir, doncs, no podem anar perquè, o sigui, evidentment, quan has d'anar a Vallebron, dius, uf, vinga, som-hi, i mires, perquè estàvem a la torre de Vallebron i mires cap on estava la seva habitació, i sempre ens passarà. Per tant, la tenim com molt ficada en el dia a dia, però a la vegada, sense que això ens impedeixi portar el dia a dia, que també és important.
0: I tant, no? Sens dubte ho porteu d'una manera exemplar. Però ha sigut així també en el vostre entorn? O sigui, aquest tabú que és tan gran, que és la mort d'un fill, no? Que és com una cosa molt... Heu sentit que hi havia gent que no podia acompanyar-vos?
1: A veure, en tot aquest procés, la part... bonica i no tan bonica d'aquest procés tant de la malaltia com de la posterior mort és que hi ha gent que va entrant i va sortint de la teva vida, que també passa en altres situacions, sí. Però en aquí s'intensifica més. Hi ha gent que vol estar present a la teva vida però que no és capaç, no pot sostenir el poder-ne parlar, i hi ha gent que de cop i volta se t'acosta i que et vol parlar. I hi ha gent que pressuposa que has d'estar d'una manera i en base que ell o ella pressuposa que has d'estar d'aquella manera, actua sobre tu. I aleshores, al final, és una mica un desconeixement de com s'ha d'actuar davant d'aquesta realitat, que ho entenem perquè fins que no hi passes o fins que no ho pots encarar no saps com et sentiràs. Aleshores, el tema és que això que et deia, no? Que hi ha gent que certes... O sigui, t'expliquen coses i sobretot em passava a l'inici que et deien, bueno, però què t'ha explicat? Tu encara estàs pitjor. Clar, i em passava, a mi no em faci sentir miserable. M'entens? Què vol dir jo estic pitjor? O sigui, ells també es fan un grau de... Clar, com que se t'ha mort un fill, és el grau de dolor més elevat que una persona pot sostenir. Per tant, tu estàs pitjor que jo, no? I llavors, a mi això em generava molta ràbia perquè pensava, no, perquè... No és mesurable tot això. No pots mesurar el grau de dolor. Evidentment és una situació que no volíem passar-hi, que no era el nostre projecte de vida familiarment parlant, però a la vegada la vida ens ha portat, ho acceptem i tirem endavant. Però que t'estiguin recordant això de... no et vull parlar de la Nora per no fer-te-la recordar. No, és que no seràs tu qui me la farà recordar, perquè, com t'he dit, han passat 5 anys i encara en el meu dia a dia la tinc present. Per tant, tampoc va per aquí. Sí. O sigui, una mica la gent et va col·locant en situacions que clar, es queden... Que dius, és que no estàs entenent el que estic sentint. I hi ha moments que he estat present, sobretot a l'inici, en converses que per mi eren molt incòmodes. quan, jo què sé, doncs lo típic que hi ha moments que els pares despotriquem dels fills, que estem cansats, i jo per dintre, doncs sort que entens tu que ho pots gaudir. Però, evidentment, saps que si això ho dius, fas un silenci mut, tothom calla i es queden com... I aleshores què fas? Doncs no ho dius, tu menges per dins i ja tu fas una mica... Tu. Llavors, és això, que vull dir, al nostre entorn, jo crec, el pròxim, doncs també una mica els hem mostrat el camí per on nosaltres necessitàvem transitar i aleshores s'han anat acoplant perquè ens han vist que o ens seguien
0: o no estarien allà.
1: I aleshores s'han hagut com d'ajustar i hi ha qui ho ha fet amb més o menys gràcia i hi ha qui li ha costat més, però al final, per sobretot, pot l'estimació en els dos sentits i aleshores també t'adaptes. També nosaltres ens hem adaptat entenent que possiblement hi havia gent que no podia entendre que al cap d'una setmana que la Nora es morís doncs estiguéssim rient o que estiguéssim desfent l'habitació seva. Clar, jo entenc que potser hi ha hagut molta gent que també l'hem sorprès en com hem actuat. Però sempre hem actuat davant de les nostres necessitats sense intentar fer mal a ningú. I penso que això prioritza, això també és un ensenyament per la vida.
0: Sí, i pel Nil també.
1: I també pel Nil, exacte, que és el que també havíem de cuidar més en aquest moment. Uh-huh. I tant.
0: A tu t'has sortit personalment després d'intentar-te acostar a altres famílies que estiguessin en un procés semblant per donar-los aquest sí caliu o aquesta escolta que tu a vegades no t'has trobat?
1: Nosaltres el que... O sigui, no ho he anat a buscar, però si m'ho he trobat, he intentat ajudar a la persona, a les famílies que estaven passant per aquella situació. Mm. I he intentat també, quan m'ha tocat anar a algun enterrament i tal, entendre certs tòpics que a mi em molestaven i, per tant, els he deixat de dir.
0: Mm. Digue'ns-en uns quants, per no...
1: Doncs, per exemple... A veure, és una mica ambigua aquesta, però, per exemple, ho sento molt. Home, ja m'ho imagino que ho sents molt. Mm-hmm. És omplir un forat, però a vegades no cal omplir-lo, simplement l'estar present amb un silenci i és. Llavors, jo ho vivia, el meu marit ho viu diferent, també vull matisar-ho, perquè jo deia, és que per mi és buit aquesta paraula de ho sento molt, és obvi que ho sentim molt, si estàs aquí és que ho sents molt, no cal dir-ho. Però ella em deia, ets molt estricta, perquè ets molt cruel, perquè també necessiten omplir, però jo deia, ja, però són paraules que no tenen pes, perquè estan tan dites i estan tan gastades, entre cometes, que no tenen pes. A vegades, simplement, és acostar-te, donar una abraçada. He descobert, en tot aquest temps, el valor de les abraçades, perquè crec que són més importants que fins i tot un petó, perquè un petó és com, hola, què tal, un petó, i d'una persona que acabes de conèixer.
0: Molt protocolari.
1: Exacte. I, en canvi, una abraçada, realment estàs donant aquell pes del moment, l'estàs transmetent. Jo valoro més una abraçada que no pas... una segons quines paraules. I una d'aquestes doncs, és aquest, el ho sento molt. De fet, recordo que amb algú, quan estàvem en el tanatori de la Nora, em va dir ho sento i em va sortir dir-li pobre de tu que no ho sentis. I es pensava, ai, s'està anant la olla. I després, doncs això, quan he anat a enterraments, són paraules que he intentat evitar, el ho sento de dir.
0: I què optes més pel silenci o tens alguna alternativa?
1: Em vaig improvisant, eh? No vaig premeditada. Tiro molt doncs per l'abraçada aquesta i per anar a dir com estàs. Uh-huh. I una mica moltes al principi era què t'he d'explicar a tu. i després una mica era més de bueno, aquest com estàs, doncs de

0: Jo vaig començar anant els dilluns i ella anava els dimarts i després jo vaig anar els dimarts i llavors li passava com el relleu. I ens vam conèixer allà. Mira, jo li deia, perquè com que ell venia després de mi, li deia, Jero, has d'anar en aquesta habitació, que hi ha aquest nen, que aquesta nena, els pares han d'anar a dinar o han de parlar amb els metges i necessiten que estigui algú. Llavors li explicava. Llavors així vam començar una mica a xerrar. Llavors després AFANOC, que és l'associació de nens amb càncer que una mica coordina aquests voluntaris, també fa activitats pels voluntaris vam fer un sopar. I amb la cosa que vaig arribar i mira, jo ja havia el lloc i em vaig asseure al seu costat. I aquí empezó todo.
1: Que fort, però mira que hi ha voluntariats per fer.
0: Sí.
1: A tu què et va impulsar a anar aquí a la Vall d'Hebron?
0: Doncs a mi em va impulsar el fet de que quan jo tenia 22 anys, la meva mare es va morir de càncer, d'un tumor al cap, d'un glioblastoma, i a més, combinat amb la situació que em vaig quedar, érem una família de 5 feia un any, i em vaig quedar jo sola visquent a casa, perquè la meva mare es va morir, el meu pare va començar a treballar fora de Barcelona un any abans de que es morís la meva mare a Bilbao, la meva germana se'n va anar a viure amb una parella i el meu germà se'n va anar a viure als Estats Units. O
1: Uf.
0: sigui, de 5 em vaig quedar sola a casa visquent.
1: Amb 22
0: Amb
1: anyets.
0: 22 anys, així, fent la carrera, justament. I aleshores jo vivia al barri de Gràcia de Barcelona, vale? I un dia caminant vaig passar per el carrer Pere Serafí, que és on estava l'associació aquesta de Fanoc. I vaig veure, suposo que us sona, el nen aquest sense calus, val? I vaig dir, ostres, què és això? I em va cridar l'atenció. I vaig dir, ai, doncs, vaig informar-me i vaig dir, doncs, això ho vull fer. I aleshores, amb la sort, entre cometes, d'aquell moment, que em vaig anar a informar i anaven molt justos de voluntaris i al cap de res, crec que va ser unes setmanes, ara em ballen ben bé, em vaig trobant a la planta d'oncologia infantil de Vall d'Hebron.
1: D'alguna forma això et va preparar una mica pel que et va venir després.
0: Sí, perquè sí, sense, clar, evidentment no sabíem el futur que ens esperava, però sí perquè ets en aquell moment, bueno, si una cosa he anat aprenent durant tot aquest temps és a observar. En aquell moment observava molt com els pares tractaven els fills i com els sobreprotegien molt. Nosaltres hem sobreprotegit a la Nora, òbviament, però a la vegada també hem intentat educar, malgrat que no sabíem fins on arribaria el nostre paper d'educadors. I aleshores això generava que tinguéssim molt present que també l'havíem d'educar, que no era només consentir-la, sobreprotegir-la, sinó també fer-la enfrontar en el món real. Llavors és una cosa que tant el Jero com jo teníem molt present, que també havia d'haver-hi la part d'educar. I, evidentment, també la vam sobreprotegir i, evidentment, també la vam consentir, però perquè també era de dir, bueno, és que també l'hem de premiar una mica perquè la seva vida, no, malgrat ens pesi, no és normal. O sigui, ell ja es va haver de perdre molta escolaritat i tot i que intentant fer activitats alternatives, el seu dia a dia no era el d'una nena normal, entre cometes, normal.
1: Com era la Nora?
0: La Nora era un tot terreny, era molt potent, era una nena que sempre, o sigui, sempre la definim una lluitadora, però una lluitadora no en el sentit, perquè, bueno, després en tot cas ja faré un matís, no? Perquè què vol dir lluitar contra el càncer no és, o sigui, lluitadora en el sentit de que tenia molt clar quins eren els seus objectius. Ella volia viure, de tarannà, era una, noia, una nena molt viva, en el sentit que li encantava doncs, gaudir de la vida, i això feia que tots els seus reptes que li passaven pel cap, doncs, en el moment que veiem finestres, doncs, els executéssim. I aleshores va voler aprendre en bicicleta, doncs, tot i que les defenses, les plaquetes les teníem justes, doncs vinga, és igual. Perquè clar, si tenia, corríem el risc de que si tenia una hemorràgia, doncs havíem d'anar d'urgències, perquè no tenia plaquetes. O es volia tirar en parapent, doncs vinga, tira't en parapent. Ha conduït karts amb una bomba de morfina, perquè també estaven uns cosins dels Estats Units i tal, i doncs vinga, sigui, vull dir que...

0: La malaltia mai ens impedia, mai ens va impedir que fora de l'hospital no poguéssim fer vida normal. De fet, hi havia coses que dèiem, això millor que no ho expliquem als metges perquè ens pagaran bronca.
1: Però
0: Perquè,
1: valdrà la pena, no?
0: Absolutament, perquè al final és això. Nosaltres teníem molt clar que teníem la malaltia, vale? I això era evident, però a la vegada també el que volíem era que aquesta malaltia no ens entorpís el dia a dia, que no ens l'espatllés el dia a dia. Llavors, quan sortíem de l'hospital, entràvem en el xip de viure. Llavors, amb això també ens compensàvem molt amb el meu marit, perquè jo era més de tenir certes pors de com hem de fer això, com hem de fer això i tal, i el meu marit era de dir, ho podem fer-ho o no? Sí, doncs va, som-hi. I una que és el que activava en aquest sentit i jo m'agafava a dir, va, doncs som-hi. Sí, sí, vam anar de viatge amb medicació, el que havia d'anar a la nevera, bueno, fent 1.000 documents mèdics perquè ens la deixessin pujar a l'avió. Bueno.
1: Doncs moltes gràcies, Laia.
0: A vosaltres.

0: Sabies que...
1: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar empeses cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat, però en realitat la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
5: Hola, em dic Pau Tor. Soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Un cor de més de 1000 sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació, us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi.
4: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. No et puc...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El càncer de pulmó és una de les principals causes de mortalitat de càncer al món. Les últimes dades disponibles indiquen que el 2024 a Catalunya el càncer de pulmó va afectar 5.095 persones i 3.481 van morir a causa d'aquesta malaltia, que sovint es diagnostica en fases avançades quan les opcions terapèutiques són més limitades i menys efectives. Coincidint amb la Setmana Europea del Càncer de Pulmó, volem parlar amb un expert sobre els avenços de la detecció d'aquesta malaltia i de com la detecció precoç és clau en el tractament i en l'augment de l'esperança i la qualitat de vida dels pacients. També ens acompanya la Susana Lagarriga, a qui li van diagnosticar càncer de pulmó ara fa aproximadament 3 anys. Doctor Carles Pericay, cap del Servei d'Oncologia d'Hospital Mutu Terrassa, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Susana Lagarriga, molt bon dia, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Doctor, quina és la radiografia que tenim actualment del càncer de pulmó a casa nostra, a Catalunya?
1: Bé, la radiografia seria més o menys la mateixa que tindríem als diferents països europeus. O sigui que en aquest aspecte jo crec que és una cosa molt bona. Val? La mitjana de presència d'aquest tumor és el mateix o una miqueta més que la resta d'Europa, amb els homes, i en les dones una miqueta més baixeta. O sigui que en aquest aspecte està bé. Coses, amb freqüència, el càncer de pulmó és el tercer en homes, després de la pròstata, després del càncer colorectal, i el tercer en dones, després de la mama i el càncer colorectal. O sigui que, en aquest aspecte, jo crec que estem allà on toca. Hi ha algun país que potser a les dones comença a pujar amb freqüència, ja se situa en el segon lloc, i això té que veure, sobretot, amb factors de risc, que potser en parlarem més endavant, que seria el tabac.
0: No? Ah, és això, les dones potser van començar a fumar més tard, sí. I ara això es comença a veure en aquesta incidència.
1: Totalment d'acord, si voleu, després en parlem una miqueta. L'altre punt, la mortalitat. La mortalitat també és en el tercer lloc que es situa, aquest, en les dones després de la mama i el càncer colorectal, amb els homes després de la pròstata i també el càncer colorectal, és el tercer, però amb les dones està pujant. Està pujant per aquesta mateixa augment d'incidència que fa que ja comencem a tenir aquesta mortalitat amb les dones.
0: Quin tipus de càncer de pulmó tenim? Quins grans tipus hi ha?
1: Sobretot tenim dos tipus. El que passa que això que tenim dos tipus, que és una de les coses fonamentals des del punt de vista histopatològic, que és un càncer de cèl·lula gran o de no cèl·lula petita, i un càncer de cèl·lula petita, menys freqüent, i sobretot amb els molt fumadors, aquest de cèl·lula petita, el que tenim ara és tot el que és la determinació molecular d'aquests tumors. Estem determinant tota una sèrie d'alteracions moleculars que ens permeten subdividir aquests tumors en diferents tipus de tumor per pronòstic, per tractament, per opcions que tindrem de cara a que aquests tumors responguin molt més.
0: Parlava vostè ara dels factors de risc, no? Quins són els principals factors de risc i què es pot fer en prevenció? Crec que n'hi ha un que tots el tenim clar, oi?
1: Sí, sí, sí, el tabac. El tabac, els homes vam començar a fumar, i dic vam com a home, no perquè fumi, però vam començar a fumar als anys 60, 50, era, a més, socialment molt, molt, molt benvingut. El que fumava era el bo de la pel·lícula, era el galant, era, no? Vam començar a tenir aquests càncers de pulmó. A Espanya, més o menys, fuma el 27% de la població masculina de més de 15 anys. Amb dones ha anat augmentant, en aquests moments és el 18-19% les fumadores, i això el que ha fet és que, mica en mica, anem tinguent més càncer de pulmó diagnosticat amb les dones. Tinguent una cosa que crec que és important, i és que en els homes diagnostiquem aquests tumors als 60 i pico, 70 anys, amb les dones als 50 i pico, 60 anys. És a dir, es diagnostiquen una miqueta abans en les dones els càncers de pulmó que en els homes.
0: Per què? No sé si hi ha, no sé si hi ha resposta,
1: A dia d'avui, no. Probablement molecularment, també hormonalment, les dones són diferents als homes. Bueno, segurament acabarem trobant l'entrellat del per què l'anoxa tabac acaba provocant.
0: Aquest és un factor de risc controlable, podríem dir. Podem decidir, i cada vegada som més conscients, sí, com a societat, dels efectes nocius del tabac, però n'hi ha d'altres que no són controlables.
1: Un és el sexe, òbviament, eh? El que passa que això hauríem de veure si realment el sexe té a veure amb l'anoxa, fumar. És a dir, ser dona implica tenir més risc o tenir de menys. Més, això és una de les coses que hauríem de veure. Sí que la contaminació. La contaminació a dia d'avui, per desgràcia, molts protocols per intentar rebaixar-la, però crec que serà difícil que a nivell industrial i econòmic, macroeconòmic, s'acabi traient aquesta contaminació, òbviament dels llocs on hi ha més, però també hi ha una que potser la gent sap menys, que són els gasos que generen les construccions, el gas redó, que també fa que hi hagi un percentatge de càncers de pulmó generats per aquests rajos, per aquest gas, que això ho fa les construccions, amb la qual, mica a mica, les construccions es aniran fent amb productes, amb materials de construcció menys tòxics.
0: També hi ha l'amiant, no?, d'altres elements que potser són més coneguts, a part de també el gas redó, que serien d'aquests factors que també s'haurien d'anar al tanto i anar-los traient de...
1: Teòricament és algo que s'ha tret i ara ja sí que tenim moltes construccions, molts teulats, molts sostres fets amb amiant. A la nostra casa teníem la uralita coneguda aquí a prop, i això ha fet que sigui realment una extensió, no?, d'uralita posada per molts llocs, no? S'està traient i, bueno, no sé, hi ha un any, ara això, mira, això ho desconec exactament, però no sé si era a partir de l'any 30 o 40, no crec que abans, que es havia d'haver tret ja tot.
0: Hi ha un pla de la Generalitat, efectivament, per ajudar les persones que en tenen a substituir-lo per materials que no siguin...
1: Ajudes econòmiques, sí.
0: Exacte, contaminants. Quins són els símptomes d'alarma que ens poden fer sospitar que podem tenir un càncer de pulmó?
1: Alguns són molt generals, altres més particulars, no? Una tos irritativa, que no acabes de tenir clar per què, i no para... Treure sang una vegada en aquesta tos, una pèrdua de pes molt, molt general també, algun dolor, un canvi en la veu o molt ronca, és a dir, coses que un dolor al pit, com dic, el pit és toràcic, no?, a l'hora de respirar, o sigui, coses que qui més qui menys
0: podem tenir en algun moment,
1: ha tingut, si no tothom, gairebé tothom en algun moment. Però clar, si tu això ho tens avui, demà i demà passat ja no ho tens, en principi podríem estar tranquils. Clar, si això veus que passa una setmana i una segona setmana, home, anem al metge, intentem fer algun tipus de prova que ens permeti almenys veure què hi ha o què no hi ha. I aquí ja estaríem parlant de tècniques radiològiques, una radiografia inicialment, potser un TAC, després, si no, acabessin de veure bé amb la radiografia, aquí ja després, a partir d'aquí, pues, tot el que serien els PET-TAC, resonàncies, i òbviament una prova que és gairebé fonamental en el possible ja diagnòstic, si acabessin veient-ho, que seria la broncoscòpia per intentar obtenir una mostra d'aquest tumor.
0: Susana, en el teu cas, vas tenir algun d'aquests símptomes que ara explicava el doctor que et fes pensar que potser tenies un càncer de pulmó?
2: No, perquè jo havia estat... Bueno, feia 8 anys que no fumava. Jo sóc de les fumadores que vaig començar als 20 i vaig acabar als 53, diguéssim. Però tenia... vaig agafar una bronquitis. Aleshores, bueno, ja us ho he comentat, jo treballava a l'Hospital del Mar. Em van explorar i aleshores em van fer un TAC directament i van veure que tenia emfisema. Aleshores, des d'aquell moment, jo passava uns controls cada any, després es van aturar per la pandèmia, van passar 2 anys, però a mi em feien les proves funcionals de pneumologia i em sortien correctes, em sortien bé. Vaig caure... Un dia vaig caure a terra, vaig caure de pit i bueno, se'm van trencar 5 costelles. Clar, a l'arribar a l'hospital, perquè això va ser les vacances i això, va coincidir amb les proves funcionals. I la meva pneumòloga, clar, em va dir, hem de fer un TAC perquè va veure les lesions a les costelles i m'imagino que algú deuria veure, perquè jo també vaig caure, clar, l'esternón, em va picar a terra... i tenia el tumor, doncs, al darrere de la clavícula, el tenia al culmen del, del pulmó. Aleshores ja em van fer un TAC i ja entres en una espiral de, com deia el doctor, de broncoscòpies, de TACs, de TACs PETs per veure l'extensió, però de... Si em preguntes si tenia algun símptoma que a mi em fes sospitar, jo et diré que no.
0: Fins i tot després de tenir el diagnòstic,
2: sí,
0: eh?
2: No. Ara, a toro passat, diguéssim, dius, potser sí que estava més cansada, potser, però ni tos, ni sang, ni una tos irritant. No, jo des de que vaig deixar de fumar, a mi em va desaparèixer la tos, jo vaig millorar molt de capacitat pulmonar i no, la veritat és que no tenia cap símptoma.
0: Són habituals els casos com els de la Susana, que tampoc presentin una sintomatologia molt evident?
1: Sí. Ojalà sempre hi hagués un petit símptoma,
2: sí,
1: que ens permetés avançar tant en el diagnòstic com, òbviament, després en el tractament. El que passa que, normalment, quan tenim símptomes, és que aquest tumor pugui ser ja més gran del que ens agradaria. Ja tenir o més arrels, o tenir ganglis afectats, o haver donat cèl·lules que hagin anat a algun altre lloc del cos. Val? Per això, una de les coses que ens estem plantejant és com fer el diagnòstic precoç.
0: Uh-huh.
1: És a dir, el que ja coneixem com estandarditzat, que seria la mamografia per al
0: càncer.
1: Aquests
0: cribratges que ens serveixen, oi? El càncer de colon, també.
1: El càncer de colon.
0: Cada vegada hi ha més persones que van a la farmàcia a fer aquestes proves de femta.
1: Sí.
0: Tenim algun cribratge que sigui efectiu a dia d'avui pel càncer de pulmó o no encara?
1: De moment, no. És una de les coses que el pla director de la Generalitat, el CatSalut, està posant en marxa. El que vol és que tiri endavant un cribatge. Ja hi ha, a Mutu de Terrassa tenim, no? És un cribatge que s'està fent a nivell de tot l'estat espanyol per intentar veure quins són els pacients que poden beneficiar-se, però clar, que també sigui cost efectiu. Uh-huh. És a dir, clar, si ho fem a tota la població, potser no toca. Algú que no ha fumat mai, hem de fer-li? Potser no. Si ha fumat un cigarro al dia, li hem de fer? O si ha fumat un paquet? O, bueno, s'està buscant quina és aquella població que serà la candidata a fer. Com els, per exemple, no, el cribatge del càncer de colon, doncs a qui se li fa la colonoscòpia? El que té sang oculta femta, els altres no. Per què? Perquè sabem que la determinació és molt alta. Doncs aquí estaria una mica al mateix. Sobretot, les coses han de ser cost efectius, no? Que al final estem en una situació en la que l'economia, per desgràcia, és part també de tot aquest sistema.
0: El doctor parlava que a vegades es trobaven amb aquests casos de càncer quan s'arriba a la consulta on el tumor ja està en una fase més avançada i per això dona aquesta sintomatologia. Susana, en el teu cas, tu no tenies aquests símptomes, però el teu tumor sí que estava avançat.
2: Sí.
0: Com va ser aquest moment del diagnòstic?
2: Clar, a mi em van fer... Bueno, em van fer un TAC PET per veure l'extensió, que això ja és protocol, oi, doctor? Quan ja et diagnostic, bueno, quan ja veuen que tens un tumor, llavors en el TAC PET va sortir que tenia una metàstasi al cervell. Llavors, clar, el meu tumor era de 2,5 centímetres, el del pulmó i el del cap també, el del cervell també. Aleshores, bueno, era candidat a cirurgia i vaig tenir la sort de que em van operar primer de la metàstasi, del cervell, i al cap de 3 setmanes em van operar del pulmó. O sigui, va ser tot molt ràpid, perquè, oi, doctor, que tot ha de ser molt ràpid en aquestes ocasions, i et costa recuperar, però clar, et diuen que és que ha de ser així.
0: No hi ha alternativa.
2: Sí. No, però és que vull dir, tampoc tenia cap símptoma de dir... I veia... És el que et dic, no? Després, a toro passat, dius, potser sí que jo veia aquí, però penses que potser és de la vista i sí que potser sí que veia alguna com unes llumetes a l'ull dret, perquè el tumor el tenia a la part esquerra, i penses potser sí que era d'això, perquè després ja no ho he tingut més, no?
0: Però al moment
2: però
0: no.
2: Al moment no, i aquest el meu pues, ja havia fet metàstasi, sí.
0: Quins són els tractaments que s'apliquen actualment i com han evolucionat al llarg del temps, doctor?
1: La veritat és que en aquests moments jo crec que tenim una gran sort amb l'evolució dels tractaments a nivell dels càncers de pulmó. De càncer en general, però bueno, ja que estem parlant càncer de pulmó, tenim la gran sort de que estem evolucionant d'una manera espectacular. No? És a dir, fa anys i anys, podem estar parlant de potser 15 anys enrere o 10, per desgràcia, la persona que tenia un càncer de pulmó, la seva expectativa de vida era molt baixa. Si arribava a l'any, ja era algú realment espectacular. Eren pocs els pacients que, per desgràcia, arribaven en aquest temps de supervivència. En aquests moments, les nostres curves de supervivència ja els estem allargant fins als 5 anys. És a dir, que fixeu-vos que en 10 anys hem fet un canvi, no doblat, sinó gairebé doblat i mig, a les expectatives. Clar, probablement algú que pugui estar sentint això dirà, carai, doncs a la meva família no ha passat. Clar, per desgràcia, no tenim els tractaments per tots els pacients. Què passa? Per exemple, no? Quan a la Susana li diagnostiquen d'una manera que nosaltres en diem oligometastàsica, és a dir, és un tumor operable el del pulmó i operable la metàstasi. I som capaços de tractar-ho, operar-ho, i després tractar-ho. Probablement estem parlant que li van fer radioteràpia, li van fer algun tipus més de tractament de quimioteràpia o d'immunoteràpia, probablement, no? Clar, hi ha vegades que aquest tumor no és operable. Hem de tenir en compte que un tumor una miqueta més gran que el que tenia ella ens afecta potser la tràquea, ens afecta els bronquis, no pots tallar tot, no pots viure sense pulmons. I aquí és on entren els tractaments. Els tractaments de quimioteràpia i, sobretot, ara, la immunoteràpia. La immunoteràpia realment ha fet un canvi espectacular. En aquests moments tenim pacients, ja estem fent i s'estan presentant en el Congrés estudis de tractament preoperatori. En pacients com la Susana, que l'haguéssim operat directament, ara ja estem fent tractaments d'immunoteràpia perquè aconseguim respostes, moltes més respostes completes del tumor, ressequem, no trobem res, i ja ens estem plantejant el fet de que potser no hem ni d'operar.
0: És un tractament també menys agressiu que els que teníem fins ara?
1: Molt menys agressiu. El que passa que ara estem ja també afegint-hi la quimioteràpia. Per què? Perquè, clar, volem aconseguir el màxim possible. Si amb la immunoteràpia augmentem el percentatge, doncs estem deixant algun pacient que amb la quimioteràpia la potenciació faria que tinguéssim més activitat, escolta'm, donem-li també, no? Mica a mica el que estem és trobant quins són els mecanismes pels quals els tractaments són molt més efectius.
0: Evidentment, quan a un li donen una notícia d'aquestes característiques, té unes afectacions que sap que seran físiques, però també són emocionals, no? Més enllà de la medicina i d'aquesta cura, doctor, en parlàvem abans de començar l'entrevista, la feina que han de fer també a nivell emocional, una, perquè els metges no caiguin en depressió, per entendre'ns, però per acompanyar aquests pacients que passaran un mal tràngol en el moment de la seva vida.
1: Sí, la veritat és que nosaltres som metges, però també som... parlàvem amics. Clar, el concepte amic a vegades és complicat, però sí que entenem perfectament per la situació, o fins i tot perquè hem tingut casos a la família, és a dir, que al final som persones, no? Uh-huh. En aquest aspecte. A Mútua i a molts altres, a Mútua Terrassa, però també a molts altres centres, el que tenim són psicòleg dintre del equip mèdic. Què ens aporta això? Ens aporta una ajuda on nosaltres a vegades, no per falta de ganes, sinó per falta de temps, no podem assistir. Assistim, déu-n'hi-do, però sí que és veritat que hi ha algo més profund, més ampli, que el psicòleg ho fa més bé, i té més temps, amb el qual entenem que aquesta figura ha d'estar, i de fet, òbviament, ja està, si no en tots els hospitals, en gairebé tots els serveis d'oncologia mèdica hi ha psicòleg. És fonamental aquesta figura.
0: Susana, hi ha alguna cosa que tu hagis trobat a faltar com a pacient, tot i que ens deies que
2: no,
0: posaves un excel·lent...
2: Jo un excel·lent. Potser per les meves circumstàncies, però jo crec que és igual. Ja pot ser un pacient extern de l'hospital es trobarà amb les mateixes, com deia el doctor, no? Amb les mateixes oferta que et donaran el fet d'un psicòleg, no? En el cas va ser psiquiatre, però també és el que diem perquè és... perquè et coneixen i llavors ja se't volquen i d'això, però és igual. Vull dir, jo crec que això està molt, molt avançat i està molt, molt estudiat per part, vull dir, no? aquesta combinació entre els serveis per cuidar el pacient emocionalment, i més amb una cosa com aquesta, és que és fonamental, per la salut mental, no? Perquè jo, per exemple, personalment vaig fer una mica de negació, vull dir, és allò que no t'ho creus, perquè penses, mare meva, un vertigen terrible. I t'ajuden molt, clar.
0: Canvia la vida després d'una malaltia així?
2: Moltíssim.
0: Hi ha una Susana d'abans i una Susana del després?
2: Segur. Sí. Yes. És que ho tens present, te n'oblides, arriba un moment que allò va quedant el dia a dia, t'ho vas fent però et prens la vida d'una altra manera, tot és diferent. Sí.
0: Ens podríem estendre molta més estona perquè és molt interessant tenir aquí el doctor i a la Susana, però se'ns acaba el temps. Sí que us voldria dir que si hi ha alguna cosa, algun missatge que voleu transmetre a les persones que hagin tingut aquest diagnòstic o que estiguin patint la malaltia, algun missatge que els hi volguéssiu transmetre o alguna cosa que vulgueu dir que jo no us hagi preguntat, endavant.
1: Jo voldria comentar simplement, ja que estem a Sant Cugat, que aquí a Sant Cugat aproximadament durant l'any 2025 hi haurà un diagnòstic d'uns 570-600 tumors nous.
0: A la població? O generals?
1: No, la població. És el que tocaria pels números que estan estandarditzats. Que un pot dir, home, amb 100.000 habitants, jo no seré. Clar, sí, això és la primera cosa
0: salut
1: que diu molta
0: gent.
1: Salut
0: de la mala sort,
1: Amb la qual d'aquests 500-600 vol dir que són cada any. Sí, els 100.000 habitants, però aquest li va tocant, el que no el té avui, li toca, entra dins el bombo l'any que ve, també, vull dir que això va sent. De pulmó en tocarien un 10%, aproximadament. Estaríem parlant de 50-60 càncers de pulmó, aproximadament, que deixin de fumar. Sí, si vius al cantó d'un lloc amb més contaminació, doncs aquí potser, si no tens la capacitat de canviar-te, doncs allà hauràs d'estar, però la capacitat de deixar de fumar és teva.
0: No hi ha excusa.
1: Aquí no hi ha excusa, amb la qual ja treus més del 30% del risc de tenir un càncer, ja no només de pulmó, d'altres també, perquè clar, avui parlem de càncer de pulmó, però podríem tenir aquesta mateixa entrevista a molts altres càncers, que també el tabac és part del risc d'augmentar el risc de que pugui tenir càncer. Jo crec que, per acabar, potser aquest seria un missatge que és molt general, no? Que realment crec que és l'important.
0: Sí. Susana.
2: No, portar una vida saludable, el que diu el doctor, tant de bo no hagués començat a fumar, però quan ja es comença, perquè jo soc de la generació, doncs això, que era guai, fumar. I vaig començar amb 20 i vaig acabar als 53 de fumar. Però fer una vida saludable i, sobretot, això, intentar evitar tots els riscos per no patir-lo.
0: Doncs com a mínim aquest el tenim
2: I ànims, perquè te n'en surts. Gràcies a ells i gràcies a la ciència i gràcies a lo cuidat que et sents, no?, en un moment així.
0: Doncs amb aquest missatge d'esperança,
2: de
0: la Susana,
2: totalment.
0: I d'advertència, de que deixem de fumar o no comencem a fumar, si és que encara no hi som, que tots i totes sabem que no ens porta res bo, ens acomiadem. Susana La Garriga, doctor Carles Pericay, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Sant Cugat es prepara per convertir els seus carrers en una galeria d'art a cel obert amb la iniciativa Paradors amb Art. Durant 15 dies, del 27 d'abril al 12 de maig, comerços i artistes uniran forces per apropar la creativitat a la ciutadania. Avui en parlem amb alguns dels seus protagonistes per conèixer tots els detalls. Una proposta que vol reforçar el vincle entre cultura i comerç local, i per parlar-ne avui hem convidat en Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I a l'artista Lluís Ribas. Benvingut i molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem amb una pregunta genèrica per saber d'on neix aquesta iniciativa, aquesta idea de Paradors amb Art.
1: Doncs té molt a veure amb aquesta línia que tenim a Sant Cugat Comerç ja des de fa ben bé un any, amb l'interès de lligar, de fer que el comerç tingui i teixi d'alguna forma aliances amb tot el que són entitats i l'actualitat de la ciutat. En aquest cas és l'art, en d'altres ocasions és entitats de cooperació, en d'altres ocasions són escoles, etc. I d'aquí ve, d'aquí neix, una de les potes més que des del principi vam començar a parlar és la de poder fer i fer visualitzar que el comerç de la ciutat, és Sant Cugat, i per tant és diferent de molt altre comerç que no està relat a la ciutat. Sí, sí.
0: Però és una iniciativa que parteix de Sant Cugat Comerç?
1: Bàsicament sí, parteix d'aquestes converses que sempre hi ha al carrer, amb les persones que sempre ens acabem retrobant, però sí, sí, parteix de Sant Cugat Comerç.
0: Uh-huh. Fa una estona parlava amb el Lluís que jo recordava que anys enrere hi havia hagut un intercanvi, una relació entre comerç i cultura, però tenia a veure amb una altra iniciativa, no, Lluís?
2: Sí, això era la Nit de l'Art, que es va fer del 2000 al 2020, si no m'equivoco, que també fèiem això, posàvem una obra d'art a cada aparador de Sant Cugat. I és molt interessant perquè des de que jo tinc la raó, que jo anava a Camparés quan tenia 13 anys a veure les galeries, sembla que doni una mica de por entre les galeries. I aquesta és una manera de visualitzar l'art al carrer. I el trobo molt interessant. O sigui, trobo que és una iniciativa molt interessant posar l'art al carrer, que es pugui veure.
0: És allò de Mahoma i la muntanya, no?
2: Justament, sí, sí, sí, sí, perquè encara passa, eh? Encara hi ha gent que ja té com una mica de respecte perquè poder pensar que va en un lloc tancat, que li voldran vendre un quadre, i no és això. Nosaltres som a l'espectacle gratuït per antonomàcia. Nosaltres posem un espectacle a la vista, i ara amb això de Sant Cugat Comerç ho reforcem molt, perquè és que és un aparador molt gran, una galeria molt gran.
0: Uh-huh. Jaume, com s'han implicat els comerços en aquest projecte? Com han rebut i com han respost a la iniciativa?
1: Doncs la veritat és que molt bé, perquè com amb totes les altres iniciatives, per exemple, recordo quan es va fer la desfilada inclusiva, tot aquest tipus d'activitats, doncs, per exemple, es va fer el primer sondeig, vam marcar una xifra inicial d'almenys 15 paradors, 15 artistes, i cada vegada que ens comuniquem amb els nostres comerciants real, el dos dies ja en teníem 40, 45 interessats. Aleshores, sempre intentem fer regular la disponibilitat en funció de amb quina rapidesa ens han contestat en els llocs inicialment, i aquesta vegada sobretot es farà molt en el centre, en els carrers del centre, per ampliar-ho després cap a altres zones, però la reacció i la... Ràpidament, la resposta del comerç local amb aquestes qüestions és molt sensible i realment molt fàcil.
0: Sí, sí. I com s'ha fet la selecció d'aquests establiments que participaran?
1: Bé, d'entrada sempre intentem, quan hi ha aquestes demandes, tirar de qui és el que de veritat té més voluntat inicialment, també per un tema just. Però, com et deia, en aquesta ocasió, donat que és la primera, sobretot té molt a veure amb l'espai geogràfic, ubicant-ho i centralitzant-ho també per facilitar, que ara ho concretarem més, aquesta ruta, aquest tour que fem fer al nostre client a la gent de la ciutat per poder resseguir. Inicialment aquest és l'entorn on ens basarem, però és que ja ho parlarem, però jo estic segur que això tindrà molt recorregut i moltes més coses.
0: Digue'ns quina és aquesta ruta, que entenc que la gent no tractarà de veure només un dels establiments i una de les obres que hi hagi exposades, sinó que es convida a que se segueixi passejant pels diferents establiments i veure les obres que hi ha exposades.
1: Bàsicament, Valldoreix, Santiago Rusiñol, és aquest eix, pujada cap a Carrer Major, és una mica aquest cercle, no?, que sempre és el gran eix comercial, però que en aquesta primera ocasió, per facilitar-ho, era la millor... les millors parades, no? En el fons el que fem és demanar-li i convidar en el vianant, la persona que compra, el client, que passi per totes aquestes botigues, passi per tots aquests aparadors i d'alguna forma a través del codi QR, ja ho explicarem millor.
0: Explica-ho ara, perquè ja, si no, després
1: fantàstic.
0: No hi haurà ocasió de fer-ho.
1: Fantàstic. Doncs a través d'un codi QR que trobaran en els aparadors, hagi d'entrar, hagi de respondre d'alguna forma per demostrar que sí que els ha vist, i una vegada els ha visitat a tots, farem, votar simbòlicament, perquè no es tracta de... no hi ha guanyadors ni perdedors aquí, perquè tots som guanyadors, però sí que d'alguna forma a l'hora de votar entres en aquest sorteig que fa el que acostumem a fer, que és que al guanyador li donem un import amb els per poder comprar a les botigues, el segon, sembla que tenim un primer, un segon i un tercer, que és l'habitual que fem. És fer obligar d'alguna forma que la gent faci aquesta volta, aquest tour, que de vegades surt de forma natural i espontània, però així garantim que visitin totes les nostres botigues, visitin totes les obres d'art i de veritat tingui èxit, que el tindrà segurament, perquè jo estic segur que encara que no vulguin passaran i tindran curiositat per veure-les, segur.
0: El Jaume li hem preguntat per la resposta dels botiguers i el Lluís li pregunto per la resposta dels artistes, perquè tu el teu paper exactament en aquesta iniciativa,
2: aquesta obra,
0: no sé,
2: soc taudonero. No, els artistes, com sempre, perquè jo sempre ho dic, l'artista de mena és generós i participatiu. O sigui, jo vam dir que faríem 15 i trucat a 15 i tots han dit que sí, en seguida. Vull dir que hi ha ganes de fer-ho. O sigui que, de veritat, jo he fet moltes coses, com tu saps bé, i sempre els artistes han respost estupendament i amb ganes de fer-ho i amb il·lusió de fer-ho. O sigui
0: que... Tots són obres pictòriques?
2: Sí, tot, sí. Tots són... Després vaig pensar que es podia incluir també escultors aquí, no? De fet, vaig parlar amb un, però bueno, en aquest moment ell estava molt tablat, però jo crec que això es pot, com diu molt ben Jaume, això es pot ampliar i es pot fer important. Sí, sí.
1: El paper de Lluís és, encara que hi digui que és un taloner, és fonamental, perquè des del principi, quan vam començar a parlar d'això, hem tenir claríssim que ens fa falta algú, Sant Cugat, món de l'art, etc. No tan sols és un tema de que ha convocat i té aquest poder de convocatòria dels artistes, sinó que, a més, vam fer el sorteig dels aparadors a casa seva, a la galeria. Farem la recollida de les obres, també, a la galeria del Lluís. Facilitar aquest contacte. Ens ha fet el logo per tenir-lo ja fet. L'enllaç de tot... Sempre fa falta alguna peça així, el Lluís, amb aquestes iniciatives locals. És que, vaja, no fa falta demanar-li molt més, que ens ha fet falta trucar-lo, veure'ns i de seguida amb totes les qüestions il·lanar-les amb ell, que són, bueno, és així, de taloner res.
0: I com és, Lluís, per un artista treure, doncs, la seva obra del seu espai natural, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, exposar en un establiment no és l'habitual, però abans comentàvem allò de Mahoma i la muntanya, vull dir, sí, que si la gent no està acostumada a anar a les galeries, doncs haurem de portar l'art a altres espais, no?
2: Jo ho trobo molt interessant, perquè doncs la teva obra a conèixer a gent que habitualment no entra i potser tampoc li acaba d'interessar. Vull dir, és un tema... I després el li plantes a la cara i després sempre és interessant perquè sempre hi ha comentaris. I, bueno, jo me'n recordo fa molts anys, al principi d'estar jo aquí a Sant Cugat, i ja fa 47 anys, em sembla, dintre d'una galeria hi havia un senyor que estava molt interessat per un quadre que realment era molt fluix, vull dir, no vaig dir res, però era un quadre molt fluix. I després va entrar un altre, li va dir, això t'agrada? Això és una porqueria. I aquest senyor se'n va anar de la galeria, va quedar com moix i se'n va anar, no? I jo li vaig fotre una bronca amb aquest. Dic, ara acabes de perdre una persona, la possibilitat d'una persona s'interessi per l'art. Vull dir, l'art és una cosa que et té de tocar a l'ànima. No hi ha ni bo, ni dolent, ni regular. Vull dir, tu veus una cosa i t'agrada. I allò t'emociona, ja està. Però són les teves emocions, el teu sentiment. Jo sempre dic, no compreu mai per inversió ni per això. No. compreu, per la inversió de l'art és la teva ànima, que es comuniqui amb allò. I ja està. I així, potser, tal vegada, passa algú que no li interessa l'art i veurà, jo que sé, una poma dalt d'un sombrero i dirà, hòstia, que és interessant això. I ja està, s'ha fet la feina. Bona feina. Ja hem guanyat alguna cosa. Mm-hmm.
0: Estem parlant d'una iniciativa que, doncs, que és un win per l'art, un win pel comerç, que serveix per dinamitzar aquesta vida comercial i cultural al municipi, no, Jaume?
1: Sí, i a més també proposem un altre, no tan sols un aparador o una galeria al carrer, sinó que també proposem que l'artista enllaci directament amb el comerç, és a dir, que vagi, que interaccioni, que parlin, que no tan sols sigui, mira, aquí tens l'obra, i volem també que per iniciativa pròpia i no posar-ho, aquell artista sigui capaç de parlar amb el comerciant i dir, per què no una tarda ens trobem aquí amb els teus clients, la gent entra, puc explicar-los, puc parlar-los de l'obra, de les meves obres. El límit d'això no l'hem volgut acotar perquè també la curiositat és veure quina és la interacció. Potser el comerciant diu, escolta, no en tinc més, o potser l'artista diu, vull anar venint, i per què no una tarda ens veiem aquí i li diem a la teva gent que entri i parlem una mica de tertúlia, de presentació, del que sigui. A cada parador hi ha una mica de currículum, una mica de característiques, per si no coneixen l'artista, que francament jo mirava la llista d'artistes i bueno, són molt coneguts, però si algú a més també vol, pot trobar-hi. És a dir, no ens limitem amb un aparador. Jo estic segur que aquesta relació anirà més enllà, és a dir, és el client, és l'artista i és el comerciant. Aquestes tres potes juntes i que vagin generant aquestes sinergies que és el que dèiem fa un moment. Jo estic segur que tindrà més recorregut encara, perquè ja s'havien fet coses així fa molt temps, si no en aquest sentit, i potser als artistes els hi pot servir una mica per aglutinar-se de nou i fer algunes iniciatives, perquè bé, jo recordo, no? Ho comentàvem al principi amb el Lluís, aquí hi havia hagut dies relatius a l'art on hi havia hagut concerts, on hi havia mogut la nit de l'art, etcètera, Sant Quaterra d'artistes, és a dir, ho tenim molt fàcil. Ho tenim molt fàcil, perquè és que hi ha una llista enorme. Per tant, hi ha molt marge per fer i per recórrer.
0: Sí, és que els artistes també són clients,
1: mama.
0: No? Sí, també aneu a les botigues, doncs que aneu ara per lluir la vostra professió,
2: clar,
0: per explicar...
2: Bueno, mira, això ha sigut un gran fallo, perquè nosaltres, ja no parlo dels artistes, parlo del meu cas concret, que tinc una galeria, són botiguers també. Uh-huh. Jo sempre ho dic, jo visc del quadre que em compren. O sigui, jo estic molt agraït amb el client, perquè aquell quadre m'ajuda a fer el pròxim. I vull dir, també aquí hi ha hagut un fallo que s'ha volgut posar l'art com una cosa fantasmagòrica, molt intel·lectual, per sobre el cap de tothom. No, l'artista crea, però després necessita vendre, perquè necessita menjar, però també mengem nosaltres, i necessitem fer el pròxim quadre. Jo sempre dic gràcies perquè m'has ajudat a pintar el pròxim quadre. O sigui, sí. No deixa de ser un intercanvi de coses. O sigui, un comerç.
0: Exacte.
1: I hi ha una qüestió que sempre diem cada vegada que fem iniciatives d'aquest tipus i el tema de l'art és fonamental amb això. Aquí no hi ha les grans plataformes. Hem de saber on som i què podem fer nosaltres que no pot fer Amazon, que no pot fer Temu, que no pot fer, jo que sé, totes aquestes que hi ha. Això no ho podem fer, ho podem fer nosaltres. Qui està al carrer som nosaltres. I l'artista està al carrer, està a Sant Cugat i nosaltres tenim la botiga al carrer. És en aquests espais, en aquestes activitats, on de veritat nosaltres podem oferir l'experiència i una competitivitat innegable. És a dir, aquí no serveix de res comprar online. Aquí o vas al carrer o estem nosaltres i està l'artista. Per tant, és aquest el nostre lloc. Quan comencem amb guerres d'un altre tipus, estem perduts. Ara, quan plantegem coses d'aquesta manera, és el nostre espai. I a més, que ens sentim molt còmodes tots. Per tant, no barallem amb guerres i espais que no són els nostres i en aquests a veure qui pot entrar si no som nosaltres. Doncs l'artista i el comerciant de Sant Cugat i la gent que passeja del carrer. Algú pot discutir o competir amb això? Jo crec que ningú.
0: No. A internet no ho trobareu. O sigui, heu d'anar a la botiga, veure l'obra, comprar i compartir. El dia 12 de maig és el dia que hi ha previst un acte de cloenda en l'establiment que aculli l'obra amb més vots, no? Sí. Després de fer tota aquesta passejada pels comerços. Com està prevista aquesta cloenda? Què penseu fer?
1: Bueno, bàsicament és donar-li al client que ha guanyat formalment els vals per comprar, convidar tots els artistes que puguin venir, que hi siguin, evidentment, com sempre, i no hi és avui, però acompanyats, que sempre estem molt agraïts en aquest acompanyament a la institució, a l'Ajuntament, i evidentment trobar-nos en allà. Aquest punt de trobada, que estaria molt bé que aparegués també d'altres formes, però essencialment és això, trobar-nos i donar aquest tancament, i també servirà per veure la valoració que en fem tots plegats, que segur que serà bona. Sí, sí, sí.
0: Mm-hmm. Mm. És un bon moment, no, Lluís?
2: Jo crec que sí.
0: Per compartir una mica l'experiència, com ha anat i valorar?
2: Bueno, jo crec que totes aquestes experiències sempre són bones, sempre són positives, perquè sempre es treu un profit, i aquesta iniciativa en concret jo em sembla que té molt recorregut. O sigui, es poden fer moltes coses, No sé. Ara m'ha vingut la imatge de les falles de València, poder cremar uns quadres cada any o alguna cosa així.
0: Això ja és una mica més atrevit,
1: No, bueno. No cremeu les botigues.
2: No, les botigues no, però uns quants quadres aquí a la plaça Monestir.
1: Home, seria revolucionari.
0: Mira, per la nit de Sant Joan.
2: Veus? Ja està. Tot lliga. Ja ho hem lligat tot.
0: Molt bé, doncs veiem que té recorregut, per tant, imaginem que hi haurà una segona edició després d'aquesta primera, que començarà el dia 27 d'abril, que acabarà el dia 12 de maig, aquesta iniciativa de Paradors amb Art. Agraïm molt al Jaume i al Lluís que ens hagin acompanyat. No sé si voleu afegir res més abans de marxar.
2: Jo agrair al gremi de botiguers aquí a Sant Cugat, perquè aquestes iniciatives fan poble. Fan ciutat. Vull dir que em sembla que està molt bé, i encoratjar els que, escolta'm, ja et dic, no sé si feu una falla amb quadres, però
1: a veure quin artista ens dona els quadres per cremar.
0: I el Fallero Mayor.
1: Ara ens falta a veure quin és l'artista que diu cremeu-me aquesta obra.
2: Bueno, pues no sé, escolta.
1: Sí, n'hi haurien?
2: Bueno, jo sempre he complet molt amb una botiga de Barcelona, Piera, perquè ja anava quan tenia 13 anys. I sempre els hi portava vestidors sense tela. I em deia, ets l'únic pintor que porta, per què no pinta les teles? I deia, no, jo tenia un ritual. Cada any m'anava a Montjuïc, que hi havia unes escombraries que sempre estaven cremant abans de l'això olímpic, i fotia les teles al foc. I me les mirava, mira, tanta feina que t'ha donat, que està cremant. I encara n'hi has tingut de cremar alguna més, però bueno, no vaig
0: arribar. Molt bé, senyors, doncs, mentre no arriba aquesta iniciativa, aprofitem aquesta altra d'aparadors en bar a la ciutat. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, Carme. Gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, sí que estem a punt, Joana, d'escoltar molta atenció aquesta recepta que avui ens portes i que, bueno, m'has comentat que té un nom que jo m'he quedat una miqueta parada. A veure, doncs vinga, anem-hi.
1: Bueno, sí, se'n diu cachopo. El cachopo ve d'Astúries, abans Astúries. Ara el trobes a pertot, eh? Però és un plat que és asturià. I el servien molt a les cidreries.
0: Ah, molt bé.
1: A les cidreries, el cachopo.

0: pernil salat 100 grams, d'aquest que és 50 ibèric, jo es poso 50 de l'altre, el 50% ibèric. Formatge 8 talls, el formatge que us agradi, cremós, un formatge cremós, 8 talls.
1: El blau també pot anar-hi bé.
0: Si vols, molt que t'agrada un menjar fort, sí, perquè pensa que hi va el pernil.
1: Esclar.
0: I llavors el blau és molt fort.
1: Clar,
0: jo no l'aconsellaria perquè poder quedarà molt fort.
1: Massa fort, molt bé.
0: Llavors, ous, 7 ous, 1 quilo de patates, farina blanca, pa per rebossar, pa per rebossar, oli de girassol i sal.
1: Molt bé.
0: Llavors direm que ens detallin 8 talls de cachopo per rebossar. Quan els tinguem, a casa els posarem a sobre el marbre amb un paper de forn blanc. I si tenim aquell martell, no sé si tu tens aquell martell petit de picar la carn.
1: Sí, sí.
0: I posarem un altre paper a sobre perquè no se'ns enganxi i la picarem. La picarem amb el sentit perquè ens quedi finet i ens quedin tots els talls iguals.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Una vegada tinguem això fet, que en paper de forn va molt bé, el paper de forn va molt bé, ho tenim tot fet, llavors es tracta de farcir aquesta carn.
1: Ai!
0: La salarem per un cantó i llavors hi posarem aquest pernil que hem dit, però sempre tinguent en compte que hem de deixar mig dit per cantó perquè no ens surti.
1: Vale, vale.
0: Primer de tot hi posarem una capa de formatge. Un tall. Normalment amb un tall n'hi ha prou, perquè el formatge si el compres...
1: Quin vas fer servir, tu, Joana?
0: Jo vaig fer servir el cadí. Però, esclar, cada un...
1: Aquest és tradicional de sempre, sí, que té un gust normal.
0: I si no, pots fer servir un abarti, un que sigui cremós així. L'abarti també és molt bo,
1: Sí.
0: L'abarti
1: sí.
0: També. Doncs llavors posarem una capa de pernil, una capa de formatge, una capa de pernil i una altra capa de formatge.
1: Ah,
0: i ho taparem amb aquells talls que ja veurem que més o menys nosaltres els haurem posat que se'ns avinguin un amb l'altre.
1: Ah, molt bé.
0: Si un és més gros, més petit, per fer un llibre.
1: Molt bé.
0: I amb el morter, amb aquesta massa, acabarem de picar tot al voltant i llavors què farem? L'enfarinarem amb farina blanca, el passarem amb ou batut i després el passarem amb l'ou de rebossar.
1: Ai!
0: I tindrem, bueno, primer, llavors, abans de fer això, l'haurem salat per l'altre cantó, perquè primer el salarem per dintre, després no hi tirem molta sal, perquè pensem que hi ha pernil.
1: El pernil sempre, com se cou, ho deixa anar més a l'obrer.
0: Això nosaltres no cal que ho fem aquell moment. Ho podem fer i llavors ho posem a la nevera 2 i 3 hores.
1: Preparat.
0: Preparat. Sempre per això, amb un paper, perquè no se'ns enganxi una sobre l'altra, A la nevera, que no ens quedi enganxat. Posem una capa i l'altra capa, si no hi cap tot a la mateixa plata i hem de fer un altre sostre, i posem el paper aquest de cuina i llavors el tapem amb un paper de cuina també per a la nevera.
1: Val.
0: I després només es tracta d'agafar una fregidora, si en teniu, i si no, una paella que tingui bol i amb un litre d'oli ben bé, de girassol ben bé, perquè ha d'haver gruix d'oli. Que aquest oli el podrem després conservar.
1: Bueno, colar-lo i tornar-lo a fer servir.
0: Llavors l'hem de fregir, com tinguem costum nosaltres de fer-ho. No massa, pim-pam, també. En 5 minuts està tant d'un cantó com de l'altre, perquè no quedi massa sec. El posem amb una mica de paper absorbent. Tenim les patates fregides, que ja els hem fet mentrestant amb una altra paella i l'ou ferrat.
1: Les patates com les talles? En forma de patata fregida o així esqueixades?
0: No, no.
1: O com ho fas?
0: Jo els faig primes, jo sempre els faig primes.
1: Vale.
0: De patata llarga, de paia.
1: Val, val.
0: Paia, però més gruixuda.
1: Sí, val.
0: Jo sempre els faig... No són braves, són patates fregides. I llavors ho presentem, el tros de carn, les patates fregides i l'ou ferrat. I, bueno, escolta, tant els nets com els grans, com... Boníssim, Queda?
1: A veure, poses aquesta carn, rellena i tal, patates fregides al costat...
0: Sí. I l'ou ferrat... a sobre de les patates.
1: Ah, vale. Bueno, això que... Val, molt
0: val,
1: bé, no?
0: Sobre les patates fregides, l'ou.
1: Això és un àpat.
0: No, amb aquest plat en tens prou,
1: No, bueno, ha de tipar això,
0: prou, Exacte.
1: Molt bé,
0: Si tu llavors vols posar unes olives per picar, una tonteria, perquè mentre s'esperen... Perquè, esclar, ho has d'anar fent mentre esperen que no prenguin la paciència.
1: Bueno, mira, és qüestió d'entretenir-los una mica amb dos o quatre olives, una mica de malletes, alguna cosa, i ja està.
0: I que prenguin un got d'aigua o el que els agradi.
1: Molt bé. Doncs molt interessant aquest plat,
0: I queda molt bo, Molt, molt.
1: Sí que m'he agafat i te demano que ho tornis a repetir.
0: Sí.
1: És a dir, has dit farina... Ou i un altre tipus de farina.
0: Sí, i pa torrat, que és el que rebossem, el pa de rebossar.
1: Bueno, l'últim que l'hem de passar...
0: és el pa de rebossar.
1: Bueno, diem l'ordre, Joana.
0: Agafem aquesta vedella

0: tapa plana.
1: Sí.
0: Vuit talls. Perquè els, o sigui, en quedaran quatre, perquè els, clar, els ajuntarem un amb l'altre. Farem un llibre, però per separat. Un llibre que no com aquells, com fem el llom, que diem llibrets ja tallats, no, que ens va més bé així. Llavors, els ingredients els torno a dir, els 100 grams de pernil salat, el formatge, la Barti, si voleu, 8 talls, els ous, 7 ous, que els 7 ous n'hi hauran 4 per menjar ous i els altres per fer, el rebossat.
1: Rebossat, molt bé.
0: Un quilo de patates, farina normal, la farina normal de sempre, la blanca, llavors, la farina normal i el pa per rebossar.
1: Val, val, val.
0: L'oli, un litre d'oli o un litre i pico de girassol. Jo sempre ho faig en girassol, tant les patates com això, eh? Perquè no te, l'oli aquest no te canvia el gust de la carn, ni queda tant. Agafeu l'oli de girassol especial per fregir.
1: Ah, també n'hi ha un oli especial per fregir.
0: Ai, canvia, canvia molt l'especial de fregir o l'altre.
1: Si m'ho apuntar,
0: ja,
1: si m'ho apuntar.
0: Ja és un oli alto eólico, se diu.
1: Alto eólico.
0: Bueno, ja ho diu, para freir.
1: Ah, vale.
0: Ja és especial per fregir. Ja ho dic en castellà.
1: Molt
0: perquè,
1: bé, molt bé, molt
0: ja
1: bé.
0: Perquè ho diuen en castellà, eh?
1: Molt bé, Joana.
0: I llavors, doncs, farem això. Agafarem aquest llibret, el salarem per un cantó, el farcirem amb aquest pernil i aquest formatge, una capa primer de formatge, el pernil i una altra capa. I el taparem amb l'altre tros de
1: molt
0: carn.
1: Molt bé, molt bé. El piquem una mica,
0: el piquem una
1: molt
0: mica
1: de carinyo.
0: Dels cantons, perquè ens quedi ben enganxat. Sí. I llavors el passem per farina blanca, el passem per l'ou, que ja el tindrem batut, i llavors el passem pel pa torrat, el de sempre, el de tota la vida, de rebossar.
1: Molt bé, molt bé.
0: I llavors ja és qüestió de fregir.
1: Molt bé.
0: Jo sabeu què faig amb els ous per no deixetar. Agafo el tormix i els passo pel tormix.
1: Ah, bueno, i queda ben, ben també.
0: I els tinc ben deixetats.
1: Bueno, esclar, i queda millor potser.
0: I llavors els poso en una plata una mica ampla, que vegis que tiquem el tall de carn, i ja està. I llavors tens les dues plates al costat. Una amb la farina blanca i una amb l'altra.
1: Molt bé. Catxopo total, eh?
0: Catxopo total.
1: Doncs vinga, Joana, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, una setmana més, una bona cuina, i t'esperem la propera setmana.
0: Exacte, fins a la setmana vinent.
2: Continguts en xarxa.

0: És que...
1: Una cosa sorprenent és que les petjades dels astronautes a la Lluna poden durar milions d'anys. Quan els astronautes de la missió Apollo 11 Moon Landing van caminar per la superfície de la Lluna al 69, van deixar marques molt clares al Sol. El més curiós és que aquestes petjades probablement continuïn allà avui i podrien romandre-hi durant moltíssim temps. A la Terra, les petjades desapareixen ràpidament perquè el vent, la pluja, l'aigua o els animals modifiquen el terreny. Però a la Lluna gairebé no hi ha atmosfera. Això vol dir que no hi ha vent ni pluja que esborri les marques del Sol. A més, tampoc hi ha rius ni erosió com a la Terra. El terra lunar està format per una pols molt fina anomenada regòlit, que pot conservar les formes amb molta facilitat. Quan una bota d'astronauta hi pressiona, la marca queda definida i estable. Només alguns factors molt lents, com els micrometeorits, que impacten a la superfície amb el pas del temps, poden anar alterant aquestes petjades. Però aquest procés és tan gradual que podria trigar milions d'anys a esborrar-les completament. Així, les petjades humanes a la Lluna són gairebé com un registre històric congelat en el temps, preservant un moment clau de l'exploració espacial.

0: Mari, com està el pati? Dorme di...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'elevat risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
3: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
2: En aquesta situació, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. Busquem més detalls de la previsió meteorològica de la jornada amb Marc Jaureguizar.
4: Aquestes hores del matí de diumenge ens despertem amb unes temperatures que tornen a ser elevades a tot el litoral i prelitoral català, que amb aquestes humitats elevades fa que tinguem una aixafogor molt marcada. Amb la presència de molts núvols a tot el golf de Sant Jordi, també el delta de l'Ebre, que al llarg del matí s'aniran trencant, i al matí també tindrem l'arribada de molts núvols als ciprins que afectaran el conjunt del país i que ens deixaran el cel més enterbolit. I a la tarda els núvols tornaran a guanyar terreny, sobretot al Pirineu i Prepirineu més lleidatà, però que avui tampoc ens deixaran precipitacions. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia. Arribarem una altra vegada als 40 graus, sobretot a la Catalunya central, Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb una aixafogor que continuarà ben marcada a tot el litoral.
2: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el dia 15 de juny va començar la campanya de bany. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: Avui al Faves Comptades estrenem una nova secció dedicada a descobrir la vida que hi ha dins les biblioteques públiques de Sant Cugat, un espai mensual que ens acostarà a la seva tasca de promoció de la lectura, a les activitats que s'hi organitzen i, sobretot, a les persones que hi donen vida. En aquest primer capítol parlarem del valor de la promoció de la lectura i la prescripció literària. A més, presentarem un programa que es fa servir en una d'aquestes biblioteques municipals i ho farem de la mà de l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de biblioteques, que treballa a la Biblioteca de Volpelleres. Molt bon dia, Arnau.
12: Què tal? Bon dia.
11: I la Valentina Ibailova, que és tècnica auxiliar també de biblioteques i que treballa a la Biblioteca de Mirassol. Molt bon dia.
13: Hola, què tal?
11: Bé, si us sembla, podríem començar una mica per descriure quin és el paper que jugueu com a biblioteques municipals en la promoció de la lectura.
12: Bueno, les biblioteques...
11: Què diríeu?
12: Bueno, és que som... Sí, som, diguem que a nivell de dinamització i de prescripció lectora som una de les claus del municipi, perquè és, diguem que la biblioteca al final és la porta d'accés a moltes persones a la lectura, als llibres per primera vegada i durant tota la seva vida. Des de que són petits, des de que tenen 0 anys... fins que pues, creixen, estudien, ja treballen, o es jubilen i seguim allà i tenim públic de totes les edats i tothom s'apropa a les biblioteques per informació, per coneixement, per entreteniment i estem allà nosaltres per tot el que faci falta.
11: Per intentar ajudar. Valentina, quan parlem de prescripció literària, de què estem parlant exactament i per què és especialment rellevant dins d'una biblioteca municipal?
13: Bueno, nosaltres des del principi, no? Des de fer la selecció dels llibres que volem a les biblioteques municipals, fer les novetats cada dia 1 del mes, no? Ja tenim com hem escollit aquests llibres perquè pensem que són importants i a partir d'aquí pues, tenim moltes activitats de que són exactament això, no? Com quins llibres volem que arribin a la gent i com, no? Llavors, el que fem, a part de les constel·lacions que parlarem avui, és expos, no? Expos de llibres, expos amb un tema o directament un autor, no sé. Ara tenim un nou Premi Nobel, pues, suposo que moltes biblioteques faran una exposició amb els seus llibres per presentar, no? Com arribem a aquest autor. I després, no sé, fem les bosses d'estiu, no? Mm-hmm. Que són també unes recomanacions que fem tots els estius per tota la gent que ve. I que...
12: Són com unes bosses sorpresa que preparem amb unes llibres per la platja o llibres per després de dinar. Saps? Coses suggerents que no saps què hi ha i si et vols emportar la bossa a dins, doncs dins hi ha uns llibres de préstec que s'han de tornar sempre a dins d'unes bosses que sí que et pots quedar.
11: M'imagino que darrere d'aquesta prescripció també hi ha una intenció de fer ampliar aquests hàbits lectors, de descobrir nous autors, nous gèneres, no? També va una mica per aquí, aquest paper que feu.
12: Sí, sempre sobretot... Bueno, el primer que és... La feina de les biblioteques és molt d'escolta. Escoltar la persona que ve, què li interessa, què no li interessa, i a partir d'aquí, què li pots fer descobrir o no, intentar preveure què li pot agradar, què no li pot agradar, o cap a on pot créixer. Però sempre amb l'objectiu de mantenir aquesta persona dins de l'hàbit lector.
11: Com diem. Us sembla que anem directament al projecte aquest que encaixa perfectament amb el tema que estem tractant avui, que és constel·lacions literàries. Com va néixer aquest projecte?
13: Aquest projecte va néixer perquè totes les biblioteques de Sant Cugat tenim clubs de lectura i tots els clubs de lectura tenen una llista d'espera de 2 anys a Mirassol.
12: Així és. Això és un exemple de com que la gent tan molt per la lectura, tot i que no ho sembli. Tenim clubs de lectura que tenen llistes d'espera de 2 anys, que es podrien fer molts més clubs de lectura i s'omplirien tots.
13: Exacte, i com no tenim pressupost realment per més, perquè nosaltres volem fer molt més, no? Llavors hem pensat, bueno, vam començar a pensar en una activitat que no és un club de lectura, que no és un club tancat, sinó una trobada. cada 6 setmanes es feia com trobada de gent que ve de tot arreu, no? De tots àmbits possibles, mm-hmm. i només és una trobada per parlar de llibres. Llavors, el que feia jo, el que faig, és preparar un llibre central, que és el de, a partir d'aquest llibre fem la constel·lació. I després preparo uns llibres més, però la idea és que tothom que vulgui vingui a participar i proposen un munt de coses, perquè la gent que tenim a les biblioteques té, no sé, molts interessos i mm-hmm. estan superpreparats. Llavors és com una... Sí, fem recomanacions entre nosaltres.
11: És un intercanvi, podríem dir, no?
13: Exacte.
12: Sí, sí, sí, és sorprenent, la veritat. És sorprenent com... quanta gent ve i com d'això que diu la Valentina, com de preparada està i quin fons d'armari que té la gent. O sigui, és increïble.
13: Està super. I llavors estàvem pensant en una activitat simple, que pugui participar amb un, no sé, un vocabulari fàcil que podem parlar de llibres, no?
11: Mm. Jo crec que el millor que podríem fer seria plasmar en aquests moments... fer un simulacre d'una d'aquestes constel·lacions, no? Heu vingut
12: sí,
11: preparats?
12: Sí,
13: venga. Sí, vinga, començo. Aquesta és la última que vaig fer el dijous passat. I comencem el llibre central, Los surcos de l'azar. Paco Roca, una obra genial, una obra increïble. Primera edició 2013. A veure, és un llibre de còmic, un dels millors que tenim aquí, que comença amb una cita d'Antonio Machado. Per aquí hi ha mar caminos a los surcos de l'azar. I aquí comença tot, no? Perquè aquest és el títol, Los surcos de l'azar. La història va d'un... bueno, del mateix Paco Roca, no? Una persona, un investigador, no sé, una persona que va a visitar una persona gran a França per descobrir la seva història, perquè sap que aquesta persona té una història interessant. Quina és la història? La història comença, el còmic comença, al final de la Guerra Civil, i ja estem a Alacant, i a... barcos que han de sortir d'allà. Llavors, és tota la història d'aquest home que passa per camps de refugiats, la presó a Argèlia, i després, quan comença la Segona Guerra, no?, i quan canvia el govern a França, participa a la liberació realment fins a París, participa a la Nueve, no?, a la No, que és la brigada que és la primera que entra a París i libera la ciutat del nazifascisme, no? I aquesta persona mai havia dit res a ningú, no conta la seva història. Per què? Perquè hi ha una desil·lusió, perquè quan acaba la Guerra Mundial, tothom, bueno, tots els guerrers, tota la gent que queria la llibertat, no, volia alliberar Espanya, i ningú ve a alliberar Espanya. Bueno, fins aquí la història, però és un, com dibuix també, és increïble perquè tenim com dues històries paral·leles. Una és la història d'avui i l'altra és la història d'abans, que està en color. I la història d'avui és tot blanc i negre. Apassionant, realment.
11: O sigui, així començaria la constel·lació.
12: Sí. Llavors, una altra persona, per exemple, jo, en aquest cas, diria, doncs mira, tu parles de Los surcos de l'azar, a mi em ve al cap Maus, de la gran novel·la gràfica d'Art Spiegelman, que és de l'any 92, que va ser la primera novel·la gràfica que va guanyar un premi Pulitzer, i motius no li faltaven. Perquè aquesta novel·la, per exemple, Art Spiegelman, també, com el Paco Roca, fa servir el relat del seu pare durant l'Holocaust nazi per teixir una història molt humana i real, és a dir, que és molt crua, però també és molt divertida. És una obra super recomanable, que sobretot el que la fa inoblidable i el que la va fer com icònica és la representació que va fer dels personatges, que és els jueus els va representar com a ratolins i els nazis com a gats. I, bueno, podem dir que és una obra que va servir d'exemple, ja he dit que va ser publicada el 92, o sigui, fa un quant de temps ja, va ser un exemple per les novel·les biogràfiques que van venir després, a posteriori.
13: Totalment, no? Perquè d'aquí comença tota aquesta història de que el còmic, hi ha molt còmic, és molt personal, la meva història, conto la meva història. Una altra.
11: Que... A partir d'aquí m'imagino que els participants es van engarçant.
12: Clar,
11: no?
12: Aquí comença ja...
11: Amb diferents històries, segons els coneixements que tenen, segons les lectures que han fet, segons els autors que coneixen, i m'imagino que d'aquí surt el nom de Constel·lació, no?
12: Sí, a més es va dibuixant físicament a la taula o a la pissarra o al paper, depèn del dia, es va creant físicament la Constel·lació.
13: Bueno, ara mateix la Constel·lació aquesta, amb una altra que van fer, està... dibuixada realment al vidre de Mirasol.
12: Exposades. Queden exposades a la biblioteca, les constel·lacions.
11: I la gent hi pot participar, no cal que sigui en totes les constel·lacions que convoqueu, sinó a la que vulguin, el dia que vulguin.
12: És una activitat, és una crida oberta, té un dia concret i està oberta a tothom, sense edats i sense requisits.
11: De moment es fa només a Mirasol, a la biblioteca de Mirasol, no?
13: Exacte. I el més important, que tenim els llibres. Ja estan demanats, llavors podeu passar per Mirasol a recollir, a veure tots aquests llibres.
12: Llibres que han sortit a les constel·lacions estan disponibles a les biblioteques.
11: Avui no ens queda més temps. Hem fet una breu exposició. Hem descobert i hem presentat radiofònicament aquest projecte, aquest programa, el de Constel·lacions Literàries. I anirem desgranant tota l'activitat que feu a les biblioteques municipals durant aquest curs, en aquest programa. A l'Arnau i a la Valentina els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat i us espero a la propera.
12: A vosaltres.
11: Gràcies, bon dia. Sí.

0: Bé, doncs una setmana més saludem l'Ara Weinberg, màster en Psicologia General Sanitària, amb estudis sobre temes relacionats amb psicoanàlisi. I continuarem un tema que ja vam abordar en l'última sessió, fent referència a l'embaràs, a la maternitat i aquesta nova visió, aquest nou paradigma, centrats sempre en la importància que té la salut mental en un moment com aquest. Lara, benvinguda de nou.
1: Gràcies.
0: Parlàvem d'aquest canvi de paradigma, d'aquesta nova visió que tenen les noves generacions, d'aquesta transformació que està havent també en el sistema sanitari. Estem en un procés de canvi i parlàvem doncs, de qüestions que ja deixarem una mica de banda, però insistirem en la importància, precisament, de no descuidar la salut mental de les dones en un moment tan vital com aquest.
1: Sí, i pensava que podríem entendre o fins i tot demostrar una mica per què, no? Perquè a vegades després, aleshores, la gent diu, bueno, però...
0: Serà per caprici?
1: Sí, no. Què passa, no? No. O què passa amb aquesta generació que tenen la pell tan fina, no?
0: Sí.
1: Que de sobte...
0: Exacte, pot ser un pensament, sí.
1: Pot ser un pensament, sí. L'hem sentit i el sentim, i jo crec que l'hem de contestar, doncs, amb evidència científica, no? Perquè, bueno, crec que m'agradaria puntualitzar. Quan hi ha aquest comentari, normalment ve de dones que han viscut experiències molt diferents, molt dures, que han hagut de sostenir molt i també hi ha una història a elaborar. Jo crec que el que es mobilitza quan comencem a parlar d'una altra manera d'embarassar-se, de parir, de la violència obstètrica, el que es remou en altres generacions és que potser has tingut experiències no tan agradables que ni t'havies plantejat. No?
0: Exacte.
1: I de sobte, ostres, podem alegrar-nos perquè això està canviant i també podem tenir, es pot remoure algunes qüestions més doloroses, no? I això també passa. O de més incomprensió, ostres, si abans funcionàvem així, tampoc ens ha anat tan malament, com és que ara hi ha necessitats tan diferents. I es donen algunes incomprensions entre generacions. En un moment a més on, quan pensem, per exemple, això és habitual en les relacions de les filles estan embarassades d'unes mares d'una altra generació, doncs moltes vegades es comparteix més d'aquest vincle i es remouen algunes qüestions del vincle entre mare i filla, no? Això és així. Així que jo m'animaria que és un tema que puguem pensar tots i que ens animem a parlar-lo.
0: I que el parlem, efectivament.
1: I entendre, no? I entendre el lloc de l'altre, tant des d'una banda com des de l'altra, i entendre les coses que es remouen i em centraria més en aquesta qüestió de que les dones puguem compartir tots aquests processos. Avui ens centrem molt en un moment molt concret de la vida sexual i reproductiva de la dona, però jo crec que el que s'està removent, i tant de bo que sigui així en general, serà poder pensar en general, en donar molt més espai a pensar en aquestes qüestions de la vida reproductiva de la dona que tenen molts moments claus, no? Pensem doncs, en la menarquia, pensem en la menopausa, pensem en altres qüestions que han quedat àmpliament desateses i que hem de pensar molt a nivell mèdic i a nivell de salut mental. No?
0: Bé, doncs com que hi ha literatura, però hi ha també especialistes en aquesta matèria, hi ha veus autoritzades, ho comentàvem en l'última sessió, tu en coneixes algunes,
1: sí.
0: I ens agradaria saber quines són aquestes visions, què és el que expliquen sobre aquest embaràs i aquesta dimensió emocional, no?, que té la
1: sí,
0: dona.
1: Sí, crec que val la pena. A vegades no ho fem prou i en aquest espai potser no ho fem prou, no?, d'anar a aquesta teoria més estrictament psicològica i que o psiquiàtrica i que es recolza en l'evidència científica. I a més és que s'estan fent coses molt interessants en aquest sentit, a nivell de recerca i a nivell divulgatiu. I crec que se li ha de donar entitat a això. I d'alguna forma també em sembla que poden funcionar com a recomanacions de lectures que ens poden orientar a...
0: Seria interessant.
1: Sí.
0: Més que el típic i diríem que convencional, manual. El manual aquell de què esperar quan estàs esperant. Ja,
1: que tothom
0: no?
1: té.
0: Aquest és el... Clar, veieu el canvi ja?
1: Bueno, però s'actualitza i segueix sent vigent. Orienta, eh? Hi ha qüestions objectives que no han caducat. Els fills els estan fent més o menys de la mateixa
0: però
1: manera.
0: Però és interessant veure aquestes noves mirades, a veure què expliquen.
1: A veure què expliquen i què estan intentant entendre i explicar.
0: Explicar, sí.
1: Sí. Per exemple, pensava ràpidament, he pensat en dues dones que em sembla que és important, a més, que estan sent dones les que s'estan començant a plantejar algunes
0: important,
1: coses
0: també, això.
1: A partir de les seves necessitats, també, i de tenir una altra mirada més sensible, no?, cap a altres dones. Una és la Ivone Olza, és una psiquiatra i és una gran divulgadora, que a més té un centre de formació que funciona molt bé i forma molts professionals especialistes. Jo animaria que quan busqueu en aquest moment de la vida un professional pugueu pensar en alguna persona competent per acompanyar alguns temes que tenen a veure amb la salut perinatal, no? I a vegades és important que sigui així. Però, en tot cas, ella aborda l'embaràs des d'una mirada psicològica, emocional i neurobiològica i no només mèdica. I són psiquiatres que comencen a parlar des d'un altre lloc, no? Ella parla d'aquest embaràs com un procés psicoemocional profund, no només com un canvi físic, que és a vegades com es pensava abans, i que comporta una transformació de la identitat de la dona perquè la ment es reorganitza. I el cervell de la mare canvia, literalment el cervell canvia de la mare. Augmenten la sensibilitat emocional, s'afavoreix l'empatia i es prepara per aquest vincle, aquest aferrament i la cura que es generarà amb el nadó, i ella parla d'una revolució cerebral maternal, no? I fa servir...
0: Em permets que comparteixi una qüestió molt personal? I és que jo recordo que en el moment de ser mare em va venir de seguida doncs, una sensació que vaig explicar així molt obertament. En el moment que ets mare... no deixes ja de patir. És molt antic, això, eh?
1: Val.
0: És molt antic. Però és la sensació de... Perquè ja no estàs tu sol, sinó que ja tens una responsabilitat, no?, amb aquesta persona que acaba d'arribar al món i ja tens una preocupació. No sé si té... O sigui, això tindria alguna explicació dins d'això que ara comentaves sobre la reorganització del cervell. Hi ha una sensibilitat... especial que et fa preocupar-te, no? Més enllà de les preocupacions que podies tenir.
1: Totalment, totalment. Això potser ho explica més una altra autora, que també en podríem parlar. La Susana Carmona té una perspectiva, ella té un grup de recerca, té un llibre, crec que és neuromaternal, i tenen un grup de recerca amb diferents investigadores i neurocientífiques, i és una visió molt complementària a la de la Ivone Olza i més centrada en l'evidència científica del cervell, no? I parla d'aquest canvi estructural del cervell, que no és metafòric, que són canvis reals en l'anatomia del cervell. Això no passa molt en la vida de les persones. Aquest nivell de plasticitat en la vida adulta de les persones és un moment molt únic, no? I que no havia estat estudiat. Això sempre és significatiu, no? Però les modificacions justament estan relacionades amb l'empatia, amb la regulació emocional i amb aquesta capacitat de lectura de les senyals del nadó. Així que, d'alguna manera, pensem que el cervell s'especialitza en la maternitat, no? Aquests canvis a vegades s'han entès com una forma patològica, no? Com si la mare, ai, ja no té tanta memòria, ja no pensa tan bé, està despistada. A vegades els podem experimentar així, fins i tot, no? Amb aquest nivell de confusió. Però són canvis adaptatius. No són pèrdues de capacitats, no? No hi ha un deteriorament cerebral, sinó que hi ha una reorganització funcional en el cervell de la dona. Així que es prioritza les qüestions socials i emocionals i es filtra molt millor el que és irrellevant de tota la informació que podem rebre en un dia. Són justament per poder augmentar la sensibilitat als estímuls del nadó, no? Així que, clar, des d'aquesta perspectiva hem d'entendre que la salut mental materna és central, que no és un tema secundari, no? La Ivone Olza, tornant amb ella, parlava una mica de que en aquests canvis del cervell el nadó no és passiu a tot això. El nadó percep emocions ja des del ventre matern, això està investigat, ja percep les emocions, l'estrès, la calma, i aquí es comença a generar una relació entre la mare i el nadó, i sabem que l'estat emocional de la mare influeix en el desenvolupament del fetus, no?
0: Mm.
1: Per això és tan important que puguem cuidar tota aquesta qüestió, que s'animen a dir les psiquiatres de que l'estrès i la medicalització excessiva poden fer mal realment en els processos d'embaràs, no? Són embarassos que a vegades estan vinculats a pors constants, a controls innecessaris, a parts excessivament intervinguts dels que havíem parlat anteriorment, no? I això ha augmentat l'ansietat i dificultat el vincle de mares que el que necessiten és sentir-se escoltades, respectades, acompanyades i tenen necessitats molt diferents en un procés de canvi molt, molt dràstic, no? Així que pensem i parlem d'això, no només d'un esdeveniment físic, no, ja no ho podem pensar només així, perquè és un esdeveniment que deixa una empremta emocional molt profunda, que pot ser molt traumàtic o molt empoderador, també, perquè és una experiència transformadora, també pot ser en un bon sentit, no des d'una perspectiva idealitzada del que és un embaràs i un part, que a vegades també ha fet molt mal aquesta imatge de que...
0: Superwomans,
1: però una cosa molt dolça i romantitzada, no? Mm-hmm. És un moment on pot haver-hi sensacions de molt malestar, de por, on es remouen algunes qüestions molt profundes, on el nostre cos està patint transformacions dràstiques. En el procés d'embaràs es reactiven algunes qüestions de la pròpia història, dels vincles amb la pròpia mare, per exemple, de traumes passats, no? Són moltes qüestions que es remouen, i per això volíem avui centrar-nos en la importància de cuidar a les dones en aquest procés. No perquè sigui un procés de risc, sinó perquè és un procés de tanta transformació que l'hem de poder cuidar amb intel·ligència i amb una millor capacitat de comprensió, no? I això parlant, no, i demostrant, que elles ho demostren clarament, que la salut mental materna ha de ser central, que la depressió i l'ansietat perinatal afecten el desenvolupament del nadó i ho demostren amb consistència i es pot consultar, que sovint estan infradiagnosticades, i això és clar també, i que cal poder tractar aquestes dificultats sense culpa ni estigmes, no? Amb aquesta qüestió de no minimitzar la feblesa de les mares, sinó d'entendre que en moments de vulnerabilitat hem de poder acompanyar amb solvència, no? Les necessitats de les dones. I també sense descuidar-nos del moment del postpart, perquè quan parlem de salut mental perinatal parlem d'embaràs.
0: També és un moment molt important.
1: No? És una etapa de màxima vulnerabilitat, també. No? No és tot felicitat. Aquí també pesa molt aquesta previsió de que tot ha de ser una mica idíl·lic i que és fàcil, no? Iniciar un vincle amb un nadó. És un moment de cert risc psicològic, com hi ha molts moments així a la vida, i no ho vivim amb por, però hem de poder estar observant i tenir una capacitat d'autoobservació i un entorn que pugui observar i cuidar, no? a les dones que estan en aquest procés, i a vegades requereix un seguiment professional real i sobretot evitar-nos la soledat, no? que justament és el factor de risc més gran, que les mares estiguin soles. Així que els recursos que s'activen i que es van activant i que ens estan funcionant molt bé a nivell de salut mental i a nivell preventiu són aquests espais on les dones es troben, parlen, comparteixen el que passa i intenten adonar-se.
0: Precisament, no? Estava pensant això, Lara, en com prevenir, no? Que arribat el moment del postpart, doncs, no sé, un embaràs, una situació, podríem dir, bastant més positiva, s'acabi transformant i... No se sap per què, no? No ho entenem els especialistes, sí. Potser nosaltres no tant, doncs ens trobem en una situació que no sabem
1: I
0: gestionar.
1: I és una inquietud típica de jo em pensava que havia d'estar molt feliç ara i em sento molt culpable per no estar-ho, no? Perquè jo tenia l'expectativa de que potser hi ha dones que han estat molt buscant i desitjant un embaràs i que de sobte estic aquí i no m'agrada. I no m'agrada el que estic vivint, i estic malament, i pateixo, i tinc por, i em passen coses que ningú m'havia avisat, no? Aquí també pensem que hem de poder parlar a les dones abans d'aquests processos, del que impliquen. No sense por, no amb por, no? No des de la cultura aquesta d'intentar atemorir, sinó des de la consciència de que no passa res i passen coses, però hi ha recursos per prevenir-les i per tractar-les. I ja està. I no passa res perquè sigui així, no? En tot cas, des de la perspectiva de la dona, sí que buscar tots aquests recursos, però insisteixo en que aquí la feina potent que s'ha de fer és que la ciència, perquè estem parlant d'evidència científica, ha d'humanitzar el sistema sanitari, no? D'alguna forma, i ha d'assegurar això. Carmona insisteix clarament en que totes aquestes dades científiques han de servir per dissenyar polítiques de cura, per reduir tota aquesta pressió sobre les mares, no? que viuen molt pressionades i crear uns sistemes que puguin ser més empàtics, no? I menys amb la visió de la productivitat, no? que a vegades és el que ens complica i que han patit moltes generacions de dones de diferents formes.
0: No? Mm-hmm. Tenim aquestes recomanacions de lectura de la Susana Carmona, de la Ivonne Olza,
1: sí,
0: per si algú té interès a ampliar.
1: Tenen diferents, sí? Llibres. Jo crec que Neuromaternal és de Susana Carmona, és una lectura que sí, et pot interessar, i si no llegeixes no passa res, no són aquestes lectures obligades, a vegades l'embaràs...
0: No, però per curiositat,
1: per curiositat.
0: Ja parlàvem l'anterior sessió allò de la superinformació, no? La quantitat d'informació que tenim, que de vegades tampoc no és tan necessari, però
1: sí.
0: Com a...
1: Ivonne Olza té diferents llibres i a més també em sembla juraria que sí, i si no ja ho esmenaré, però algunes coses sobre, no només sobre l'embaràs, sinó sobre el part i la criança. Són materials interessants. Jo crec que també hi ha materials més clàssics, més teòrics, on es pot aprofundir més, però parlem de primeres d'una cosa més divulgativa. Després hi ha ara molts materials que parlen sobre el part, concretament, que és una de les inquietuds principals de les dones embarassades, no? I hi ha materials molt interessants sobre maneres diferents d'abordar el part. I ara el que hi ha és molta divulgació i un grup de mares divulgadores i professionals que estan fent molta feina a les xarxes. Moltes vegades us recomanem molt als grups quan fem grups amb dones embarassades, que en fem molts de psicoteràpia de grup amb aquesta perspectiva, i elles mateixes es recomanen molt. Llevadores, que són grans divulgadores, espais de salut mental amb especialistes, espais on hi ha formacions per mares. Ja no és aquesta cosa de vaig a les classes prepart d'abans per preparar-me, sí, per parir d'una manera concreta, sinó vaig a una mena d'escola on aprendré a entendre millor el procés del part i com em vull ubicar jo i com l'estic vivint. I es fan d'una altra forma i es fan d'una altra manera. Hi ha ofertes molt interessants d'això, sobre això. I després algunes qüestions que es comencen a sentir més i algunes dones que s'animen públicament a parlar d'aquests temes, sempre amb molta controvèrsia, perquè jo crec que després reben moltes crítiques per fer-ho, però hi ha alguns programes més tipus podcast, algunes entrevistes, alguns materials que també poden ser molt interessants. I potser en un moment d'embaràs pot ser que tinguis més ganes, per aquesta reestructuració cerebral, de consumir podcast que de llegir un llibre teòric. Això també pot passar i està bé, no? Com que tampoc viure amb la pressió que està d'haver de tornar-te un expert en la qüestió.
0: No cal. No cal
1: envoltar-se de gent que estigui prou formada.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs continuem aprenent coses amb la Lara Weinberg, amb aquestes noves mirades. Ja sabeu que la Lara la podeu trobar al centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. T'agraïm moltíssim, Lara,
1: gràcies,
0: aquesta estoneta. Que vagi molt
1: bé. Adéu.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva avui marxa cap a Tarragona, exactament per la zona del Serrallo, perquè avui coneixerem el Pere i a la Carme, que són els gegants del Serrallo de la mà del seu cap de colla, l'Albert Vidaller. Hola, Albert, què tal?
4: Bones, què tal, com anem?
3: Ens posem en contacte amb tu perquè ens facis 5 cèntims, ens expliquis una miqueta per conèixer doncs, els gegants del Serrallo.
4: Bueno, us explico una miqueta. Nosaltres som una colla que últimament estem molt animada i tal, no? L'any passat va ser el nostre 35è aniversari, que el vam celebrar per tot l'alt. I, bueno, els nostres gegants originaris són el Pere i la Carme, que representen molt bé els oficis del barri. Ell representa un pescador típic del barri. I la Carme, en aquest cas la geganta, representa una remendadora, que era l'ofici típic de les dones del barri.
3: Explica'ns una miqueta als membres, quan sou ara mateix, quines són les vostres actuacions més destacades?
4: Mira, doncs nosaltres ara mateix formem part de la colla gairebé unes 50 persones. Sí que és cert que costa a vegades que siguem tots, no?, perquè tots tenim molt feina o tenim altres coses i tal, però bueno, pràcticament som uns 50 socis de la colla. Les nostres actuacions destacades, jo, com a cap de colla, sempre destaco l'actuació de l'arrencada de les festes majors de Tarragona, que és l'arrencada de Santa Tecla, el dia 21 de setembre, no? Per exemple, aquest any passat, que va coincidir amb l'aniversari, nosaltres vam estrenar una altra parella de gegants, el Pupet i la Maireta, que són gegants manotes, i és la imatge més esbojarrada del barri, diguéssim, no? Representa igual un pescador i una remendadora o peixatera, no?, però de la manera més esbojarrada, més festiva. I, bueno, i aquest any passat, a l'arrencada de Santa Tecla, va ser una actuació que a mi, sincerament, se'm va ficar els pes de punta. Era els quatre gegants, els dos capgrossos que tenim, i tota la colla animada, ballant, allà a la nostra ciutat, i, bueno, la veritat que va ser una gran diada.
3: Albert, què se sent quan estàs dins del gegant o la geganta, o les manotes en aquest cas, que comentaves que heu estrenat, que per què, abans de fer-te aquesta pregunta, per què vau decidir doncs, crear a les manotes?
4: Bueno, ja feia anys enrere que se sentia el rumor entre altres, no? Vinga, va, fem uns manotes, volíem fer alguna cosa, no? Fem uns manotes, fem uns capgrossos, fem uns altres gegants més petits, no sé què, i bueno, vam demanar, gràcies al nostre company Agustí Puguet de Reus, vam demanar diversos dissenys, no? I vam encaixar molt amb els dissenys dels manotes, no? Vam dir, hòstia, aquests sí, saps? I a partir d'allí vam començar a buscar escultors, tota la colla estava implicada en el que comportava, i tots estàvem molt, molt, molt implicats en el que era la feina, no? I ens va agradar molt viure-ho des de dintre, que l'escultor que va ser el Toni Mujals, també un gran escultor, ens va donar l'oportunitat d'estar allà amb ell, veure com es feia, i bueno, i ara, per nosaltres, per exemple, quan et fiques dins dels gegants originals, són el Pere i la Carme, sents que portes al barri, no?, al final, el Serrallo és el barri marítim de Tarragona, i és un barri molt destacat a la ciutat. Llavors, sents que portes al barri amb orgull, no?, i satisfacció arreu del territori, no? I quan et fiques dins de les manotes, sents com que ja has viscut el procés des de dins de la creació, una d'aquestes dues peces, sents com que són teus, són una part més teva, no?, de la teva família. Al final, nosaltres, per exemple, sempre diem que som com una petita família. O sigui, tots ens coneixem, anem a aprendre alguna cosa, no només quedem per anar a treure els gegants a sortides. I som més que a part d'això, llavors, bueno, és un altre estil que ens agrada molt viure-ho així.
3: Com recordes la primera vegada que vas portar el gegant o la geganta?
4: Pues la primera vegada que vaig portar el gegant i la geganta jo tenia 11 anys i bueno, en aquell moment el meu germà estava dins de la colla dels gegants amb els seus amics i tal, i sempre em deia: vinga, va, el viraller petit, fica't dins del gegant. I jo, no, perquè em feia cosa, no? Ara jo era petitet. Fins que un dia a la despertada, que és una festa destacada que fem nosaltres, em van agafar i em van ficar dins i ja no vaig poder sortir. I a partir d'allí, em van agafar entre tots i ja no vaig poder sortir de dintre el gegant. I a partir d'allí, bueno, doncs, vaig començar a agafar el rotllo, el feeling amb la gent, no?, de la colla i tal, i la veritat que em vaig sentir superacollit. I a partir d'allí, doncs, jo vaig decidir instal·lar-me a poc a poc i fins fa 3 anys enrere que em van fer cap de colla.
5: I quan veus la imatge, en aquest cas, dels més petits, perquè són els que més criden l'atenció als gegants, no? Alguns les deuen veure, doncs, amb cara de molta il·lusió, altres amb més por. Què se sent quan et fa gràcia veure tot això dins de dins?
4: Sí, la veritat que, per exemple, ara tots dins de la colla tenim nens petits que són molt fanàtics dels nostres gegants. I és una sensació d'orgull, no?, que t'omple, que veus que també els més petits els agrada, no?, o que estan pendents, o ja, per exemple, dels petits de la colla, nosaltres intentem assegurar, no?, el relleu generacional, en aquest cas. I bueno, quan passem pels carrers trobem els nens petits, que hi ha que miren amb cara il·lusió, hi ha que miren amb por, que ploren... Però, bueno, al final intentes que... Jo, nosaltres, per exemple, si veiem a un nen que plora, intentem que se li tregui aquesta por, no?, que vegi que és una imatge festiva, alegre, no?, que... I, bueno, sempre ho intentem, normalment surt bé, i llavors, bueno, nosaltres, ja, o sigui, nosaltres som els primers que quan veiem nens petits els volem apuntar i tal, perquè sabem que són el relleu generacional que quedarà. Uh-huh.
5: Quant pesa els gegants i les gegantes i les manotes?
4: El gegant pesa gairebé uns 90, 89-90, la geganta pesa 82 i les manotes pesen 30 quilos cada una.
5: Bueno, Déu-n'hi-do, també.
4: Sí, una miqueta de pes. Bueno, tot aquí, i bueno, al final, abans no tenien tampoc les tecnologies que tenen ara per fer les figures.
5: Ha canviat molt des dels inicis fins ara el món del geganter, en aquest cas?
4: Sí, jo considero que sí, perquè nosaltres hem tingut sort, sincerament, de fa dos anys enrere, pues, o un any enrere, que la colla ha crescut molt. Però jo recordo, no sé, un any i mig enrere, nosaltres, per exemple, érem 15, i 10, 15, i a la sortida anàvem 4, 5, 6, com a molt. I veus també la resta de colles, que també costa trobar gent, o que a vegades se diuen: no puc venir a la vostra trobada perquè no tinc gent, o no ens poden assegurar, o el que sigui. Llavors, clar, dius, abans sempre tenies gent, sempre trobaves amics que s'apuntaven pel bon ambient, però és una mica preocupant el relleu generacional que podem tenir en el món gegante. No sé, hem de ficar potser tot una mica de la nostra part o fer-ho veure d'una altra manera, però jo, per exemple, aquest any estic tranquil, però fa un any i mig enrere jo estava neguitós, perquè no sabia què passaria amb els gegants el dia que era ja, doncs, no volguessin seguir.
5: Uh-huh. A mi, doncs, és això, no? Intentar aproximar a aquesta cantera als més joves, que fa goig, sí, no?, formar part d'un grup de gegants. Què t'aporta, tu, formar part d'una colla gegantera?
4: Sí, al final hi ha molta gent que diu: no, jo no voto pel compromís o pel que sigui, però al final, per exemple, nosaltres som una colla totalment oberta, no?, que jo, per exemple, si jo tinc algun dinar o un sopar o el que sigui, jo comunico. Sempre hi ha algun substitut, sempre hi ha alguna cosa, no? Vull dir, jo, per exemple, durant la setmana estic a la feina, no?, o quan en el seu moment estava estudiant, i al cap de setmana, quan em deien: mira, dissabte a la tarda anem a un poble d'aquí al costat, jo no ficava content, perquè ja em fico content, perquè dic: mira, doncs ja tinc alguna cosa que fer al cap de setmana, o ja tinc una distracció, no?, del cap de setmana. Sobretot ara ens trobem que, per exemple, els nois de la colla que ara estan en temporada d'examen ens diuen: a veure si podem fer algun cap de setmana, no sé què, perquè és una manera de distracció, de passar un moment amb els teus, no?, de conèixer gent, de fer coses diferents. no sé.
5: Què t'aporta, tu, ser de la colla gegantera?
4: A mi m'aporta molta felicitat, tranquil·litat, no sé, les paraules exactes no sabria dir-te, però és com que m'evaeixo, no?, dels meus problemes que tingui a la meva vida quotidiana. És una manera de distracció i de felicitat per mi, i a més amb la gent que tenim i tot.
5: Quan acompanyeu els gegants, aneu tots al mateix color, aneu cadascú diferent, com aneu vestits els membres de la colla?
4: Sí, mira, nosaltres anem amb espardenyes, uh-huh, sempre. Després portem uns pantalons que nosaltres li diuen pantalons de pescador.
5: Sí.
4: Ja, són uns pantalons blau marí i que són, així, d'una tela com de pantalons de treball, però són els pantalons que portaven antigament els pescadors. I la samarreta, portem una samarreta blau marí també, amb l'eslògan de la colla. I bueno, una anècdota així molt graciosa, sempre que ens veuen aparèixer a tota la colla junta, em diuen, mira, la marea full, està pujant del Serranyo, o està venint del Serranyo, saps? Mm. Però sempre ens veuen així tots molt blau i tal. I bueno, al final, doncs, va sortir aquest monte, no?, la marea azul.
5: Doncs a la marea azul la veurem per les festes de Santa Tecla, no, Albert?
4: Sí, correcte, les festes de Santa Tecla, les festes del barri, del Serrallo, les festes de la Verge del Carme i Sant Pere, que són les tradicionals del barri. I, bueno, aquest any tenim diverses sortides també a fora de Tarragona, que ja les anirem publicant a l'Instagram.
5: Molt bé. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de la colla del Serrallo, al Pere, a la Carme i a les dues manotes que són novetat d'enguany. Gràcies i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies. Vinga, merci. Adéu, adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
6: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
7: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre, i també les seves adaptacions audiovisuals, parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història dels llibres i dels titulars i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital. Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca, portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick, Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema i la història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la

0: in time like tears in rain.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
3: www.cugat.cat
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
4: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita, matant-se els uns als altres, fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques. La novel·la de William Golding dels anys 50 s'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990. Que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència.
5: It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us?
4: Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds, de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes.
6: What do you think really happened out there?
4: La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers.
7: It did happen in 1965.
4: Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir, anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cucut, cucut. Prepara't perquè ara comença l'hora de cucut.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui comencem amb un conte que és una autèntica carícia per l'ànima. En Lluc és molt feliç, però, com tots els nens i nenes del món, doncs a vegades sent un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa i ganes d'amagar-se sota el llençol. Sí, estem parlant de la por.
0: Sí, exacte, Lluís, però en Lluc no està sol quan té por, perquè llavors apareix un personatge molt especial que es diu En Poca Por. No us penseu pas que és un monstre o un fantasma. No, no, no, no. En Poca Por és una boleta de color blau suau, flonja com un peluix, que es fa gran com un armari o petita com un dit, segons com es trobi en Lluc.
1: El més bonic és que En Poca Por no ve per fer por, sinó per fer companyia i ajudar en Lluc a entendre què li passa. Junts faran un pacte per explorar la foscor, els sorolls de la nit i descobrir que, la majoria de vegades, les coses no són tan perilloses com ens pensem. Ai, una lliçó preciosa que ens recorda que ser valent no significa no tenir por, sinó saber escoltar-la i continuar caminant.
0: Respireu ben fons, com fa en Lluc, i perdeu la por per a gaudir del conte. Amb vosaltres, En Poca Por.

0: En un poblet tranquil, ple de casetes amb teulades vermelles i carrers de pedres rodones, vivia en Lluc, un nen de 5 anys amb uns ulls tan brillants com estrelles i un somriure que escalfava com un raig de sol. A casa seva, al final del carrer de la Font, en Lluc jugava, cantava i somiava aventures cada dia. Però, com tots els nens, de vegades sentia coses que no entenia gaire. Un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa, ganes d'amagar-se sota el llençol. Era la por, i cada vegada que apareixia, també ho feia ell, amb poca por. Però qui era en poca por? No era pas un monstre, ni un fantasma, ni tan sols una ombra fosca. En poca por era una boleta suau, d'un blau suau com el cel d'estiu, amb uns ulls petits i rodons que brillaven com dues gotes de llum. Tenia una veueta dolça i càlida com una abraçada i podia fer-se gran com un armari o bé petit com un dit. Tot depenia de com se sentia en Lluc. El primer cop que en Lluc el va veure va ser una nit que no podia dormir. Els arbres ballaven pel vent i les branques feien ombres estranyes a les parets de l'habitació. En Lluc s'amagava sota els llençols amb el cor bategant molt fort i de sobte, allà, a prop del coixí, va aparèixer una boleta blava que tremolava com ell.
1: Hola, em dic Poca Por. Vinc quan sents por, però no per fer-te por. Vinc per ajudar-te a entendre què et passa.
0: En Lluc va obrir molt els ulls. No estava segur de si havia de cridar o bé preguntar alguna cosa. Però la boleta somreia. No feia por, feia companyia.
1: Ets real? Soc tan real com les teves emocions. No em pots veure sempre, però em sents cada cop que et sembla que tot és massa gran o desconegut. Jo parec per estar amb tu.
0: Des d'aquell dia, en poca por, es convertia en un company invisible, però present. Quan en Lluc veia una pel·lícula de dinosaures massa ferotges, en poca por es feia tan gran com un elefant i s'asseia al seu costat, tapant-se els ulls amb les orelles. Si hi havia tempesta, en poca por tremolava com una fulla i s'arraulia al seu coixí. Quan sentia sorolls desconeguts de nit, es posava sota el llit, xiu-xiuejant. Només és el vent, només és el veí. I quan en Lluc no tenia por, en poca por, es feia tan petit que s'amagava dins d'una butxaca imaginària, dormint com un ocellet. Una nit de tempesta, però, va passar una cosa molt especial. Els llamps il·luminaven les parets i les ombres ballaven com gegants. En Lluc es va despertar amb un sobresalt i va veure que en poca por s'havia fet tan gran que gairebé no hi cabia a l'habitació. Era com si tota la por del món hagués vingut de cop. Estava molt espantat.
1: No, no vull que tornis més.
0: En poca por es va fer petit de seguida i en veu dolça li va dir:
1: No vinc per espantar-te, vinc perquè alguna cosa et preocupa. Jo no sóc la por, sóc el record que pots entendre-la. I que tu, Lluc, ets molt valent.
0: Aquelles paraules li van arribar ben endins. I des d'aquella nit, en Lluc i en poca por van fer un pacte. Explorarien junts totes les pors. Van descobrir que la foscor amagava joguines que semblaven monstres, però només eren ninots i peluixos. Que els sorolls forts eren que el senyor Martí arreglant el cotxe vell, que el gos gran del carrer bordava fort, però només volia jugar a pilota. I en Lluc va prendre un petit truc que funcionava gairebé sempre. Quan sentia que en poca por començava a créixer, esperava. Respirava a fons, comptava fins a 3 i es preguntava: «Això és realment perillós?» I gairebé sempre la resposta era no. Amb el temps, en poca por, ja no era un gegant que omplia l'habitació. Era una boleta petita com una taronja que s'asseia a l'espatlla d'en Lluc i de tant en tant li deia:
1: Recorda, no has d'espantar-te de mi. Sóc aquí per ajudar-te't a entendre't.
0: Ara, quan en Lluc sent por, no s'amaga. Abraça en poca por, tanca els ulls, agafa aire i camina endavant, perquè ha descobert que el coratge no és no tenir por, és saber escoltar-la i continuar. I així acaba aquesta història, però no el que has après. La por, si l'escoltes amb estima, pot ser una brúixola que t'ajuda a créixer, perquè fins i tot en la foscor més profunda, sempre, sempre, hi trobaràs una llum.
2: I d'en poc a poc, que ens ha ensenyat a mirar les nostres pors de cara per fer-nos ben valents, tornem a agafar les maletes per viatjar cap a les terres llunyanes del Magrib. Ens espera un d'aquells contes populars clàssics que ens parlen de la justícia, de la cobdícia i, sobretot, d'una intel·ligència brillant.
0: Sí, Lluís, el nostre segon relat té com a protagonista en Jamal. És un bon home que es guanya la vida fent carbó al bosc per mantenir les seves filles. Sis d'elles es passen el dia empolainant-se davant del mirall i tenen vergonya de veure el seu pare brut de pols negre. Però la petita, la Fàtima, és tot el contrari. Cuida el pare amb un amor infinit i, a més, té el cap més ben moblat de tot el país.
2: I menys mal, Mercè, perquè el gran emir de la regió, el Samir, que és un home molt capriciós, llença un enigma gairebé impossible a tot el poble. Si no endivinem què significa un arbre amb 12 branques, 30 branquetes i 5 fulles, els tallarà el cap a tots. Gràcies a la Fàtima, el carboner salva el poble i l'emir, astorat, decideix que s'hi vol casar.
0: Però la història no acaba aquí, Lluís, perquè quan l'emir envia els seus servidors carregats de joies i regals per a la Fàtima, els criats decideixen robar-ne una part pel camí, pensant que ningú no se n'adonarà. El que no es podien imaginar mai és que la jove, utilitzant només una frase poètica i misteriosa sobre estels, mars i perdius, destaparà el robatori davant del mateix emir.
2: Un conte ple de saviesa que ens demostra que la riquesa més gran no es porta a les butxaques, sinó al cor i al cap.
0: Per tant, obriu bé les ments per resoldre aquest misteri. Arriba el segon relat d'avui, La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare, perquè era pobre, i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu.
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li veureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: I d'aquella intel·ligència tan brillant de la filla del carboner, que va aconseguir casar-se amb l'emir gràcies a la seva astúcia, tornem cap a l'època actual per obrir el tercer i últim relat d'avui, una història que porta per nom Nous amics per la Clementina.
0: Aquest és un altre relat meravellós de l'escriptora gelidenca Anna Espinac.
1: La protagonista és la Clementina, una nena que està encantada de la vida amb la casa que els seus pares han llogat per passar les vacances en un poble d'allò més acollidor. Ella es pensa que tindrà el refugi perfecte per fer el que més li agrada al món, quedar-se sola llegint i dibuixant amb tot el temps del món per ella.
0: Però el que la Clementina no s'espera per a res és que, de cop i volta, apareguin uns quants nens i nenes al seu jardí, perquè el seu pare els ha deixat entrar. A ella li agafa una mica de ràbia i es pregunta per què ha de jugar amb aquests intrusos. O potser el que li passa realment és que es mor de ganes de jugar-hi, però té molta vergonya.
1: És una història fantàstica per entendre que la timidesa es pot vèncer a poc i que no hi ha res més bonic al món que obrir-nos a l'amistat i compartir riures amb els altres.
0: Així doncs, tanqueu els llibres per un moment i obriu el vostre cor a nous amics. Escoltem Nous amics per a la Clementina.

0: El dia 6 van arribar a la casa on passarien l'estiu. Tot el que quedava de juliol i l'agost sencer. Era una casa força gran, al mig d'un petit poble de muntanya on l'aire era fresc i net. Als migdies, el cel era tan blau que feia mal als ulls i a les nits comptava amb més estels que en cap altre lloc del món. A la Clementina li agradava la muntanya, li agradava aquell poblet i la casa que havien llogat els seus pares per passar les vacances. Tenia una porxada amb una gran teulada i bancs de fusta. Tenia l'habitació a les golfes i fins i tot una bassa on t'hi podies banyar. Tenia un jardí amb floretes silvestres. A la Clementina li semblava que no podia demanar res més. Era el refugi perfecte per ella. Els seus llibres i els blocs de dibuix que esperava omplir abans de tornar a l'escola. Tenia tot el temps del món, tot el temps de l'estiu. El tercer dia que eren allà, que va caure en dimecres, cap a les 11 del matí va sonar la campaneta de l'entrada. La Clementina va treure el cap per la finestra de les golfes, encuriosida, esperant trobar potser el carter. Però al darrere de la porta de ferro de l'entrada va semblar-li veure 5 o 6 caparrons de nen. El pare va anar fins a la porta amb molta calma i va obrir. A l'altra banda va aparèixer un grupet de canalla d'entre 7 i 12 anys. La Clementina va observar com el pare parlava amb ells. Els feia passar i en un moment donat assenyalava cap a la finestra, cap a ella. Els nens van alçar els ulls, seguint el dit del pare. Llavors la van veure. I la Clementina va sentir una glopada estranya, un sentiment conegut que li pujava fins al coll i li cremava les galtes. En aquell instant, com un acte reflex, es va ajupir, desapareixent de la vista d'aquella colla d'estranys a qui el pare acabava de donar la benvinguda. El pare va obrir la porta de les golfes i es va trobar la Clementina asseguda a terra encara. No havia gosat moure's.
1: Són els nens del poble, han vingut a conèixer-te.
0: Però la Clementina no tenia cap intenció d'anar a saludar-los, que no pas per mandra, sinó perquè les coses desconegudes la inquietaven. La posava nerviosa. Tant li feia si eren persones, llocs o situacions. Acostumar-se als nens nous del poble requeria massa esforç i l'estiu no era tan llarg com per gastar-lo amb mals de panxa.
2: Ja els hi pots dir que se'n vagin i que no cal que tornin.
0: Ho va dir sense maldat, només amb por de que aquella situació es repetís una i una altra vegada. Sabia com en podien arribar de ser d'insistent els nens. L'endemà, la canalla no va tornar i la Clementina va respirar alleugerida. Però a la tarda, quan va acompanyar els pares a fer un gelat a la plaça, se'ls va trobar de cara. El més gran la va saludar amb la mà. La més petita va córrer cap a ella i es va presentar. I un altre que es deia Quim i duia les mans i els genolls molt bruts, la va convidar a jugar amb ell a toc i a parar.
3: Clementina, vols jugar amb mi a tocar i a parar?
0: Però la Clementina no va respondre res. Tan sols va negar amb el cap i va seure's d'esquena a aquella tropa de desconeguts.
1: No veus que tu passaries millor amb ells que amb nosaltres?
0: Intentava convencer-la el pare. Però ella estava tan aclaparada que no era capaç ni de decidir de quin gust volia el gelat. A partir de la tercera setmana de juliol, matins, tardes i vespres ja eren iguals, els uns als dels altres. La muntanya de llibres anava minvant i la pila de dibuixos creixia. El forn de pa i el colmado ja coneixien la Clementina, malgrat no deixar anar més paraules de les imprescindibles. I ella ja se sabia les cares d'aquella colla de xavals que es passaven el dia amunt i avall pels carrers. De topar-s'hi, de sentir-los cridar, de mirar-los jugar de reull, ja en sabia els noms i tot. I, a poc, li van anar semblant una mica menys estranys, una mica menys desconeguts, fins i tot interessants, en especial la Maria, una nena que devia tenir la mateixa edat que ella, i a qui sovint veia asseguda a les escales de l'església, dibuixant o llegint un llibre. Malgrat tot, la Clementina va continuar mirant la vida des de la finestra de les golfes, tota sola. Seguia pensant que el poble era bonic, la casa acollidora i els cels nocturns els més poblats del planeta. Seguia mirant el jardí des d'allà dalt, mentre imaginava que tornava a sentir la campaneta de la porta, que el pare obria i els trobava amb aquells sis nens, que els saludava dient-los a tots pel nom i que llavors ella obria la finestra i els cridava amb un somriure.
2: Ara baixo!
0: Saltava les escales de dues en dues per trobar-se amb els seus nous amics i ja no tornava fins que el sol començava a caure, esprement la tarda fins que ja no en quedava gota. Tot això s'imaginava la Clementina. Però no passava res de res, perquè ella no es movia del darrere a la finestra de les golfes. No s'hi atrevia. Llavors va arribar aquell matí, el segon matí de la darrera setmana de vacances. En tornar la mare de comprar, li va donar un sobre a la Clementina.
4: De part de la Maria.
2: Per mi?
4: Sí.
0: La Clementina va notar com es posava vermella, com el cor se li accelerava. Amb urgència va obrir el sobre i em va treure un paper. Era el dibuix de la casa en què estava passant les vacances. S'hi veia el porxo i les flors i la finestra de les golfes, una nena rossa i pigada que treia el cap.
2: Perquè no t'oblidis mai d'on van passar les vacances.
0: I signava la Maria i la resta dels nens. Només va rumiar una estona per valorar què calia fer. Va passar el matí i va arribar al migdia. La Clementina va anar directament a la plaça, però no hi havia ningú. Tothom havia fugit del sol, així que va girar cua i va marxar. Però va decidir agafar el camí més llarg per anar a casa i en passar per la Font del Boig se'ls va trobar jugant a futbol a recer de l'ombra dels roures. La Clementina, mentre se'ls mirava, va pensar:
2: i ara què?
0: Va ser quan gairebé gira cua per marxar que el Jaume es va aturar i es va adreçar a ella.
3: Jugues amb nosaltres?
2: No m'agrada el futbol.
5: A mi tampoc. Podem fer alguna altra cosa. Què t'agrada fer a tu?
0: La Clementina no sabia què respondre, així que va dir la veritat.
2: Dibuixar i llegir i banyar-me a la bassa. M'agradaria banyar-me al riu, però diuen els meus pares que és perillós.
0: A partir d'aquí tot va anar rodat. La Maria, el Jaume, la Berta, la Jordina, l'Elias i el Quim es van convertir en els amics de la Clementina aquells darrers 4 dies d'agost. Indubtablement, els dies més feliços de les vacances.
2: Tant de bo pogués tirar enrere.
5: Deixa-ho córrer. Millor 4 dies que cap ni un. No ho trobes?
2: Molt millor.
0: L'estiu es va acabar. Es van acabar les vacances i va ser el moment de començar tantes altres coses. La Clementina va aprofitar que venia el fred per amagar la vergonya sota una catifa de llana, perquè després de tot li havia quedat clar que, gairebé sempre, la vergonya fa més nosa que servei. Si ella mateixa no l'hagués vençut el dia en què va rebre el dibuix de la Maria, al migdia que els va anar a trobar, ara aquella colla no serien els seus amics. I això sí que seria terrible.
6: Arribem al final dels nostres contes d'avui. També al final d'aquestes edicions tan especials d'estiu de l'Hora del Conte.
7: Oh, sí, Lluís. Fa una mica de panona, la veritat. Una mica de pena.
6: Mm-hmm.
7: Però ens n'anem amb la motxilla ben plena de records preciosos, de riures i de personatges fantàstics que ens han acompanyat setmana darrere setmana. Gràcies a vosaltres per ser-hi sempre des de l'altra banda.
6: Ja ho sabeu, fins que ens tornem a veure amb noves aventures,
7: us desitgem que el vostre dia a dia sigui com un conte d'allò més rebonic.
8: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'Hora de Conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Oh, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui comencem amb un conte que és una autèntica carícia per l'ànima. En Lluc és molt feliç, però, com tots els nens i nenes del món, doncs de vegades sent un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa i ganes d'amagar-se sota el llençol. Sí, estem parlant de la por.
0: Sí, exacte, Lluís, però en Lluc no està sol quan té por, perquè llavors apareix un personatge molt especial que es diu En Poca Por. No us penseu pas que és un monstre o un fantasma. No. En Poca Por és una boleta de color blau suau, flonja com un peluix, que es fa gran com un armari o petita com un dit, segons com es trobi en Lluc.
1: El més bonic és que En Poca Por no ve per fer por, sinó per fer companyia i ajudar en Lluc a entendre què li passa. Junts faran un pacte per explorar la foscor, els sorolls de la nit i descobrir que, la majoria de vegades, les coses no són tan perilloses com ens pensem. Ai, una lliçó preciosa que ens recorda que ser valent no significa no tenir por, sinó saber escoltar-la i continuar caminant.
0: Respireu ben fons, com fa en Lluc, i perdeu la por per a gaudir del conte. Amb vosaltres, En Poca Por.

0: En un poblet tranquil, ple de casetes amb teulades vermelles i carrers de pedres rodones, vivia en Lluc, un nen de 5 anys amb uns ulls tan brillants com estrelles i un somriure que escalfava com un raig de sol. A casa seva, al final del carrer de la Font, en Lluc jugava, cantava i somiava aventures cada dia. Però, com tots els nens, de vegades sentia coses que no entenia gaire. Un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa, ganes d'amagar-se sota el llençol. Era la por, i cada vegada que apareixia, també ho feia ell, amb poca por. Però, qui era en poca por? No era pas un monstre, ni un fantasma, ni tan sols una ombra fosca. En poca por era una boleta suau, d'un blau suau com el cel d'estiu, amb uns ulls petits i rodons que brillaven com dues gotes de llum. Tenia una veueta dolça i càlida com una abraçada i podia fer-se gran com un armari o bé petit com un dit. Tot depenia de com se sentia en Lluc. El primer cop que en Lluc el va veure va ser una nit que no podia dormir. Els arbres ballaven pel vent i les branques feien ombres estranyes a les parets de l'habitació. En Lluc s'amagava sota els llençols amb el cor bategant molt fort i de sobte, allà, a prop del coixí, va aparèixer una boleta blava que tremolava com ell.
1: Hola, em dic Poca Por. Vinc quan sents por, però no per fer-te por. Vinc per ajudar-te a entendre què et passa.
0: En Lluc va obrir molt els ulls. No estava segur de si havia de cridar o bé preguntar alguna cosa. Però la boleta somreia. No feia por, feia companyia.
1: Ets real? Soc tan real com les teves emocions. No em pots veure sempre, però em sents cada cop que et sembla que tot és massa gran o desconegut. Jo parec per estar amb tu.
0: Des d'aquell dia, en poca por, es convertia en un company invisible, però present. Quan en Lluc veia una pel·lícula de dinosaures massa ferotges, en poca por es feia tan gran com un elefant i s'asseia al seu costat, tapant-se els ulls amb les orelles. Si hi havia tempesta, en poca por tremolava com una fulla i s'arraulia al seu coixí. Quan sentia sorolls desconeguts de nit, es posava sota el llit, xiu-xiuejant. Només és el vent, només és el veí. I quan en Lluc no tenia por, en poca por, es feia tan petit que s'amagava dins d'una butxaca imaginària, dormint com un ocellet. Una nit de tempesta, però, va passar una cosa molt especial. Els llamps il·luminaven les parets i les ombres ballaven com gegants. En Lluc es va despertar amb un sobresalt i va veure que en poca por s'havia fet tan gran que gairebé no hi cabia a l'habitació. Era com si tota la por del món hagués vingut de cop. Estava molt espantat.
2: No, no vull que tornis més.
0: En poca por es va fer petit de seguida i en veu dolça li va dir:
1: No vinc per espantar-te, vinc perquè alguna cosa et preocupa. Jo no sóc la por, sóc el record que pots entendre-la. I que tu, Lluc, ets molt valent.
0: Aquelles paraules li van arribar ben endins. I des d'aquella nit, en Lluc i en poca por van fer un pacte. Explorarien junts totes les pors. Van descobrir que la foscor amagava joguines que semblaven monstres, però només eren ninots i peluixos. Que els sorolls forts eren que el senyor Martí, arreglant el cotxe vell, que el gos gran del carrer bordava fort, però només volia jugar a pilota. I en Lluc va prendre un petit truc que funcionava gairebé sempre. Quan sentia que en poca por començava a créixer, esperava. Respirava a fons, comptava fins a 3 i es preguntava: Això és realment perillós? I gairebé sempre la resposta era no. Amb el temps, en poca por ja no era un gegant que omplia l'habitació. Era una boleta petita com una taronja que s'asseia a l'espatlla d'en Lluc i de tant en tant li deia:
1: Recorda, no has de espantar-te de mi. Sóc aquí per ajudar-te a entendre't.
0: Ara, quan en Lluc sent por, no s'amaga. Abraça amb poca por, tanca els ulls, agafa aire i camina endavant, perquè ha descobert que el coratge no és no tenir por, és saber escoltar-la i continuar. I així acaba aquesta història, però no el que has après. La por, si l'escoltes amb estima, pot ser una brúixola que t'ajuda a créixer, perquè fins i tot en la foscor més profunda, sempre, sempre, hi trobaràs una llum.
3: I d'en poc a poc, que ens ha ensenyat a mirar les nostres pors de cara per fer-nos ben valents, tornem a agafar les maletes per viatjar cap a les terres llunyanes del Magrib. Ens espera un d'aquells contes populars clàssics que ens parlen de la justícia, de la cobdícia i, sobretot, d'una intel·ligència brillant.
0: Sí, Lluís. El nostre segon relat té com a protagonista en Jamal. És un bon home que es guanya la vida fent carbó al bosc per mantenir les seves filles. Sis d'elles es passen el dia empolainant-se davant del mirall i tenen vergonya de veure el seu pare brut de pols negre. Però la petita, la Fàtima, és tot el contrari. Cuida el pare amb un amor infinit i, a més, té el cap més ben moblat de tot el país.
3: I menys mal, Mercè, perquè el gran emir de la regió, el Samir, que és un home molt capriciós, llença un enigma gairebé impossible a tot el poble. Si no endivinen què significa un arbre amb 12 branques, 30 branquetes i 5 fulles, els tallarà el cap a tots. Gràcies a la Fàtima, el carboner salva el poble i l'emir, astorat, decideix que s'hi vol casar.
0: Però la història no acaba aquí, Lluís, perquè quan l'emir envia els seus servidors carregats de joies i regals per a la Fàtima, els criats decideixen robar-ne una part pel camí, pensant que ningú no se n'adonarà. El que no es podien imaginar mai és que la jove, utilitzant només una frase poètica i misteriosa sobre estels, mars i perdius, destaparà el robatori davant del mateix emir.
3: Un conte ple de saviesa que ens demostra que la riquesa més gran no es porta a les butxaques, sinó al cor i al cap.
0: Per tant, obriu bé les ments per resoldre aquest misteri. Arriba el segon relat d'avui, La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner, tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu.
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar,

0: de la Llova, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol a la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
1: Al cap de poc temps, la Mirra i la Jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'Amir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
0: I d'aquella intel·ligència tan brillant de la filla del carboner, que va aconseguir casar-se amb l'Amir gràcies a la seva astúcia, tornem cap a l'època actual per obrir el tercer i últim relat d'avui. Una història que porta per nom Nous amics per la Clementina.
1: Aquest és un altre relat meravellós de l'escriptora gelidenca Anna Espinac.
0: La protagonista és la Clementina, una nena que està encantada de la vida amb la casa que els seus pares han llogat per passar les vacances en un poble d'allò més acollidor. Ella es pensa que tindrà el refugi perfecte per fer el que més li agrada al món, quedar-se sola llegint i dibuixant amb tot el temps del món per ella.
1: Però el que la Clementina no s'espera per a res és que, de cop i volta, apareguin uns quants nens i nenes al seu jardí, perquè el seu pare els ha deixat entrar. A ella li agafa una mica de ràbia i es pregunta per què ha de jugar amb aquests intrusos. O potser el que li passa realment és que es mor de ganes de jugar-hi, però té molta vergonya.
0: És una història fantàstica per entendre que la timidesa es pot vèncer a poc i que no hi ha res més bonic al món que obrir-nos a l'amistat i compartir riures amb els altres.
1: Així doncs, tanqueu els llibres per un moment i obriu el vostre cor a nous amics. Escoltem Nous amics per a la Clementina.

El dia 6 van arribar a la casa on passarien l'estiu. Tot el que quedava de juliol i l'agost sencer. Era una casa força gran, al mig d'un petit poble de muntanya on l'aire era fresc i net. Als migdies, el cel era tan blau que feia mal als ulls i a les nits comptava amb més estels que en cap altre lloc del món. A la Clementina li agradava la muntanya, li agradava aquell poblet i la casa que havien llogat els seus pares per passar les vacances. Tenia una porxada amb una gran teulada i bancs de fusta. Tenia l'habitació a les golfes i fins i tot una bassa on t'hi podies banyar. Tenia un jardí amb floretes silvestres. A la Clementina li semblava que no podia demanar res més. Era el refugi perfecte per ella. Els seus llibres i els blocs de dibuix que esperava omplir abans de tornar a l'escola. Tenia tot el temps del món, tot el temps de l'estiu. El tercer dia que eren allà, que va caure en dimecres, cap a les 11 del matí va sonar la campaneta de l'entrada. La Clementina va treure el cap per la finestra de les golfes, encuriosida, esperant trobar potser el carter. Però al darrere de la porta de ferro de l'entrada va semblar-li veure 5 o 6 caparrons de nen. El pare va anar fins a la porta amb molta calma i va obrir. A l'altra banda va aparèixer un grupet de canalla d'entre 7 i 12 anys. La Clementina va observar com el pare parlava amb ells. Els feia passar i en un moment donat assenyalava cap a la finestra, cap a ella. Els nens van alçar els ulls, seguint el dit del pare. Llavors la van veure. I la Clementina va sentir una glopada estranya, un sentiment conegut que li pujava fins al coll i li cremava les galtes. En aquell instant, com un acte reflex, es va ajupir, desapareixent de la vista d'aquella colla d'estranys a qui el pare acabava de donar la benvinguda. El pare va obrir la porta de les golfes i es va trobar la Clementina asseguda a terra encara.

0: no havia gosat moure's.
1: Són els nens del poble, han vingut a conèixer-te.
0: Però la Clementina no tenia cap intenció d'anar a saludar-los, que no pas per mandra, sinó perquè les coses desconegudes la inquietaven. La posava nerviosa, tant li feia si eren persones, llocs o situacions. Acostumar-se als nens nous del poble requeria massa esforç i l'estiu no era tan llarg com per gastar-lo amb mals de panxa.
2: Ja els hi pots dir que se'n vagin i que no cal que tornin.
0: Ho va dir sense maldat, només amb por de que aquella situació es repetís una i una altra vegada. Sabia com en podien arribar de ser d'insistent els nens. L'endemà, la canalla no va tornar i la Clementina va respirar alleugerida. Però a la tarda, quan va acompanyar els pares a fer un gelat a la plaça, se'ls va trobar de cara. El més gran la va saludar amb la mà. La més petita va córrer cap a ella i es va presentar. I un altre que es deia Quim i duia les mans i els genolls molt bruts, la va convidar a jugar amb ell a toc i a parar.
3: Clementina, vols jugar amb mi a tocar i a parar?
0: Però la Clementina no va respondre res. Tan sols va negar amb el cap i va seure's d'esquena a aquella tropa de desconeguts.
1: No veus que tu passaries millor amb ells que amb nosaltres?
0: Intentava convencer-la el pare. Però ella estava tan aclaparada que no era capaç ni de decidir de quin gust volia el gelat. A partir de la tercera setmana de juliol, matins, tardes i vespres, ja eren iguals, els uns als dels altres. La muntanya de llibres anava minvant i la pila de dibuixos creixia. El forn de pa i el colmado ja coneixien la Clementina, malgrat no deixar anar més paraules de les imprescindibles. I ella ja se sabia les cares d'aquella colla de xavals que es passaven el dia amunt i avall pels carrers. De topar-s'hi, de sentir-los cridar, de mirar-los jugar de reull, ja en sabia els noms i tot. I, a poc, li van anar semblant una mica menys estranys, una mica menys desconeguts, fins i tot interessants, en especial la Maria, una nena que devia tenir la mateixa edat que ella, i a qui sovint veia asseguda a les escales de l'església, dibuixant o llegint un llibre. Malgrat tot, la Clementina va continuar mirant la vida des de la finestra de les golfes, tota sola. Seguia pensant que el poble era bonic, la casa acollidora i els cels nocturns els més poblats del planeta. Seguia mirant el jardí des d'allà dalt, mentre imaginava que tornava a sentir la campaneta de la porta, que el pare obria i els trobava amb aquells sis nens, que els saludava dient-los a tots pel nom i que llavors ella obria la finestra i els cridava amb un somriure.
2: Ara baixo!
0: Saltava les escales de dues en dues per trobar-se amb els seus nous amics i ja no tornava fins que el sol començava a caure, esprement la tarda fins que ja no en quedava gota. Tot això s'imaginava la Clementina. Però no passava res de res, perquè ella no es movia del darrere a la finestra de les golfes. No s'hi atrevia. Llavors va arribar aquell matí, el segon matí de la darrera setmana de vacances. En tornar la mare de comprar, li va donar un sobre a la Clementina.
4: De part de la Maria.
2: Per mi?
4: Sí.
0: La Clementina va notar com es posava vermella, com el cor se li accelerava. Amb urgència va obrir el sobre i en va treure un paper. Era el dibuix de la casa en què estava passant...
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFES de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
7: Timon torna a estrenar un hit sardanista a Premià de Mar. Hola, com esteu? Comencem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Marc Timon torna a estrenar un hit sardanista el 53è aplec de la sardana de Premià de Mar aquest darrer dissabte d'agost que escoltem el Coplejant. Aquest és el programa 503 i tenim més titulars. Aquests darrers dies també hem viscut estrenes de la flabiolaire Bàrbara Ardanuy i del tenorista Carles Llopart, que recuperem també el programa. La sardanada de Balaguer arriba aquest octubre amb estrenes de Pitu, Chamorro i Anabat i un pregó de benvinguda. I l'activitat sardanista es dispara el proper cap de setmana per la diada de l'11 de setembre. Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i coble amb la formació local i Arnau Tordera durant la seva festa major. I el cor de cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Sabrem quins són. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquest cap de setmana passa per Premià de Mar al Maresme, i així us ho expliquem.
0: Cuplejant, les estrenes.
1: I és que us hem de parlar del 53è aplec de la sardana de Premià de Mar, organitzat pels Amics de la Sardana de Premià, d'aquest dissabte a la tarda i a la nit, perquè hi va haver-hi una estrena de Marc Timón. El compositor de Castelló d'Empúries ha tornat a crear un altre hit sardanista que s'estrenava a Premià i que ja ha sonat a certes places, com per exemple aquest dilluns a Santa Coloma de Farners, un tema que es titula La teva pell salada. Una sardana que va interpretar la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona aquest 29 d'agost a Premià, en un aplec on també van participar les cobles Joveniola de Sabadell i també la Marinada. I la sardana està dedicada a l'aplec. I com pot ser que es tituli així La teva pell salada, aquest títol que sembla doncs ben romàntic, no? Doncs bé, ens expliquen que és per les nits xafogoses i salades de l'aplec que fa que tinguis doncs la pell ben salada. Anem a escoltar aquest nou tema de Marc Timón que escoltem aquí per obrir el Cuplejant d'aquesta setmana. Això és La teva pell salada de Marc Timón a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

Això era La teva pell salada, la nova sardana de Marc Timón. I Timón no és l'únic que ha estrenat en els darrers dies, perquè la flabiolaire de la Flama de Farners, Bàrbara Ardanuy, també va estrenar a Santa Coloma de Farners la setmana passada una sardana que es titula Aixopluc Celestial i que els sardanistes doncs, van poder escoltar en aquesta penúltima ballada del cicle d'estiu de Santa Coloma de Farners, que precisament aquesta setmana ja s'ha acabat. És de Bàrbara Ardanuy i l'escoltem a càrrec de la cobla La Flama de Farners en la gravació de l'estrena d'aquest mes d'agost a Santa Coloma, Aixopluc Celestial.

I de Bàrbara Ardanuy amb aquesta Aixopluc Celestial repassem una altra estrena que es va estrenar la setmana passada a la Festa Major de Tordera, i és la del tenorista tordarenc Carles Llopart, que després de la seva llarga estada com a músic i estudiant a Londres ha tornat a Tordera i ha estrenat aquesta sardana que es titula 50 anys, fil del temps, dedicada als 50 anys de l'entitat La Nostra Dansa, l'entitat sardanista de Tordera, que, recordem-ho, vam explicar la setmana passada, va ser la pregonera de la Festa Major de Sant Bartomeu d'aquest any, i per tant, doncs, també ha tingut aquesta estrena d'un compositor local que a més és exdansaire de la colla antaviana dins de l'entitat. Anem a escoltar-la, és 50 anys, fil del temps, en la gravació que en va fer a la Festa Major de Tordera, la Cobla Bisbal Jove. I tanquem així aquesta secció dilatada de les estrenes.

0: Això era 50 anys fil del temps, una estrena de Carles Llopart.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I més enllà de Premià de Mar, aquest cap de setmana hem tingut altres actes sardanistes, com per exemple l'aplec de Peralada, que es va celebrar diumenge, la 53a edició d'aquest aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Mil·lenària. Va ser al Parc de la Coromina i el va organitzar l'Ajuntament de Peralada. Escoltarem una sardana dedicada a Peralada, però seguim amb aquest repàs. Peralada encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Aquesta setmana passada ha estat la Festa Major del barri de Sants a Barcelona i la Federació de Carrers de Festa Major de Sants va organitzar una ballada de sardanes al carrer de Vallespí de Baix amb la cobla La Llobregato. Una ballada que ens va deixar imatges ben multitudinàries en aquest carrer del barri de Sants a Barcelona. Les podeu trobar a les nostres xarxes socials. I dimecres passat les sardanes van tornar a la plana de l'Om de Manresa, al Bages, dimecres de Festa Major. No s'hi havien fet sardanes des que Nova Crida va cessar la seva activitat sardanista i el grup d'entitats Punt Manresa va agafar-ne el relleu. La cobla va ser la cobla Sabadell. I segueixen les ballades del cicle de sardanes a Calella fins al 13 de setembre. Durant la ballada d'aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista de Calella hi va portar a terme altre cop el curset de sardanes amb una trentena de participants. Aquest diumenge hi va haver la cobla Ciutat de Granollers. I com dèiem, escoltem la Peralada de Josep Serra, una sardana que és una oda d'aquest compositor al seu poble. És de l'any 1926, té 100 anys aquesta sardana i és preciosíssima. L'escoltem a càrrec de la cobla Montgrins i la podem trobar enregistrada en diversos discos. Nosaltres avui agafem la versió que em va fer la cobla Montgrins al concert de Nadal de Calella del 2016, ara farà 10 anys. L'escoltem.

0: Això era Peralada, de Josep Serra.
1: Obrim el taló.
0: I aquesta setmana us expliquem al Cuplejant que la sardanada de Balaguer comptarà aquest any amb dues estrenes, de Pitu Chamorro i de Nevat, i un nou pregó de benvinguda. Se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre. El programa arrencarà divendres 2 d'octubre amb el pregó de la sardanada dedicada a enguanyar Pau Casals. Coincidint amb aquesta efemèride, l'acte comptarà amb la participació del divulgador David Puertas i servirà per recordar la relació del músic català amb la sardana i la cobla. El pregó es farà des de la sala d'actes de la Casa de la Paeria de Balaguer. El pregó comptarà també amb l'espectacle Socarrel de la ballarina Núria Argilés. La jornada de divendres continuarà amb una exposició que repassa 75 anys de cartells de els concursos de colles sardanistes de Balaguer coincidint amb l'aniversari d'aquesta tradició. La mostra inclourà una selecció dels cartells més destacats del Trofeu Ciutat de Balaguer de Sardana Esportiva i també presentarà el cartell d'aquest any obra de Verdú, Flavià Boleda. A la nit arribarà un dels plats forts del programa, la revetlla de la sardana de la plaça del Mercadal amb la juvenívola de Sabadell, una cobla que enguany celebra el seu 50è aniversari. La proposta començarà a les 10 de la nit i convidarà el públic a ballar sardanes. Dissabte 3 d'octubre les activitats començaran al matí amb la Ruta de les Fades, una proposta guiada per l'Oficina de Turisme de Balaguer que homenatja l'escriptor i cineasta Josep Carner Ribalta i la seva obra Les Fades de Murmur. La ruta sortirà a les 11 del matí de l'Oficina de Turisme i tindrà una durada aproximada de 80 minuts. Al migdia, al pati dels Escolapis Vells acollirà Arnau Tordera amb Sirènia, una proposta que revisita la vanera i la cançó de taverna des d'una mirada contemporània. Es tracta d'una preestrena en petit format d'una nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa. I a la tarda, la plaça del Mercadal serà l'escenari de la triple ballada de la sardanada amb 5 hores de sardanes amb les cobles Mediterrània, Sant Jordi i la principal del Llobregat. L'activitat també inclourà sortejos i un concurs de colles improvisades. La programació de dissabte es completa al vespre amb saxo, cobla i cabaret de Mercè Martínez i Jordi Paulí al Teatre Municipal amb la Cobla Mediterrània. Anem a escoltar Les Fades de Hollywood, la sardana que Marc Timon estrenava l'any passat a la sardanada de Balaguer i que aquest any doncs, tindrà el relleu amb Pitu Chamorro i també que s'estrena d'Anna Abad. Escoltem-la, aquesta, Les Fades de Hollywood de Marc Timon i tanquem aquesta secció d'Obrim el Taló.

0: Això era Les fades de Hollywood, de Marc Timón.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: I és que l'activitat sardanista per l'11 de setembre és molt elevada. Hi ha programades una cinquantena de ballades a tot Catalunya entre els dies 10, 11 i 12 de setembre per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. És un dels moments de l'any que representa un pic de facturació per les cobles i és perquè pràcticament la totalitat de les formacions que estan en actiu treballen amb més d'una actuació en aquestes dates juntament amb Sant Jordi o també Sant Joan. Podeu consultar totes les ballades de la Diada a la web de Som Sardana. Nosaltres fem un recull d'aquesta segona, d'aquesta meitat de setembre. Comencem a dimecres 9 de setembre perquè a 6:15 de la tarda a Solsona hi ha concert de sardanes i música per a cobla de Festa Major, la principal de la Bisbal. I dimecres que ve també a 8:15 del vespre hi ha doble ballada de Festa Major també a Solsona amb la principal de la Bisbal i la juvenil ciutat de Solsona. Dijous 10 de setembre, a les 8:69, aplec de la Sardana de la Garriga, vigília de la Diada Nacional de Catalunya amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I l'11 de setembre, divendres, aquest any cau a les 11, hi ha, per exemple, concert amb la cobla i banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes a Vidreres, o també a les 11 hi ha 6:15 de la tarda, 48, aplec de la Sardana de Masroig amb la cobla Mirant Font. Divendres 11 de setembre, també a les 9, hi haurà concert amb la cobla Mirant Font. Concert de sardanes, jotes i cançons de les Terres de l'Ebre a Bot. I dissabte 12 de setembre arriba el 27è aplec de la Sardana de Sant Andreu del Palomar a Barcelona amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Cornellà a partir de les 5 de la tarda. També dissabte que ve a les 7 hi ha el 5è aplec de la Sardana del Fes a Ponent amb les cobles La Principal del Llobregat i La Mil·lenària. I diumenge 13 de setembre, aplec de Santiga Santa Perpètua de Mogoda a la plaça de Santiga a partir de 2:11 i a les 4 de la tarda amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Diumenge que va també a les 11:41, aplec, concurs, disculpeu, de colles sardanistes de Tàrrega amb la cobla Tàrrega. I diumenge que ve també a 62è aplec ara sí de la Sardana a les 11 i a les 4 a Sils amb les cobles Ciutat de Girona, Marinada Mediterrània i la principal d'Olet a la pista coberta de Sils. Diumenge també a les 6, concert a Jafra amb la cobla, la principal del Llobregat i el tenor Guillem Batllori, presentat per una servidora a la plaça Major, a la plaça del Castell. I diumenge que ve també hi ha el 77è concurs nacional de colles sardanistes de Tarragona amb la cobla Maricel a partir de les 6 de la tarda. També el 14 de setembre, dilluns, Festa Major amb un concert de cobla amb la cobla Montgrins a partir d'un quart d'una del migdia a l'església de Sant Pol de Sant Joan de les Abadesses. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 37è aplec de la Sardana de Bellpuig, que arriba diumenge que ve dia 13 de setembre a les 12 i a 6:15 de la tarda a la plaça de Ramon Folc, al parc, amb les cobles Montgrins, Vents de Riella i Bellpuig Cobla. Anem a escoltar la sardana Bellpuig de Festa d'Antoni Saladrigues. L'escoltem des del 2001 i l'escoltem avui aquí al Cuplejant per tancar l'agenda.

0: Això era Bellpuig de Festa, d'Antoni Saladrigues.
1: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I tenim més notícies destacades. El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Aquests compositors són Bernat Giribet, Anna Campmany, Lluc Bonal, Carles Prat, Joan Magraner o també Marc Timón. Totes aquestes obres es podran escoltar en un concert estrena al Petit Palau de la Música el proper 20 de juny del 2027. Encara falta, per tant, a les 12, però podeu ja anar-vos apuntant a aquest concert, del qual ja n'hi ha programes i podran escoltar obres, per exemple, de Rafael Ferrer com Res no és mesquí o també de Josep Prenafeta, molt lluny d'aquí, entre d'altres obres, i a més aquestes noves estrenes. D'aquesta manera, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana vol impulsar la recuperació de la sardana coral, convidant aquests joves compositors, l'anomenada Generació C, a interessar-se pel ritme de la sardana, per la lluminositat de la tenora o també per la melodia mediterrània que tant, diu el Palau, ens identifica. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i cobla. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona col·labora amb Arnau Tordera per programar Cobla Fusió dins la Festa Major de Solsona. Serà aquest divendres 4 de setembre a Solsona en el tradicional concert de vigília de Festa Major a la Sala Polivalent. L'organitza conjuntament la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l'Ajuntament amb la col·laboració de l'agrupació de geganters de Solsona. El concert té com a protagonista Arnau Tordera, la seva guitarra i el vocalista del grup Obeses. La primera part del concert és l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica, i a la segona part la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Albert Fontelles, oferirà un recorregut pel repertori musical de la Festa Major. Anem a escoltar un dels temes amb els quals Arnau Tordera ja va arranjar per aquesta guitarra elèctrica. És una obligada, originalment de tenora, però ara l'escoltarem de guitarra elèctrica, que és de Ricard Viladesau i no necessita presentació. És Sarroncadora, i tanquem així els breus d'aquesta setmana.

Això era Sarroncadora, de Ricard Viladasau, en la versió d'obligada de guitarra elèctrica per la Cobla Sant Jordi i Arnau Tordera.

sembla que durant l'any doncs, diem ja tenim temps per fer les coses, però a partir del setembre, com que ens queden ben pocs mesos per tancar l'any, doncs hi ha unes energies diferents, eh? La gent va més ràpid, passen més coses, és una època que personalment doncs, m'agrada moltíssim, anem a gaudir-la. Nosaltres tanquem aquesta edició amb una sardana que es titula El meu setembre, de Carla Santiago, i que nosaltres avui doncs, agafem una mica el sentit d'aquesta sardana per acomiadar-nos de tots vosaltres. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeteu arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia, el món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Bé, sí? Sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Chiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
5: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
5: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una de nova o...?
5: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...?
5: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Chiara controladíssims, oi?
5: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
6: Sí.
0: I la Bella Hadid.
6: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un
6: exacte.
0: Actor i una model.
6: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
6: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
6: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
6: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
7: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Boixaderas. I qui
7: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
7: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano... Ara baixo una miqueta les revolucions i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant. Una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa... Tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
5: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló, i penso, bueno, m'agrada, però d'altres... És que depèn. Si acabo de menjar, doncs pues no. Uh-huh. Perquè em veig més inflada...
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar...
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
6: Jo depèn del dia. O sigui...
0: Depèn del dia.
6: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant mil coses i no hi ha res.
6: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè yeah, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
7: Coincideixo amb ella, que sí, dia sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, eh? És un dubte, eh? Un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda el bikini, mm-hmm, i perquè tampoc és s'incòmoda. Llavors... també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
6: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no t'ho plantejaves.
6: Em donava igual, o sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període... que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran. No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària. Era com que eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
7: No.
0: No?
7: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
7: Llavors... pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho, eh?
7: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
7: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però... Es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
8: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
9: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
10: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
11: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
12: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris. M'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
13: Jo estic prim. Llavors, no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
14: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
12: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant... menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
15: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
14: Sí que ha fet dieta per estètica. De fet, una dieta bastant estricta.
16: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
12: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
15: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
13: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
14: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
11: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
7: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé. Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria...
7: alt, fort... Uh-huh.
0: El típic cos que veiem, potser...
7: els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
7: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
2: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
2: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
2: no, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? A sí. Bianca, Júlia... Mm. Bianca, digues.
6: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... no sé, vaig veure que tothom estava super preocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en aquest sentit.
6: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè mm-hmm. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però mm-hmm. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: A veure, jo també he sigut aquest company.
0: Tu has sigut aquest company.
2: És com que penso... millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Mm-hmm. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
2: No,
0: Jordi?
7: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
6: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
6: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
6: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
7: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, m'ho vaig a l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
7: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
7: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, i era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
7: Home, m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris
0: van fer molt. I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
7: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
7: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta? Com una mica la nostra autoestima o no?
4: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
4: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que es mostren tal com són.
0: Diversitat.
4: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
7: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós, a vegades, a les xarxes socials, quan surten vídeos de gent molt esportista, que et recomana fer una rutina i tal, i si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
6: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és.
0: Clar, exacte, això
6: és... Qui porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
17: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
8: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
11: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
15: Sí. Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
8: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
11: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
18: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, que en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
15: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
16: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
10: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
6: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar no només del cos, no?
6: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
6: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
6: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Mm-hmm. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Mm-hmm. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
7: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
7: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
0: Mm-hmm. Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Noelia.
2: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
2: claro,
0: no?
2: Claro. Llavors,
0: jo
2: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i... No l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Al físic, eh?
2: Jo penso que, en tant al físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada tal noi... si em fico això a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: I ara us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: O...
2: Per ninguna.
7: Les dues.
0: Per cap, eh?
6: Per cap, sí.
0: O sigui,
6: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
2: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
7: Les dues.
0: Sí?
7: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
7: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
7: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
7: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
7: No, perquè no m'agrada.
0: Ah. Va. Però practiques, m'has
7: Practico
0: dit, eh?
7: Practico per salut. Per...
0: Vale.
7: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades... en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
2: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a comprar i si em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i si em provo la talla S... és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en a comprar,
2: sí,
0: s'acaba
2: no
0: convertint
2: és.
0: En una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
6: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà. També n'ha embolicat.
2: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge...
2: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
2: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
2: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
19: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
19: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
19: Sí, i si... I de normal, si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
19: o sea, no, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no
19: una
0: abraçada. No fer-la sentir malament, no fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li un suport.
19: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
7: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
7: I t'ajudo, exacte.
0: I si I no donaré una...
7: Aquí ja...
0: Perquè tu li volies una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
7: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li... Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia i tal, que els costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més un moment que no sigui tan dur...
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el moment de menjar. Bianca, tu què faries?
6: Jo primer li preguntaria, i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol... doncs em quedaria present a l'hora del pati amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
6: Exacte, però no parlar...
0: Que no li llenci la paperera.
6: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó de la vida. I si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport... Ui, la dura que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia.
2: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més a més, com ha dit abans, i que... entengui d'una certa forma no recordant-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca, no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
2: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati. D'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela, la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger, És normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel, faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
19: Jo crec que l'últim, com és ella?
0: L'últim és el Biel, el que el diu Biel, de les flexions.
19: Jo crec que ha caigut una...
0: En una trampa.
19: Sí, ha caigut en una trampa de... que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé. Molt bé, o sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta, potser sí, llegint alguna cosa o algun assessor, no?
19: I que... ja, sense pati, un dels dos.
0: Molt bé, per tu l'abraçaries, no, també, al Biel, sí, segurament? Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati? Jo... La Daniela, el Roger o el Biel?
7: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha mirat malament.
7: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
7: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no? Per
7: part teva està clar. És que no sé què li diria. Li diria pues, que està malament, que freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid perquè el temps passa. Bianca.
6: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
6: I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
6: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
6: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
2: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De, ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, li diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
7: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que... A les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que, per tant, li hagi afectat? Com ho heu afrontat, això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
7: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu cost... Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... Mm-hmm. No sé què li diria... Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot, que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
6: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
6: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
6: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: O sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
2: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlant com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com...
0: Com acompanyar,
2: sí,
0: també.
2: Sí, exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
19: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també la
19: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, el... com que això, el que facin xarles de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
6: Sí.
0: Sí?
6: Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I...
0: Que bo això, no?
6: Sí.
19: Jo també.
6: Sí.
0: Va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
6: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava, o sigui, com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
6: I no sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques, sí, no?
6: Exacte.
0: Vull dir, al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies. Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
7: Les famílies, apoyant-te, entenent-te, i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que, sobretot, la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat.
0: I tant.
7: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
7: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
6: Sí.
0: Potser... No dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
19: trobada familiar...
0: La brometa, yeah. O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. Que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
6: Sí, penso que cal també educar els pares perquè veure, per exemple, els...
0: Cal un podcast per a les famílies, eh?
6: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
6: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
0: clar,
6: saps?
0: Pot ser. Sí. La resta, què en penseu d'això?
19: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
19: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
7: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Bianca, tu amb què et quedes?
6: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
0: busca ajuda. Que tu quedis per tu, no?
6: Exacte, perquè és que després això surt.
0: I tant.
6: I si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
19: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat,
2: és, he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests quatre tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Pero tú sabes cómo se va a llamar esto, gilipollas. El señorío del mar. ¿Cómo quieres que lo venda si no se ve el mar?
1: Aquí no se puede construir.
0: ¿Te voy a tener que dar otro chalet?
1: Aquí no.
0: Tú recalifícamelo, tú recalificas que yo ya...
1: Eso hay que votarlo.
0: ¿Pero cuándo has votado tú, sinvergüenza? ¿Cuándo has votado tú?
1: Araceli.
0: Araceli es de la casa, coño.
1: Sí, pero se está moviendo, conoce a gente en medio ambiente.
0: ¿Qué me estás hablando de medio ambiente? Estamos tú y yo aquí, Joaquín. ¿Qué quieres?
1: Estoy cansado.
0: Claro que estás cansado. Yo también estoy cansado. Tengo un tumor en la cabeza. Veo manchas. Ahora te veo, tía, a tu lado una nube rosa.
1: No.
0: Sí, que tengo cáncer. Me han dicho que tengo cáncer.
1: Pero... no sé, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo?
0: Dame la licencia, dámela.
1: ¿Pero tienes o no?
0: Que sí. Bueno, no. No. Pero a veces pienso que sí, ¿eh? Y sí, lo vamos a tener tú y yo con tanto estrés. No te extrañe que cualquier día casquemos en cárcel.
1: Me descojono contigo, ¿eh?
0: Yo también me descojono contigo. ¿Me la vas a dar o no?
1: ¿Y si lo miran en medio ambiente?
0: Medio ambiente somos todos, hombre.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film 5 metros quadrados, del 2011, i era un diàleg entre Emilio Gutiérrez Cava, que està magnífic, i Manuel Morón. És un film, en general, tot ell, que parla d'un matrimoni que va curt de diners i que, jugant-se els estalvis, tira pel dret i es compra un pis a l'extraradi d'una gran ciutat. Paguen l'entrada i accepten una hipoteca de 40 anys. Però quan ja només falten uns mesos perquè els lliurin el pis, resulta que l'edifici no només no està acabat, sinó que les autoritats precinten la zona i aturen les obres. Es crea una plataforma entre tots els afectats per denunciar la constructora i comença un calvari laberíntic que més aviat sembla un pou sense fons. Avui en parlem perquè el tema del cinema a la xarxa d'aquesta setmana és el problema de l'habitatge, un problema internacional que afecta moltíssima gent i que és importantíssim perquè el dret a l'habitatge és un dret humà bàsic. Només a Catalunya afecta aproximadament 2 milions de persones. 2 milions de persones que tenen grans dificultats per afrontar el preu per poder tenir un lloc on viure. El cinema, naturalment, se n'ha fet ressò i hi ha moltes pel·lícules, noves o antigues, que n'han parlat explicant-nos històries humanes en situacions límit. És a dir, sobre gent que se sent impotent davant l'ambició desmesurada i insaciable dels especuladors. Un altre film que aborda aquesta qüestió és El inquilino, del 1957, de José Antonio Nieves Conde amb Fernando Fernán Gómez. Explica el drama d'una família sense recursos, amb 4 fills, que rep la notificació que seran desnonats perquè l'edifici on viuen ha d'anar a terra. I el pitjor és que el desnonament és imminent i la família només té unes hores per trobar un nou allotjament.
3: Si solo son un par de días... Luego apretamos de firme y... ¿Qué os parece a vosotros?
4: No me gusta hacer el primo. ¿Por qué de pagar por él?
3: Ya ha visto usted lo que hay.
4: Deme al menos unas horas, lo justo para hablar con el propietario.
3: Esa se la doy yo. Tiene usted hasta el mediodía.
4: Usted sabrá lo que hace. Luego, si incumple el contrato, no venga a pedir árnica.
5: Gracias, muchas gracias. En el nombre de los pequeños se lo agradezco de veras.
6: Para no perjudicarle por los niños, he pensado que...
7: Si empezamos por aquí, tenemos tajo para media jornada.
6: Así el derribo comienza y el inquilino se avía. Creo que no es mala idea.
3: ¿Desde cuándo discurrís? Valientes sénecas estos. Y ustedes se prisa, porque a mediodía...
5: Sí, sí, gracias.
8: ¿Qué? ¿Lo arreglaste?
5: Sí, ¿no has oído las voces?
8: Gracias a Dios.
5: Gracias a que los obreros son unas hermanas de la caridad, tendremos casa hasta las 2. ¿Pero dónde diablos estará la jeringa de 10 centímetros cúbicos?
8: Qué raro. Y así tan de repente y sin avisar... No sabías que era hoy.
5: ¡Ah! ¡Se salvó! ¡Se salvó! Era la alemana. Vamos, niño, que ya tengo demasiadas cosas encima. ¡Hala! Aligera tú, que hay que salir pitando. Tú tienes que ir a ver al casero.
8: ¿Y qué le digo?
5: Mujer, le lloras a base de bien. ¿No tienes 4 razones?
8: Las mismas que tienes tú. No vayas a pinchar nalgas.
5: ¿Y de qué comemos luego? También tengo que ir a ver a Madruga. Ha prometido proporcionarme un piso. La cuestión es ganar tiempo, ¿no? Vamos, mujer, no te duermas.
8: Tú sabías esto. Sabías que era hoy.
5: Vamos, vamos, a la base, a la...
8: ¿Y si te falla Madruga?
5: Ah, se ve que no le conoces. Es un hombre serio, ¿sabes? Ya verás cómo todo se arregla.
2: El inquilino és una pel·lícula molt bona, que té un mèrit afegit, ja que va ser rodada el 1957, en plena dictadura franquista. I el règim no li feia gens de gràcia que el món s'assabentés dels negocis bruts, dels seus addictes i de la situació de misèria en què vivia molta gent. Li feia tan poca gràcia que va ordenar que es canviés el final de la pel·lícula. I és que l'inquilino no tenia un final feliç. Tot el contrari, la família protagonista, amb quatre fills, no se'n sortia. I l'Estat va prohibir la projecció de la pel·lícula fins que mostrés un desenllaç diferent i acolorit en què es veiés com, al final, malgrat el trasbals, malgrat les penes i treballs, aquella família era rescatada i rebia un habitatge digne. Però perquè us feu una idea, si sou joves, de com anaven les coses en aquella època, us diré que entre la prohibició de la pel·lícula i l'estrena de la nova versió van passar 6 anys. El inquilino es va rodar el 1957 i no va arribar als cinemes fins al 1963. Aleshores sí, aleshores amb un final, diguem-ne, esperançador. Avui dia, sortosament, els cineastes no tenen aquests problemes, però el tema de l'assetjament immobiliari i dels desnonaments és ben viu. Pensem que un desnonament és un acte de violència que té greus conseqüències psicològiques a les seves víctimes, perquè poques coses destrossen tant l'autoestima d'un ésser humà com trobar-se sense llar. Són situacions molt dramàtiques en què es produeix un xoc entre un dret fonamental, l'habitatge, i els efectes cruels que provoquen els fons voltor, perquè compren a baix preu, expulsen els llogaters, reformen els pisos i apugen els lloguers a preus impossibles. L'any 2001, José Luis Garín va fer un documental molt bo, de 2 hores,

0: Eso, por ejemplo.
1: Yo siempre me he dado cuenta de una cosa. La Sagrada Familia puede echar todo el tiempo que quiera haciéndose. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene prisa que se la terminen pronto. La pareja que tiene ganas de casarse quisiera que le dieran la llave del piso al otro día de hacer la proposición y tener la idea de casarse. Por tanto, esto tenemos que hacerlo pronto, que aquí han comprado 40.000 parejas estos pisos.
0: Pero me refiero que ahora esto, la construcción es más simple que antes. Las personas que hicieron eso tenían que ser muy inteligentes.
1: Pero, ¿sabes cuánto costaría hacer esa piedra hoy?
0: No creo que nadie se atreviera.
1: Pues aquella piedra de arriba, con los dos arcos, para hacerla un picapedrero a golpe de escarpa y maceta, pues se llevaría a lo mejor una semana. A la mano del hombre no llega nada, ¿no?
0: Algún misterio tiene que haber, que queda fuera del alcance nuestro.
1: Lo que tiene es eso, que la piedra natural no tiene envejecimiento, esa es el único secreto, y que está muy bien
0: puesta. Eso no lleva nada, eso tiene que tener un misterio o algo.
1: Eso es una obra de otro tiempo. Entonces había todo el tiempo del mundo. Pescaban a los presos, sí. Y los metían ahí.
0: ¿Pero cómo subían esos bloques tan grandes?
1: ¿Esos bloques? Como siempre se han subido con carriola. Y como hacíamos bloques como este, con un maquinillo de aquello.
0: Pero tú imagínate lo que es levantar una pirámide de esa con esas moles. ¿Qué sistema deberían? Es que eso es una cosa que si la ven montar hoy...
1: No me dé.
2: En construcció, el documental de José Luis Garín, que va guanyar el Premi Especial del Jurat del Festival de Sant Sebastià. Va ser un premi totalment merescut, perquè és un documental que retrata molt bé fins a quin punt l'entorn urbà canvia la geografia humana. De la mateixa manera que, per exemple, l'entorn on vivim condiciona el nostre consum, aquest mateix entorn també condiciona el nostre comportament, el dels adults i el dels infants. A Catalunya hi ha més de 500.000 de famílies en risc d'exclusió social, cosa que afecta, com deia abans, 2 milions de persones. Però això no és tot. Hi ha també la gent jove. El 56% dels catalans d'entre 25 i 34 anys viu en una situació negativa o molt negativa pel que fa a l'habitatge. I és que, ja ho sabem, els lloguers són molt alts, els sous són molt baixos i el lloguer s'emporta la major part del sou. Com deia abans, és un tema que afecta tot el planeta i per això són moltes les cinematografies d'arreu del món que el tracten. Hi ha la pel·lícula francesa Nacionalitat immigrant, Els meus veïns, del 1975. Hi ha també l'argentina La noche marchándose ya, del 2025. L'americana La recerca de la felicitat, del 2006, amb Will Smith. La també americana Temps fora de la ment, del 2015, amb Richard Gere. O la italiana Umberto D, del 1952, de Vittorio De Sica, entre moltíssimes més. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Aiman Mantriqui a les vies de so i que hem dedicat al problema de l'habitatge, escoltarem la veu de Sílvia Pérez Cruz cantant el tema de la banda sonora del film Cerca de tu casa, del 2016, dirigit per Eduard Cortés i protagonitzat per la mateixa Sílvia Pérez Cruz en companyia d'Oriol Vila i Lluís Omar. Aquí trobem un matrimoni que ha de deixar casa seva perquè no pot pagar-la i se'n va a viure a casa dels pares de la dona. Però aquesta segona casa també es veu afectada, ja que va servir d'aval per a la hipoteca de la filla. Ara, doncs, són dues les famílies que es troben en un atzucac. L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: «Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri per a ell i la seva família la salut i el benestar, especialment pel que fa a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials bàsics». Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Bon dia i benvinguts a l'edició número 46 de la Maroteca de la Ràdio. Avui us saludem des del poliesportiu Pep Guiera de Cerdanyola del Vallès, on després de 2 anys d'absència a causa de la pandèmia es celebra Mercaham, la fira mercat de radioaficionats. Degana de la radioafició a Espanya, organitzada pel Radioclub del Vallès, que enguany celebra la seva 26a edició. Salutacions cordials d'Esteve Llobi. Com sempre, tenim amb nosaltres el nostre company d'aventures, Jordi Casellas, tot i que avui físicament no el tenim amb nosaltres a Mercaham, però vaja, nosaltres ja estem acostumats perquè sempre enregistrem el programa a distància. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Molt bé, Esteve, de festa major grossa avui, eh? Estem de cara al públic, tornem a ser fora dels nostres particulars estudis i això per nosaltres és tot un luxe. Tenir una oportunitat com aquesta d'apropar-nos en els oients és fantàstic. I com sempre també diem, les zones argianes de la Maroteca avui estan rodejades de moltes altres zones, argianes. Perquè a la fira ens trobem amb uns ventall d'aparells que són competència, entre cometes, a la ràdio. Però molt diferent, tu ens ho explicaràs, això.
3: Clar, perquè de fet la ràdio que coneixem nosaltres, la ràdio convencional, és una ràdio que és unidireccional només, que només viatja en un sentit, que és des de l'emissora cap als oients. En canvi, els radioaficionats el que fan és una comunicació bidireccional. Això sí, no és com un telèfon. Tu no pots estar parlant a la vegada. Hi ha uns torns de paraula. Primer parla un emissor, el receptor escolta i després a l'inversa, no? I això és el que ens diferencia una miqueta entre uns i altres, però això sí, el denominador comú és la ona hertziana. Bé, abans de res ens presentem els que ens esteu escoltant ara en directe aquí a Mercaham. Aquest és un programa de ràdio que es diu La Maroteca de la Ràdio, que s'emet els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM des del juliol del passat 2021. Aquest és un programa sense ànim de lucre que es realitza en una emissora pública i principalment amb els recursos propis dels seus directors i presentadors, que som nosaltres dos. Jo mateix vaig començar a fer ràdio el 1994 a Mata de Pere Ràdio, seguint paral·lelament a Ràdio Rubí, Ràdio Sant Cugat i Ràdio Barcelona. El 1997 vaig conèixer el Jordi precisament en una fira, Rubí Fira, un event anual que organitza l'Ajuntament de Rubí, i des d'aquell moment el Jordi m'ha acompanyat en diverses aventures radiofòniques i hem forjat una bona amistat.
4: El nostre programa té principalment dos objectius. El primer és parlar de ràdio, el mitjà de comunicació que més estimem i en el qual ens hi hem passat moltes hores com a oients i també com a radiofonistes. Parlem de la ràdio que hem fet i de la ràdio que hem escoltat. I ho hem parlat amb professionals de la ràdio i utilitzant sempre com a base documents sonors de la ràdio. Aquest fet té especial rellevància en documents sonors de la ràdio analògica, és a dir, les gravacions anteriors a l'any 2000, aproximadament. Durant els dos anys que fa que vàrem començar a preparar la Maroteca de la Ràdio, hem constatat que la majoria d'emissores del nostre país no enregistraven de forma habitual les seves emissions de l'època analògica. Per tant, a no ser que algun treballador de la ràdio o algun oient particular enregistrés alguns minuts, podem dir que la major part d'emissions de ràdio espanyola des del 1924 fins al 2000 s'han emès i no s'han arxivat enlloc. És a dir, que pràcticament tota la ràdio s'ha fet en directe, només per a ser escoltada una vegada.
3: T'ho imagina't, fer un programa de ràdio que saps que és efímer, és a dir, o l'escolta algú en aquell moment o ja no s'escolta, es perd per sempre.
4: O no s'escolta més. Clar, és el que aquí intentem una mica reivindicar, no? Des de la Maroteca de la Ràdio, el fet de que tot es guardi. Que algú pot pensar, per què cal guardar-ho tot, home? Doncs cal guardar-ho tot precisament per després poder-ho recordar, tenir-ho, parlar-ho, analitzar-ho, per molts motius, per molts motius. Les coses efímers, vaja, és que els amants de la ràdio algú pot dir, bueno, és que això ja està, és la paraula dita, la dius i ja no torna. No, sí que pot tornar, torna en forma de gravació.
3: Bé, durant aquests mesos d'emissió de la Maroteca de la Ràdio hem contactat amb molts professionals de la ràdio que ens han facilitat molts documents, però sabem que en moltes cases hi ha cintes de casset, que per cert, aquí en tenim una de cinta de casset, una cinta que conté sempre gravacions inèdites, molt probablement pel que us dèiem, perquè hi ha moltes emissions que no s'han guardat. Aquestes cintes encara es guarden, es veuen a molts domicilis particulars, però ben aviat acabaran les escombraries, perquè hi ha molta gent que no sap ni què són aquestes cintes, no té ni reproductor per posar-les i directament les llançarà a les escombraries segur. De fet, la nostra missió és rescatar aquestes gravacions i digitalitzar-les abans que sigui massa tard. En aquest sentit, us podem explicar que aquest programa va demanar permís a l'empresa que explota els punts verds de l'Ajuntament de Barcelona per a digitalitzar gravacions abans que es destrueixin. Jo vaig veure en aquesta visita amb els meus propis ulls com es llencen cada dia desenes de cintes de casset i de vídeo. Però en compliment de la llei de protecció de dades, ens van denegar la cessió temporal d'aquests documents. Bé, no cal dir que l'únic que nosaltres volem és rescatar documents sonors de ràdio. En cap cas el que volem és documents personals privats. Només volem gravacions de ràdio.
4: En definitiva, que volem demanar la vostra col·laboració a tots els que ara esteu escoltant en directe des del Mercaham. Si teniu gravacions radiofòniques a casa o sabeu d'algú que en tingui, familiars, amics, si us plau, contacteu amb nosaltres. Aquí, al nostre costat, en aquest roll-up, hi teniu una sèrie de còdics QR. Els primers us permetran escoltar i seguir el nostre programa a les diferents plataformes on estem presents, la web de Cugat.cat, iBooks, iTunes i Amazon Music. Els dos que hi ha al final corresponen al nostre WhatsApp i al nostre correu electrònic, que de fet ara també us diem de viva veu. El WhatsApp és el 689 10 74 83, us el repeteixo, 689 10 74 83. I el mail és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, és tot seguit amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol d'aquestes vies. Bé, si hi ha oients que us agradi explicar els vostres records com a oients de ràdio, teniu els nostres micròfons a la vostra disposició. De fet, en aquests moments, a la nostra taula tenim un micròfon a tal efecte. perquè qui vulgui parlar de ràdio pot venir durant aquesta hora de programa.
3: Bé, Jordi, avui estem de festa perquè fer un programa de cara al públic després d'aquests 2 anys de pandèmia és un absolut luxe, sobretot si tenim en compte que aquest programa va néixer en ple confinament i que gairebé tots els programes els gravem des de casa. Ja que estem davant d'uns bojos de la ràdio, com ho són els expositors i visitants de Mercaham, què et sembla parlar de la fira a moda de titulars informatius?
4: Doncs vinga, som-hi.
5: Catalunya Informació.
3: Pels que esteu a la fira de Mercaham, són la 1:05, i pels que esteu escoltant el programa el dilluns a Ràdio Sant Cugat, doncs passen alguns minuts de les 12 del migdia. Dissabte 11 i diumenge 12 de juny es celebra la 26a edició de Mercaham, la fira mercat de radioaficionats que organitza el Ràdio Club del Vallès, entitat fundada el 1982. Els protagonistes són els radioaficionats, els operadors que amb els seus equips es comuniquen mitjançant les ones hertzianes i que gràcies a l'event poden saludar els seus interlocutors de forma personal.
4: Mercaham celebra el pavelló poliesportiu Pep Guiera, situat als números 6 i 8 de l'avinguda Guiera de Cerdanyola del Vallès, un espai on ja s'havien celebrat les darreres edicions del mercat, que compta amb més de 3.000 metres quadrats i amb una gran zona de pàrquing per als visitants de la fira.
3: Fa uns minuts, a 2:15 del matí, s'ha realitzat la inauguració oficial de Mercaham per part de les autoritats de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. A les 12 del migdia s'ha enregistrat una nova edició de l'Altra Ràdio, programa de Ràdio 4, presentat i dirigit per Sintoniqui, que fa 4 dècades que està en antena a l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya. A Mercaham també està prevista la visita, bé, de fet ja l'hem vist, millor dit, de Soraya Rodríguez, directora de Ràdio 4. I ja que parlàvem de Sintoniqui, tenim precisament el plaer de saludar-lo personalment en aquests moments des de Mercaham. Sinto, què tal? Bon dia, com estàs?
6: Content de tornar al nostre programa. Salutacions.
3: Doncs nosaltres contents d'escoltar-te de nou i, a més, aquesta vegada en directe, en persona, que això és molt important.
6: Això mateix, ens hem
4: bon dia,
6: pogut saludar.
4: Sinto,
6: bon dia, com estàs també? Salutacions i a tota la vostra audiència. Felicitar-vos també per la instal·lació que tenim aquí, l'audiència de la Biblioteca de la Ràdio, la instal·lació que heu comprat aquí a Mercaham, extraordinària.
3: Bé, doncs la veritat és que la passió per la ràdio ens porta a fer aquest tipus de coses i ens encanta, i sobretot doncs que participin professionals del mitjà i també de la radioafició en aquest cas, perquè després parlarem també amb Miquel Àngel Sáez, el que ha organitzat tot aquest sarau i que per molts anys ho pugui fer.
6: 26 anys de Mercaham, Miquel Àngel Sáez al capdavant, tota la feina magnífica que fa el Ràdio Club del Vallès, que també ha participat avui en el nostre programa especial, com tu esmentaves també, amb la nostra directora, amb persones de l'Ajuntament de Cerdanyola, també l'altra ràdio està molt content, com vosaltres, d'haver pogut omplir una estona de ràdio en aquest pavelló del Can Guiera.
3: I nosaltres encantats que sigui així i comptar amb la teva presència i amb la teva experiència. Què recordes de la història de Mercaham al llarg de totes aquestes dècades?
6: I el que recordo també va ser una de les primeres edicions, perquè Mercaham també va tenir com unes edicions anteriors que es deien Mercaràdio, i allò de Mercaràdio, d'alguna manera, també als seus orígens, no estava inicialment lligat a Cerdanyola, que també es va fer alguna edició a Cerdanyola de Mercaràdio, sinó a Castelldefels. I tinc prou present que amb un annexa d'un d'aquells grans restaurants que hi ha a les platges de Castelldefels, amb un espai molt diàfan, és allà on van col·locar, com en aquí, evidentment sense tanta participació, les primeres taules, les primeres entitats, sobretot destacar la il·lusió, no?, les ganes d'aquesta trobada presencial del món de la radioafició, de la radioescolta, dels col·leccionistes, que no s'hagi perdut durant els anys, perquè parlem de l'edició 26, però hi va haver alguna època que no es va poder celebrar. Estem parlant d'una iniciativa que ve de la dècada dels 90, estem al 2022, que encara tingui vida és molt satisfactori, i sobretot també jo destacaria, crec que també vosaltres coincidireu amb mi, felicitar l'Ajuntament de Cerdanyola pel seu compromís amb aquestes activitats que són cultura, que és tecnologia, que és relació social. Donar suport des d'un ajuntament gran com el de Cerdanyola en aquesta iniciativa, amb un pavelló esportiu com aquest excel·lent, o amb Can Xarau amb altres edicions, jo crec que també honora aquesta ciutat de Cerdanyola, que també és ciutat del coneixement, de manera que doncs, és diner públic que jo crec que té molt bona inversió perquè Mercajam no té afany lucratiu.
3: Perquè recordem que, evidentment, omplir un pavelló com aquest té un cost i, per tant, això ho assumeix l'Ajuntament, per tant, evidentment, que sigui per molts anys. Doncs molt bé, Cinto, moltes gràcies per la teva participació.
6: A vosaltres per haver-me permès tornar a la Maroteca de la Ràdio i saludar l'audiència del vostre programa. Escolta'm, jo encara recordo els indicatius, diguem-ne, de l'emissora RR de Berga, els que em veu posar el dia que vaig intervenir, feu una feina, us ho vaig dir, extraordinària. N'he escoltat uns quants amb altres companys d'ofici. No té preu aquesta divulgació sonora i també de memòria dels que ens hi dediquem que esteu fent des d'aquest programa. Llarga vida a la Maroteca de la Ràdio.
3: Moltes gràcies.
6: Bona ràdio.
4: Gràcies, Cinto.
6: Adéu.
3: Que vagi bé, una abraçada. Adéu. Doncs, escolta'm, potser que seguim amb els titulars del butlletí que estàvem fent improvisadament. Què et sembla?
4: Doncs vinga, seguim, que ara anem a jo. Al llarg d'aquest dissabte, Mercajam acollirà diversos actes com a conferències i ponències de la mà de diversos radioaficionats i subhastes a la baixa d'equips de ràdio. Demà diumenge a les 8 del matí tindrà lloc la tradicional botifarrada, que donarà l'empenta necessària a tots els socis i visitants del mercat per afrontar una nova tanda de conferències i el lliurament de premis.
3: I acabem amb la previsió meteorològica, que, com podeu imaginar, doncs preveiem una calor molt intensa durant aquest cap de setmana i també al llarg de la propera setmana encara pujaran més les temperatures. Doncs aquest era el nostre particular butlletí que hem fet amb sintonies i jingles de Catalunya Informació del 1995, és on tinc aquestes gravacions datades. Recordem, com ja hem parlat aquí al nostre programa, que és una emissora que va encetar les seves emissions al 1992 i precisament a aquell 1992 anem per escoltar una mostra dels primers jingles de Catalunya Informació.

La Maroteca de la Ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Però jo he trobat a faltar en aquest butlletí, Jordi, els esports. Què creus?
2: Doncs sí, ens els hem deixat, eh? Per part important, som-hi.
3: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.
2: Muy buenas noches, saludos cordiales.
1: Hombre, ¿qué tal, José María? Pero disculpa que te digui buenas todo lo que vulguis, pero noches no.
2: Vamos a ver, si no estoy en el Tour, en el Giro o en la Vuelta, son las 12 de la noche y estoy en la radio. Pues yo digo buenas noches y saludos cordiales y punto.
1: Bé, jo disculpa que et digui, però no hi estic del tot d'acord, perquè en aquests moments, mentre enregistrem aquest programa, la 1:13. Per tant, però bé, tu manes, a tu t'ho puc permetre. Escolta'm, ens fas una mica de resum del que tractaràs avui al Super García?
2: Pero vamos a ver, niñatos, soplapitos y abrazafarolas. ¿Me vas a decir tú lo que yo tengo que hacer en mi programa? Me parece que esto de la radio y de los podcasts se ha democratizado demasiado.
1: Epa, el tu botanito, digue-m'ho clar. Em sembla que ningú t'ha convidat al nostre programa. Ets tu que t'has colat a la Maroteca i no al revés.
2: Bueno, ¿sabes qué te digo, Zaprata? Que buenas noches a casi todos. Es decir, buenas noches a todos menos a ti.
1: Caram, sempre un humor, diguem, una mica passat de voltes i de mal humor, eh? Bàsicament no humor, sinó mal humor.
2: Sí, és una mica el que tenia en García, eh? Això ja anava tot junt.
1: Però bé, recordem també que tenia grans moments radiofònics, com per exemple aquest, en el qual apareixia directament en antena mentre s'estava anunciant una mort d'una persona. I de cop i volta entra el José María i diu això.
4: ¡Gol de España!
1: O sigui que, déu-n'hi-do, José María... Bé, deixem ja el capítol...
2: Gol, perdón.
1: Sí, clar, perdón, perquè déu-n'hi-do la patinada que va fer. Bé, anem a parlar ara de notícies de veritat que es van emetre, en aquest cas, el 1994. Aquest és un document que ens proveeix el nostre excompany de ràdio Sant Cugat, Esteve Sala, que també va ser periodista de Catalunya Ràdio i les emissores de la Generalitat durant bastants anys. Anem a escoltar un butlletí de notícies en el qual hi apareix ell, aquell 1994.
5: El president del Partit Popular, José María Aznar, ha deixat ben clar avui que el seu partit no pensa retirar el recurs d'inconstitucionalitat presentat per la Junta de Galícia contra la cessió del 15% de l'IRPF a les comunitats autònomes. Aznar ha contestat així a Vitoria l'advertència que va fer dimecres el president de la Generalitat, Jordi Pujol, que va dir que no hi hauria possibilitats d'acord entre Convergència i Unió i el PP si abans el govern gallec no retira el recurs d'inconstitucionalitat contra la cessió a les comunitats autònomes del 15% de l'IRPF. Aznar ha dit que la seva negativa a cedir a les pretensions dels nacionalistes marca una clara diferència entre el seu partit i el govern de Felipe González. José María Aznar ha assistit avui a Vitoria a l'acte de proclamació del candidat del PP a l'endecari del govern basc, Jaime Mayor Oreja.
6: El líder de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, Yasser Arafat, ha tingut avui el seu segon bany de multituds des que divendres va tornar als territoris palestins, després de 27 anys d'exili. Arafat ha visitat els camps de refugiats de Jabalia, un dels més grans de la franja de Gaza. Precisament en aquest camp va esclatar fa 7 anys la revolta palestina, coneguda com Intifada. Davant de milers de palestins que l'han aclamat fins al deliri, Yasser Arafat ha fet una crida per a la constitució de l'autoritat palestina, que serà el primer autogovern del poble palestí. Arafat ha reiterat en les seves paraules la unitat de tots els palestins. Ha anomenat una a una totes les faccions de l'oposició, començant per l'organització integrista Hamas, seguit per Jihad Islàmica i acabant amb el seu rival dins l'OAP, el Front Popular d'Alliberament de Palestina.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Bé, doncs seguim aquí en viu, de cara al públic, finalment, després de tant de temps, a Mercajam 2022, la fira de radioaficionats que es celebra a Cerdanyola del Vallès aquest cap de setmana. I com sempre ho fem, doncs, en companyia del Jordi, i també ens sembla que tenim algú més per aquí, tenim algun convidat que traurà el nas per a dir-nos coses. Anem a escoltar per això d'entrada una sintonia per a situar-nos, per a veure si sabeu quina de les presentadores va tenir aquest programa ja fa una colla d'anys.
4: Passen 5 minuts de les 2 de la matinada. Bona nit, ignorants. Benvinguts a aquesta nova apassionant en la que tots plegats, hora i tots, com jo, crec que acabarem sent una mica més ignorants. O potser ignorats, perquè no sé qui ens està escoltant aquestes hores de la nit. Felip, bona nit.
1: Bé, no em dic Felip per començar, Sílvia. Tampoc és la nit, però com estàs? Feia temps, que no feies un programa nocturn, però tu no presentes el magazín de Boca Orella, Ràdio 4?
4: Oi, sí, tant. Aquest programa també el faig.
1: Ah, d'acord, d'acord, no ho sabia. Bé, ara anem a una curiositat personal. Ja fa temps que he anat recopilant tot d'escrits que jo feia en el meu diari personal d'adolescent, i em va fer molta gràcia perquè hi va aparèixer una referència precisament a la Sílvia Tarragona, en aquest cas en la seva època de Ragtime, el programa que presentava RAC 105, doncs entre la mitjanit, crec que començava a les 11 i acabava a la 1, la franja que ocupava la Sílvia Tarragona, i a mi em va sorprendre molt i em va encantar recuperar aquest escrit, perquè podem veure el punt de vista de l'oient, d'aquell noi adolescent que posava la ràdio a la nit per escoltar la Sílvia.
7: Diari personal, 15 de novembre del 1993. Dilluns, el dia més dur de la setmana i la nit més difícil. I tenim l'hivern a la cantonada. Qui pot escalfar l'ambient? Ella. Mentrestant, aniré escoltant bona música per a fer l'espera més curta i intentaré estudiar una pila de pàgines pels exàmens. També puc escoltar la magnífica veu de la Sílvia Tarragona. La Sílvia és una locutora de RAC 105 FM, Ràdio Associació de Catalunya, que presenta les dues primeres hores, d'11 a 1 de la matinada, del programa RAC Time, que s'emet d'11 de la nit a 6 de la matinada. Per amanir una gran i acurada selecció de peces de jazz i blues d'estil personal i inconfusible, entremig de peça i peça, qualsevol gent pot veure's immers en la màgia de la seva veu. I és espectacular l'atracció que causa la seva veu, dolça, càlida, suggerent, insinuadora, sensual i, per què no, sexual. Trobo que és una veu perfecta, molt expressiva, i el seu tacte em deixa estabornit. Hi ha veus i veus, però com la de la Sílvia, n'hi ha poques.
8: Passen 3 minuts de les 11 de la nit. Hola, bona nit. Què tal? Com estàs? Avui sí que ja se'ns ha acabat la bona vida una mica tots plegats, perquè és la primera nit de la setmana, la del dilluns, dia 18 de gener de l'any 1993.
0: L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Quina veu, que tenen aquestes veus que et sorprenen tant i que et deixen enganxats a la ràdio, Jordi.
4: Doncs tot, és el seu timbre, la seva manera de parlar, de vocalitzar. Jo també n'era un enamorat de la veu de la Sílvia. A mi és que m'agrada molt personalment aquest estil més pausat de ràdio, i clar, he posat en boca, diguem, d'una veu femenina, doncs encara li dona aquest aire més, com tu deies bé, no, el teu diari, no? Més sensual, acompanya molt a la nit. Jo crec que tot és un conjunt, no? La veu, la nit, el tipus de música. Bé, les veus que enamoren, com sempre s'ha dit.
1: Ja que estem parlant de veus que enamoren, anem a un altre estil totalment diferent, i a més amb una franja a la qual sonava el programa del que parlarem tot seguit, que era bastant diferent. Era un concurs que es feia a les 12 del migdia i que

0: Ara sí que comença la ràdio. Aquest és un cronc-curs que fem cada migdia a Catalunya Ràdio, a Diagonal 614. Si vols participar, ja ho saps. Escriu una carta, company.
1: Però a veure, company, Miqui, em sembla que ja no s'escriuen cartes, ara. Jo crec que està més de moda els WhatsApps i aquest tipus de coses. O potser als Estats Units encara hi ha romàntics.
0: Bé, jo sí que sóc un romàntic, company.
1: Bé, nosaltres jo crec que també ho som una miqueta, perquè això de recuperar antics documents de ràdio, tornar-los a escoltar i parlar-ne és bastant de romàntic. Ja que parlem del Miqui Moto i d'aquest fantàstic concurs dels quals molts hem après, el Pasta Gansa, anem a escoltar un fragment d'una de les seves emissions dels anys 90 amb una de les seves seccions mítiques que es deia La Dimensió Desconeguda.
2: Ara entrem en una altra dimensió. Una regió infinita on la vida és una tòmbola de llum i de colors i on la lluna és un globus que se'n va escapar. I aquesta nit, Anicet McNamara veurà una noia de les que no es poden descriure sense fer servir les mans i en quedarà profundament enamorat. I ella se li acostarà i entaularan una conversa molt més que agradable. I en acomiadar-se, la noia li farà un petó de tornavís i li donarà el telèfon per quedar un altre dia. Quan la noia marxarà, McNamara sentirà una mena d'ofec. La vista se li emboirarà i sentirà com la sang ja no li puja al cervell. I quan es durà les mans al pit, hi trobarà un forat brutal. Les mans li quedaran ensangonades i llavors, moments abans de caure mort sobre la taula de marbre del bar, entendrà tot el que ha passat. I és que és molt fàcil que una noia et robi el cor a la dimensió desconeguda. Parlant de cors, saps què vol dir l'expressió popular "m'ho diu el cor"? Possibilitat A, que tens un caprici. Possibilitat B, que els sentiments t'obliguen a actuar. Possibilitat C, que tens un pressentiment. Possibilitat D, que tens un infart. Pastegant-se. M'ho diu el cor.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
4: Hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Com sempre fem al nostre programa, anem a fer una mica de publicitat, diguem-ne, virtual. Publicitat històrica. Anem a recordar algunes de les falques que s'emetien, doncs, en aquest cas, a finals dels anys 80.
5: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre's, pot ser que et puguem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca'ns al 317-7777. Alcohòlics anònims. 317-7777.
1: Recordaràs de qui és aquesta veu, no, Jordi?
0: I tant. Tino Romero, Constantino Romero. Una veu que no l'oblidarem mai. Una veu que la meva també s'estava a punt d'oblidar, a punt de desaparèixer. Una veu que no oblidarem mai, no només per les, diguem, aparicions, diguem, famoses, com Atletas Bajen de l'Escenario, sinó per una gran quantitat d'anuncis, sobretot també de doblatges. La veu del Clint Eastwood, per exemple, li quedava superbé. Inigualable, Tino Romero.
1: Anem a escoltar una altra falca del Tino, en aquest cas del 1989, una falca d'una empresa que, com a tal, ja no existeix.
6: Quan vostè escalfa la seva llar amb calefacció de gas, està utilitzant una de les formes més avançades d'estalvi. Una calefacció còmoda i ràpida. Una calefacció que proporciona el màxim confort. Una calefacció neta i no contaminant. Una calefacció imprescindible en el futur. Ara l'instal·lem amb rapidesa i eficàcia i amb la màxima garantia la seva calefacció de gas perquè vostè gaudeixi d'una millor qualitat de vida. Utilitzi calefacció de gas, el sistema més econòmic d'escalfar la seva llar. Informis gratuïtament trucant al 930-3132, Catalana de Gas. Avancem en servei.
1: Com dèiem, Catalana de Gas, una empresa que com a tal ja no existeix, el gas segueix existint i a més és molt més car que abans.
0: Doncs sí, això d'econòmic ja no tant. És interessant en aquesta publicitat veure l'evolució, no, de la tecnologia. En aquest cas no estan anunciant cap cosa concreta, o sigui, cap marca concreta de cap producte, sinó simplement que evolucionis la teva instal·lació de gas i passis a tenir-la, doncs, perdó, o sigui, que evolucionis a la teva calefacció i passi a ser de gas. Bé, està bé. És com si avui en dia ens diguessin, doncs, que al seu moment deixéssim de fer servir bombetes incandescents i passéssim a fer servir les de LEDs. O que et canvies de mòbil. O sigui, no t'anuncio un producte, una marca, sinó un que tu evoluciones. Bé, això és molt interessant, veure l'evolució de tot, i en aquest cas de la tecnologia, durant la publicitat.
1: Bé, anem a seguir encara amb una mica més de Tino Romero, en aquest cas, escoltant una salutació, aquelles coses que abans es feien, ara potser ja no està tan de moda això. Una salutació que feia en Tino a Ivan Medina, el nostre excompany de ràdio Sant Cugat, que també va estar a Cerdanyola Ràdio fent un programa que es deia Freestyle, que de fet va néixer inicialment a Ràdio Sant Cugat. I en una ocasió va aconseguir parlar amb ell i li va fer aquesta amable salutació.
7: Pues de parte de un servidor, Constantino. Un saludo para todos los amigos de Freestyle de Cerdanyola Ràdio.
1: Bé, un record pel Tino allà on sigui. I ara anem a seguir amb altres documents històrics, però ja no fa tants anys. Anem ara a la competència cap per avall. No sé si ens podries explicar, Jordi, fer una prèvia més o menys de què es tractava això.
0: Doncs RAC1 sempre ha celebrat la ràdio cap per avall. Quan es compleix sempre l'aniversari de la ràdio, RAC1 decideix intercanviar presentadors i programes. I per això ho anomena com la ràdio cap per avall. I el resultat és fascinant, perquè es tracta de que presentadors que no estan acostumats a fer el seu propi programa habitual, doncs en facin un altre que no té res a veure, dins la graella, òbviament, de RAC1, però pots trobar-te com a persones, diguem, un pèl serioses, doncs fent programes còmics, o viceversa. I aquesta és la màgia de la ràdio, i sobretot de la ràdio cap per avall. I què dir dels Oscars? Home, doncs, la competència, els Oscars, excel·lents guions, excel·lentes imitacions, que saps que a mi això m'agrada molt, o sigui que endavant.
1: Doncs anem a escoltar un fragment d'aquesta competència cap per avall que es va emetre el 2020 en una de les seleccions de documents sonors que va fer RAC1 pels seus 20 anys.
8: RAC1 fa 20 anys. La competència cap per avall. Estàs escoltant un programa de Ferrissa amb els Oscars a RAC1.
9: Telefonista? Telefonista? Póngame con el conde de Godós. Romango a la espera.
10: Romango.
9: Sí, señor conde. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema que le tenía de comentar. ¿Sabes que hoy es el día de la radio al revés? Efectivament, se supone que se lo cambian el racuno, sí. Sí, bien, pues en la competencia han puesto a presentar a una mujer independentista. No, Óscar Andreu, no, otra. Sí, no diría mai, la Rahola, ¿quién? De acuerdo, espero el burofax con su destino. Venga, a sus pies, póngame también lo de su señora.
11: O sigui, que tu el que vols és que m'acomiadin de RAC1, eh?
9: Així ens
11: és. És la manera que actueu vosaltres,
9: bueno,
11: eh?
9: Sento, jo, vinga,
11: llistes negres i apa.
9: Pues bueno, ho sento, escolta, t'acomiadaran de RAC1 i hauràs de viure només amb el sou de les teves 540 altres feines que tens.
12: Si us acabeu de llevar, heu de saber que... No sóc cap dels Oscars.
13: Desnota.
12: Ni el Ros, que presenta el Gran Dictat, ni l'altre menys conegut, que, com se diu l'altre, és igual, tant és. Senyores i senyors, sóc Josep Cuní.
14: Bravo!
12: Avui a RAC1 es posa cap per avall per celebrar el dia de la ràdio.
13: Que bé que ho fa el Josep Cuní. Molt millor que aquells nois, com es deien, els Mosques?
15: Els Mosques.
12: Esperis un moment, sisplau, en Jardines. RAC1 avui es posa cap per avall per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
13: És que ho sap tot.
12: Tot i que, sent justos, hauríem de dir que l'efemèrides no es ben bé avui, és dissabte que ve, és el dia 13. Però la direcció d'aquesta casa va assumir que fa molta menys il·lusió substituir el Bundó que el Basté. I això que tots dos noms comencen per bé. Per cert, segona lletra de l'abecedari, una lletra que probablement prové dels jeroglífics egipcis. O, si més no, això és el que diuen els entesos. La lletra B, cal dir, ja era present en l'alfabet protosemític. Era la primera lletra de la paraula bayit, que vol dir casa. És a dir, heu vist mai una casa en forma de lletra B?
13: Jo no.
12: No, jo tampoc. Perquè B també és la lletra que identifica la nota musical si en la notació anglosaxona. Sí. Per tant, si comences una frase dient bé, sí, en realitat està sent redundant. Pilar Rahola, estimada, què en penses de tot això?
10: No.
12: És la primera vegada que li faig una pregunta a la Pilar i no contesta.
10: La Rahola ha sortit un momentet, Josep. Jo crec que tenia
12: pit. Avui, senyores i senyors, Dia Mundial de la Ràdio.
14: Fem un judici una mica més ràpid. Per exemple, passa amb la massa. Vam allà.
15: Què passa?
14: Salam!
15: Què?
14: Salam, he dit jo.
12: Deixi'm la massa, que te l'havia tocat a mà fins ara.
14: Fota-li.
12: Ara.
14: Mira, prou.
16: Estic posant un prestatge o què?
14: Sí, coño, m'agrada més prou que silenci. Prou hauria de dir el jutge.
16: Sí, senyor, prou. Quan tinguem un país com cal, els jutges diran prou i no...
17: Suficiente, senyora.
14: Bueno, escolta, fotem un judici una mica ràpid. Per exemple, Urdangaril, levántese. Usted quién es?
18: No, yo soy el cuñado del rey.
16: El gendre. ¿Qué cuñado
14: yo, rey? ¿El cuñado? El que tengo aquí colgado.
16: Ah, porque sí.
14: Eso no me...
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Esteu escoltant la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, i avui estem en persona, en viu, aquí a Mercaham 2022, a la Fira Mercat de Ràdio Aficionats, que celebra a Cerdanyola del Vallès. I, Jordi, podríem escoltar una mica més d'humor sense moure'ns de RAC1, perquè, de fet, el programa que acabem d'escoltar, encara que sigui en aquesta versió una mica diferent, va ser el programa que va substituir el Minoria Absoluta. A què et remet aquest nom?
0: Doncs el Minoria Absoluta em remet a inicis, on va començar tot. Diguem-ho, em remet una mica així, com a l'inici també del Polònia en el seu moment, no? Allà comencem a sentir a polítics, talls de veu de polítics, els famosos i fabulosos muntatges musicals amb muntatges musicals de veu. Jordi Pujol és qui posava música de fons, eh? O sigui, és un muntatge musical,
1: exacte, exacte.
0: A més en veu i amb talls i
1: de punts, la mà d'en Víctor Uller, un mestre, un
0: de la mà d'en Víctor mestre en els muntatges i a l'edició de vídeo. Per tant, em remet a tot això, on va començar tot.
1: Doncs anem a escoltar un fragment del Minoria Absoluta, a més el 27 de setembre del 2006.
19: RAC 1.
20: Què fan ara?
19: Tot és possible.
20: Amb Jordi Pujol.
21: Ha estat una gran idea.
20: Gràcies, gràcies. Digues.
21: Qui no torna al setembre amb uns quilers de més?
20: Ah, veiem. Això és una... el president Mitterrand. Bueno, ja, contestat, no, això? Què hi ha?
22: Dale, dale, dale.
20: Hombre! Què fas aquí?
22: Vull esmorzar.
20: Què dius ara? Bueno, cau la pregunta.
22: Vinga.
23: Què és la nostra cultura?
20: Per exemple, posaré un exemple, no?
22: Cool.
24: Vaig néixer en una casa de pagès.
20: Què us sembla?
22: Està molt bé, home, està molt bé.
20: Ja estic tip, no, d'això? Sí. Bon dia.
4: Sabies que al llarg de la teva vida tindràs més de 2.500 actes sexuals?
20: Jo, des de 1980. Què us sembla? Digues.
0: Ja estoy aquí.
20: Hombre, què voleu saber?
0: Per què ens diuen polacs?
20: Miri, jo crec que... Catalunya. Es deia Vilopolàquer.
0: Ah!
1: Realment impressionant. Només el Víctor Uller podia ser la persona capaç de fer aquests muntatges amb desenes i centenars de talls i muntar una història només amb aquests petits fragments d'àudio.
0: Sí, és que sempre ho hem dit, això requereix una feinada. O sigui, no només és muntar-ho, és tenir la biblioteca suficient, saber el que tens i on ho tens, per aleshores tenir-ho correctament etiquetat, per tu pensar un guió i anar a buscar les paraules en aquests talls. Clar, jo crec que és de geni.
1: És un nivell superior. Bé, ja que seguim ambientats en aquest humor, anem ara al nostre humor propi, el que nosaltres mateixos generem amb les nostres pífies que de tant en tant posem aquí al programa. Ara anem a escoltar què passa quan estàs enregistrant un programa. Tenim molt clar quin programa és, però tu tens al cap un altre programa.
0: Doncs molt content, Esteve, i avui en especial, perquè estic físicament al teu costat, tenim la sort de compartir estudi. Això és una novetat a la Maroteca de la Ràdio, no és la primera vegada.
1: No, és que no és la Maroteca, això.
0: Ah, no, sí, exacte, per això no és cap novetat.
1: Estàvem fent un Percepcions Personals, que és un espai d'un programa que no existeix encara. Ja us hem posat algun fragment d'un programa que contindrà aquest espai anomenat Percepcions Personals. Però vaja, la qüestió és que de vegades el cap se'n va cap a una altra banda.
0: És el que té tenir diverses coses a la cuina que ja no saps què estàs preparant ja.
1: Molt bé, doncs anem a més coses de cuina. En aquest cas un programa que ja es va emetre de l'hemeroteca de la ràdio i que vam enregistrar fa algunes setmanes. I ens vam trobar, doncs, aquelles coses que passen, que t'enganxes, que comences a enganxar i com que saps que estàs enregistrant el programa i que el pots tornar a repetir quan sigui, doncs, al final, et deixes anar.
0: I posats a donar informació sempre veraç, volem aclarir que Embotits Mort és una empresa vigent i que va néixer a Cerdanyola del Vallès, als anys 30, que eren de la mà d'uns... No em surt xarcuteros... Doncs aquí, a la Maroteca de la Ràdio, em busca sempre del... Doncs aquí, a la Maroteca de la Ràdio, cercant sempre la dada, volem dir que Morte S.A. és una botiga... No és una botiga. Que Morte. Embotides Morte. Per cert, que no se'ns enfadi la gent de Morte. És una empresa de carnissers que va néixer... No, carnissers no és xarcuters, eh? No és el mateix, eh? No és el mateix la carnisseria que... Hòstia, no em surt el nom. Per cert, que aquí a la Maroteca de la... No, espera, torno. Per cert, que aquí a la Maroteca de la Ràdio ens agrada donar dades fidedignes. Morte S.A. és una empresa de xarcuters artesans que va néixer l'any 30 a Cerdanyola del Vallès. Per favor, que no se'ns enfadin. Sabíem que a mi em sonava, jo sé dir que això em sona. No, espera, no. Espera, deixem-ho. No, fins a Cerdanyola del Vallès és vàlid, eh? Que no se'ns enfadin. És una marca, com es defineixen ells, d'alta xarcuteria, i que per molts anys sigui.
1: Mira, precisament estem ara a Cerdanyola del Vallès, o sigui que ja tot quadra, no?
0: Sí, sí. Per tant, sobretot, que no se'ns enfadin, que ens, amb aquest concepte.
1: Ens ha quedat clar, ens ha quedat clar. Va, vinga, anem amb l'última pastilla de pífies. En aquest cas, allò que passa, que vols dir l'email o el telèfon del programa... I no saps per què, t'encalles.
2: Bé, doncs, amigues i amics oients, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui. Esperem que hagueu disfrutat igual que nosaltres escoltant aquestes gravacions del passat. I marxem recordant les nostres vies de contacte, Jordi.
0: Doncs... sí, sí. És que ai, ai, ai. Més així.
2: Accidentat.
0: Un moment, que ara arribo. Sí, perdó, que com anava dient... Sí, què m'has preguntat? No.
2: L'email.
0: Sí, doncs us recordo l'email amaroteca@radiosantcugat.com amaroteca@radiosantcugat.com.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
1: Seguim des de Mercaham 2022. Anem a escoltar ara alguns documents històrics de la nostra ràdio. Anem a la nostra, vull dir, de la ràdio de Catalunya, en aquest cas. Anem a Ràdio Gràcia. Anem a escoltar, doncs, un jingle de principis dels 90 que vaig poder recuperar gràcies a la companya Marta del Cerro, que em va facilitar una cinta que deia Maqueta Ràdio Gràcia. Em va dir, no sé ni què és això. Vaig veure de seguida que era una maqueta per un programa que ella i un amic seu volien fer a Ràdio Gràcia, un programa que al final no va existir, però gràcies a aquesta gravació tenim un jingle de Ràdio Gràcia 107.6.
5: Amb tota la gràcia del món...
15: 107.6 de la FM.
5: Ràdio Gràcia, la teva sintonia.
1: És allò que diem que gràcies a l'amabilitat de molta gent i de les coincidències van apareixent documents que en la majoria de casos són inèdits, que estaven allà guardats, enregistrats a algun lloc i que si no fos per això, doncs ara no els podríem disfrutar. Anem a escoltar ara també, gràcies en aquest cas a l'Albert Murillo de Catalunya Ràdio, un indicatiu de Ràdio Andorra del 1979 i després un inici de programa.
19: Emisora del Principado de Andorra, son las 23:00. Y comienza el programa Encuentros. Estos van a ser nuestros encuentros musicales e informativos hasta las 12 de la noche. Hoy el primer invitado al programa o en el programa es el conjunto Santa Bárbara, con un tema cariñoso, Cariño Mío.
3: La Maroteca de la Ràdio.
1: I ara tenim el plaer de convidar al nostre programa, de sentir de viva veu i en persona davant nostra a Miquel Àngel Sáez, un dels responsables d'haver fet que aquesta fira Mercat de Mercaham 2022 tingui lloc i estigui funcionant la mar de bé en aquests moments, després de dos anys de no poder ser així. Què tal, Miquel Àngel? Bon dia, com estem?
6: Aquí estic ja ultracansat, però molt, molt, molt content.
1: Bé, això és el que té estar al peu del canó des de la primera, des de primera hora, eh?
6: Mm-hmm.
1: Molt bé, doncs ens agradaria que ens fessis una mica de resum de la història d'aquesta Fira Mercat, que ja fa una colla d'anys que es celebra a Cerdanyola.
6: Bé, a l'any 1982 van començar a parlar de que a Dayton, als Estats Units, es feien unes fires de radioaficionats, i nosaltres ens va picar una mica la curiositat per poder muntar una aquí a Espanya. La primera fira que es va muntar, que es va muntar a Cerdanyola, la va muntar la URE de Barcelona juntament amb la Ràdio Cultura del Vallès d'aquí de Cerdanyola. Vaig demanar a l'Ajuntament que ens ajudés, ens va dir que sí, que cap endavant, i vam muntar el 84, i ja en 85 la primera fira de radioaficionats d'Espanya, que es deia Merca Ràdio, que es va fer a Cerdanyola. Això la primera etapa. Després es va deixar de fer durant un temps, per temes econòmics, com sempre, i després vaig trobar una fórmula a través de l'Ajuntament per poder continuar, i van continuar. O sigui, l'any 1993 van tornar a fer novament la fira amb el nom de Mercaham, que és l'actual nom que té. O sigui, portem des del 1993 fent aquesta fira, tot i que hi ha hagut els dos anys de pandèmia i un altre que no s'ha fet, però el rest del temps no ha parat de fer-se mai.
1: Déu-n'hi-do, sí, que l'any que ve ja farà 30 anys.
6: L'any que ve farà 30 anys, exactament 30 anys.
1: I enguany farà 40 anys de l'associació. O sigui
6: sí,
1: que...
6: fa 40 anys que van fundar el Ràdio Cultura del Vallès, aquí uns amics, radioaficionats, i van crear el Ràdio Cultura del Vallès, precisament nom de Ràdio Cultura del Vallès, no Cerdanyola, per intentar aglutinar radioaficionats del Vallès.
1: Molt bé, i ara anem a parlar una mica del concepte de radioaficionat, perquè és una cosa que potser els nostres oients, alguns d'ells, o bastants, no saben de què va, perquè és una cosa que, diguem, és bastant especialitzada. En què consisteix això de la radioafició?
6: Bueno, bàsicament, radioaficionat és un home inquiet, comunicatiu, molt comunicatiu, i és una persona que li agrada la tecnologia, la nova tecnologia, i està permanentment, doncs, bueno, veient els seus equips de ràdio, canviant les seves antenes, per arribar cada vegada millor i més lluny. O sigui, és una persona inquieta i comunicativa, això davant de tot.
1: Abans estàvem dient al principi del nostre programa amb el nostre company Jordi Caselles que això de la radioafició, clar, és una cosa que ens sobta una mica els que estem acostumats a fer una comunicació unidireccional des de la ràdio. És cert que, evidentment, a través del telèfon, a través d'internet, avui dia, o abans el fax, per exemple, els oients et donaven feedback. Però la radioafició vindria a ser com el telèfon, però que hi ha un torn de paraula per cadascú. I això és una cosa interessant, crec, avui dia, que tothom es trepitja. En aquest cas, aquí no hi ha aquesta possibilitat, no?
6: No, la radioafició, tu parles, expliques el que vols i després escoltes el que l'altre contesta, per la qual cosa hi ha un diàleg, un autèntic diàleg, sense interrupcions, que és molt important, perquè avui ja tots estem acostumats a veure la televisió que un està parlant i l'altre, bueno, i no el deixem parlar. Nosaltres parlem de lo que volem i després escoltem tota l'estona que volem a l'altre i puntí ens entenem.
1: Doncs Jordi, ens comentaves a fora de micròfon abans que el teu pare, diguem, et va introduir una mica en aquest món a tu.
0: Sí, la veritat és que de ben petit ho vaig viure a casa. El meu pare tenia una emissora de la marca President, me'n recordo, amb una antena, i aleshores em van començar a ensenyar el llenguatge que es feia servir en aquella època. Recordo el QRX, el QSL, el Breiko. El meu pare es deia Station Tango Whisky. Què més recordo? Bueno, tot el vocabulari que es fa servir, no?, per mencionar, doncs, el germà se'n diu el fotocòpia, o un camió en diuen el barra pesant, o un cotxe és el barra mòbil. I de fet, el que em va quedar també és la possibilitat de poder parlar amb llocs molt llunyans, com per exemple el Canadà, perquè és que des de l'estació on el meu pare va aconseguir parlar li van enviar una bandera del Canadà, com vam dir, no, perquè sàpigues que és cert, hem parlat amb tu, no? I això em sembla que ell ens ho explicarà el convidat, no?, que és a través de rebotar les zones a l'atmosfera, no?, per poder arribar tan lluny.
6: Sí, és així, vull dir que la ràdio és rebotar aquella ona que fa servir, en aquest cas és una ona d'11 metres que rebota sobre la ionosfera i va fent rebot sobre el mar i arriba, doncs, molt llunyana. Vull dir, fer comunicacions en època de l'estiu amb la banda d'11 metres, que són 27 megahertz, doncs, bueno, doncs és normal. En aquesta època pots parlar amb molts països del món amb una antena relativament senzilla i amb un equip relativament senzill. Després ja la cosa es complica més quan ja vas amb equips de més potència, quan vas amb antenes més grans, perquè mira, molt important, sempre és molt important. El 55% d'una instal·lació de ràdio sempre és antena, sempre és antena. Un bon equip i una mala antena no fas gaires coses. Una bona antena i un mal equip arribes molt lluny, les coses com siguin.
1: Sense anar més lluny, jo tinc un aparell portàtil molt, molt senzillet, però vaig posar una antena, jo diria que era d'11 metres, diria, a la teulada de casa, i se sentia, bueno, vaig arribar a parlar amb Andorra, per exemple.
6: Sí, sí, sí, bueno, això és el que hi ha. Nosaltres el que fem és col·locar cada vegada antenes més potentes, de més guany, en debés, per poder arribar més lluny, ni més ni menys. Tot i que, evidentment, no és el mateix sortir amb un equip de 27 en 10 watts o 15 watts que sortir, doncs, escolta, amb els actuals equips que tenim nosaltres, que no hi ha ningú que baixi de 100 watts. Vull dir que sí, sí, clar.
1: Clar, i també ara la intervenció d'internet fa que les coses siguin molt diferents, no?
6: Sí, perquè utilitzem... És que el radioaficionat, com deia abans, és un inquiet, és una persona que li agrada pues, tocar tot, i en aquest cas estem tocant, bueno, la via IP, que és allò que deien de sortir per ràdio, entrar per internet, tornar a sortir per internet i parlar per ràdio. Per la qual cosa, com ho deia, és amb un walkie-talkie tu des d'aquí, des de Cerdanyola, pots parlar tranquil·lament en qualsevol lloc del món via IP. Però sempre mantenint l'essència de la ràdio, que és directa. El directe és molt important perquè en cas d'emergència, mentre que les xarxes oficials cauen, la nostra no cau mai, mai.
1: I Miquel Àngel, amb les noves generacions que estan una mica desconnectades d'aquesta història, igual que ens passa a la ràdio convencional, què podem fer perquè s'hi enganxin una mica i facin que això segueixi vivint?

0: I Miquel Àngel, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres una estona i per convidar-nos en aquest event, que és la primera vegada que venim i per tant esperem poder-ho fer en altres ocasions.
1: Bueno, estic molt content de la fira perquè ja heu vist que hi havia una quantitat immensa de gent. Avui ha sigut un dia... S'ha notat que la gent tenia ganes de tornar de fira i estem molt contents. Han vingut l'autoritat, han vingut també mitjans de comunicació, vosaltres heu vingut, moltes gràcies per vindre, Ràdio 4, ha vingut també televisió, la xarxa, etcètera, etcètera. Molt contents, la veritat.
0: Molt bé, doncs, Miquel Àngel, moltes gràcies i fins a la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Miquel Àngel.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Doncs estem acabant el programa d'avui, pràcticament. Estem esgotant els últims minuts. Jordi, anem a marxar amb un programa del qual ja hem parlat aquí en el nostre programa i que ens faltava localitzar un tall i ja l'hem trobat. Un programa que es deia Intronit.
2: Doncs sí, jo l'escoltava. És que l'Intronit venia després del Basté, quan acabava el No ho diguis a ningú a Catalunya Ràdio. Eren els divendres a la nit on entraven aquests, i aquests, diguem, descerebrats, perquè ho deien ells mateixos, estaven com una cabra. L'Intronit, i recordo molt el nom del tècnic, que és el Benja Estacio, vaig quedar molt amb el seu nom, mira que no és fàcil de recordar, i el presentador, que sé que ara canta, qui era, Esteve?
0: Pere Espinosa, que a mi em va sorprendre moltíssim, exacte, perquè tenia una energia, a mi em recordava una mica en aquells moments el Miki, sí, Moto, sí, de l'època del programa que feia el dissabte a la nit a Catalunya Ràdio, que ara no em ve el nom, no sé si te'n recordaràs tu.
2: El Miki Moto Club.
0: El Miki Moto Club, exacte. Doncs em va recordar una mica, perquè fins i tot en el tall que escoltarem ara apareix una cançó que punxava moltíssimes vegades al Miki Moto. I després també, un anàlisi ja més personal, basat en l'actualitat, em recordo una mica el Germán, de Flashback, una mica.
2: Una mica sí, una mica sí, una mica sí. Va, era un estil molt revolucionat ja en aquella època, i era, sí, sí, les tantes de la nit.
0: Molt bé, doncs marxem amb aquest document en el qual comença a parlar Jordi Basté en el relleu del seu No ho diguis a ningú, i després apareixia ja a partir de la una de la matinada en Pere Espinosa amb Intronit. Doncs marxem amb aquest document. Abans, per això, Jordi, les vies de contacte al nostre programa.
2: Vies de contacte important, el WhatsApp 689-10-74-83. Repeteixo, 689-10-74-83. I el mail, amaroteca.radiosantcugat@gmail.com. Tot seguit, amaroteca.radiosantcugat@gmail.com. Ja sabeu, tot el que tingueu, us poseu en contacte amb nosaltres i encantats de poder-ho escoltar i posar per antena.
0: Molt bé, doncs, fins a la propera edició, que estarem al Tibidabo també en viu.
2: Ens veiem al Tibidabo.
0: Adéu-siau.
4: I atenció, perquè com tots els divendres, un grup de pertorbats molt perillosos estan a punt d'aconseguir seure en aquesta estudi de Catalunya Ràdio. Si no ho prohibeix la direcció, amenaça d'estar en aquesta antena fins a altres hores de la matinada. Jo de vosaltres us escoltaria. Fins demà, bona nit.
5: Hola, bona nit, què tal, com esteu, Catalunya? Benvinguts, comença l'Intronit, família. Què tal, què tal? Exactament, passen 5 minutets, no, 4 minutets de la 1:30 de la matinada. Tornem a seguir, després d'uns quants dies. Intronit, torna! Escolteu, d'aquí una res, 93-201-7474.
6: Comença l'espectacle.
7: És de la història.
3: La Maroteca de la Ràdio. Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.

0: per l'avui, lluito pel demà, lluito per cantar amb llibertat. No perdo la ràbia, no perdo la
1: força. Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill alt a 294 municipis més.
3: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot al Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
4: En general, ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
1: Gràcies, Marc. Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
3: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Còlera i Lloret de Mar.
1: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
3: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
3: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
1: I en esports, en futbol, a la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc d'avui diumenge al camp del València i a les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques més.
3: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees de la Serra de Mont-roig a la Noguera.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
5: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
3: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Amb nombrosos punts de l'interior arribaran als 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i 35.
1: Aquestes temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres s'espera un descens notable dels termòmetres.
3: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
1: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
3: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades, cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa ha estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
1: I com diem a les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
3: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
6: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
7: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
8: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
9: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
6: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
1: Balanç positiu de les platges per a gossos aquest estiu a casa nostra, però a les platges també tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
3: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
1: Deixem les platges, però continuem parlant de successos i lamentant males notícies. Un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
3: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident i una dotació dels bombers, també van treballar en l'accident.
1: D'altra banda, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte al matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. La dona ha rebut la coronada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals.
3: La víctima es trobava aquests dies amb els seus familiars en una pedania a la Serra del Segura. Un altre home de 60 anys ha resultat ferit en un braç en els mateixos correbous, però en un punt diferent del recorregut. El municipi de 577 habitants celebrava aquest cap de setmana les seves festes patronals.
1: I més successos. Un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest mateix matí pels voltants de 7:45 en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants-Montjuïc.
3: En l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb l'arma blanca al seu company de pis, que es trobava en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus.
1: I finalment, 3 persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.
3: L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es va desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius del GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir els 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un menys greu i 2 lleus.
1: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
3: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici de curs es desenvoluparà amb total normalitat. Que era l'Àries.
10: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
11: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
10: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
12: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
10: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
3: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ha dit en una entrevista al diari Ara.
13: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb restes del territori.
3: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se el desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueix els suports necessaris.
1: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi de Ceuta quan el conflicte hagi acabat.
3: Ha reconegut tensions entre els dos governs, no ha volgut acusar el Marroc sense proves i ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
14: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Parlem ara de salut perquè la plaça Universitat de Barcelona acull avui diumenge una carpa que ofereix proves gratuïtes de capacitat pulmonar amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties respiratòries.
3: La prova anomenada espirometria mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Es tracta d'una iniciativa vinculada al Congrés Europeu Respiratori que acull fins dimecres la capital catalana. En el marc de la trobada s'ha presentat un estudi que detecta els pics de contaminació coincideixen amb més visites a urgències per asma.
1: D'altra banda, dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no se li dona la importància que té. Segons dades de la Societat Catalana de Pneumologia, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents.
3: A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir-ne, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. Ens ho explica des de Cugat Mèdia Sara Bella.
15: La pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia, Núria Grau, alerta que els trastorns del son són un problema de salut pública de primer ordre i que la qualitat del descans és una necessitat bàsica per la salut, al mateix nivell que una bona alimentació o l'activitat física. Apunta que l'estrès, els horaris irregulars i l'ús excessiu de pantalles, especialment abans d'anar a dormir, són alguns dels factors que més influeixen en la falta de son.
16: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son.
15: L'especialista afirma que per tal de poder dormir bé cal fer una preparació del son al llarg del dia. Insisteix en la necessitat de mantenir rutines regulars, exposar-se a la llum solar i fer exercici físic moderat.
17: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Seguim buscant informacions de proximitat. Anem ara fins a Tarragona perquè el comerç de la ciutat es reuneix aquest cap de setmana a la Rambla Nova en la quarta edició de la Fira Mostra't.
3: Hi ha expositors de diferents sectors i enguany s'estrena un espai per projectes solidaris de la ciutat. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
18: La Fira Mostra't està organitzada per l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona. El petit comerç l'aprofita per donar a conèixer productes i articles de diferents sectors. Una de les novetats d'enguany és un espai solidari per promocionar la Fundació de Salut Mental de Tarragona Nord-Est, la de Famílies de Nens amb Càncer Afanoc o l'Associació d'Epilèpsia Epilep. També hi ha un espai dedicat a l'emprenedoria local i un stand efímer que permet la participació de comerços durant un temps determinat. La presidenta de la Via T, Raquel Pizarro, ha explicat que l'oferta de la fira omple d'activitats la Rambla Nova.
19: És una trobada multisectorial que torna aquí, a la Rambla de Tarragona, i una proposta que combina comerç, serveis, restauració, música i activitats per als més petits i per tots els públics.
18: A més, els visitants troben una zona de descans, propostes gastronòmiques i un espai de jocs pels més petits.
1: I de Tarragona anem fins al Maresme perquè la festa de la Verema d'Alella posa en valor la vinya i el territori. Des de divendres el municipi celebra una tradició mil·lenària i un dels trets més característics de la seva identitat. Des de Mataró Ràdio, Laura Cera.
20: Ho fa amb propostes vinculades al vi, la gastronomia i la cultura popular que s'allargaran fins dissabte. La Festa de la Verema és punt de trobada i un homenatge a la història d'aquesta població. Marc Almendro és l'alcalde d'Alella.
21: El que ens lliga és amb la importància per nosaltres del territori, amb la nostra identitat i cultura vitivinícola, que de fet podríem tirar mil·lennis enrere, que aquest mateix indret doncs es fa justament això, que és cuidar el territori perquè creixi, collir una vegada a l'any aquest fruit tan meravellós que és el raïm i després produir-ne un dels millors vins.
20: Coincidint amb els dies centrals de la festa, ahir s'entregaven els 5ens Premis Verema, que enguany reconeixen la trajectòria de dues dones que estan al capdavant de dos grans projectes. Mireia Pujol-Busquets, del celler Art Laietà, i Teresa Sardà, del celler Boquet d'Alella.
22: No existeixen denominacions d'origen tant a prop de ciutats com Barcelona i n'hem d'estar molt orgullosos i treballar-ho fort.
23: En una zona tan periurbana, on hi ha tanta pressió immobiliària, al final que existeixin encara aquests petits projectes, per mi és com ser l'últim moicano d'un territori on cada vegada hi ha menys vinya.
20: La Deu Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues.
1: Obrim bloc cultural parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
3: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan uns situats com si es tractessin d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
24: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
3: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifaç i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
1: D'altra banda, aquest dissabte ha estat l'última nit que l'icònic Bar IEA de l'avinguda Ramon Folc de Girona ha obert les portes. Després de 12 anys, la Lucía Roche i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe.
3: Ho han fet tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment, asseguren. Rocha i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. I això afecta directament a les petites sales, han dit.
1: Les 2:22, és moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem parlant de futbol a la primera divisió masculina. El Barça juga un quart de 5 avui al camp del València.
3: És dubte Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid per 1-0 divendres al camp del Betis.
1: També avui, a les 9 de la nit, l'Espanyol rep el Sevilla.
3: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
25: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguim objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i al jugador sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
1: A la Lliga F, el Barça va derrotar 0-4 al Sevilla en el partit disputat ahir a la nit a la capital andalusa.
3: Ho va fer amb gols de Burgs, Pina, Marta i Vicky. Tot i el marcador, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que no van fer un bon partit.
26: Que no ha sigut un partit d'un nivell super alt per nostre. No ens hem acabat de trobar ni per cas. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara, al final el seu partit és tan bo perquè ve moltes vegades perquè l'equip no li permet, no? Així que crec que el nostre joc no ha sigut perfecte, però sí que ha sigut determinant i contundent a l'àrea rival.
3: Un Pere Romeu que també ha complert 100 partits a la banqueta blaugrana.
1: D'altra banda, el Badalona Women va guanyar 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la jornada.
3: El gol el va fer l'ex-espanyolista Maria Llompart al minut 88.
1: Tornem ara al futbol masculí. A la Primera Federació, el Nàstic va aconseguir ahir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
0: Empat a 0 del Nàstic de Tarragona en el seu primer partit a domicili. Ho ha fet a Cartagonova contra el Cartagena amb el resultat d'empat a 0 en un partit on els grans han estat molt forts defensivament i on, de nou, el porter Gai Callés ha estat el protagonista. En parlava l'entrenador Xisco Campos després de sumar un nou punt.
4: Una cosa, una màxima que tenim és que si no estem precisos, mos toca ajudar, mos toca multiplicar esforços, triplicar, quadriplicar, i l'equip ho ha fet. Per tant, a partir d'aquí, si mos toca competir i no estem fins, l'equip ho fa. No puc dir res més que donar-li l'enhorabona. Estic molt content amb el treball de tots. Evidentment, moltes coses a millorar, hem de fer autocrítica, perquè el pla de partit i l'intenció no era estar tan baixos, però el rival també juga.
0: Amb aquest empat, el Nàstic es manté invicta i suma 4 punts, i el que és més important, dues porteries a 0 per començar aquesta temporada. El pròxim partit serà el dia de la Diada Nacional de Catalunya, l'11S, contra l'Algeciras al nou estadi Costa Daurada.
1: Ahir també va sumar 3 punts al Sant Andreu, guanyant per 2-0 a l'Àguiles, i avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45 de la tarda. Canviem ara d'esport. En bàsquet, al torneig de Sant Julià de Vilatorta, avui diumenge juguen dos partits que es poden veure en directe a la xarxa Més. Des de la 1 del migdia, Penya Ulm, i a 6:45 de la tarda, Quitxanàs Manresa i Lerna Lleida. Coneguem l'última hora, però, del partit de la Penya en directe des de Sant Julià. Des de Ràdio Vic, Pepo Portet, bon dia.
5: Bon dia, doncs poc menys de 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit que enfronta la Penya amb l'Ulm, i de moment avantatge pels verds i negres, 49-40, un partit amb moltíssimes alternatives, partit típic de pretemporada. La Penya, que ha arribat a perdre de 11, però amb un parcial de 18-3, ha arribat al descans amb avantatge, i com diem, en aquests moments, 2:51 per acabar el tercer quart, i guanya el conjunt de Dani Miret de 9 punts, 49-40.
1: Moltes gràcies, Pep. Continuarem pendents al llarg d'aquest informatiu del partit que es juga ara mateix a Sant Julià de Vilatorta. D'altra banda, com dèiem, aquest divendres l'Hilerna Lleida va superar l'Ulm alemany per 100-66. Canviem d'esport. De nou, el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala aquest diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana.
3: Dissabte, el Barça va eliminar el Jaén als penals en semifinals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. El porter blaugrana, Didac, va aturar 3 penals. De la seva banda, el Pozo va superar el Palma Futsal.
1: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.

0: detingut. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 294 municipis més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
3: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogó és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Colera i Lloret de Mar.
0: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
2: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
2: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
0: I en plana esportiva en futbol a la primera divisió, el Barça juga un quart de cinc al camp del València i també avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees a la Serra de Montroig, a la Noguera.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis, per tant. L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A nombrosos punts de l'interior arribaran els 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i els 35.
0: Les temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
2: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a Ribera d'Ebre.
0: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures, com diem, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
2: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar-se el servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
0: I en aquestes acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
2: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García d'Albéniz.
5: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
6: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
7: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
8: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
5: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
0: Bon balanç de la platja Paragossos aquest estiu. Tot i això, a les platges també hi tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la Cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
0: També en successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la Cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
2: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
0: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
2: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Arias.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
11: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Comencen les escoles per als nens, s'acaba el període de vacances i per a molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació.
2: Símptomes com ara l'apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Els experts recomanen seguir alguns consells per fer que aquesta tornada sigui el més plàcida possible. Ens ho explica des de Cugat Media Sara Bella.
12: Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que, sobretot, té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context. Per intentar minimitzar aquesta simptomatologia, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu.
13: Mica en mica anar-nos adaptant de nou a les exigències i a les demandes de l'entorn laboral, també no acumular-nos moltíssima feina el primer dia i no tenir tot el primer dia ple de reunions, o sigui, fer-ho com progressiu, reincorporar hàbits, no?, que potser hem pogut recuperar durant les vacances, no?, espais de temps lliure, espais de lectura, espais de descans, no perdre'ls pel fet de perdre les vacances, sinó intentar reincorporar-los.
12: La psicòloga també puntualitza que per evitar l'aparició d'aquests símptomes cal haver fet una bona desconnexió durant el període de vacances, tant a nivell físic com també a nivell digital. En aquest últim cas, ha de ser una desconnexió intencionada. Només així es pot aconseguir desconnectar del tot i tornar al màxim descansat possible.
0: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
2: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
14: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir el Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això. No crec que n'hi hagi. Doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat. No perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
2: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se al desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueixen els suports necessaris.
0: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi al territori quan el conflicte hagi acabat.
2: Ha reconegut tensions entre els dos governs i no ha volgut acusar el Marroc sense proves. També ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
15: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial, Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
0: Fem un apunt de mobilitat perquè el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bonpastor de les línies L9 i L10 Nord de Barcelona reprendrà aquest dilluns després de les obres del macropou de la línia que afectaven la circulació.
2: Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feiners de juliol i 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'enmarquen en l'obra del macropou per la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de l'Elan 9-10.
16: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
0: Aquest dilluns arriba a les ràdios locals Rambla 54, un nou programa que vol posar el focus en les històries més properes i donar veu al territori. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, 54 emissores locals compartiran entrevistes, reportatges i connexions en directe durant 54 minuts.
2: Al capdavant del programa hi ha Anna Murgades Valldosera, que presenta i dirigeix aquest espai coral.
17: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa, doncs són aquestes les històries que us volem explicar.
2: I el primer convidat de Rambla 54 serà l'actor Sergi López, que des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú es convertirà en el primer rambler del programa.
0: Obrim bloc cultural i ho fem parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
2: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan situats com si es tractés d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
18: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
2: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
0: Continuem parlant de cultura, anem fins a Tarragona, que la darrera nit va posar el punt final al FIT 2026, al Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Després de 4 dies carregats de bon teatre i altres propostes culturals d'allò més interessants, arribades d'arreu de l'Estat, el festival ha baixat el teló i ho ha fet amb una nota d'excel·lent per part del públic assistent.
2: Aquest dissabte va ser dia de moltes emocions. Vermut a les Palmeres per celebrar el FIT i a la tarda espectacles al Magatzem, Casa Canals, el Celler de Vilaseca i el Teatre Tarragona, entre d'altres, sense oblidar-nos del sopar a la fresca, menú de pollastre i la festa final del festival. La companyia valenciana Pont Flotant era qui oferia l'espectacle de clausura amb una proposta arriscada en la qual, a més dels actors i actrius, hi van participar un seguit de ninos de roba que realment semblaven humans. La temàtica va ser l'adolescència i el món que l'envolta. Però una estona abans, el FIT es desplaçava a Vilaseca per viure l'estrena de Lulú, primera nit creada pel gran Roberto García Alonso i que amb una proposta de dansa espectacular enamorava a tot el públic present.
0: Anem ara fins a Sant Cugat. La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria.
2: Quatre dècades després d'aquell 13 de maig de 1986 en què va obrir portes, la galeria s'ha consolidat com un dels grans referents artístics de Sant Cugat, amb més de 300 exposicions i gairebé 900 socis. Ignasi Cabanas, director i fundador de la galeria, recorda els inicis d'aquest projecte que va sorgir de manera espontània. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
5: Ignasi Cabanas mira enrere i recorda amb nostàlgia com va començar un projecte que 40 anys més tard ja és un referent a Sant Cugat. I ho és, diu, gràcies a la sensibilitat artística de la família. Assegura que el secret de l'èxit és fer la feina ben feta, triar pintors interessants i que agradin a la gent i també confiar una mica en l'Esperit Sant. Un dels qui va jugar un paper fonamental, diu, és el seu pare, Miquel Cabanas.
19: Sí, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caja Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, va tindre una gran acollida.
5: Ignasi Cabanas explica que tot ha canviat molt al llarg dels anys, començant per l'estil de pintura, però lamenta que principalment qui s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. En aquest sentit, assegura que les noves generacions no tenen sensibilitat i que només hi ha un petit percentatge que la manté.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim plana esportiva parlant de futbol. A la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de 5 al camp del València.
2: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid 1-0 divendres al camp del Betis.
0: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
2: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
0: A segona divisió, segona victòria consecutiva del Girona, que va derrotar 0-2 a l'Sporting de Gijón en el partit jugat al Molinón.
2: Amb gols d'Esprilla i del debutant Carles Pérez. El tècnic Quique Álvarez destacava la dificultat del rival.
20: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. Ens ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols.
2: També a segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell juga demà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba.
0: A primera federació, el Sant Andreu va aconseguir ahir la primera victòria a la categoria.
2: Els barcelonins van guanyar 2-0 a la Ligas de Can Dragó, amb gols d'Àlex Bermejo i Pablo Agudín.
0: D'altra banda, el Nàstic va aconseguir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena.
2: Avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45.
0: Baixem a segona federació perquè el Reus Redis debuta a casa contra un rival complicat aquesta tarda, l'Osasuna B, que la temporada passada jugava a primera federació. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
21: Després de diferents tests durant la pretemporada, arriba el moment d'inaugurar el segon curs del Reus Futbol Club Redis a la segona federació. Els Roig i Negres encaren aquest primer duel davant un rival de categoria, l'Osasuna Promeses, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Més enllà del repte que suposa enfrontar-se a un filial d'un equip de primera divisió, els pamploniques arriben després de baixar de la primera federació i serà un dels candidats a lluitar per les posicions de play-off. Pel que fa al conjunt reusenc, suposarà el debut d'Edu Albacar en competició oficial.
22: M'agradaria que el Reus fos un equip valent, un equip que propose, que sigui

0: i amb bon peu aquesta temporada. Vidal explica que l'objectiu no ha de ser un altre que sumar la primera victòria a casa.
1: Estem preparats. S'ha treballat per poder afrontar la temporada amb garanties i sentim que estem preparats i volem començar amb victòria a casa i treballarem per això. Serà la dificultat del partit, però l'equip creu en la victòria.
0: Olot rebrà un rival complicat com és l'Ebre, que segons el tècnic Olotí té una manera de jugar molt directa i amb un davanter centre de referència. Tot i això, Vidal demana a l'afició que vingui en massa a l'estadi per ajudar l'equip a aconseguir el primer objectiu de la temporada.
2: També a segona ref ha debutat aquest migdia al Terrassa, que ho ha fet guanyant per 0-1 al camp del Calomotxa. Aquesta tarda, a part dels partits ja comentats, es juga l'Arnedo Manresa, també el Barbastro Girona B, el Logroñés Espanyol B i el Barça Atlètic Nàixera. Baixem fins a la tercera federació, que es va estrenar ahir i ho va fer amb el Badalona, que es va veure superat pel Martinenc per 2-1 en el partit, disputat, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
3: Bon dia. El Badalona va ensopegar la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i va marxar al descans amb un gol d'avantatge marcat al minut 26 del maig. El porter del Badalona, Jaime, en dues grans intervencions, va impedir un resultat més ampli a la mitja part. En el segon període, l'entrada del davanter escapulat Antoni Asso va dinamitzar el joc dels badalonins i van arribar diverses aproximacions per trobar l'empat. El mateix Asso va aprofitar una assistència de Josu per establir la igualada al marcador al minut 63. Però els de Genís en Pietro no van saber capgirar el marcador i el Martinenc, amb els canvis, va tornar a agafar el control del partit. Els locals van trobar la diana de la victòria al minut 94 amb un gol de Dani Suárez que va fer embogir el municipal del Guinardó. El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'afrontar partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
2: Canviem d'esport. El Barça d'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer ahir l'Sporting Portuguès per 39-34 en la final disputada a Vigo. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala avui diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
4: This ain't Hollywood. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Tant de bo que m'esperis a escuriar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
3: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real. I quina només existeix dins la nostra ment? Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar, botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia, volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia sobre tot plegat. Benvinguts a la Terra no és plana. El programa on les pedres són dures, però les dades, encara més.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: I per començar, amb una base ben sòlida i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
4: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
3: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar-t'ho ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid es preguntava on era aquesta màgia. No? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests... aquests utensilis
5: estic
3: que tens,
5: fent,
3: què estàs fent? A veure...
5: Estic fent vibrar un cuenco tibetano.
3: Ah!
5: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco?
3: No ho sé, no et sabria dir no, en fi, en català
5: estic,
3: com es diu.
5: Tinc tot de minerals a dintre, els fiques, estic fent vibrar, a veure si entre ells fan alguna cosa.
3: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
5: També estava cremant encens, estava fent tot junt, ho estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament. Perquè jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
3: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
5: Vibro diferent, sí.
3: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que,
5: sí,
3: ho saben fer i que, a més ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees els chakras.
5: La meva recerca, sí. Sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Íngrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
3: Va, a veure, provem-ho.
5: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
3: Sí, sí.
5: Doncs,
3: però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científics. Científiques, oi?
5: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
3: no
5: els materials sintètics.
3: Un
5: material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els argonites.
3: Uh-huh.
5: Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'heu vist alguna vegada.
3: Sí, no? Home, a part que és un nom que sona com molt extraterrestre, és com molt, molt on.
5: Sí.
3: Els vidres tampoc.
5: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
3: Ah, veus?
5: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt, un agregat de molts minerals diferents.
3: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
5: substància...
3: eh?
5: I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
3: No és un mineral.
5: És resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden
6: transmet traspassar energies, energia. Transmet energies.
5: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Compte, magnetisme.
6: D'aquí plora una... la criatura.
5: Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és, la... que és piezoelèctric.
6: Explica-ho
5: això. Vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
6: A veure.
5: T'has comprat mai un rellotge de quars?
6: Sí, home.
5: Doncs funciona amb una pila petita. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
6: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
5: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
6: Però tu creus que d'aquí ve...
5: I microscòpicament.
6: D'aquí ve la frase aquella de que algú te transmet bones vibra? Ve per aquí,
5: potser sí.
6: Segurament, això, eh?
5: Potser sí.
6: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
5: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat remot més llunyà provava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, cribent, cristal·litzat, hauria pensat, m'acabes, quina cosa, no ha sortit això.
6: I
5: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapis lazuli l'associen als déus i al poder. A la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció... L'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
6: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
5: Sí. I si vas tirant, doncs mira, l'edat mitjana, doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
6: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
5: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
6: Es va posar de moda.
5: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
6: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot allò, també.
5: Ah, exacte. I allà amb tots aquests minerals, doncs se'ls hi van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
6: Sí, home, sí.
5: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic. Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age, fins ara se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
6: És un matís,
5: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
6: El mineral en si és el que emana el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
5: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
6: I aquí s'hi han fet doncs, polseres, teràpies, no?
5: Home,
6: tot el que vulguis i més,
5: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, podem estar-nos-hi una estona.
6: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
5: Propietat curativa, per ser, no... Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crear una medicina. Potser això pot passar.
6: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
5: O fins i tot un verí, res més lluny, l'arsènic. Uh-huh. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa, no d'una manera mental i vibracional i energètica.
6: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa. Diguem.
5: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
6: Clar, també
5: a veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
6: Clar, i si el reuma igual li cura, poder no.
5: A veure si li passa.
6: Clar.
5: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
6: També està ben vist, això.
5: No sé. Jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
6: I anava a dir, estàs ben fotut.
5: Sí. Tinc molt fotut, jo.
6: Doncs potser, sí, sí. Potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
5: Sí, sí, sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, des que no vibres igual que el mineral.
6: Ah, esclar, és això, és la vibració.
5: Clar. Clar, clar, clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? Uh-huh. I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
6: No.
5: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Mhm. Uh-huh. Però en cap cas es pot transmetre.
6: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
5: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, uh-huh. Perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
6: Està clar.
5: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
6: Escolta'm,
5: encara que sigui 0,01.
6: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
7: Hola, bona i màgica conversa.
6: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
7: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
6: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
7: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
6: A veure, ep.
5: Ai, ai, ai.
7: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
6: A veure...
5: Quin és? Quin és? Que et diré què et fa.
7: És un ull de tigre.
6: Un ull de tigre?
7: Sí, vaig comprar-lo... Si vols mirar,
6: què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
5: Jo t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quarts.
7: Molt bé.
6: Un quart.
5: Pràcticament tot el que compres són varietats de quarts.
7: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades bastant bonic.
5: Ah, exacte.
6: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
7: No, depèn.
5: Sí,
7: el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
6: I que fem
7: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
6: A veure, sorprèn-nos.
7: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
5: Ai, ai.
6: Sí. Això és per tots els públics, compte, eh?
7: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
5: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
7: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
6: Allò de tenir algú a la mà, eh?
7: Aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en què has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda doncs, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
6: fidgeting, eh?
7: Jo, la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donar voltes als dits.
5: Saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
6: Mira, doncs quadra, és perfecte.
5: Veus? Però és quarts, eh? No oblidem que és quarts, eh? Bueno, el quart rosa, que també és quarts, porta amor, autoestima i relacions.
7: Bueno,
6: en tot cas...
5: Que l'ametista budista, que també és quarts, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior espiritual.
7: És aquest cas, punt que... Bueno, és el punt que li canvia el color i és, ho canvia tot, això.
6: Ja ho canvia tot.
5: És una impuresa, pots comptar.
6: En tot cas, a l'Albert
5: queda... De ferro,
6: queda,
5: de manganès... No.
6: Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
7: Sí, sí, sí. A més, té un, té, està, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans... que està bé, no, no et fas mal.
6: Està bé, sí, no, no té cantos, no té... No,
7: sí,
6: té,
7: sí, sí.
6: No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé, molt
7: no,
6: bé.
7: No, no.
6: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
7: Absolutament positiva, sí.
6: Veus? Doncs sí, va, sí, veus? Sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
7: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
6: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
7: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera com ens dona la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
6: Aviam, perquè segur que tu sempre tens una mena una mica recargolada.
7: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
6: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí, sí.
7: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
6: No.
7: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda, però he pensat...
6: Però en tot cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
7: Sí, doncs estan navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius, no és ni sí ni no, diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
6: Ah, val, que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
7: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
5: No ho pots relacionar, clar.
7: Diu, bueno, assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a altres capítols...
6: Has fet números, eh?
7: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
6: Sí.
5: Bé, bé, bé. Bé, bé.
6: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, eh, aquesta vegada?
7: Sí, sí, sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
6: Sí.
7: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral
6: no et rendeixis
7: i fer-lo servir per causar el caos als Països Catalans?
6: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, què es concreta?
5: Home.
6: Aviam.
7: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
6: Uh-huh.
7: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Un és l'obsidiana. Uh-huh. O sigui, si en Jordi vol anar a fer una falca de cada un dels minerals, l'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan, tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
6: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
5: Sí. Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
7: Vaja.
6: Ojo.
5: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
6: Per aquest queda descartat.
5: No vibra, no pot vibrar.
7: Vaja.
5: Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
6: Queda descartat com a mineral.
5: Som-hi.
7: Descartem l'obsidiana.
6: Ai, que
7: he trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
6: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
5: Sí, és aquest mineral. Sí. Jo en tinc, eh? Tinc un quilo aquí a casa.
6: Un quilo.
7: Has de vigilar.
5: Un quilo.
7: Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort.
6: Ah.
7: Però té una energia energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el lo dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
5: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
7: No ho sé, potser no cal.
6: Perquè quan dius que s'ha de netejar, però... és que és allò amb un Aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata, no. L'Aladín.
7: Oh. Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
6: Ah, molt bé.
7: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament. Clar. I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
6: A veure.
5: A veure.
7: Que és la moldavita.
6: Sorprena. Ojo, moldavita, eh?
5: Gran.
6: Jordi, aviam, il·lustra'ns. Moldavita?
5: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
7: Hòstia, no fotis.
6: Ah, però llavors sí, ara li desmuntes tot el...
5: És un bidet. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit.
6: Uh-huh.
5: I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
6: Obsidiana. Sí, però o sigui, no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
5: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
6: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
7: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, fantàstic, encara que no ho sigui.
6: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
7: No, ja veuràs que no, perquè...
5: Jo ja et dic que els que els ven gran, no li deu pas importar.
7: No. El problema, o sigui, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada perquè és un mineral que és... Bueno, mineral, perdó. És un... No, com li he de dir? Mineraloide?
5: Mineraloide.
6: Una pregunta. Sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país? Moldàvia, no?
5: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
6: Clar, això ho hem de buscar.
5: Però no et sabria dir.
6: Busquem. Doncs va, endavant.
7: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
6: Ah?
7: Que es tradueix
6: acceleració
7: en... Acceleració espiritual excessiva.
6: Ah, val.
5: Remarquem-se. Va, és com una moto, vamos.
6: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja,
7: això
6: excessiva.
7: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
6: Oh.
5: Mm-hmm. Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
7: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Bé. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa. Bueno, no, és que no és per tu.
6: O sigui, que podria ser que no et toqués.
5: Sí. Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
7: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
6: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser això, és allò...
7: Llavors, clar, Països Catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels Països Catalans, el País Valencià... Balears,
6: Alguer, etcètera.
7: Sí, llocs des d'on ens poden escoltar.
6: Tenim tres una grams... geografia àmplia i corullera.
7: Tres grams de moldavita per persona.
5: Vall d'Aran.
7: Tres grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb tres grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, eh? Però...
6: No, exacte. Està el pati, poder...
5: Jo crec que necessitaries finançament, eh?
7: Sí, cal, o sigui, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés. Necessites 43 tones i mitges de moldavita.
6: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
5: Gaire.
7: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
6: Ah, doncs mira.
7: Vull dir que aquí...
5: Sí, costarà.
7: Entra. I he trobat un rang de preus. No sé, he pogut ben bé per on tirar. He trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
6: Un gram?
5: Més aviat 1.000.
7: Al gram.
6: Tant?
7: Sí.
6: Sí que va buscat, això.
5: Sí.
7: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests
5: és fals.
7: De cava. Bueno, he tirat per veure que et costi uns 500 euros al gram.
6: Bueno.
7: Sigo generós, ja, que el compres
6: l'engròs... Pot provar-lo, però val, d'acord. Sí, home.
7: Compres l'engròs i et fan un preu.
6: Fan un preu. Clar, són 20... Geòleg.cat segurament ja s'està posant.
7: Sí, vas allà...
5: Fas ara estava fent números.
7: Fas un any 21.750 milions d'euros.
6: Bueno, això per causar el caos, eh?
7: Només el material, eh?
6: El material.
5: Clar, el president Illa no et faria una línia de crèdit?
7: Bueno, això...
6: Això és posar-s'hi, diguem.
7: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
6: S'ha d'activar, clar, i té una, clar. Hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun un detonador.
5: De la... No ve activat, o sigui,
7: li has de fer la
5: neteja,
7: neteja lunar perquè tingui els efectes.
5: Hosti, clar, clar, clar, clar. Clar.
6: Ah, i has, llavors, o sigui, has de netejar 46 tones de...
7: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè els has de, no es poden posar en capes. Ha d'estar, si n'hi ha un sobre l'altre, no, no funciona. Han
6: no
7: d'estar
6: fa l'efecte.
7: Escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
6: Home... Home, 62 camps de futbol.
5: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
6: Ha costat molt, sí. A la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
7: Sí, si
5: unitat permet, internacional.
7: Si sí. Permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície, de superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
6: Ostres.
5: Això és complicat.
6: No els hi pot tocar el wifi?
7: No,
6: això és molt difícil, ara, eh?
7: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
6: Home, doncs no, o sigui, sé, que... no sé pas com ho farem, eh?
7: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp
5: del Madrid. Estèrio, sí.
6: A veure... Cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
7: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal, i he dit, bueno, clar, però llavors això com ho fas arribar a la gent?
6: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
7: Sí.
6: I ara què?
7: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
6: Amb sobres.
7: Fas un mailing.
5: Bueno, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
7: Sí, sí, sí.
6: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi un...
5: Allà, un sobret del PP.
6: Una pedreta de...
7: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
6: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
7: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar moldavit a l'asfalt de les carreteres.
6: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
5: Mal rotllo que generis.
6: Però no arriba a tothom. Que,
7: bueno, no.
5: Ja n'hi ha que passen ràpid.
7: Aviam.
5: Quin estrès.
7: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
6: Sí, és una feinada. De fet, ara sí. Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
7: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
6: Ah, que ho has comptat, eh?
7: Sí,
6: de les he anat sumant
7: diverses fonts, només interurbanes.
6: Bueno.
7: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
6: Es dispara, eh? Home, allò del sobre surt més bé, eh?
7: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final...
6: Clar.
7: És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet. És que és...
6: I llavors, la cosa és... Vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
7: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
6: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot
5: sí,
6: el teu entorn
5: faries,
6: grilladíssim,
5: faries,
6: no? Clar, què fas?
5: Però estan tots crispats.
7: Clar,
6: tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De
7: bueno,
6: les postres.
7: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
6: Poder sí, poder és veritat, per això estem com estem. Sí. Una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molta molt de vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
5: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Uh-huh. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
6: Clar.
5: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensiu de tot el que poden curar. Des d'una migranya, a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, Parkinson, cuidado, eh? Uh-huh. La gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
6: Quars, hi ha molta varietat,
5: el
6: no?
5: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Mm. I pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. Sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat.
6: És una pedra bonica,
5: no? Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió dins.
6: Mm.
5: Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
6: L'estructura és la mateixa,
5: la mateixa. No? Les propietats físico-químiques no canvien.
6: Mm.
5: Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
6: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També,
5: sí.
6: Aquelles geodes que venen moltes vegades, això. També...
5: Hi ha el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps?
6: Bé.
5: Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
6: Deus tenir tota la col·lecció.
5: I sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
6: Ho tens tot.
5: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa... Ai, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos. O estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que
6: llavors...
5: No sé.
6: No,
5: he tenia un professor, me'n recordo, sí. Me'n recordo tenir un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
6: I resulta que és que no.
5: No, jo,
6: això conec, no? Anàvem a parar a el que dèiem al començament, és que no és per tu.
5: No, clar, no vibro igual.
6: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps allò que diuen que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'has collit a tu i no al revés. Doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
5: Sí, és clar, és això, eh? Aquí no se'm connecten amb els chakras.
6: Clar.
5: No m'amplifiquen la intenció.
7: És com el Bluetooth.
5: O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
6: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, i deu haver algun manual d'instruccions, i deu haver algú que s'hi dedica.
5: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, aquí també els pots netejar amb aigua,
6: sí.
5: I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
6: Ah, veus? Clar, sí. Doncs oita.
5: Això
6: és... Cua llargues, això, no?
5: És... Sí, física no va.
6: Això no, saps, no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició?
5: Sí, és el mateix. És el mateix.
6: Que tu submergeixes un quars en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps.
5: Del quars.
6: Allà, hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
5: Hi havia un quars vibrant d'una manera positiva.
6: Clar,
5: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. No ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha set això el que segurament ha funcionat.
6: Clar.
5: És probablement la suggestió.
6: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
5: Aquí sí que tindràs un efecte complicat. Digue-li a Marie Curie.
6: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de... com va de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
8: Hola, què tal? Molt bones.
6: Molt bé, hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una polsera d'aquelles... que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès,
9: bueno, no sé,
6: o
9: tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
6: les vibracions de l'ordinador, eh?
9: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
6: Que les absorbia, no? Sí, I clar. te les evitava tu.
9: Clar, deixa-la aquí.
6: Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa un temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
9: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
6: Poder sí, ho ha multiplicat.
9: Sí.
5: L'ha amplificat.
9: Sí. Però bueno,
6: així estàs.
9: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però ben bé no sé què són, per tant.
6: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
7: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
9: Clar.
6: També és veritat, perquè això del cabell, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
9: que sí. Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques... A través de teories pseudocientífiques que li han atribuït propietats energètiques, curatives o espirituals. Més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno,
6: és allò que és tot confús, eh?
9: Sí.
6: I que...
9: Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
6: Tot és molt quàntic.
9: Sí, exacte, sempre. Però no sabem què vol dir. Avui us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no, o com a pedres, o com a minerals, o com a què?
6: Sals minerals. Jordi, a veure.
5: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
9: O sòlides, aquí són sòlides.
5: Sí, pot ser que n'hi ha... Sí, sí, sí. Jo
6: és a dir, la sal marina és una sal, i és un mineral.
5: La sal, sí, sí, exacte, és un mineral. És un mineral.
6: El clorur de sodi, no?
5: És el clorur de sodi, exacte.
6: Que fa un cristall...
5: Pensar, sempre sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
6: Ah.
5: És que s'està acabant la temporada i no...
6: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
5: Vale. No, perdona, no volia tallar-te,
6: Xavi.
5: No, ja
6: està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt sempre
7: Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no sé si s'ha fet.
6: Escolta'm, és que anar fent reunions...
5: Jo sí,
6: final,
5: jo hi vaig ser-hi, eh?
6: Acabes...
7: Ah,
6: bueno, va, Xavi, escolta'm, tira.
9: Era la reunió aquella de les túniques, era allò?
6: Va, que la gent...
5: Sí, sí, és aquella. La del Siris.
6: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
9: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculada a un pensament, podem dir-li alternatiu, no?, podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
6: intentat buscar
9: què
6: era,
9: i no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no?, que tenia la seva universitat de fer-se fort, doncs, aquest senyor de bioquímica.
6: De la calle.
9: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No?
6: Uh-huh.
9: I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
6: Cel·lulars.
9: Sí. Vale?
6: I segons... Sals cel·lulars,
9: sí.
6: Eh?
9: Sí.
6: Jordi, apunta el concepte, sal cel·lular.
9: Jo no sé si existeix o...
7: És nou, això.
9: No existeix, això.
6: Sal cel·lular.
9: Doncs, bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant,
6: ara.
9: Si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia... Doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
6: Però clar, això, què ho compensava? Va bene i sostar, o com anava això?
9: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos.
6: Uh-huh.
9: Que el que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
6: teniu una universitat, eh?
9: Home, de bioquímica. Clar. Sí, sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
6: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
5: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
9: No.
6: Sí.
5: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
7: Sí,
5: el biòleg
7: tot acaba sent sodi, potassi, ions que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
6: Poc té a veure amb Gèminis o amb...
7: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé, ho veig més complicat.
5: No.
6: Bueno, ja veus, Xavi.
5: De quals sòlids, no.
6: No funciona.
9: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
6: A veure, va.
9: Hi ha un altre senyor...
6: Sí que n'hi ha molts.
9: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
6: Sí, sí, sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etcètera...
9: Sí, sí, sí, sí. Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home és un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
6: Un tio sèrio.
9: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic far jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic far. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que, a més, podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que... Tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
5: Sí, aquest en tinc.
6: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa? No sé.
9: Bueno, clar, aquest senyor tenia...
6: Has de fer les instruccions.
9: Clar, o sigui, aquest senyor havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fer-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia. Llavors feia aquestes coses.
6: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre. Què passa? No sé.
9: Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més.
6: L'astralitat.
9: Sí, sí. Clar, però també hi ha un quart de vuit cares, que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profunds.
7: Ojo.
9: Aquest, també.
6: Bueno, això ja és més sèrio.
9: Sí. Llavors, ja...
5: He de dir que les vuit cares amb el quart no existeixen.
9: Ah.
5: Però, bueno, no existeixen de manera natural, que és un artifici.
7: Em poses dues de quatre, eh? Està.
9: Clar. Sí. I el de nou cares existeix?
5: No, encara menys.
6: Doncs... Tampoc, no? Clar.
9: Doncs el de nou cara serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
6: Ah.
9: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
6: un
9: és...
6: Un dodecaedre de quarts.
9: De quarts, sí. Que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
6: És una antena, de fet.
9: Sí.
5: Un wifi.
9: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
6: 33.
9: 33.
5: Vinga.
9: Expansió 33, del pensament i crea patrons d'informació infinita que irradien cap a l'exterior.
6: Carai.
5: Sí, sí. Ja t'ho juro jo
6: que... Punxegut, sí. Aquest, amb 33 cares.
7: I si els ajuntes tots?
9: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
6: La bola Genki.
9: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
6: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
9: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no, que, a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts llibres escrits sobre el tema, del, sobretot... Del...
6: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no?, sí. Gairebé poders místics de la ment
9: exacte,
6: i...
9: Sí. Sí.
6: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
9: Bueno, amb el tema d'això de niar chakras i tot aquest tema, saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, diguem, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
6: allò que dèiem al principi, sí.
9: Vale. Sí. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, et fiques, jo què sé, un... no sé, una ametista d'aquestes i et cures el dit.
6: Val? I et cures el dit.
9: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, durant sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé doncs,
6: sí,
9: que ho faci. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament perquè estan fetes per extraterrestres, sí. Això ho sabem tots, no?
6: Tot va d'energia, sempre, el concepte de l'energia, que justament no fa gaire,
5: sí, però
6: precisament...
5: Quina energia? Elèctrica?
9: No. Bueno, energia. Sí, és que clar. Poders.
6: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo ho noto, que hi ha energies, no?
7: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, coses així.
6: Sí, sí, sí.
9: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
6: Exacte. Què deies, Xavi?
9: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Pues suposo que el ser forma piramidal, pues clar, en forma de triangle, la punta pues porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una altra manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular.
6: Ah.
9: I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
6: Res.
9: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
6: És perquè no era per ells.
9: Segurament.
6: Ja no era per ells.
5: No vibraven.
9: No.
5: Clar. No vibran com han de vibrar.
9: Clar. Ja, sí.
6: Aquesta és la conclusió.
9: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
6: Pseudociència geomètrica.
5: No, té nom i tot.
9: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar,
7: i si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
9: Llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
6: Clar.
5: Tot el món, eh?
6: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
9: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tindré superpoders.
6: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
9: No, sincerament. No,
6: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana i les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: En Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys.
1: 1976.
2: Recordes Cocodril?

I Love to Love, que aquí es va dir Me gusta amar, arrasava les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now...

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, no em deixis ara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If you leave me now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passegem per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril.

El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra. L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors. Ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el grec i el teatre lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales per Genet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas?

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions, l'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

Malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esport a Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però a l'exili el més fort és això, és la soledat, la distància, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida amb èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: Conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust. Estem nosaltres aquí al club passejant avui per al 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les paraules.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me.

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: su canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades. En aquesta ocasió va ser Oscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents escocesos, febre de fans i una cançó, només és una nit de dissabte.

aquí. I a Midmon, el 1976, va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó, que es va dir No me des corazones.

Don't go breaking my heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

estar amb Duc Albana. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Afternoon Delight. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i el Zell Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc, van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incluïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veïn estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga, el Real Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones, i Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podem

0: Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. Anna Albert.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmylou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye. Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

Marc Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Marc Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert doncs, on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill, Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne, de la ELO, va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

0: Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com a homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però bueno, va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu.
1: Thank you very much.
0: Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973. Daniel.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer 2 anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one beats the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, el carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando, i fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

te vengo a buscar, aunque solo para verte o hablar.

0: Per sort, hi vam estar i molt a prop d'ell. En aquella ocasió, el 1988, el Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir... Existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gunn. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu Gloria.

en directe, Glòria. Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires, al 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directe amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels d'Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura...

0: Que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més venuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, com esteu? Esteu preparats? Doncs nosaltres anem seguint aquests programes dedicats a l'any 1964. Durant aquests primers programes us hem anat definint més o menys el que era la música i la podríem resumir en que és sonoritat organitzada. Doncs anem a veure les properes cançons que conformen aquest cinquè programa dedicat al 64 si tenen aquesta organització. Comencem amb la primera cançó, que és la que recuperem. O més ben dit, més que recuperar seria el tornar-la a tocar, ja que la vàrem escoltar a la dècada dels 50. Es tracta de la cançó de Los Panchos, Obsesión.

I amb la sintonia del Te'n Recordes farem la pausa per una curiositat i després passarem a la novetat discogràfica catalana.

La curiositat catalana es tracta de futbol. És el titular de El gol de Marcelino. També va ser un acte d'adhesió i de demostració de les virtuts racials espanyoles al gol que Marcelino va marcar a la selecció de Rússia al Santiago Bernabéu, aleshores Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, la URSS. Espanya va guanyar la segona Eurocopa de Seleccions.

Molt bé, doncs hem escoltat aquesta cançó, novetat discogràfica catalana de l'any 1964. I ara passem a més novetats, a més novetats d'Atlas Països.

Tenim la novetat francesa, com sempre, la primera. És una cançó que ja l'hem escoltat amb un altre cantant, la Sylvie Vartan. Però aquest any 64 va ser novetat discogràfica La plus belle pour aller danser, a la veu de Michel Richard.

I seguim ara amb la novetat italiana, que no és altra que la Rita Pavone, que ens porta una cançó que després l'escoltarem en llengua castellana per veure dins del mateix programa la diferència que hi pot haver amb les dues cançons, no solament per la interpretació, sinó també per la llengua. Aquesta és de Rita Pavone i es titula «Què me importa del mundo?».

Seguim amb les novetats. Ara ja tenim una novetat de la Rocío Dúrcal, que cantava en aquest any 64, Trèvole.

Ara sí, bé, la novetat discogràfica que hem dit abans, la mateixa que ens ha cantat la Rita Pavone, ara ens la interpretarà en llengua castellana el cantant Luis Gardey, Que me importa el mundo.

La següent novetat ve de la veu de Francisco Heredero, que va fer parella sentimental i també discogràfica amb Luisita Tenor. Aquí ens canta la cançó que també va ser èxit de Luis Aguilé, Fanny.

La novetat del Regne Unit ve de la mà, o més ben dit, de les veus i els instruments dels Beatles. I és una cançó que es titula No em pots comprar amor.

Acabarem aquest espai dedicat a les novetats discogràfiques amb la que ens prové dels Estats Units, que es titula Ho he dit una altra vegada i que ens la porta Bobby Winton.

I després de les novetats discogràfiques, l'habitual espai que ens porta al número 1 de les llistes d'èxits. Avui tenim la llista d'èxits d'Alemanya. La primera ens la porta Cliff Richard and the Shadows i es titula Llavis Vermells, Sol, Home i Cuixes.

Anem per la segona cançó de la llista d'Alemanya, que és una que ens porta Bernd Spear i que es titula No m'ho pots prohibir.

Anem per la següent número 1 de la llista d'Alemanya. És, altra vegada, els Beatles, que s'emporten durant diverses setmanes a estar a dalt de tot de la llista, i que es tracta de la cançó Vull agafar-te la mà.

Anem per el quart fragment de la llista d'èxits, i que es tracta de Ronnie, que va arribar a número 1 amb la cançó Benvolguda Carolina Meva.

I amb aquesta encaixada de mans de la llista d'èxits d'Alemanya, passem en el següent espai, que és el que ens porta els dos apartats, el del cinema i el de la televisió, amb la sintonia de Big Country.

Primer, una xafarderia ben curta del món del cinema, que sempre té les seves sorpreses. Es varen casar aquest any 1964 dos grans actor i actriu de cinema, que eren Elizabeth Taylor i Richard Burton. L'altra parella estava formada per Peter Sellers i Britt Ekland.

I en el món de la televisió tornem en el programa Noche de Estrellas, on va actuar la Karina amb la cançó que porta per títol Hago mal en quererte.

I ara ens veu un altre espai amb dos apartats que els hem ajuntat a partir del primer programa del 64, que són el món dels festivals i la cançó de l'estiu, amb aquesta sintonia que avui la deixarem passar una mica més perquè és molt bonica. This is my song, de Petula Clark.

Aquesta és la part que volíem sentir. This is my song. Haurem de retallar la sintonia i començar-la en aquest moment que diu això. Aquesta és la meva cançó. Doncs a veure si serà la vostra cançó, aquesta que va ser finalista del 6è Festival de la Cançó del Mediterrà de l'any 1964, cantada per Susan Herdon i que es titula Tot el que saps.

Aquesta cançó en el Festival del Mediterral, 6è de l'any 64, va ser defensada per Georgie Dan i Frida Bocara. I la cançó de l'estiu, o una de les cançons de l'estiu d'aquest any 64, va ser Tu seràs mi baby, de les Surf.

I arribem ja a l'últim espai, que també té dos apartats, que és el del ball i el de les grans orquestres o melodies instrumentals, amb aquesta sintonia. L'àlbum de balls de saló que anem seguint és ben variat, perquè avui ens proposa ballar un vals, i més ni menys que el vals de l'emperador.

I abans de presentar-vos el grup instrumental que tenim convidat avui, que no és res més que el de la setmana passada, que acabarà d'interpretar les peces que no varen entrar dins del programa per falta de temps. Doncs ens acomiadem de vosaltres fins la setmana que ve, que tornarem. Serà programa temàtic especial, ja que hem fet el grup de 5 programes dedicats a l'any 64. I ara us deixem fins a finals de programa amb el Alcayola, i de moment us oferirà Santa Lucía.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat. I ara sóc...
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5a Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consumidors

0: Els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bon dia, bona hora.
7: Bona tarda, què tal? Tot bé? Bona tarda, bon dia, bona hora, bona nit, si ens esteu escoltant el divendres a les 8, que és quan sona normalment.
6: Si és que algú ens escolta.
7: Sí, bueno, zero escoltadors, audients i tot el que vulguis, però ara ens poden escoltar a través de la web. Sí. Que ja està bé, ja està bé, perquè abans no es podia, no es podia.
6: Bé. Ens van saltar tots els episodis per copyright.
7: A l'Spotify. A la web no. Bueno... comencem un nou programa.
6: Comencem un nou programa.
7: Avui amb un convidat que ja direm.
6: Ja direm. El tenim a l'estudi.
8: No és el Pedro.
7: Abans... Hola, Pedro! Tornem sense tindre el Pedro.
6: Aquest convidat ha vingut més aquí a la ràdio que el Pedro que tot el curador.
7: Sí, de fet, tindrem el Pedro. Notícia. Vindrà. Molt però bé, més tard.
8: Bé. Està venint...
7: Està tornant
8: està
7: de Sants.
8: Està venint de Reus.
6: Està en procés.
7: Està... Sí. Assoliment... Què?
8: Satisfactori.
7: Bueno, nosaltres comencem el programa, com sempre, amb les supernotícies.
8: Perquè avui toquen uns titulars, perquè avui estem gravant a dia...
7: Esponjosos?
8: Esponjosos, molt esponjosos.
7: Avui és la castanyada quan ho estem gravant.
8: Senyors? No! Feliz Halloween, grup.
7: No!
8: Sí.
7: Castanyada.
8: Avui toca especial notícies.
7: Castanyada.
8: Especial notícies.
6: Castawink.
8: Em deixes?
7: Castanyada.
8: Especial notícies.
6: Baixa el micro.
8: Castanyada.
7: Gràcies.
8: Perquè sí, avui estem gravant a dia 31 d'octubre de 2025.
7: Castanyada.
8: El Martí, com sempre, reivindica la cultura popular la cultura catalana. El Halloween és una basura.
7: Gràcies.
8: I doncs, s'ha de celebrar la castanyada, evidentment, perquè doncs, Sant Cugat s'omple d'activitats per celebrar castanyada i Halloween, tot i que el Martí no hi està d'acord amb celebrar Halloween.
7: No, és que per celebren castanyada, Halloween i castawin, que això ja és... Lo peor de lo peor.
8: El mix. Doncs, diguem que el centre del municipi i els seus barris s'omplen doncs, de propostes per qualsevol de les edats, òbviament, doncs, tots els...
7: Joan, vols una castanya?
8: No, tio, estic com una castanya.
6: Parli. Sí. O sigui, no parla ni un minut i ja les entro en un punt.
8: Bàsicament, doncs, lo de sempre, no? Castanyada, doncs, castanyeres, castanyers, panellets...
7: A 50 euros.
8: Tot, a 50 euros, exactament, perquè el preu del pinyó en màxims històrics, sempre com a l'or.
6: Ja.
8: El preu del pinyó és
7: I
8: el preu...
7: I sorprenentment, el preu del pinyó sempre puja per la castanyada.
8: Si voleu, podeu invertir en pinyons. Us surt a compte.
7: Sí, el compreu a l'agost...
8: Exacte.
7: I després ja el sol. Cap a dalt.
8: I si no, us renta anar al bosc, cap a... Els pins,
6: però,
8: els pins pinyoners...
7: Aquí. Jo a la meva antiga escola, tenia pinyons amb pinyes i me'ls menjava, en lloc de vendre'ls.
6: No, ja ha sortit així.
7: Sí. Efectivament.
8: Menjant pinyons, el xaval.
7: Menjava pinyons per esmorzar.
8: Doncs res, doncs bàsicament...
7: Tenim interferències del Pedro.
8: El Pedro està... està arribant.
7: I ens està dient, ep.
8: Doncs a part de tota la castanyada, evidentment, doncs tots els joves... Sortint de festa, clarament.
7: Joves, tu.
8: bueno,
6: via jovent que tenim
8: al la zona, la zona d'oci nocturn està a parar a patar aquests dies, evidentment, doncs, tota la zona d'oci nocturn a Sant Cugat. Hem de dir que han fet quasi sold out, a la gent li mola molt sortir per aquestes dates, i sobretot coincidint amb el que és els exàmens de meitat de quatrimestre dels universitaris, doncs bueno, estem on fire, bàsicament.
6: Han obert un nou local aquí al costat, que està com superdecorat i hi ha un fantasma i no sé què.
8: Això
7: és veritat.
6: Aquí al costat, a Carrer Hospital.
8: Carrer Plana Hospital.
7: Carrer Plana de l'Hospital.
6: Aquí al costat?
7: Sí, sí.
6: Que es diu Ballon des de l'estudi. Hi ha un local, no sé, molt raro.
7: Però és local de nit?
6: No, un local de nit no, però un local de... De dia.
8: De dia, bueno. Un
7: gran de Janis, molt amable.
8: Següent titular del dia. Ja tocava que la Generalitat mogués fitxa perquè Sant Cugat tingués intercanviador a Vulpelleres. Vale, xifra. Quina inversió farà la Generalitat per tenir un intercanviador?
7: Què estem, al concurs del Martí ara de sobte?
8: Estem al concurs del Martí.
6: Mare de Déu.
8: Janis, xifra.
6: Xifra.
8: En milions d'euros.
6: Milions d'euros, hòstia. Nou intercanviador, eh?
8: Nou intercanviador de
7: 180 3... milions.
6: 2.000 milions.
8: No, 36.
7: Ah! Això és barat, tu!
8: És que sobran uns milloncejos i van dir, bueno... Va,
6: el Josema s'ha posat majo avui, eh?
8: Sí, però... sí. Chema Leopardo està on fire amb les inversions.
7: Doncs, això és barat, tu, home.
8: Doncs res, bàsicament, doncs, la Generalitat ha aprovat aquest dimarts la subscripció... La sub de Twitch.
7: Ha pillat el Disney Plus i ha dit, subscripció, 10 euros al mes.
8: La subscripció pel conveni de la construcció de dos intercanviadors ferroviaris a Sant Cugat, el famós de Vulpelleres i el famós d'Hospital General.
7: Que ja tocava. Ja anava tocant.
8: Perquè passa, literalment, es creua la Renfe amb ferrocarrils, però no connecten. És a dir...
7: De fet, et dic un facto.
8: Tira facto.
7: Quan es creua amb l'S2, l'S2 va per dalt.
8: Exacte.
7: I quan es creua l'S1...
8: Va per dalt.
7: Sí,
8: va també per dalt.
7: Sempre per dalt. Ferrocarril sempre per dalt davant de...
8: Sí, com no. Ja es nota.
7: És el que està passant ara mateix. Mira... El que celebra Halloween.
8: Doncs bàsicament aquest conveni el signen al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, al Ministeri de Transports del Govern de l'Estat Espanyol i Adif, que és l'administrador d'infraestructura.
7: Adif, que per cert, si voleu ser maquinista de l'Adif, heu de pagar 22.000 per fer el curs de maquinista.
8: Hòstia, no, 22 milions complicats.
6: Si
7: ets de ferrocarril, gratis.
8: Està bé, bueno...
6: Perquè ho paga la gent.
8: Clar, la gent és moni gent.
6: El Salvador.
8: Doncs bàsicament, doncs, recordem una miqueta, s'hauria d'avançar l'estació de Rubí cap a Hospital General, doncs, prop d'uns 700 metres, i l'estació de Sant Cugat Collfava s'hauria d'avançar fins a Vulpelleres sobre uns 500 metres. Vale, llavors que estigués a sobre, just a sobre de les estacions de
6: Tanta pasta per avançar uns metres una estació.
8: Això és com posar els totxos, eh?
7: He llegit que...
6: No, treus tot a totxo i recicles.
7: De fet, he llegit que no s'avançarà la de Vulpelleres, sinó que es farà unes escales mecàniques...
6: Al costat de Leonardo.
7: Al costat de Leonardo es fan unes escales mecàniques i un lloc on puguin haver-hi bicis i tal, perquè així...
6: Passant per sobre del
7: no es destrueixen cap d'aixonsis i es creen unes escales i unes coses guapes per poder passar.
6: Tanta vagància li fa la gent caminar als que serien 200 metres?
8: Sí, fa pal, Genís.
6: Per passar per la Puigxilia i pujar...
7: Sí, però és que ja, això ja ho fan.
6: Clar, però bueno...
7: I fa molt pal.
8: Bueno, la consellera Paneque ha dit que això...
7: Es Paneque, eh?
8: Paneque, la Paneque. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
6: El meu cosí ha vingut a casa i m'ha dit, bueno, perquè tinc un parla, que es diu senyor Potao.
8: Senyor Petao, no?
6: Potao. Ja està, titular. Bueno,
8: la consellera Paneque preveu que aquesta actuació sigui pel 2028. Ja veurem què és això,
6: Nadal.
8: Si és veritat, si no és veritat... potser és una política que és una basura, però no tan important com les noves basures de Sant Cugat.
6: Brosses.
8: Era per dir... Però què vistes container?
7: No, home, no, prou.
6: Han canviat els containers on els he donat la gana, perquè...
7: No,
8: bueno, estan
7: provisionalment.
6: Ah.
7: O sigui, ara han destrossat tota la plaça Octavià, literalment, per treure aquells containers enterrats. Que, per cert, hi ha més merda baix en el container.
6: No estic parlant d'aquests containers.
7: Espera, acabo. Llavors, o sigui, hi ha una de merda baix espectacular. Llavors, Aquí, ara, de fet, estan posant sorra, quan jo he passat, per tapar-los. Els taparan, els faran tapon,
8: sí, sí.
7: I llavors posaran mòbils.
6: Els del Mercadona?
7: Els no. del Mercadona i els de dalt.
8: Fimeu, bueno, no. Són uns nous doncs, contenidors, que són contenidors
7: mira,
8: nous...
7: Mira, un moment! Acaba de vindre...
6: De Reus, el Pedro. El Pedro.
8: Que entri, sisplau.
5: Que entri,
8: sisplau. Que entri, sisplau. Pedro, asseu-te...
7: No pa... Tanca, tanca. No
8: Pedro,
7: parlis
8: asseu-te...
7: encara.
6: Saluda
7: no
6: convidat.
8: Pedro, no el convidat. El convidat no existeix de moment.
7: Encara... No, no ha parlat de moment.
8: Encara no existeix, no es pot mencionar.
7: Parlarà amb la teva secció.
8: Exacte.
7: Perquè, sí.
5: Penya, acabo d'arribar.
6: No, no, no, aquí.
7: El teu micro.
5: Acabo d'arribar d'aquí, o sigui, vinc directe de Reus, tio.
8: Mare meva.
5: No he passat ni per casa,
8: Pedro
5: encara.
8: In the studio right now.
5: Estic una mica suat, perdoneu.
8: Bueno, no passa res.
7: Bueno, farem pudor...
8: Pudor com les noves... com els nous contenidors de Sant Cugat.
6: Com enganxa, com enganxa.
8: Dels que estàvem parlant ara mateix.
6: Indomini.
8: Aquest nou sistema de recollida doncs comptarà, òbviament, amb més freqüència de recollida, perquè si no, pa què? I després tindrem maquinària més eficient i el pressupost anual destinat a neteja ha passat de 8 a 13 milions.
7: Vamos!
6: Mare meva.
8: Així que destinem molt més en basura que en cultura.
6: Així.
8: No passa res.
6: Exacte, és el que anava a dir.
7: Seguim igual, no passa res.
5: Parlant de cultura, us ha arribat el bono?
8: Sí, sí, sí.
7: Perdona, ja he gastat els meus...
5: Què?
7: 10, no sé quants euros.
5: En què?
7: Disney Plus.
5: Bravo.
7: Ja puc veure pel·lis que recupera el Genís.
5: És veritat, és veritat.
8: Genís, ara et pots fer un fart de recomanar.
6: No, però ja no és la meva secció.
7: Tinc 3 temporades per escoltar. Tranquil.
6: Exacte. Ara has de començar per Pulp Fiction, no sé què.
7: No. Ara començo per Zootrópolis.
6: ¿Cómo conocí a vuestra madre?
5: Peliculón.
7: Zootrópolis. Ara faran la 2.
5: No fotis.
7: Sí.
8: Pues sí, és veritat. I
7: saps què faran ara?
5: No.
7: Cars 4.
8: No!
6: No, estan exprimint aquesta cosa.
8: Senyors,
7: 2027.
8: Frenem aquí perquè ara toca, següent secció...
6: Sapsió.
7: Sapsió.
6: Cuidao.
7: Següent sapsió...
6: Ai.
7: El que Pedro no troba... s'aixeca i posa... Es posa... Què es posa? Les ulleres...
8: La llibreta.
7: Senyors, que ha tingut
5: temps ulleres, eh? Em poso les ulleres.
6: No, tu vine aquí, senta't.
7: Ha tingut temps, de preparar-se la secció.
8: Senyors,
7: ha vingut per Reus fins aquí.
6: Hombre. Ho he fet a mà. Senyors, hem fet donar per temps, eh?
8: Senyors, recordeu-me, què toca?
7: La...
5: No, dono la introducció jo. Comença Històries Absurdes. El que no vol saber, quan no vol saber. Bueno, comencem aquesta, que és els veïns d'un barri de Múrcia han de suportar més de 5 hores la cançó de Cumpleaños Feliz de Tus Amigos del Parxís per un error en la megafonia d'un cole. Segurament ho haureu vist per xarxes i és que realment
8: sí.
5: És una situació bastant dantesca. Com
8: dantesca, precària. Precària, és molt precària.
6: Ho vam compartir pel grup de WhatsApp de l'Orange.
7: Pedro, t'han fet la secció.
5: Efectivament, això va passar i de fet es va solucionar perquè Juana, una veïna, va trucar als bombers que al principi no se la creien.
7: Hola, buenas tardes. Escucha una cosa.
5: És
7: que porta 5 hores sonant el cumpleaños feliz del Parxís, tío.
5: Accent murcià, eh? Murcià.
9: Señora, eso no puede pasar.
7: Pues mira, son las 3 de la tarde.
5: Eso es andaluz, tío.
8: Fija, bueno, murcià no es tot al lado, ¿eh, yo?
6: Tot al lado.
5: Bueno, al principi no se la creien. I llavors, finalment, els va dir que no podia més, que eren ja, no sé, les 3 de la matinada, li feia molt mal al cap i estava fins als ous, ¿vale?
9: Estoy cansado, jefe.
6: De salir de noche, pero siempre la misma gente, obviamente, tío, obviamente.
5: Llavors, els bombers, finalment, van arribar a solucionar i van posar un tuit dient no queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero no eran las horas. De tus amigos los bomberos, feliz cumpleaños.
6: És que els bombers murcianos...
5: Sí, respect
6: un murciano.
8: Crim organitzat. Mare meva.
5: Acho!
7: Jo... Tens alguna més?
5: Sí, clar.
6: Tira. Per una vegada que està per la secció,
5: hòstia. Bueno, la segona, un gos que tots es pensaven que era sec, el porten al veterinari i resulta que simplement els estava ignorant. És a dir, estava suant de la seva cara, vale? Això li va passar a un refugi, així, per animals, anomenat Fundació Santes Petites.
7: Santes Petites,
6: bon nom.
5: I llavors resulta que hi havia un gos que tothom es pensava que era sec, que interaccionava amb ell, no feia res, tal. Llavors el van portar al veterinari dient, bueno, a este perro le passa algo, tal. I no, simplement veia bé, només que estava suant de la seva cara olímpicament.
7: M'agrada, m'agrada.
6: Sí. És el gos Martí.
5: Exacte.
6: Oh, no. Avui estic...
5: Bumba! Bueno, i la tercera i l'última, un estudi ha descobert trets ocults de la teva personalitat simplement observant com et dutxes.
6: Què ha fet l'estudi?
7: Perdona, una pregunta. I si no et dutxes?
8: Pregunta. I si no pots posar una punyetera càmera al lavabo? A veure, sisplau.
5: No, però això és... No tinc apuntat qui ha fet l'estudi, però és que em feia molta mandra apuntar-ho.
6: Ja deia jo que anem preparada la secció, no podia estar.
5: A ningú li importa de qui és l'estudi. O sigui, és la realitat.
6: És absurd.
5: És la realitat. Vale. Es veu que la primera part del cos que t'ensabones quan estàs a la dutxa pot parlar molt de la teva personalitat.
6: Mare meva.
5: Sí. Podríeu arribar a dir que sí.
6: Cosa
5: no sé.
6: Ensabonava abans.
5: Si comences pel cap...
8: Jo. Sí, cap.
5: Jo també començo pel cap.
7: Jo també.
6: Convidat, per què comences? No, el convidat no...
7: No comences pel cap, ara el farem parlar.
5: Si comences pel cap, són persones que tendeixen a ser persones creatives amb una ment molt oberta perquè representa que es renten les idees.
6: No, el convidat...
8: Martí, el Martí renta les idees.
7: No, jo de fet començo per els sobacos.
5: també hi ha un, per les aixelles, sí.
7: Bueno, no, de fet... O sigui,
6: No,
7: en sèrio. Jo el que faig és aigua i després començo sempre per cames. Sempre.
8: Com que cames?
7: No, amb, sempre no. Per cames amb el sabó.
8: No.
6: Ja ho deia, això. Primer cap, després els ombros, després els nis en tous.
5: Sí, jo faig aquest ordre. Si comences pel pit, són persones molt segures, amb un caràcter fort i que són capaces d'afrontar situacions i persones protectores. Si comences per la cara, són persones egoistes i molt interessades amb els diners, ja que pensen molt amb el joc.
8: Xavals, això és el nou horòscop.
5: Deixeu-vos
8: de tauros i de... Què et rentes tu abans quan vas a la dutxa?
5: I si comences netejant-te les aixelles, són persones molt treballadores i dedicades per la seva feina i els seus estudis.
7: Cachi, m'he canviat,
5: I per últim, si comences rentant-te els genitals...
7: I les cames no surten?
5: Bueno, si genitals, cames, és el mateix.
7: Cintura baix.
5: Són persones amb dificultats per relacionar-se amb altres persones, ja que són molt introvertides.
7: Fins aquí
5: la meva secció.
7: Recordo que genitals. Recordo que és genitals, no cames.
6: Interacció personal, no? El
5: piano embruixat.
6: El piano embruixat.
5: La policia.
6: Bueno, l'últim convidat influencer que va vindre... Ai! Bueno, no es pot dir, vale.
8: Bueno, l'últim
7: convidat influencer que va vindre...
8: El Jerry.
7: Va ser el Jerry Carriberri.
5: Jerry Carriberri. Que
7: la tuya.
6: Te la peles més com mico, va dir.
5: Va abusar del Martí.
6: Sí. Va dir-se titulars aquella vegada.
7: Des d'aquell moment vas deixar de seguir el Jerry Carriberri.
8: Oi.
5: El Martí va afrontar una depressió...
7: No, molt heavy, eh?
6: Te la peles més com mico.
5: Això ho va dir.
7: Per cert, una cosa, que això sí que és un estudi de veritat i no com el del Pedro... diuen que gràcies a l'estudi el doctor Irving, vale, es diu així, i el seu equip van descobrir que les persones que pensen més durant la dutxa són més creatives, però només durant activitats moderades estimulants.
5: Això què vol dir?
7: Que només pensen quan estan una mica... saturades.
8: Treball sota pressió,
6: bàsicament. I la gent que escolta música a la dutxa...
7: Aquí
8: jo
7: són...
8: escolto música a la dutxa.
7: Normals.
6: Problemes
5: normals. Calma.
7: No, jo ho he intentat més d'un cop, escoltar música,
6: però... què passa? No pots fer una cosa normal?
7: No, però escolto més l'aigua caient que la dutxa... Ai, que la música.
8: Tu, Martí, el mòbil a tot drap...
7: Llavors,
6: un puto altaveu...
5: Quin bon beatbox,
7: Podem passar de sessió, però posant un àudio? Això?
8: Clar que sí. Martí, ets tu tècnic.
5: Però no hem de començar...
8: Jo, Javi.
10: Feliz Halloween... ¿Cómo se dice?
11: Feliz Halloween.
10: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
7: Perfecte, molta
5: història, història.
7: Espera, espera, espera, és que no ha acabat.
6: Un moment, el convidat pobrissó.
7: Moment.
8: Espera, espera, espera, espera.
7: 3 segons, és que no ha acabat.
11: Pero me parece que no se dice así, se dice Halloween.
12: Igualmente, Vanessa, feliz Halloween.
5: Encantada, Vanessa. Ai. Bueno, aquí la meva secció.
6: I ara, es toca presentar...
7: Convidat, podràs parlar.
6: Ens toca presentar
7: el
6: gran convidat, i és que avui ens acompanya a l'estudi 2 de Cugat Media, el primer entrevistat d'aquesta quarta temporada.
7: I després de no sé quants programes de la tercera.
6: Ell no és una persona qualsevol, ja que fa 3 anys va estar com un becari en aquesta mateixa casa.
7: Becario!
6: Després d'acabar la carrera pel periodisme a la UOC. Va passar per al seu locutor de Via Real, per ser locutor de Via Real, és que ja, això ja ho, escrit, ja no ho he escrit jo, eh?
7: No.
8: Bueno, a veure, no s'ha notat.
6: Va passar per ser locutor del Via Real, Girona, i ser CM de Pio Futbol Club.
5: CM, Community Manager, ah, el tio que porta les xarxes.
7: O sigui, jo!
5: El Martí, només que crec que ho feia una mica millor, eh?
6: Sí. Ara mateix, però, és el convidat d'avui, la A veure, tio, com escrius?
5: Tu, tio.
7: Que ha fet un gran salt a la seva carrera...
6: Ara ho canvies.
7: Jo, de fet, això no ho he fet. Va, tira.
6: Que ha fet un gran salt a la seva carrera periodística, ja que ara treballa com a periodista esportiu per l'equip Post United, que l'han conegut per ells. O sigui que un fort aplaudiment per Òscar!
13: Molt bones, què tal, com estem?
7: Espera, primer
6: Home,
7: de tot.
6: Després de 15 minuts sense parlar...
7: Primer de tot, ja... com et dutxes?
13: Jo primer el braç.
7: El braç. Ah, mira, no sortia, aquest.
13: Era primer braç.
7: Les extremitats
8: això,
7: no sortien,
8: això és l'estudi aquell que no ho ha fet bé.
7: Pedro.
6: I us poseu, com es diu això, suavitzant el cap?
8: No, bro.
6: Acondicionador?
8: Jo em poso un sabó que és el més semblant que hi ha al Fairy. Desengraçant de total.
7: 3 en 4.
8: O sigui, tu seques i dius, és que és cartró, jo.
5: Genís, tu pensa que estic en una situació que quan més em toqui el cabell, més se'm cau. Així que
7: el Pedro ara mateix
5: ha de controlar-ho.
7: Una M de Movistar.
5: S'ha de controlar, nois.
6: No, tens més entrades que Futbol Club Barcelona,
5: sí,
6: eh?
5: Sí, més entrades que Eventbrite, tio.
8: Bro, aquelles entrades són les que donen pel verano joven.
5: Exacte.
7: Òscar, tu què?
13: Jo sóc de... Es pot dir Mercadona, no?
7: Sí.
13: Jo sóc del Mercadona, el xampú que diu Curly.
6: Curly,
13: pim, pam.
6: Eh?
5: Curly. Sí, s'ha posat pim, pam, un bon Curly.
13: Però és veritat que vaig amb moto. I després em poso un casc i em deixa el cavall una mica...
7: Jo, veus, em poso 4 en 1... I tirando.
6: 4 en 1 és... 4 en 1 és... Arròs, cap, acondicionador... I oli pel mecànic, o què?
7: No. I bona olor.
8: Oli de cotxe, lubricant per avió, de tot.
7: Bé, a veure,
6: i pel cafè, també,
7: primer,
6: no?
7: Primer, ja que tenim l'Òscar aquí...
6: Ai, sí, que estem fent la tertúlia...
7: T'he de dir que hem entrat al teu LinkedIn...
13: Ho vaig veure.
8: T'hem estalquejat.
7: Ho vas veure, més que res, perquè jo li vaig demanar sol·licitud per seguir-lo.
5: Es veu qui veu el teu LinkedIn?
13: Sí. Si tens el Premium o una cosa així, pots veure la gent que té Premium.
5: Tu, jo he mirat
13: el LinkedIn
5: de tots els profes.
13: No surts.
7: Vale, una cosa.
5: Jo he mirat el LinkedIn de tots els profes.
7: O sigui, el teu LinkedIn posa que vas ser locutor i Community Manager.
8: Manager.
7: Del Villarreal i locutor del Girona. Explica'ns una mica això.
13: Això va ser... els tornejos que feien a l'estiu i nosaltres anàvem i narràvem els partits i a més fèiem contingut per les xarxes socials, per exemple venien jugadors professionals, doncs estàvem amb ells, amb els nens, i amb el Girona va ser doncs el mateix.
6: Exacte, però abans de fer tot això vas passar per aquesta casa i per això és per que els coneixem, perquè quan vam entrar nosaltres i tu ja estaves aquí. Quina va ser la trajectòria per entrar a Cugat Media com a becari vas entrar, no?
13: Vaig entrar, jo dic becari, però realment és voluntari. Jo estava a batxillerat i m'agradava tot el món de la ràdio i vaig dir, m'agradaria entrar a alguna ràdio a practicar, perquè al final si m'agrada tot aquest món, doncs quan abans comenci, millor. Vaig estar buscant ràdios a prop de mi. I em va sortir Sant Cugat, Ràdio Marca i tal. Vaig provar a escriure a totes.
7: Vas
13: què
7: enviar
13: passa?
7: Un currículum...
13: No, sense currículum. Vaig escriure, hola, què tal? M'agradaria entrar...
7: Hola, me pilláis, porfa!
13: I, clar, van passar dies i no vaig tenir cap resposta, però un dia sortint del col·le vaig veure i dic, hòstia!
7: Cugat Media!
13: I em va respondre...
7: Juanmi!
5: Sí, no, va ser la Sílvia Ferrer.
7: Ah!
14: Sí!
7: Ah.
13: I em van donar la possibilitat d'estar amb el Joan els caps de setmana, sí, a l'esports, o venir amb la Carme a fer el Connectats i ajudar-la.
7: I efectivament vas vindre amb la Carme.
13: Amb la Carme, perquè jo els caps de setmana jugava a futbol i no...
8: No, no, el futbol partit. Primer, el futbol primer.
6: I quin batxillerat estaves primer. Fent quan vas començar a fer aquesta...
13: Batxillerat humanístic.
6: Batxillerat humanístic. Vas fer el mateix que jo i vas estudiar després periodisme, no?
13: Sí.
6: Per què? Com va anar això d'escollir periodisme?
13: Jo des de, al millor, primer de l'ESO ja sabia que volia dedicar-me al periodisme. Jo tenia i tinc un ídol que es diu Rodrigo Fáez, el coneixeu? O...
6: No.
13: Sí, sí, d'esports. Bueno. Doncs és un crac. I jo sempre veia els seus vídeos, el que treballava, i m'encantava. I vaig dir, vull ser periodista. I tenia més un amic que també volia ser periodista, però ell al final no va estudiar res. I vaig anar jo sola.
7: Llavors, a veure, ens posem una mica serios perquè... Bueno, ja estàvem serios.
8: Sí, jo vull parlar...
6: Sí, un moment, pausa. Estàs fent el mateix que jo. Jo vaig... O sigui, vas anar, abans d'anar de fer la carrera, a fer voluntariat aquí, vaig fer l'humanístic i després estic estudiant periodisme. O sigui, és una cosa...
7: Molt bé, un aplaudiment.
8: Només que un va cap a dalt i l'altre cap a baix.
7: Un aplaudiment. Després de ser locutor vale, del Girona Futbol Club i estar a la costa Girona Cup, te'n vas anar al Pio.
13: A Pio.
7: A Pio.
8: La Kings League.
5: Com vas entrar a la Kings League?
13: Vaig entrar perquè també vaig ser el mateix. Vaig escriure a diferents equips.
5: Ah, sí? Ah.
13: Clar, sí. Jo...
7: Per la caríssima vas
13: clar,
7: dir...
13: Mira, jo sempre dic, venga. El no ja el tinc. Doncs llavors, claro, per provar
7: jo, que... jo ho he dit, però amb l'amor.
6: I va, efectivament,
7: el no el tinc.
6: El tinc el reiteres.
8: Tu va semblant, i va, i me pilles. Però et pagaven ja de GCM?
13: Vaig estar 2 mesos que no, com de prova, perquè jo vaig dir que tampoc tinc molta experiència. Faig 2 mesos i a veure si agrada, si encaixa el perfil. I jo vaig quedar sorprès per la comunitat que té Pio, que és Rivers, la Sami Rivers, pura la presidenta. Pio. És l'equip amb més seguidors de tota
8: sí,
13: la Kings League.
8: Ah, sí?
13: Que bo, sí, sí.
7: Sí, ni per finos ni hòsties.
13: No, Pio. I jo me recordo d'entrar i de fer vídeos perquè no hi havia encara aquesta posició de gravar vídeos amb els jugadors i tal. I van començar a tirar una barbaritat. Dels equips mexicans, que n'hi havien de futbol professional, l'Amèrica, el Pumas, Cruz Azul... El primer equip era Pio. Amb més seguidors...
7: De la Kings League.
13: No, de la Kings League, no, i del futbol tradicional.
7: Ah, no, clar,
13: sí,
7: però,
13: sí, que sí. Era el que més views teníem. A Instagram, al TikTok, a Twitter.
8: Buah.
13: Una barbaritat.
6: Ja sabeu, penya, envieu emails al cap.
7: Llavors,
8: però tema... Els escrivies per mail o per Instagram?
13: No, per Instagram.
6: Per Instagram,
13: És que, és veritat, no me'n recordo. Samper és el team manager, que va ser entrevistat aquí. Bueno, no des d'aquí, sinó crec que des de Terrassa, perquè el Connectats es fa des de diferents jocs. Doncs el Sant Pere estava aquí, jo vaig veure el seu nom i vaig dir, hòstia...
7: M'interessa.
13: Sí.
7: Jo, de fet, vaig estar jugant una temporada a pàdel.
13: Ah, curiós.
7: Per la
13: curiós.
7: Fent un extracolar i ho feia al camp de Sant Cugat, que entrenaven l'Aniquiladores.
13: Ah.
7: Llavors, jo vaig veure en alguns moments per allà l'Espe i coses així, i dic, bueno, li vaig demanar una foto, no vaig fer-ho al final, però bueno.
8: Llavors
7: tema...
8: Espera, puc fer una pregunta?
7: Sí, sí.
8: Llavors, tu has conegut a Ibai i Piqué?
13: Sí, clar. Però no de... què tal, com estàs? No. Sinó, hola, què tal? Sí. Al principi era com... Hòstia, l'Ibai, hòstia, el de Gref, DJ ara Mario. Ja però ara ja era de... Hola, què tal? Hola.
8: Sí,
13: sí, sí.
6: Els seus jefes, nano.
8: Joder. Els
13: directors. Sí, sí. Bueno, la primera vegada que vaig veure el de Gref estava cabrejat, no sé si van perdre pallissa o què. Estic veient aquí el de Gref cabrejat, diu, li gravo i el penjo a les xarxes i
7: s'arruïna el xaval.
13: Sí.
7: Llavors,
8: hi havia molt de pique, en plan, entre xarxes i tal.
13: Sí, i a més, per exemple, el Twitter jo no el portava. I els CMs de Mèxico, de Twitter, de Pio, eren uns calienta... Bueno, ajijantes... Es ficaven en tots. I jo, clar, jo estava al Cupra i la gent es pensava que era jo. I me'n recordo una vegada ajijantes, perquè li van treure com al seu entrenador, als seus 2 jugadors... Bueno, va ser una massacre. I em van fer un passillo, a lo millor, 30 o 40 persones, jo passant... Fuera, pitan. Perro,
8: venga.
6: No, perquè es pensaven que portaves tu la xarxa.
13: Sí.
6: Què collons, nano?
7: Jo, de fet...
8: Segueixes sent, per cert.
13: No, puc fer-ho.
7: T'he de dir que no sé per què vaig veure... Va haver un moment que vaig veure tu parlant de no sé què, de l'abuela de Pio.
13: L'abuela Pio. Clar, va sortir en un moment on Pio realment estava molt malament. Tant noies a la Queens com a la Kings als nois no guanyaven res. A lo millor era cada cap de setmana... perdre els 2. Wow. I el team manager, el Samper, em va dir, hem de trobar la manera de fer que la gent doncs, tingui aquesta cosa d'esperança, de seguir amb l'equip. I clar, els jugadors poden dir, vinga, el pròxim partit ho farem bé, i tornen a perdre 10-2, doncs la ja, gent ja. Diu... I em vaig dir, l'abuela, a ella li agrada fer vídeos, amb nosaltres és molt oberta, tal. Abuela, vamos a hacer un vídeo. I vinga, va. I el primer vaig dir, opa, crec que tenia 50.000 o 60.000, sí, sí. I vam començar i la gent, abuela Pío, l'abuela Pío, l'abuela Pío. Vam anar a Mèxic i la gent, i l'abuela Pío. I jo, hola.
6: Sí. Que fort, que fort. I, perquè clar, per la teva feina, doncs segur que has viscut moments molt surrealistes. Ara parlaves de lo del pasillo, lo de l'abuela Pío.
14: Anar-te'n a Mèxic.
6: Sí, sí. Ah, sí. Quin ha sigut el moment en plan top que has dit, hòstia, vale, estic aquí, és la meva responsabilitat, tinc això a les mans.
13: Mira, jo, el moment de més locura ha estat estar al camp de Maradona, on va fer la mano de Dios,
6: hòstia.
13: On va ficar el gol, que allà a Mèxic, estar allà baix al terreny de lloc amb el porter, calentant-lo, perquè jo feia de CM, de jugador, quan feia falta, feia de tot.
14: Hòstia.
13: I estar, quan vam estar a Mèxic, un mes sense pagar res, tot pagat, a una casa espectacular.
6: Que surrealista.
7: Sí, vale, anem a escoltar un fragment d'una dels reels que va fer l'Òscar.
15: Hombre, estáis viendo los vídeos del stage, ¿no? Veo que tenéis ganas.
16: Hombre, que tengo una gana que empiece ya a jugar, Pío.
15: A ver si es verdad que voy a hacer un examen. Vamos allá. ¿Quién es el nuevo fichaje que viene de 1K?
16: Uy, facilísimo. Minibar, tú.
15: ¡Qué perro! ¿Y quién ha venido de Science?
16: Oscar, Jan Coca, el dormilón.
15: Llevas 2-2. Vamos.
7: Bueno, llavors era un vídeo anunciant literalment els fitxatges de Pío.
13: Els fitxatges, exacte. N'hi havia molts fitxatges, perquè la Kings ja sabeu com és, li agrada canviar el format.
7: Mercato.
13: I exacte. I clar, molta gent deia, quins són els fitxatges? Doncs van fer aquest vídeo així, de broma.
14: I perquè, una pregunta, o sigui, la Kings League és un puto show, literalment.
13: És show.
14: Show. O sigui, és show. Només show.
13: Que últimament està mortíssima. Però sí, ara amb el Lamine Yamal...
6: Ara amb el Lamine Yamal l'has
7: viscut bastant, eh?
6: L'has vist per allà o...?
13: No, no l'he vist. Ahir vaig estar. Ahir vaig estar, però estava el seu cosí, el seu amic.
14: Ah, no, on vas estar?
13: A la Kings.
6: Clar, no, ja passes unes credencials com a convidats nosaltres, eh?
13: No, jo vaig anar a última hora a veure un amic, el Víctor Mojil, que va anar amb 1K, i vaig estar amb el Guanyar.
7: Ah, mira. Jo sé que, a veure si... Ja de pas, no? Ja que et tenim aquí. La setmana que ve, el divendres, s'obre un tal Spotify com nou.
14: Epa! Sí, jo també ho he vist.
7: Tu, en teoria, com a...
14: Post-United.
7: Com a Post-United... i aniríeu.
14: A mi m'encanta Post United, per
13: sí?
14: Sí, m'encanta, ho miro molt.
13: Spam.
7: Aquest programa sonarà la setmana que ve, per tant,
13: ja estarà obert,
7: per dir així. Llavors, vosaltres, en teoria, hi aneu.
13: En teoria anirem. Però no sé si jo hi vaig o no.
7: Bueno, doncs ja ens passaràs unes credencials. Sí.
14: Heu de fer sempre feu-lo de cervesa a l'Ambra, no? O algo
13: no, així. Cervesa Victoria.
7: Ai, Victoria, ja. home.
14: I les acreditacions?
7: Jo no sé on estan. Una de les de Cugat Media tenim.
6: Una pregunta. Clar, perquè vas fer el pas de... Vas començar aquí a Cugat Media i llavors el passar més al món del futbol i de... Bueno, perquè al final és futbol, però també és molt creació de contingut.
14: Esport, bàsicament.
6: Com va ser això de fer el pas a les xarxes? Com vas començar a desenvolupar un perfil i com et vas veure primer a la... Perquè segurament primer va ser raro, no? Veure't i gravar-te i tal. I com va ser aquest procés?
13: El bo d'això és que jo, mentre estava aquí, també feia contingut. Jo, pel meu TikTok, anava al carrer amb una amiga que es diu Marta Jiménez, que també en aquella època feia molt TikTok, i anàvem al carrer a fer preguntes.
14: Sí, algun vídeo hem vist. Sí,
13: Busquets o Kanté? Busquets. Doncs ja van començar des d'allà, i ara és el que faig, però treballant. En Post United, moltes vegades, anem als estadis i tal, i faig el mateix que jo feia 4 anys.
14: I què tal, el de... Bueno, entenc que tu el que et mola és el periodisme esportiu.
13: Exacte.
14: Què tal, el d'anar... O sigui, anar... a veure futbol per feina.
13: La setmana passada vaig estar al Clàssic.
7: Bé!
14: Uau.
7: Sí, de fet,
6: hòstia puta,
7: vas penjar un...
14: És,
7: que,
14: sí, sí.
7: Un...
14: és conya.
17: Què millor, sí. Millor que estar al Clàssic per feina?
14: Vale, sí, una cosa, senyor. Podem parlar de la Lliga i tal.
7: Un moment. La Lliga. 3 segons, anem a posar un...
14: Ui. Ai, Déu meu.
7: Perquè no,
13: penalti
7: ho va penjar. Diu, mi primer clàssico como creador de contenido, i expliques molta cosa. I, de fet, hi ha una foto... on es veu que t'estan gravant Exacte. Allà...
17: Ah, m'està gravando!
7: Amb dos xavals parlant, suposo, de...
13: Porten una bandera, un, de Mèxic, no?
7: Porten dos samarretes del Madrid i...
18: Estàs davant d'un Starbucks.
13: Davant d'un Starbucks. Doncs sí, és... van venir de Mèxic, aquest, sí. Està tapant ara, però sí.
7: Ah, vale.
6: Bueno, vale, una pregunta, clar, perquè per la teva feina t'has de moure molt pel país i també per altres llocs. Com veus això? Com ho combines? Perquè, clar, la conciliació amb la vida personal deu ser bastant complicada en aquest sentit.
13: He de dir que és veritat que és complicat, perquè moltes vegades me'n vaig cap aquí, me'n vaig cap allà, i potser tenia algun plan, i clarament és feina, que puc dir que no, però és una cosa que m'agrada. I, per exemple, jo vaig fer un any, el 27 de setembre, amb la meva nòvia, però no vaig poder sopar amb ella perquè vaig anar... On vaig anar?
7: Sí, però van a veure un partit del Barça gratis.
14: Prioridades.
7: Què ja més vol?
6: No, gratis no. Que el paguen. A part que el paguen.
17: Ell. No puedo, tengo furo.
13: És el mateix.
6: Mare meva, mare meva.
14: Llavors... Una pregunta, o sigui, realment la teva feina la consideres feina?
13: No.
14: O
13: sigui,
14: no.
13: De fet, jo vaig entrar a Post United primer de becari.
6: Està clar.
13: Que era cobrar-se una merda, però literalment. Però jo m'ho passava bé. I vaig estar aprenent, a més, jo venia ja de la Kings, de les xarxes ja en tenia bastant, i va haver un moment on em van fitxar, i és que jo faig 9 hores, perquè tenim una hora de descans, que per mi és que no fa res. Jo cada matí dic, mira que guai, anem a fer l'altre.
7: I això és una cosa...
13: No, avui no. Quan treballo els caps de setmana, dijous i divendres... Festa.
7: I és el gran somni, ha pogut vindre amb nosaltres.
6: És el gran somni d'una persona, al final, treballar del que li agrada, no?
17: Al final diuen que treballa del que t'apassiona i no treballaràs mai més.
6: I quines són les ambicions de cap a un futur? O sigui, ara et veus aquí amb la Kings League i tal, però què t'agradaria? On t'agradaria arribar?
13: A mi, jo sempre he dit que m'agradaria presentar un programa de televisió a l'estilo Deportes 4 de los Manolos.
14: Hombre.
7: Típic Manolo.
17: Et pega.
13: M'agradaria moltíssim. M'agradaria molt.
7: Una mica de Dazón per allà, pim-pam...
13: No, a veure, mira, he de dir que dos companys s'han anat a Dazón.
7: Ai, mira.
13: Perquè Dazón ara ha començat a...
7: Ara comença a fer una mica de tele i...
13: De tele, de xarxes, estan donant-li canya, sí. I van fitxar dos que Post United eren molt bons. Però és veritat que el bo de Post United és que és una plataforma tan gran, crec que en total, en totes les xarxes tenim 13 milions de seguidors.
14: Sí.
13: I al final aprens molt... I, no sé, mola molt.
7: Llavors, a veure, Post United.
14: És que Post United...
7: A part de fer tot el que feu, també feu partits de futbol.
14: Sí, futbol, el futbol sala, no?
7: Què?
13: Ahir vam jugar un.
14: Contra?
7: Vale, o sigui, tu també estàs
13: deportivo.
7: Jugant.
14: Ojo, i què tal?
13: 4-3, victòria.
7: Bé! Oh, sí, tu també estàs jugant. Com funciona tot plegat? Perquè és com una lliga o algo així.
13: És una lliga de mitjans de comunicació de Barcelona. I, de fet, jo quan estava aquí a Ràdio Sant Cugat, jo vaig veure una publicació de Post United FC que van jugar contra la xarxa, i això és de la xarxa, al final.
7: Sí, clar.
14: Clar. Ei, jo vull jugar a la xarxa. No?
13: Doncs, ja no tenim equip.
14: Oh,
13: Jo me'n recordo que li vaig dir a la Carme, m'agradaria fer això, i em van donar un telèfon, vaig escriure, i els 2-3 dies vam anar a jugar. I vaig jugar contra Post United, per això també ja els coneixia una mica.
14: Ah, clar.
13: I quan vaig donar jo el pas de xarxa a Post United, quan jo vaig entrar a Post United a Becari, ja la xarxa va deixar, perquè van canviar d'organitzador, era molta pasta ara...
14: I, vale, perquè, o sigui, a mi m'agradaria parlar de futbol, parlar de o sigui, la situació...
7: Furbo.
14: De la Lliga, o sigui, jo vull saber què penses de la Lliga ara mateix, en aquesta temporada, tal i com està, com veus els equips, o sigui, com veus el Barça, com veus el Madrid, perquè al final treballes d'això, és la teva feina, deus tenir un criteri més o menys establert.
7: No com nosaltres, que diem, el Barça està de conya, el Madrid està molt malament i perden.
17: Ara mateix el Barça.
14: Bueno, primer, la més evident, el clàssic va ser la setmana passada, com ho vas veure?
13: El Real Madrid va dominar totalment.
14: Sí, jo també ho penso, la veritat.
13: I a més, donava la sensació a la segona part que el Barça treia a nens petits i el Real Madrid treia a homes ben fets. Exacte, sí.
14: Com Carvajal.
6: Jo crec que va perdre molt la imatge d'un equip organitzat. Sí. Perquè sí que la temporada passada, amb l'entrada de Hansi Flick, estaven com molt organitzats i molt quadriculats, la defensa estava molt quadriculada, i l'abans es veia com molt clar, i després amb el clàssic que va venir l'any passat,
7: és que,
6: es veia molt clar com el Matida està desorganitzat i el Barça està
7: desorganitzat. Saps per què no està organitzat?
13: A veure.
7: Perquè ha marxat un...
13: Iñigo.
14: És que l'Iñigo Martínez...
17: Iñigo era molt director,
7: Ha fet
14: i també, home, estava lesionat Rafinha, o sigui...
7: No, és que més igual qui estigui lesionat. Iñigo ha fet mal.
14: Després, també, el partit del Villarreal, què opines? que se'n vagi a Miami.
13: No sé, al final no, no se'n va.
14: No, no, ja ho sé, però que estàvem pensant...
13: Jo estic d'acord que jugui aquí.
14: No, home, jo també. Vale.
7: Al final, home, jo crec que tothom.
13: Però després, és que n'hi havia un conflicte d'interessos perquè el Villarreal anava a cobrar molts diners per un partit que diu, bueno, si no juga aquí a l'Estadio de la Ceràmica no passa res. Però al final tots els equips han estat en contra i jo també ho estic.
14: Sí,
13: i per sort
14: que pagaven el viatge als socis. Eh?
13: Exacte, sí, sí.
14: Això és heavy.
6: Una pregunta, més cap enrere. Tu abans estaves parlant de que tenies un gran ídol. Però, per exemple, a mi l'altre dia em va vindre a la facultat Mateo Sánchez i va parlar sobre la seva trajectòria, el periodisme esportiu i tot això. I clar, això em fa pensar quins són els teus grans ídols dins del periodisme esportiu i que, o sigui, ja n'has parlat d'un, però quin és com la plantilla d'ídols?
7: A veure, l'11 ideal. Vinga, som-hi. Comencem a la porteria.
13: A la porteria. Jo diria, tot l'11, Rodrigo Fáez, perquè no coneixia cap. De los Manolos... Mm-hmm. Però de seguida, veritat, jo no sé si és bo o és dolent, no tinc com a tal ídols, solament Cristiano Messi, em faré una foto, i el Rodrigo Fáez, que per sort el vaig conèixer, al MIC, tinc el seu telèfon, de vegades parlem, ara té un llibre, el Rodrigo Fáez, però ja dic, jo me'n recordo perquè veiem el meu amic sempre vídeos amb el Rodrigo Fáez, Rodrigo Fáez, Rodrigo Fáez, Rodrigo Fáez.
14: L'has conegut?
13: Sí.
7: Sí, però si
13: sí, sí, acaba de...
7: Bé, Pedro, bé, això d'escoltar, eh?
14: La uni, tio.
7: Llavors, a veure,
14: TDA, tio.
7: Ja que has anat a estadis i tal, quants estadis has anat?
13: Buf, no molts, eh?
14: No?
13: No.
14: Has anat a Sant Mamés, per mi és el millor.
13: No he anat. Aniré.
7: Oh. Spoilers!
13: No, no, encara no, però ara m'imagino que estem a Post United fent com una ruta per als estadis de la Lliga. Hem anat al Wanda, anat al Wanda, Barça...
14: Sí,
13: molt, molt. Estancho. I també, com no he tingut molt la sort de viatjar i anar als estadis, vaig per primera vegada per treballar.
7: Molt bé.
13: Llavors mola.
7: Llavors està bé.
14: La feina, no? La feina,
7: et paguen l'avió, et paguen tot, i a part, vas a veure partit de futbol.
13: Us he de dir, l'entrada al Clàssic era 1.800 euros la que em van donar.
6: Perquè era a nivell de pista.
7: Ah, era VIP, eh, part?
13: Sí, era per menjar.
14: Bueno, hi ha el VIP del Clàssic.
13: És que el Bernabéu és diferent. N'hi ha diferents accions.
14: N'hi
13: havia menjar, però no al Bernabéu. Havies d'anar caminant a un hotel que n'hi havia 10 minuts.
7: Ah, bueno, A veure, tampoc se li dirà que no.
6: No.
14: I vas veure, suposo que Florentino...
13: No, perquè això ja és el palco presidencial.
7: Ah, vale.
14: Això ja no és VIP. El palco és...
7: Això són 4.000 euros.
14: No, és més poderós que el Parlament espanyol.
13: Sí. El Gerard Martín i tots aquells, quan calentaven, estaven molt a prop.
14: Clar.
13: Sí, sí.
14: Clar, ostres. I al Pica-Pica hi havia algú que fitxessis que dius, mira, aquí està tal... Aquí,
13: no, no vaig veure no. Així cap que digués... N'hi havia molta gent de fora.
14: Ah,
13: això
14: bon,
13: sí.
14: Clar,
13: hi havia molta turistes. Gent que diu, ui, aquí, ojo.
7: Ah, epa.
6: Sí, gent que no coneixes però que vesteix bé i parla en anglès.
13: Exacte.
6: I dius, ui, aquesta persona... Famós. Sí, sí,
7: aquest...
6: Que li apillo el número aquest, que potser...
7: Este no me suena, però habla inglés. Me gusta.
14: Oi, the mate, hi,
6: internacional, nano.
7: Llavors, tema... final de temporada, Champions, coses així... Teniu alguna cosa pensada? O tu ets un mandau i et diuen has d'anar allà i tu vas allà?
13: Jo soy un mandau. Però és veritat que normalment quan hi ha finals i tot allò es prepara moltes coses. Però com encara queda molt, estem a octubre,
7: sí,
13: final... Bueno, ara novembre, quan esteu escoltant
7: novembre. Ja estem a novembre, sí.
13: Encara queda. Serà la pròxima, crec que és la final de la Supercopa d'Espanya.
7: Sí, bueno, clar, al gener.
14: Porra de totes les competicions.
7: Ostres, bueno...
14: No. A veure, no, ja sis, no està.
18: Última cosa.
7: Va. Última cosa que ja...
14: Última, vale, sí.
7: Hem
14: sí.
7: de passar amb el genís.
14: Lliga?
13: Real Madrid.
14: Champions? Bueno, no, espera, Copa, que Champions s'ha de pensar.
7: Mira, com em diguis tot, Real Madrid...
13: Atlètic Club.
14: Sí?
18: Tu, tio, no.
6: Parèntesis, de quin equip ets?
14: Del Barça.
13: Del Barça.
7: Vale.
13: Però m'agrada ser objectiu.
14: Sí, no, és pues que s'ha de ser objectiu, sí.
7: Champions.
14: Supercopa. Supercopa.
13: Va, li donem una al Barça, que guanyarà.
7: Va,
14: Ara sí, Champions. Està xungo,
13: Sí, sí, això és complicat, eh?
14: El PSG pot tornar a repetir,
13: Sí, el PSG...
7: El PSG?
13: El PSG...
7: El PEC. O el PEC, depèn.
13: Real Madrid.
6: I pregunta final. I pregunta important. Quan veus un triplet
7: del Barça?
6: Quin
7: Copa,
6: que amb la
7: Lliga,
6: situació actual
7: Champions.
6: D'aquí uns anys pot arribar un triplet o l'etapa de triplets del Barça?
7: Triplets, mira, només et demano la Champions del Barça. Ja està.
13: Tornarà a Triple X.
7: Tornarà quan...
13: Dos, tres anys.
14: És que era l'any passat, tio.
13: L'any passat era...
7: Dos minuts, l'Inter. Van fer molt mal els dos minuts de l'Inter. Ja.
14: Vas anar a Milán?
13: No.
6: Doncs molt bé, fins aquí l'entrevista amb Òscar. La veritat és que Òscar ha sigut un plaer.
14: Òscar Ollero, no em dit encara.
7: Ara es queda.
14: Fes spam de les teves xarxes o alguna
7: cosa. Seguirà el programa, eh?
14: Et dono 20 minuts, 20 segons. 20 segons spam.
13: Òscar Ollero, 99. Ahir podeu trobar tot contingut de Poix United o també del meu, que faig, bueno, faig cosetes...
7: Bueno, si tireu molt a baix,
14: que ve el canvi de to,
7: vídeos de Pío, vídeos de coses...
14: I si aneu més a baix, vídeos de Cugat Mèdia.
13: La corpa.
14: Senyors, passem amb el Genís, que ha de parlar de les seves merdes, com sempre.
7: De fet, es diu...
6: Les merdes del Genís.
7: Ai, la
6: que sí.
14: El Geni Maligna ens parla de les seves merdes.
7: Geni Maligna,
6: doncs sí, avui, mira, la veritat és que he vist una cosa que m'ha impactat, llavors...
7: Impactado!
6: Llavors, avui, companys, vull fer ús de la meva antiga secció. Les recomanacions del Geni.
13: No! El comeback! No!
6: El comeback, sí.
7: Ha tornat l'Òscar i ha tornat les recomanacions del Geni, eh?
6: Ja que avui us vull parlar d'una nova proposta de Netflix... que em sembla fascinant.
7: Tito, campió Disney Plus, no Netflix.
14: Tenim tràiler?
6: Tio, tens temps. No hi ha tràiler.
7: No hi ha tràiler.
6: Perquè ara veureu que és un concepte de contingut multimèdia diferent. Ja que és una
14: per
6: sèrie...
14: multimèdia, Cugat Mèdia.
6: Ja que la sèrie que us vull parlar del dia d'avui es diu Famous Last Words, famoses últimes paraules.
7: Ah, sí.
6: De què creieu que va?
7: De les últimes paraules d'alguns famosos.
6: Sí, més o menys va per aquest tiro.
14: Això respecta molt bé, Martí, que hi ets.
6: És real. Ja que per fer aquesta sèrie els directors han gravat, de moment, 4 entrevistes amb persones importants que s'estan a punt de morir per publicar-les quan ells hi hagin mort.
7: O sigui, m'han fet una entrevista a mi.
6: No, aniries malament. I les han guardat en un arxiu, llavors, quan es vagin morint les persones, que ja els han dit, escolta, et fem aquesta entrevista perquè estàs a punt de... Llavors...
7: Escolta, no és per desanimar-te, però l'estàs a punt de palmar. Et fem una entrevista, vale? Això és com a l'hospital et venen a l'Spiderman, sí.
6: I el papa
7: de Roma dieta. Hola, bon dia. Gràcies per conèixer-te, molt amable.
6: Com estamos? Llavors, de moment només s'ha publicat la primera entrevista amb Jane Goodall, després de la seva mort el passat 1 d'octubre. I només vam tardar 2 dies, llavors el 3 d'octubre, a publicar l'entrevista.
7: Bueno, és que clar, jo crec que si ja les tenen fetes ja és... Ha mort aquesta persona? Publica.
6: Sí. Però llavors allà ella doncs, ha parlat sobre la seva trajectòria i ha donat un últim missatge al món d'esperança i de...
7: Que és?
6: T'estic dient ara.
7: Ah, bueno.
6: Un resum d'esperança.
14: Podem dir qui és Jane Goodall?
6: Jane Goodall és la tia dels micos.
14: Sí, bàsicament.
6: És la noia que bueno, treballa en un santuari, que és doctora, bueno, que era doctora en biologia. Bueno.
7: En micos.
14: No, però és molt interessant. Jo em vaig veure un documental seu i era això, o sigui, que va aprendre com el llenguatge dels micos,
7: sí.
14: com
7: els micos parlaven amb ella.
14: Sí, algo així.
13: Chaval, és hombre.
14: Man. Literalment, una noia normal parlant amb un tio normal. O sigui.
6: Com us he dit abans, sabem que han gravat 3 entrevistes més, però no se sap amb qui són.
7: Sorpresa! Qui morirà abans?
6: Exacte. Qui creieu? La pregunta és, perquè no tinc més guió. Qui creieu que són les entrevistes? Qui creieu o qui voleu que sigui?
7: Pedro, comencem per tu.
6: És una cosa molt diferent.
14: No, jo no vull començar.
7: Vale, doncs Òscar.
13: No m'agradaria, però té coses a dir. Florentino Pérez.
7: Hòstia.
14: Sí.
6: No crec que faci la versió hispana, però... Sí.
14: Jo tinc una. Juan Carlos I.
7: Vale, perfecte.
6: ¿Por qué yo no lo maté?
7: Pido perdón.
14: Biden.
7: Hòstia.
6: Biden. Ui, bona.
7: El director de... les bandes sonores de Star Wars.
14: Ah, John Williams.
6: John Williams.
14: Sí.
6: Hòstia, John Williams és bo. Jo el Dick Van Dyck, el tio aquell de... que, en plan, cantant... amb Singing in the Rain.
13: Sí.
6: Que també va ser l'actor de Mary Poppins.
7: Però aquest té alguna cosa a dir.
6: Doncs, si joder...
7: Què has fet a la teva vida? Gravar.
14: Willy Wonka.
13: No.
7: Ja està.
6: Una de les persones més importants de la...
7: John Williams, jo crec que... Ojo,
6: el tio de la banda sonora de Star Wars.
17: Joan Guillem.
7: Joan Guillem. És que no em sortia el nom. Joan Guillem.
6: Joan Guillem.
17: Joan Guillem.
7: Jo voto sí. Alguna cosa més, Genís?
6: No, ja està.
7: Ah, vale, doncs passem a la meva secció, si vols.
17: Ah, ja?
6: És que avui he tingut un examen, nanos, i no m'ha donat temps.
17: De què?
6: Dos exàmens de català.
7: Catalanis.
17: Si feu català.
6: Sí, clar. Escriptura i argumentació catalana.
7: A veure, és periodisme, tampoc ens flipem.
17: Senyors, ens posem tensos, veritat, Martí?
7: No, és zona zero.
6: No.
17: Igualment, tensió. Jo, el que estic ara mateix, molt fred. Tinc molt de fred, no sé què ha posat l'aire.
7: El Joan ha posat el forro polar aquí.
6: O sigui, un grau, nano.
17: Això és Sibèria, tio, o sigui, baixa una mica la
7: temperatura. És Sibèria, tio.
17: Per Sibèria, que soni la música.
7: Sí, ja tornem a estar un altre cop a la zona zero, iuhu! Bé, a veure, de què creieu que farem la temporada, anava a dir, el programa d'avui? Us ho vaig dir la setmana passada, a veure si...
17: Tu, tio, estàvem d'examen.
14: Avui és el dia del futbol.
7: Us aguanteu perquè avui és el manual de supervivència a la zona zero quan et quedes sense bateria social a una festa.
17: Oh! Uah, el que em passarà avui, ja veuràs.
7: Benvinguts una vegada més a la zona zero.
14: Qui surà avui? Qui surà avui, per saber?
17: Jo.
7: Avui explorarem un dels moments més perillosos del món modern, quan et quedes sense bateria social en una festa. No parlo del mòbil, no. Parlo d'aquella bateria interna que et permet parlar amb gent, somriure, fer bromes, i de sobte, pam! S'apaga. Estàs envoltat de gent, música, rialles, però dins teu el servei només diu que surtis d'una punyetera vegada.
9: Ai, el empalme no funciona.
7: Ei. Tot comença bé, arribes a la festa, saludes a tothom, et serveixes una beguda i penses, avui m'ho passaré de puta mare.
17: Sí, mira, avui... m'ho passaré de puta mare, perquè tinc un cubalitro a la mà.
6: Una cosa.
17: Criminal.
6: Avui l'examen m'entra una cosa que era, com es diu xupito en català correcte?
7: Xerrup.
6: No. Gotet.
7: No, xerrup.
6: No, gotet.
7: Vale, ja està. Parles amb tres grups diferents, fas acudits i fins i tot balles una mica. La teva bateria social està al 100%, brillant i carregada com si l'haguessis endollat tota la setmana. Però clar, arriba aquell moment crític en què ja has dit què tal a tothom i t'has quedat sense temes de conversa.
17: Oi, no.
7: Aquell tio et diu, ei, què tal, com va la vida? I el teu cervell només fa un soroll de Windows quan es penja.
17: Pum-pum.
7: La gent normal segueix parlant, però tu ja comences a notar un esgotament subtil, però una mica mortal.
17: I tu estàs en plan...
7: Ai. Intentes mantenir la conversa. Sí, totalment. Però no saps ni de què està parlant. Algú t'explica un viatge a Itàlia i tu respons, ah, sí, pasta pesto.
17: Tio, de què vas, fringat? No.
7: El teu somriure ja és mecànic. I quan rius, el cervell et diu, per què estàs rient si no s'ha entès ni el que t'ha dit? Ha dit que s'ha mort la seva iaia.
6: I tu, sí. Ah, molt bé, sí. Partit d'ahir, molt bé.
14: No us passa que quan no enteneu què us ha dit, dieu sí.
7: No, jo dic sí, què? De sobte mires al teu voltant i tot sembla massa fort. La música, la gent que crida, els focus, l'olor de perfum barat...
6: I d'altres coses.
7: Tot és massa.
17: La flaira d'herba.
6: De bròcoli secat.
7: Intentes escapar fent veure que vas al lavabo. Ep.
17: Ei.
7: Pedro, que ja estàs aquí, home. No cal dir que estaves aquí. Gràcies. Intentes escapar fent veure que vas al lavabo, però hi ha cua. Intenta revisar el mòbil, però te n'adones que tens un 3% de bateria. I això és una metàfora del teu estat vital.
6: Que també t'he de dir que hi ha gent que a vegades, o sigui, l'escoltes parlar i és que no l'entens. O sigui, va dient paraules aleatòries i diu, bueno, sí, perquè l'altre dia...
17: Els cubalitros.
6: Formatge, saps? I dius, bueno...
7: Et trobes amb algú del col·le que no veies des de feia molts anys i et diu, home, quant de temps, què n'és de la vida? I tu respons, bueno, ja saps... treballant, estudiant, sobrevivint...
17: Lo de sempre.
7: Un poco de todo.
17: Quina
7: però per dins penses, tinc la bateria social més buida que una nevera d'un estudiant a final de mes.
6: O que la conta bancària de la Rosalia...
7: O de la meva conta
17: bancària. O de la nostra conta bancària.
14: Sí. La conta bancària de la Rosalia, perquè...
6: Després de no penjar dins durant 3 anys.
17: Ah, bueno, ja.
7: Arriba el moment crític. 2 de la matinada. El teu cos ja va en mode automàtic. algú proposa jugar un joc de preguntes i tu només penses, jo només vull...
5: Ui, això només pot sortir malament.
6: Aquest algú és el Martí, 100%.
17: El jo nunca, jo, sempre acaba malament.
7: Jo només vull seure i mirar una paret. Et sents aquella veueta interior, no pots marxar encara, seria raro. Però ja no pots més. Et quedes mirant el got, intentant recordar com et dius. Una persona parla amb tu i tu només assenteixes cada 2 segons sense processar res. Llavors arriba el pitjor moment.
17: Però això és un estat de...
7: Estàs assegut i et ve una persona dient... Vine, vine a ballar una mica!
17: Però això és un estat com de borratxisme...
7: No, no, borratxistòric. Ja. Recordo que jo no bec. M'ha passat això.
6: Ja, però el ChatGPT potser sí.
7: No és del chat.
17: El chat i Cubali.
7: No és del chat, això. Jo no bec i m'ha passat. I tu, amb el poc que et queda d'energia, mous una espatlla com si fossis un robot que necessita un reinici.

0: bateria que tu. Estratègia 2, evaporació.
1: La
0: comences a caminar lent cap a la porta mentre dius a tothom: ara torno.
2: Con Dios.
0: No tornes mai.
3: A tu va pel cul.
2: Pedro, para.
0: Pedro, que ja estàs. Ja està. Gràcies. Estratègia 3, autopilot. Sembles, segueixes assentint i rient cada cop que algú parla, ja no escoltes res, però sembles socialment funcional. Ets una mena de versió beta de tu mateix. Surts de la festa, per fi, et dona l'aire fresc a la cara, el cervell es reinicia...
3: L'aire fresc a la cara és un tio fumant-se...
0: Penses, per fi puc deixar de parlar, per fi silenci, mires el mòbil, 1% de bateria, perfecta sincronització entre tu i el teu dispositiu...
2: Mama, que no llego a casa!
0: I tornes cap a casa sabent que has sobreviscut una nit més a la zona zero social. Conclusió. Les festes no són per tothom i menys per Martí Civit. Alguns tenim una bateria social que dura menys que una cançó de reggaeton, però, si aconsegueixes arribar al final sense haver-te convertit en una estàtua al sofà... Pedro!
2: Tu, Pedro! Pedro.
3: No sé què passa,
2: ja has vingut! Ja està!
0: Això ja és una victòria personal. I així tanquem aquesta edició de la Zona Zero. La bateria sense festa... sense bateria social. La setmana que ve, ojo, cuidao, quedeu-vos amb això... Zona Zero, quan un terraplanista t'explica la seva teoria.
4: Senyors...
0: Fins llavors, recorda, si la teva bateria social s'esgota, no passa res, sempre pots fingir que t'ha cridat algú a escapar per la porta del darrere.
5: Ei, hi ha aplicacions que pot semblar
0: que... Sí, que pot trucar el Pedro Sánchez.
5: Sí, sembla que t'estigui trucant, no sé, Michael Jackson.
2: És conya?
0: Sí, no.
4: Senyors, fins aquí el programa d'avui. Increïble.
0: Gràcies, Òscar, per venir.
4: Gràcies, Òscar.
6: A vosaltres, home.
5: Bon programa.
0: Vine,
4: Sí, m'ha agradat moltíssim. Espero que hagi anat superbé, que us vagi molt bé la castanyada i, sobretot, un petonet.
0: Feliu, Grupo, soy Vanessa.
4: Vinga, vida, oi.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard en l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5a Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori.

0: Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Figuereta. Castells cap per avall.
3: El que vam viure diumenge va ser una cosa fora de sèrie. És difícil d'explicar i molts dels arguments s'escapen dels límits de la raó. Perquè la gent dels castells tenim molt seny, però tenim encara més sentiment. I on el seny ens diu que això no és possible, nosaltres li posem 4 cullerades de sentiment, sacrifiquem unes quantes hores de son i amb això i 3 coses més acabem fent possible l'impossible. Darrere dels 16 castells de gamma extra de Sant Fèlix hi ha centenars i centenars de persones deixant-se les pestanyes en una obra mastodòntica i efímera. Des dels castellers que un dia van tancar-se en una cova a fer arquitectura de puntals, fins als que han destinat gran part de les seves vacances a fer gestions per la colla, passant per la mare que un dia va quedar-se desperta al sofà esperant per anar a recollir els seus fills adolescents un divendres a les tantes, l'equip de cuina que va encarregar-se dels frankfurts de l'assaig especial i l'universitari que ha canviat tots els torns de la seva feina d'estiu per tenir un alt percentatge d'assistència a la colla. I escolteu-me, això en una època on tothom mira pel seu melic, ens costa estimar si no hi ha un benefici propi i fins i tot fer esport s'ha convertit en una granja més on cultivar l'ego, la gent dels castells encara podem dir que totes les hores que ens sobren no són per a nosaltres, que són només, i a canvi, d'escriure una història que s'identifica amb pocs noms propis i un color, cadascú el seu. Si tenim unes festes postdiada que fan enveja és perquè ens les guanyem setmana rere setmana. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Xiques, esteu molt senceres,
4: ai! És que jo venia del Pou, també us diré. Crec que encara destilo una miqueta de ginebra, eh? Si sentiu una mica d'aroma, és ginebra. I que no tinc la mateixa veu que sempre, però vaja, molt millor que el de la setmana passada.
5: Home, molt més recuperada, eh? A mi us he de dir que feia temps que la ressaca no em durava 2 dies i en aquest cas ha passat.
3: Però perquè tampoc pots deixar de pensar-hi, perquè no pares de veure coses que t'hi record, saps? Vull dir, sí. Físicament jo estic bé, però no he oblidat el de diumenge encara.
4: No, és que és impossible.
3: Llavors, bueno, farem una valoració de Sant Fèlix perquè és inevitable no valorar la millor diada de la història dels castells, tot i que aquest programa sigui de prèvies. Així que comencem per aquí. Aina Mallol, vista en perspectiva, què?
4: Crec que és una animalada que trigarem temps en tornar a veure, perquè hi ha moltes excepcionalitats que potser no hem destacat prou i és el que fa que pràcticament no sigui irrepetible, fins i tot. Tot gamma extra. Això ja és bestial de sèrie. 3 rondes més ronda de pilars. És a dir, cap ronda extra. Tothom va fer els castells en la ronda que li pertocava. L'ordre no es va alterar en cap moment i en la ronda de pilars també es va resoldre tot. Vaja, això bèstia. També una altra animalada. 3 caigudes sense conseqüències que modifiquessin l'actuació. És a dir, sí, va caiguda, estem parlant de castellassos, però és que, a més, les caigudes no van castigar tant com per modificar els objectius de les colles. Vam veure un inèdit descarregat per primera vegada i la 5ª, una plaça plena fins a les 16:35 de la tarda.
3: Molta gent.
4: Molta.
5: Era allò que és com que miraves el rellotge i a mi em va passar volant. O sigui, no recordava un Sant Fèlix tan ràpid com el d'aquest any. I allò que encara, o sigui, jo a dia d'avui encara estic païnt tot el que hem arribat a veure en aquestes hores a la plaça de la Vila de Vilafranca.
3: O sigui, hi havia gent que deia, és que si fessin pagar entrada, la pagues.
4: Vull dir, no, és que, a veure, és d'aquells
3: sí,
4: dies
3: és que... És una cosa que dius, és que com pot ser això? O sigui, aquest espectacle al mig del carrer, vull dir...
4: No.
3: És un privilegi haver estat allà, de veritat, eh? O sigui, no té preu el que vam viure. O sigui, no té preu. I ja està. Ara hem de seguir fent castells. No hem de demanar, jo crec, tornar-ho a veure, sinó reconèixer que som uns privilegiats.
4: Totalment.
3: I dir, tot el que vingui ara segueix sent un regal. Sí. Així que anem a barrar el cap de setmana. Amb les velles banderes d'un país clandestí seguirem. Els castellers de Sabadell, que són els primers classificats pel concurs de dissabte, esperen amb candeletes la seva festa major. Serà diumenge a les 12 del migdia a plaça de Sant Roc.
4: He de dir, pobres, que ens van dir que no parlàvem massa d'ells.
5: Sí, a mi m'han renyat molt, Em van renyar molt.
4: No dieu res de nosaltres. Dic, bueno, no patiu, ara ja
5: ara
4: ho farem.
5: Parlar,
4: ja
5: no.
4: Està, doncs vinga.
3: Valtros, envieu-nos missatge. DMs. I, o sigui, a nosaltres ens has de donar una mínima xispa, ja parlem de qui sigui.
4: Exacte, podem parlar de Castells o de Cotilleu, però envieu-nos el que vulgueu.
3: Clar, home, que no parlem de Valtros, dieu-nos.
4: Va, què hem de fer, Judit? Tu que estàs més al cas. Més.
5: Bueno, ara fa temps que no vaig als assajos, però en principi la idea és 7 de 8, que ja han fet aquesta temporada, el 4 de 8 i el 3 de 8. Aquesta és la idea principal que jo crec que tenien, però durant les últimes setmanes han pujat dosos en 3 ocasions a la Torre 8 en folre. Llavors, depenent dels assajos que els hi queden abans de festa major, podria ser que tornéssim a veure la Torre de 8 en folre de Saballuts, que fa des del 2019 que no la fan, per tant...
4: Déu-n'hi-do. Això ja és actuació que olora a podi, de concurs?
5: Sí.
4: Aquests castellers
5: sí.
4: Ja...
3: I és una mica...
5: I començar a rodar aquest folre els aniria molt bé, jo penso, molt perquè... Bé.
3: En el moment... Quan et passa això de Sabadell, que tu comptaves fer una cosa que dius... Bueno, objectiu
4: 7 de 8.
3: Estimulant, però chill. I de sobte se't posa bé una cosa que ja te deixaves per més tard. Llavors ja comença la salsa,
5: Sí,
3: dius,
5: ja comença
4: l'anaconda, ja ve.
3: L'assistència a l'assaig es triplica, saps? Tothom vol veure allò. Així que gaudiu d'aquest moment.
4: Exacte.
3: Castellers
4: de
3: Sabadell.
4: Neu a l'assaig de Sabadell.
3: Jo de Barcelona.
5: A veure, la idea és la gamma alta de 7, però és el que diem amb l'Aina, o sigui... Qui sap, perquè potser et prenen allà el 4 de 8 i tan tranquils, O sigui...
4: És que per mi són com el Serrallo, saps? Plaça random, moment random, pam, un 4 de 8, com qui no vol la cosa.
3: Doncs pues molt bé.
4: Així que, en principi, Castells de 7, però...
3: Bueno, la fan per...
4: Afecta sorpresa.
3: La fan per la tele, Vull dir, afició castellera, tothom pendent d'aquesta diada, Minyons de Terrassa.
4: Home, gamma extra, ja està assegurada, ells mateixos ho han anunciat, segur que serà en forma d'aquest 2 de 9 amb folre i manilles. A mi, els bàsics de 9 a Sitges em van meravellar, per tant, entenc que el que voldran és repetir-los per ja enfocar-se en que aquests dos castells puguin ser castells de 10.
5: I també tornar a fer aquest pilar deixat amb folre, perquè jo crec que d'aquí no gaire tenen ganes de pujar-li un pis més, per tant, toca seguir-lo rodant.
3: Molt bé. Doncs... Això serà la festa major de Sabadell. Anem cap a Torredembarra. Però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... La nostra estimada Santa Rosalia, que l'any passat ens va deixar aquella diadota dels nois de la Torre, que encara no hem superat tampoc, amb aquell 4 de 8 el dia després de Sant Fèlix, que per mi...
5: Gros,
3: És un extra de...
4: No, allò va ser molt gros. I està al balcó aquell dia, també, us ho diré.
3: I aquest any, doncs, 6 de setembre, 12 del migdia, plaça de Verdura, amb uns nois de la Torre que ja tenen assegurada aquesta plaça de Tarracorena. Jo, personalment, em fa molt feliç que estiguin allà.
4: Sí, i de fet crec que això ha fet també que potser no tingui tota l'ambició que potser ells buscaven, no?, aquesta diada de cara al concurs. Crec que serà més preparatòria que de culminació, saps? Per tant, jo veig algun castell de 7 i mig, si poden el 2 de 7, a veure el 4 de 8 també com es posa, no?
5: Mas,
4: si es posa bé. Però també ens havia explicat l'Aina que tenien ganes de 3 de 8, de ben segur que ja serà objectiu concurs.
3: Correcte. I estem en aquell moment de la temporada que ja no... Ja tot es guarda una mica.
4: Sí.
3: Xiquets de Tarragona, han tingut alguna baixa?
4: Sí.
3: Perquè Castell de Nou estarà una mica compromès aquests canvis?
5: Jo penso que 3 i 7 de 8 segur, i és el que deies, depenent de les baixes i tot, poder... A veure, jo crec que els agradaria tornar a fer el 4 9 amb folre, però...
3: De trobar una peça per canviar-ho.
4: Sí. Va, haurem de veure com ajusten. És el seu primer dia de retorn a plaça, a més, venen dies de Santa Tecla grans, i per tant hauran de veure si aquest canvi el recuperen o si és una baixa de llarg termini.
3: Sí, no crec. Bueno, jo dubto del Castell de Nou aquest cap de setmana, però ja ho veurem. Castellers de Lleida també hi serà.
4: Sempre que hi van fan 4 de 8, 2 de 7. Per tant, per poc que puguin, jo crec que ho intentaran també, si no, un castell de 7 i mig.
5: Sí, a la seva línia, penso.
3: Molt bé. I també a Cambrils, Festa Major, a 6:15 de la tarda a la plaça de la Vila, també el diumenge. Xiquets de Cambrils van a tope, 3-7 amb agulla, 4-7 amb agulla, i el 5-7, que estan una mica tantejant, però...
4: A veure, si d'entrada rebot, no de rebot, però in extremis, el concurs de Torredembarra, aniran a guanyar-lo, eh?
5: Ui.
3: Bueno, amb aquests castells.
5: Doncs...
3: Okay. A veure, també hi ha molt de 7-7 i...
4: Sí, és veritat.
3: Que...
5: I algun 4-8 també sortirà per allà al concurs de Torredembarra, segur. Bueno, jo penso que aquesta llei és de Berga, ara potser... Però...
3: Sí, no? Bueno.
5: Jo crec que el 4-8... Per marge que puguin, sí, que hauria de ser un castell que es planteja pel concurs.
3: El nivell ha pujat com tot molt, ara, no?
4: Sí,
3: és gros. Xiquets de Reus, repetir Festa Major d'Igualada, una mica?
4: Sí, el mateix, no? 5-8, 3-8, 4-8. Repetir la base mare per créixer.
5: Anar-los rodant aquests castells. I és que ara jo crec que ja és tot objectiu concurs, penso. I tot el que faguin a partir d'ara ja és pensant en tot el que hem de fer el concurs i en anar assolint castells i anar fent pessetes.
3: Igual que el Serrallo també, castells de...
4: Bueno, sí, és que ja no m'ho atreveixo. Sí, un castell de 8 i...
5: Però te'l fan com pim-pam que dius, vale.
3: Ja està. Vale. Montblanc, Duel Vallenc, què és això?
4: Pues res, si troben la colla vella, la colla joves i els torraires de Montblanc, m'ha semblat interessant que es trobessin allà.
3: Bueno, és que Montblanc és una plaça...
4: Esperant el doblet, Sagrada Família...
3: Sí, sí, o sigui... Ojo, Montblanc, ojo, cap de setmana, ojo, xiquets de
5: Montblanc.
3: Compartir cotxes i...
5: Sí.
3: Anem per aquí. No, aquí molt important, Montblanc és una plaça històricament molt castellera on els xiquets de Valls hi havien fet grans coses i de tant en tant fan que coincideixin aquí les dues colles de Valls, així que molt interessant i molt maca la Vila de Montblanc per anar
4: preciosa
3: a veure aquestes coses tan maques. Anem a parlar del que realment hem de parlar, perquè la gent té por d'aquest programa. Us hem de dir que nosaltres també, però bueno, comencem a obrir la paradeta i ja anem fent.

0: Espera, de material en tenim perquè això duri com la marató de TV3.
1: Totalment, totalment, cert.
2: Estic però nerviosa, eh? Estic molt nerviosa.
0: Ensenyarem el que diu la direcció d'aquest programa, que som nosaltres mateixes. Intentarem fer 40 minutets de programa, si se'ns en va de les mans.
1: A veure, això podria semblar la típica nit normal que anem a explicar, però sempre supera per mil, no, les nostres expectatives. Una mica és el que havíem viscut al matí, doncs va passar a la nit.

0: tanta estaca crema.
1: A veure, podríem fer com fem sempre, que les anem dient una darrere l'altra, sense nom, sense colles, i anar tirant, però hem dit, a veure, avui és un dia gros, no sempre es veuen 16 games extres de cotis.
2: Exacte.
1: Ja estem parlant de cotis.
2: Sí, sí.
1: I hem dit, posem-hi les eines, perquè sempre se'ns acusa de no dir noms, seguirem sense dir-los, perquè també podríem sortir nosaltres dient noms. Llavors, anem a posar-hi color.
2: Molt bé.
1: Pels qui ens esteu escoltant a Spotify, recupereu aquesta secció de xarxa més si voleu saber quin color li posem a cada coti, perquè el que hem fet és que l'Aina anirà fent la seva crònica de la nit i la Judit i jo tenim uns targetons de les quatre colles que actuaven per Sant Fèlix.
3: Exacte.
1: I llavors anirem aixecant en funció de si creiem que una camisa o altra estava implicada, aixecarem els paperets. Normes. Si no sabem de qui estan parlant, aixequem les
3: tots
1: quatre.
3: Tots quatre, eh? Vale.
1: I si, sí? I si poden donar-se més d'un cas d'això, també aixequem les quatre.
3: Si no coincidim, vale? Ja...
1: Bueno, si no coincidim, doncs festa major.
4: Vinga.
1: Vinga, Aina Mallol, dispara.
4: A veure, nosaltres vam posar en marxa la gran cita. Poca gent es va donar. Vale? Crec que la gent no era conscient que darrere d'aquelles pulseres hi havia hagut hores de programació, que és el fet principal pel qual va fer que jo tingués la ronyonera com si fos el Doraemon. Vale? Però a darrere de tot això hi havia una estratègia dissenyada per trobar l'amor de la vostra vida. Bueno, ho vau obviar totalment. Algú ho va jugar, però... Bueno, com que la IA no li vau fer cas, nosaltres vam decidir posar en joc el que seria la nostra intel·ligència artificial de peu de plaça, la Figuereta, i vam començar a repartir les pulseres en funció de l'aura que desprenia la gent.
1: És a dir, a voleo.
4: La vam encertar? No crec. Algú va trobar alguna cosa? Segurament tampoc.
3: O sí.
4: Ara bé, vam riure una estona. Vinga, tot va començar de manera normal, uns jijis, jajàs, a la Rambla, repartint les primeres pulseres, veient com arribaven els diferents exèrcits dels seus respectius dinars, qui anava més content... Costa de veure qui arriba primer, però els primers jo diria que en arribar devien ser els liles. Uh-huh. I ens en vam anar a fer el primer veure, fins que arriba el moment que la processó arriba a la Palma. I ja sabeu que la Palma, el foc, crema. I nosaltres, cap a dins del bar, perquè no volíem cremar-nos, nosaltres i mig vall de diables de Tarragona, que va semblar que fugissin del foc pel que sigui. A mi em va semblar estrany allò, però vaja. No els vaig veure molt valents davant del foc. I de cop apareix un home amb un nivell. No un nivell etílic alt, no. Un nivell. Un nivell de terra d'aquells de penjar quadres. Com si el mèrit fos del nivell i no de gestionar 500 persones allà baix. Però vaja. Sortim i la policia va decidir fer un cordó perquè els valls poguessin passar. Sense cubates voladors, aquesta vegada, em van provocar perquè posés una pulsera a alguna gent de l'ordre. Però vaig pensar que les manilles del matí ja havien estat prou com per acabar la nit també emmanillada. Algun valent sí que va decidir encarar-se una mica a alguna gent, però no va arribar a la sang caldera.
1: Lo just per recordar l'anècdota.
4: Correcte. La passada dels castellers de Vilafranca per la Palma, enguany va deixar aplaudiments, crits de Vilafranca i confeti. Portaven un canó de confeti. Passat Sant Fèlix, arribava el moment de començar el Tio Vivo per continuar repartint pulseres, perquè el safareig que es produeix als quatre castellers cantons és capaç de travessar tot el món casteller de nord a sud. Que si aquella de Terrassa està amb aquell de Tarragona. Que si aquell l'he vist com tocava la cadera d'aquell altre. Que si l'ex d'aquesta ara resulta que va amb l'ex d'aquell. Que si aquells del Pilar mambo número 5 com a mínim. Que si el que mana li acaba de dir aquella que vol una pulsera. Que si les germanes li estaven fotent la bronca a la germana petita. Que si aquelles dos estaven parlant... Que si aquells dos estaven parlant a un centímetre de distància i de cop apareix el nòvio d'ella per separar-los. Que si aquella li tira els trastos a aquell. Que si resulta que aquells tres porten la mateixa pulsera i fa estona que parlen de fer un trio. Que si el millor és passar-se el lesbianisme. Bueno, en fi, la gran cita va deixar alguns d'aquests titulars. Total, nosaltres continuem la nostra volta, arribem a Sant Joan, converses tot esperant el ball, com sempre, ja sabeu, el nostre esperat ball del Fanalet, que no arribava. En qualsevol cas, trobo un valent, amb els peus més lleugers que Fred Astaire, que va calmar les meves ganes de ballar. Entre i conversa i conversa de castells, un reducte de la zona no tradicional, volia que li trobessin parella a un d'aquests nois de la zona no tradicional. Clar, en aquella nit, els de la zona tradicional a vegades els hi
1: acaparen.
4: Els hi costa entrar, no? Total, que vaig decidir posar-li les 5 pulseres perquè tingués tot el marge d'acció possible. Tot i això, va passar l'estona, el ball del fanalet no va arribar i vam decidir tombar carrer amunt. De camí, una croc voladora va tirar un got de cervesa que juraria que vaig veure com havia de la pròpia croc. Vaja. Arribem a la Rambla. Allò és el quilòmetre zero. Es concentra en dos bars, talment com si fóssim a la plaça del Blat, a les Portalades, la Jove a l'esquerra i la Colla Vella a la dreta.
1: I no es mouen d'allà, eh?
4: No.
1: Tu pots passar allí hores i hores i no es barrejaran.
4: No.
1: És una cosa, bueno, com l'aigua i l'oli.
4: Exacte. Debats de castells, numerologia per guanyar el concurs, però, sobretot, poc intercanvi de mirades entre els rosats i els vermells, que tendeixen més a l'endogàmia que a l'intercanvi.
1: Sobretot a l'endogàmia.
4: Sobretot.
1: I molt.
4: Sí. Si trobeu algú d'una altra colla perdut entre aquests dos mars, és perquè segurament té una mana a cada port.
0: Ui, ai, anava.
1: Tira, targetes. Tira.
4: Molta noia guapíssima de polo negre a la Rambla esperant que algun despistat li cantés la cançó. Res.
1: Quina cançó?
4: Pues va tocar Banda Neon, allí a la Rambla.
1: Guapíssima!
4: Molt de pare mare que feia tres Sant Fèlix que no trepitjaven la festa i que no sabia ni on eren el ball de gralles, ni tampoc quin era el límit de copes. Val? Gent preguntant constantment si aquell segueix amb la nòvia o no, la nostra Judit fent d'interrogatori de primer grau, molta conversa i pocs petons, també us dic. En resum, gairebé 3 dies després, la gent no va entendre res del joc. Alguns van pensar que portaven un semàfor, que si vermell era que tenia parella i, per tant, no tenia dret a res. Altres no saben ni com van acabar amb una pulsera al braç. I fins i tot algú va provar de mirar si allò era una pulsera per la barra lliure. Jo tinc la ronyonera que sembla que m'hagi vomitat un unicorni plena de cintes de colors. 5 hores que van semblar 2 i una nit històrica a l'alçada d'un dia històric.
1: Bueno, hi ha més anècdotes, eh?
4: Bueno, és que no acabaria. Tampoc no us volia... No sé quant de rato està, però tampoc... La xapa... més preguntes per DM.
1: El de confondre ser ex d'un ball amb ex d'algú...
4: també això divino, eh?
1: Com esteu? Molt bé, ara que
4: molt
1: no estem junts.
4: Molt bé, ara que no estem junts. Bueno.
0: Uau, acabo de fer el...

0: desastres. Però bueno, per això posem música bona, perquè sí. Podem arreglar els desastres. Molt bé, la majoria de gent que era a Sant Fèlix participant d'aquest joc de les pulseres que ningú va entendre, però tothom s'ho va passar molt bé.
1: Sí.
0: Eren cares conegudes, però segur que vau trobar alguna novetat. Mm-hmm. Jo tinc un amic que es diu Jofre.
1: Ah, encantada, Jofre.
0: És un tio molt fàcil de liar, però al món casteller ni s'hi acosta, perquè jo crec que des de fora ha de semblar com... Tu veus tota gent amb pulseres de colors, no saps de quin pal van, i dius...
2: Sí, sí, sí, violència.
0: Molt bé. Llavors, jo aquest tal Jofre me'l vaig trobar a quarts d'una del migdia.
1: Val.
0: Devien portar un castell i un peu, com a molt.
2: Es va atrevir a entrar a la plaça?
0: Sí, sí, amb ressaca. Sí.
3: Ostres, que valent.
0: I amb dos amics de Girona, que els castells els han vist sempre per TV3 i,
1: vale.
0: I molt
2: llavors,
0: breu.
2: Llavors, quasi no els han vist. Sí.
0: Llavors, què vaig fer? Intentar que es quedessin a la Palma i fins al final.
2: Com ho vas fer, això?
0: Pues, amb una estratègia tres rondes infal·lible.
3: Ui.
0: Perquè a la fi i a l'altra, si una cosa tenim clar en la nostra línia editorial és que el món castellà ha de créixer per seguir fent història. Un Pilar de Nou necessita milers i milers de persones.
1: Totalment.
0: Llavors, aquí no afluixem mai.
1: No.
0: Vull dir, sempre que puguem reclutar algú, ho fem.
2: Apreta.
0: Us vaig explicar la meva estratègia a tres rondes per si el voleu replicar en tot el que queda de temporada.
2: Som-hi. D'acord.
0: Llavors, si teniu un Jofre a la vostra vida i voleu que s'enamori del món casteller, primera ronda. Que pugi al vaixell de que si no es queda en aquella diada i en aquella festa, es perdrà un moment de la història.
3: Vale. Cert.
2: Perfecte.
0: Vull dir, el del Pilar de Nou sí que va ser història, de veritat, però nosaltres som especialistes en fer que tot sigui història.
2: Correcte.
0: Llavors,
2: això sí que se'ns dona bé.
0: Altres, escolteu 5 minuts a l'Aina i ja trobareu el filon perquè aquesta persona vulgui ser part de la història. Així que us ho feu venir bé perquè el Jofre de Torn pensi que està a punt de fer història.
3: Molt bé.
0: Molt bé. Llavors ja tenim aquí el detonant, l'engagement. Segona ronda. Aquí ja els heu de seduir de debò a tots els mendes perquè és el moment crític, no? És el moment d'abandonar. Són les 3 de la tarda, queden molts castells, tu no saps com explicar-li que queden molts castells i moltes hores per dinar si és que acabes dinant, no? Llavors, aquí els heu de seduir com autèntics especialistes, no? Llavors, allà heu d'anar a buscar el pack de vermut, que es facin un passeig per la plaça i vegin que la gent és molt simpàtica i que val la pena quedar-s'hi. De la bossa heu de treure gorres, crema del sol...
3: Miqueta de vano...
0: Tot allò que pugui semblar que estàs en un resort 5 estrelles i no al mig del Sàhara.
2: És que aquell dia regalaven coses, eh? Jo no sé quants vanos de cartronet
3: tinc, vanos bons... I a mi per què no em van donar res? A mi res.
0: Sant Fèlix està agafant aquesta aura de la caravana de propaganda del tour, que m'agrada molt.
2: Eh? Ostres!
0: Llavors, aneu a cuidar-los molt.
1: Perfecte.
0: Vale? Allà heu de treure tot l'amor. I després, ja, tercera ronda... Ja, doncs aquí ja vens el xou màxim, no? Perquè ja estàs a punt d'arribar, veus els Pilars ja a tocar i dius, buah, estic a punt ja de que es quedi a la festa. Llavors, aneu a buscar les millors anècdotes, no? Aneu a us acosteu al personatge més gros, no? I que ja vegi que la nit promet.
1: Vale.
0: I aquí és on ell va quedar meravellat, doncs, per aquesta croc que va sortir volant el got de la cervesa d'aquella pobra senyora que estava a l'altra punta del carrer. Molt bé. També per la gent d'altres colles que quan els verds van passar per la Palma cantant Pilar de Nou, Pilar de Nou, els hi deien, feu-lo ara.
2: Un detall. Jo, alguna laguna, eh?
0: I sobretot pel córner d'animació de la Jove de Tarragona quan va passar la professor.
2: Sí.
0: I quan passava, aquells que no eren ni autoritats de l'Ajuntament...
2: El cos de la policia.
0: El cos de la policia, diguem-ho clar.
3: Sí. Va ser el moment clau,
0: i
3: no?
0: I els hi van cantar
2: Cavallin
0: aquí, cavallin aquí.
2: És un càntic molt popular a Vilafranca, eh? Que ho sapigueu, no és que... Però, clar, no sé si la policia de Vilafranca... Potser té un ball, eh?
3: Potser, home, ens vendrien, eh?
0: Potser... No sé...
2: Li direm a l'Ivo Jordà que els hi composi una peça que no està composant moltes pels balls.
0: Ben aviat a l'escenari del Liceu, la policia municipal de Vilafranca. I no res, aquesta va ser l'estratègia guanyadora per captar 3 adeptes més al món casteller.
2: Es va quedar?
0: Feina de formigueta, nois, ja té ganes de la següent.
3: M'encanta.
2: Fantàstic.
0: La Judit per Sant Fèlix no era un jutge, eh? Era una psicòloga matrimonial, pràcticament.
2: Jo, el proper, crec que li portaré un divan. Saps allò?
0: Sílvia Coppola.
2: Sí, sí, sí.
3: Em va agradar, la professió aquesta de fer de psicòloga. Ja, potser ho plantejaré. després de tot el que vam viure diumenge a Sant Fèlix, era evident que el judici d'avui havia de tenir alguna cosa a veure-hi.
2: Sí.
3: És per això que porto al banc dels acusats un col·lectiu que segur que veu veure o que veu escoltar a plaça. I és que, evidentment, ho hem dit moltes vegades, els castellers de Vilafranca van aconseguir descarregar el Pilar de Nou amb folre, Ramanilles i Puntals.
2: Per no ho pensa vegada, tothom, eh?
3: És que, és que, ja, ara, home, ara en parlarem d'això, ara en parlarem perquè...
2: Sort que va pesaos, la gent, per
0: que,
2: favor.
0: Sort que el diari de Terrassa va fer un article dient que els Minyons avalen el...
2: Ah, sort dels Minyons.
3: Gràcies.
2: Gràcies, Minyons de Terrassa.
0: Va acabar de decantar el clima
2: d'opinió. Sí, sí, sí.
3: És el que deies tu, Ainaro. Davant d'una fita així, el món casteller no va tardar en reaccionar. Molts ho van celebrar, perquè més enllà del color de camisa, doncs això és història dels castells, però, evidentment, no tothom ho viu igual i no va tardar a aparèixer aquest casteller que us explicaré ara. És per això que li he escrit una carta de les meves.
2: Vinga.
3: Benvolgut casteller del però. Aquest diumenge vas veure com una vegada més es trencava un sostre al món casteller. El primer Pilar de Nou amb folre, Ramanilles i Puntals descarregat. Una d'aquelles fites que, com a casteller, probablement somies de veure algun dia a plaça. La gent ho celebra, els castellers s'abracen i la plaça embogeix. I tu? Tardes exactament 3 segons a dir sí, però... Perquè sempre hi ha un però. Sí, molt bé, però a veure si el tornen a fer. Sí, però jo no estic segur que estigui descarregat. Mentida. Sí, però nosaltres... Sembla que reconèixer que un altre coll hagi fet història sigui treure-li mèrits a la teva. I no és que no t'agradin els castells, t'agraden molt. Però mentre la resta està celebrant el castell, tu ja estàs fent el post-anàlisis. I això no és nou, perquè ja ho vam veure quan les colles de Valls van carregar el 3 de 9 per Santa Úrsula, o quan la jove de Tarragona va aconseguir aquell pilar de 8 que ens va deixar a tots amb la boca oberta per Sant Magí de l'any passat. I nosaltres t'estimem, perquè la rivalitat sempre és el que fa que els castells siguin com som. Però hi ha una pregunta que fa massa temps que en ronda pel cap. És possible ser casteller i alegrar-te d'un castellà sense mirar primer de quina camisa és? O és perfectament legítim que quan el rival fa història el primer que et surti sigui un pro? Què en penseu, noies?
2: Oh, temazo. A veure, primer de tot, els que, el debat aquest estèril, ja, per dir-ho d'alguna manera, de si carregat o descarregat, prou. És que ja estic com cansada.
3: Llegeix
2: un tuit més posant en dubte o perquè li han preguntat a ChatGPT, a Gemini...
3: És que això és molt, això és molt greu,
2: Bueno, prou.
0: La gent no sap com treure tema de conversa i s'agafa qualsevol cosa.
2: Sí, molt de cunyau, eh?
0: No,
2: tu?
0: No, amics meus.
3: Us explico del que se l'acusa en aquest casteller del prop?
2: Necessito saber-ho, sí. Encara, no tinc clar, encara.
3: Primer de tot, d'anar a buscar sempre l'error davant d'una fita històrica. Segon, de ser incapaç de separar, ni durant 5 minuts, la rivalitat de l'admiració pel món casteller. Tercer, de treure-li transcendència a un castell que no s'havia descarregat mai abans. I quart, de dubtar si el Pilar de Nou amb folre, Ramanilles i Puntals era carregat.
2: Perfecte.
0: Molt bé.
3: Però, evidentment, ha de tenir alguna defensa i alguna explicació de tot això.
0: Tothom la té, probablement, sí, no ens acabarà de convèncer. Però
2: vinga,
0: intentem.
2: Endavant.
0: Dret a defensa.
3: La competitivitat fa avançar els castells. És a dir, que et molesti veure que alguna colla rival aconsegueix una altra fita, doncs pot ser precisament el que et faci voler arribar més lluny. Segon, també cal posar les coses en context. Un castell històric continua sent històric, però això no vol dir que no se'n pugui parlar críticament. Tercer, si tots ens poséssim a celebrar igual els castells de totes les colles, on quedaria aquesta mena de pique, aquesta rivalitat? I per últim, potser no és que no sapiguem celebrar els castells dels altres, sinó que ens costa celebrar-los quan voldríem ser nosaltres mateixos els que estiguem fent aquell castell.
0: A veure, poques persones diuen, o sigui, poden dir...
2: He de dir que és el dia que la defensa m'està convencent més.
0: En sèrio?
2: M'està atrapant la defensa a mi, avui.
3: I aquesta part d'enveja...
0: Si la teva colla amb prou feines fa castells de 8, què has d'anar a dir?
2: Però jo crec que parla d'un judici superior, eh?
3: O sigui, clar, hi ha dos...
2: És a dir, a plaça reconec que potser a mi em van faltar aplaudiments de les altres colles.
3: Sí.
2: Que estaven a plaça.
0: Ah, amiga.
3: A mi això també... Per aquí. Sí que hi ha aquesta banda que diu la llegenda.
0: Jo aquí trobo una mica l'hàbit, no? O sigui, si tu estàs acostumat a mirar-te amb aquelles imatges de Sant Fèlix, no? Que els castells de les altres colles te les mires així...
2: No pots moure't d'aquest.
0: El Pilar de Nou et deixa indiferent. Quan tu estàs acostumat a estar així... No et deixa indiferent, eh?
2: Vale.
0: Vull dir, jo com a periodista reconec que gairebé mai aplaudeixo un castell, perquè estic acostumada a estar en un lloc on tothom em veu i...
2: Sí.
0: Vull dir, i em va sortir aplaudir.
3: Però
0: m'era estrany el gest. M'era estrany el gest, perquè no estic acostumada.
3: Llavors això no vol dir que no ho reconeguis.
0: No vol dir que no ho reconeguis, sinó que crec que és com... O sigui, sap greu, eh? Perquè penses, ostres, és que és el Pilar... Però bueno... Mm. tampoc sé si els ve...
2: És a dir, jo crec que haurien d'aprendre a aplaudir les fites del món casteller. La meva reflexió és, haurien d'aprendre a aplaudir les fites del món casteller i internament t'haurien de servir per buscar el teu motor. És a dir, crec que aquest seria el meu resum per seguir avançant.
3: Clar, és que,
0: la rivalitat està tan encunyada, no? Que...
2: Més empollada que encullada, eh? Que bé, t'ho dic.
0: Veig una cosa com que tu... O sigui, jo... És que m'imagino com portar certa camisa, no? I dir... Ja no em surt.
2: Ja. Yeah.
0: No ho sé. M'estic posant... M'estic intentant posar la pell.
2: Estàs filosòfica, eh? També et veig. Avui...
3: És complicada, era complicat aquest debat. Aquest...
2: Bueno, de moment, jo aplaçaria el judici, et diria.
3: Vinga, vinga, va.
2: Va.
0: Per falta de proves.
2: Ho preguntem a la nostra afició.
3: I a veure què diuen.
2: Sí.
0: Clar, però... Bueno, vale, sí. És que és diferent a guanyar el concurs.
2: Sí, no té res a veure. No té res a veure, Elisenda. Estem parlant d'aplaudir una fita històrica.
3: Seguirem buscant proves. Hi ha moltes perspectives, eh? És el que diuen a l'Elisenda.
0: Seguirem buscant proves.
2: Val. La vostra moderna de confiança...
0: Epa!
2: Va descobrir el mateix dia de Sant Fèlix el nou terme de moda, que és farmejar aura.
0: No ho entendré per anys que visqui, eh?
2: Pues no, no em digueu per què, però ara per mi tot farmeja aura. No sé si és després de Sant Fèlix...
0: Tu no has vist una batalla de farmejar aura?
3: No, no l'has vist.
0: En un poble humil com Vilaseca.
2: Ah, feu això?
0: Jo vaig anar un dia a treure el gos i vaig veure una batalla de farmejar aura i no vaig entendre res.
2: Però... Ojo. Com és la batalla?
3: No ho volies entendre.
0: Saballuts,
3: l'últim assajor de Festa Major farà una batalla de farmejar aura. Si vols anar-hi, es veu que sí.
0: En sèrio?
3: Bueno, això m'han dit, no sé si és veritat o no.
0: El món casteller ha entrat en
3: sí,
0: aquesta...
3: Sí, sí.
2: Però no... Sembla és que a dir, sí. Llavors, no es pot entendre per un concepte de que hi ha coses que... farmegen aura, que sí. Desprenen aquesta aura.
0: Vale, si sí, traiem sí, sí. De la competició, pot sí. Ser sí.
2: Vale. Per tant, Sant Fèlix 2026 va farmejar aura. Puc fer aquesta afirmació?
0: Sí?
3: Sí, jo crec que sí. Bueno, és que clar, jo m'imagino ara la batalla.
0: A mi em sap
3: tinc
0: greu,
3: la
0: dic que
3: sí.
0: Fèlix va farmejar.
3: No, tenim al cap la batalla, però sí que és veritat que el que dius tu de la paraula aura s'allunya de la batalla, del que veiem ara per TikTok i per
0: les xarxes. Hi ha massa categoria per bueno, posar-hi un concepte que no coneixem.
2: Bueno, buscaré això de què és una batalla i la setmana que ve us portaré com fer la batalla castellera per farmejar aura.
0: Estem zero conclusives avui, eh? Tot ho deixem obert.
3: Tot bueno, l'aire.
0: A veure si estarem a favor de les relacions obertes i tot, eh? Últimament.
4: Ai, Maria... Ai, Maria, que ets formosa.
0: Com que no vam ballar el ball del Fanalet, el ballem ara.
2: Fantasia. És que he estat a punt d'aixecar-me, perquè tinc els bessons carregats encara de tots aquests dies, eh?
0: Anem a repassar l'agenda de festes. Dissabte a la nit, nit del foc a Cambrils, després grup de versions i DJ Aleix Ballester, fórmula màgica infal·lible.
2: Ostres.
0: I si voleu passar dels castells als balls de diables... Aquesta és la vostra nit. I...
2: Si no sou el Ball de Diables de Tarragona i us amagueu, també us ho dic.
0: Ni t'he creuat, eh?
2: És que em fa molta risa.
0: Que era...
2: Jo pensava que si tu ets diable, doncs pues sobres allà al foc. Tira-m'ho a mi.
0: Foc forestal, tu. Que... Triple salt mortal.
2: Bueno.
0: En fi, i dijous a la nit, sé que és agosarat, però bueno, venim d'on venim, ja la gent necessita celebrar.
2: Sí.
0: Tenim l'Alba Esteve, que no sabem si encara si ha dormit o no. Llavors, li posem aquesta proposta sobre la taula, perquè...
2: Vale.
0: Perquè no se sap mai. Torredembarra, a les 12, és la vigília de la seva festa major, i hi haurà concert de la nit del Canet i l'Oreja de TikTok.
2: Oh, boníssims.
0: És que... musiqueta catalana, grup de versions i l'Oreja. Què més vols?
2: No. Què més?
0: I aneu fent els últims entrenaments perquè s'acosta la cursa de la colla del 13 de setembre.
2: Pues ja està.
3: Ho tenim.
2: Tot dit.
0: Tot dit. Acomiadem aquest programa especial post-Sant Fèlix. Un programa que esperem que gaudiu.
2: Hem fet el que hem pogut,
0: sense
2: eh?
0: Més conseqüències estimats, que gaudiu.
2: Sí, exacte.
3: L'any que hem d'anar amb llibret, eh?
2: Sí. És que la gent, imagineu-vos les coses que passen quan no les veiem. És a dir, tot això són coses que hem vist.
3: Exacte.
2: La gent s'amaga de nosaltres, també, que s'ha de dir, eh?
0: Bueno, tampoc ens vam sentir soles, eh?
3: No.
0: No hi havia tanta gent que s'amagués.
3: No.
0: Suficient. Gràcies a la Sílvia García, als controls tècnics. Tot això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Fins la setmana que ve.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, quin dret descobrirem avui?
3: Avui parlarem dels permisos laborals, això que ens permet no anar a la feina per raons justificades. Sabem que n'hi ha molts, doncs en quines situacions ho podem fer servir, en quines no, ho veurem.
2: Doncs som-hi, avui capítol de drets laborals.
3: Avui capítol de drets laborals, hem d'anar combinant. Perquè, és clar, a vegades m'hi trobo, no? I segur que també els qui ens escolten o tu mateixa t'hi has trobat, de dir, és dilluns, i estàs a la reunió, a la feina, i resulta que reps una trucada de l'escola del teu fill, el teu fill s'ha trencat el braç al pati, jugant. O, pitjor, ens posem en un escenari una mica més greu, et truquen de l'hospital perquè han ingressat el pare o la mare per una urgència, no? Per una operació. I en aquell moment, clar, tu comences a donar-li toms i dius, escolta, jo què puc fer? Puc marxar? Em puc absentar? Després això com ho hauré de justificar? I aquestes preguntes doncs troben resposta, no? Troben resposta en la llei i les hem de resoldre perquè hi ha vegades que, clar, tenim la sensació que si demanem a l'empresa que ens permetin doncs faltar unes hores, uns dies, sembla que ens estiguin fent una mena de favor, no? I en aquest cas, doncs, evidentment, no es tracta de cap favor, sinó doncs, que aquests drets doncs, a cuidar d'altres del nostre entorn més proper són drets, efectivament, no són un luxe, no són un caprici de ningú, i per tant, doncs, això, tot això està regulat. I justament perquè ningú hagi de patir per la seva nòmina, doncs avui posarem una mica de llum a la foscor.
2: Clar, això està bé saber, que no hem de retornar aquestes hores, que és un permís que nosaltres tenim.
3: Depèn, hem d'anar a veure i ara ho veurem perquè en tenim de diverses categories. Evidentment no hi ha una estandardització absolutament de tots els permisos, sinó que cadascun té la seva caracterització. No?
2: Doncs som-hi, comencem. Tot això on està regulat?
3: L'Estatut dels Treballadors, norma marc del dret laboral, s'ha de tenir en compte, per qui ens estigui escoltant, si hi ha professors, Mossos d'Esquadra, funcionaris de la Generalitat o d'Ajuntaments, que això evidentment aplica a les persones que regulen, que regeixen per l'Estatut dels Treballadors, generalment treballadors en empreses, i també tot allò que tingui a veure amb els drets de funcionaris públics, de treballadors públics, això està en una altra normativa, que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, de la que avui en principi no en parlarem, ens centrarem en els treballadors d'empreses privades. Per tant, com deia, l'Estatut dels Treballadors és la normativa que hem de tenir en compte i que, a més, ha tingut actualitzacions recentment, els darrers anys, i també hem tingut diverses sentències que han parlat sobre alguna tipologia de permisos, com per exemple el permís doncs, per malaltia o hospitalització, que és el primer del qual parlarem. Per tant, comencem amb aquest permís, que deia, per malaltia o hospitalització, que és un permís de 5 dies, diguem que és el permís estrella, i en aquest cas tens dret a 5 dies per accident, per malaltia greu, per hospitalització i intervenció quirúrgica que requereixi doncs, un repòs domiciliari. No? On s'inclou? S'inclou el cònjuge, el marit o la dona, la parella de fet. També s'inclouen els familiars fins a segon grau que són pares, són fills, són avis, són germans, són sogres, fins i tot, i també qualsevol persona que convisqui amb tu. Si tu pots demostrar que convius amb algú que no forma part d'aquesta categoria, però que aquesta persona, doncs, està al mateix domicili i té una necessitat de cura, doncs també estaria inclòs en aquest permís. I una pregunta, que segurament és la que ens faria tothom, no? Això és remunerat? Això se'ns paga? Doncs efectivament, això és remunerat, i aquí l'empresa doncs, ha de pagar el sou com si d'una... Bueno, com de qualsevol altra situació es tractés.
2: Per tant, aquests 5 dies, per malaltia o hospitalització d'algú que convisqui amb tu, de la parella de fet, o els familiars aquests que dèiem de segon grau.
3: Correcte. I que, a més, dins d'aquest, això és important, ho veurem després en un exemple que posaré, que jo crec que serà útil, però són 5 dies que són laborables. Això ho hem de tenir en compte, no és el mateix dies naturals, que comencen a comptar des de l'endemà del que correspongui, que dies laborables, no? Que van de... depèn de la jornada que tingui cadascú.
2: Però això vol dir que si no treballem en cap de setmana i ens passa amb el cap de setmana pel mig, no compta.
3: Començaria a comptar el dilluns. Començaria a comptar el dilluns. Després en tenim un altre, que és una mica més trist, però és, la realitat ens hi porta, que és el permís per la mort, per la mort d'un familiar proper, no? En aquest cas, si mor el cònjuge, la parella, de fet, o un familiar també fins a segon grau, com dèiem, no? Tenim permís fins a 2 dies. En el supòsit que es trobi fora de la província i s'hagi de fer un desplaçament, tindríem permís de fins a 4 dies, no? N'ampliaríem 2. Recentment, si els nostres oients han estat atents a les notícies, potser els hi sonarà que aquest permís per mort es vol ampliar a 10 dies, de manera generalitzada, no? De moment això no està en vigor, És una proposta que es va fer des del Ministeri de Treball i, per tant, bueno, estem a l'expectativa de veure si és concreta o no és concreta. Són molts dies, 10 dies, Són molts dies.
2: Home, però 2 també són pocs, Perquè depèn de qui s'hagi mort, si has de fer tots els tràmits, porta temps.
3: Sí, jo crec que això és una situació complexa, no? De determinar quina és la necessitat pràctica dels dies. Altra cosa també és, doncs, la sensació, no? El sentiment amb el que cadascú porti el dol. I per això jo també crec que ara mateix es troba en debat i no hi ha una proposta en ferm, doncs, per aplicar-ho, i cal veure com tirarà endavant.
2: Bueno, seguirem pendents de com evoluciona aquesta nova aplicació.
3: Efectivament. Tenim un tercer permís, no, que també volia mencionar, que és aquest permís per una situació d'imprevisió, no, d'una situació de força major, d'urgències familiars, no? Imagina't que, doncs, el fill té febre i no el pots dur a l'escola, no tens ningú amb qui deixar-lo, i de manera, doncs, puntual, o se't rebenta una canonada a casa, que això pot passar. En aquest cas tens també un seguit d'hores que acaben equivalent en conjunt a 4 dies l'any per aquesta imprevisió, per aquesta urgència, i que també són hores pagades. Aquests serien els 3 primers que comentàvem, i ara n'hi hauria un quart, que també és molt interessant i que en els darrers mesos i anys ha patit canvis perquè s'ha ampliat, que és el permís, doncs, per maternitat i paternitat. Aquest permís... aquí s'ha buscat, no, en els darrers temps, l'equiparació fins a 19 setmanes entre homes i dones, no? Fins al moment, o anys enrere, aquest permís no estava equiparat, tenien més hores les dones que els homes, i de fet es podien fins i tot intercanviar. Recordo molts anys enrere que els pares podien, diguem-ne, cedir una part dels que li corresponien a la dona i no tenien per què gaudir-los, no? Com que la voluntat és la de trobar una efectivitat real també, no? En aquesta criança de les criatures comunes, doncs s'ha buscat que són permisos que la seva durada és individual i, per tant, s'ha de gaudir de manera individual. No podem traspassar ni d'un cantó a l'altre, per tant, ni del pare a la mare ni de la mare al pare, aquest permís, no?
2: Per tant, si un progenitor no les gaudeix, es perden.
3: Efectivament. Efectivament es perden. Com deia, tenen una durada de 19 setmanes per cadascun dels progenitors. En el supòsit de la monoparentalitat, per tant, quan només hi ha un dels dos progenitors, s'amplia a 32 setmanes. Per tant, no és el doble, però són 32 setmanes per un de sol. I una pregunta molt recurrent que a vegades també m'he trobat és de dir, escolta'm, doncs primer les fa un i després les fa l'altre. Sí i no.
2: A veure com funciona això.
3: Funciona de la següent manera. Les 6 primeres setmanes són obligatòries. Per tant, les has de gaudir. Per tant, d'aquestes 19, n'hi ha 6 que directament, des del naixement de la criatura, les has de gaudir a jornada completa. A jornada completa. Per què dic a jornada completa? Perquè després sí que és cert que hi ha certa flexibilitat en què pots fer una reducció de jornada i, per tant, és una manera com de fer-ho per hores, per anar-ho gaudint per hores. No?
2: I llavors ho pots allargar, entenc.
3: Podries allargar una mica més, ho podries allargar una mica més. No? Ara bé, d'aquesta resta, doncs, de setmanes es poden flexibilitzar sempre fins als 12 mesos, de la, de, per tant, fins l'any de la criatura. No? Tenim aquest marge, és a dir, no és in eternum, no podem reduir-nos la jornada per aquesta raó, doncs d'una manera permanent, sinó que hi ha d'haver aquest límit de 12 mesos, val?
2: Tot això és molt teòric. Anem una mica... Com ho apliquem això a la vida pràctica?
3: Com ho apliquem això? Doncs mira, si ens anem a la vida real, posarem un cas inicial, no? Un cas inicial del permís que dèiem per malaltia o hospitalització, no? En aquest cas, imagina't que no, la vostra mare doncs, s'opera del genoll, té una operació de genoll, està 2 dies a l'hospital i el tercer dia li donen l'alta hospitalària. Important, el matís. L'alta hospitalària, però el metge doncs, certifica que ha estat 3 setmanes al llit fent repòs i que, per tant, doncs, no es pot moure. I aquí l'empresa doncs, et diu, escolti'm, com que la seva mare ja no és a l'hospital, per tant, no està hospitalitzada, doncs vostè ja pot tornar a la feina. Què els hi diria jo? Això no funciona així. Això no funciona així perquè què ens diu el Tribunal Suprem que deia, no? Sentència recent en un cas d'aquest estil. Doncs es diu que el permís de 5 dies, que dèiem era de 5 dies, no s'acaba amb l'alta hospitalària si el familiar queda acreditat que necessita un repòs i, per tant, no té l'alta mèdica. Diferència entre alta hospitalària i alta mèdica. Alta hospitalària, surto de l'hospital. Alta mèdica, el metge diu que ja estic com un roure. Bé, en aquest cas, mentre necessiti aquestes cures, si ha estat 2 dies a l'hospital, els 3 que queden jo els puc gastar a casa.
2: I està bé saber-ho, no?, perquè no et vingui l'empresa allò que dèiem i et digui, no, com que ja està a casa, tu ja pots tornar.
3: Correcte.
2: No, sapiguem que podem gaudir de tots els dies.
3: D'aquests 5 dies, sempre i quan no s'hagi donat l'alta mèdica. Si resulta que era una hospitalització ambulatòria perquè era una operació doncs molt senzilla, de qualsevol qüestió, i reps l'alta hospitalària i l'alta mèdica paral·lelament, doncs per tant aquí sí que s'ha acabat, diguem-ne, no? No, perquè no hi ha un repòs posterior que necessiti d'una cura, que és al final la raó per la qual existeix aquest permís. Hem de tenir en compte, dins d'aquest mateix cas, no? Com computem aquests dies? Perquè, clar, si això passa un dissabte, no treballo, com computem aquests dies? En aquest cas, el pare... o la mare, que estàvem parlant, no, amb aquesta operació, ingressa un dissabte, i tu el dissabte és un dia que no el treballes. A la teva feina, el dissabte, no el treballes. Per tant, has de començar aquest permís, aquests 5 dies, el dissabte comença a computar? La resposta és que no. El dissabte no comença a computar. I si el diumenge és el dia festiu, doncs també, per excel·lència, però no de tothom, però ho tingui en compte, si també és el dia festiu, fins dilluns no començarà a computar. Per tant, això... diguem, està bé. Per què? Perquè aquest permís és per absentar-te de la feina. És a dir, no és un permís per anar a cuidar el pare. L'empresa no et dona permís per anar a cuidar el pare en un dia de festa, no? Per tant, això s'ha de tenir també molt en compte perquè, clar, és important perquè imagina't, no?, els dies que pot haver-hi de desajust en el cas de que comencés a computar un dia que tu tens festa. Per tant, no, els permisos sempre comencen a comptar des de dia laborable. I, per tant, si l'accident és en un festiu, el teu permís començarà el dilluns, pel que deia, no? Els permisos són per justificar aquesta manca doncs, d'assistència a la feina. Per tant, si no treballes, no has de sol·licitar cap permís. Això és 2 més 2, 4.
2: Perfecte. Algun altre cas pràctic?
3: Bé, sí que abans parlàvem, no?, del tema del permís també de naixement, per cura de naixement. I dins d'aquest, que no seria ben bé el mateix, sí que hi ha una anècdota, però sí que s'ha de tenir en compte que seria la qüestió de la lactància, no? Perquè molta gent, i és un permís, un altre tipus de permís, un altre tipus de permís, que és el permís per lactància. Clar, amb aquest títol, el que ens ve en ment és a dir, escolta, és per la mare, per donar el pit. No. És a dir, la mare, evidentment, el pot sol·licitar per aquesta lògica. Però la lògica general no és només per donar el pit, sinó que és un permís que és per tenir cura del lactant. El lactant és el nen. Per tant, com que volem tenir cura del lactant, és per tots dos progenitors. Pot ser gaudit per tots dos progenitors. Aleshores, aquí, no, pel nom, pot generar aquesta confusió, i tu tens una hora al dia fins que aquest nadó tingui 9 mesos. Per tant, aquesta hora al dia, tu pots triar entre o reduir-te la jornada aquesta hora, no? O agafes l'hora sencera i tu acumules aquella hora sencera doncs, en jornades completes. I aleshores això que et permetria doncs, tenir fins a uns 15 dies més en la finalització del permís per paternitat o maternitat que dèiem abans.
2: Per tant, permet allargar una mica, no?, aquesta baixa de maternitat.
3: I una novetat, no?, una novetat també que prou recent, i és el que s'anomena un permís parental per cura de menors de fins a 8 anys. Hi ha un permís de fins a 8 setmanes per cuidar fills, si ho necessitessis, que tinguin fins a 8 anys. Ara bé, aquí hem d'anar en compte la pregunta que fèiem abans. Què és remunerat? No.
2: Aquest no, eh? Tots els que hem vist fins ara sí que ho són, però aquest no.
3: Correcte. És a dir, aquest el que ens permet és justificar aquesta absència si considerem, doncs, que tenim la necessitat de, pel que sigui, tenir cura durant un temps d'aquest fill menor de 8 anys. Ara bé, corre, doncs, a càrrec de que hi hauria, doncs, una... No, diguem, es posaria en stand-by, el cobrament, i per tant no guardaríem.
2: Doncs, Jan, després d'aquest repàs de tots els casos pràctics que hem fet, anem una mica a tancar.
3: Tres idees per tancar. La primera, que és recurrent en els drets de butxaca, tinguem les coses per escrit i hem justificant. En aquest cas, com ho apliquem, no? Escolta'm, encara que tu et portis molt bé amb el teu cap, que tinguis una relació, doncs, de confiança, com a mínim que hi hagi un correu electrònic, com a mínim que hi hagi un WhatsApp, en el qual tu informes del fet, ja sigui per l'hospitalització, ja sigui per la mort, etc. És freqüent que se'n sol·licita, que acreditem allò, no? Per tant, en el cas d'una mort pot ser una mica complexa, però certificat de defunció, en el cas d'hospitalització, doncs, anem al taulell en finalitzar i sol·licitem, doncs, que se'ns digui, escolta'm, aquesta persona amb DNI i tal ha hagut d'acompanyar el seu pare, la seva mare, el seu fill, per aquesta qüestió, i necessitarà un repòs de tantes setmanes, això els hospitals ho haurien de fer, i per tant, que tots aquests certificats, doncs, que s'acreditin, doncs, això. En segon lloc, clar, aquest neguit, aquesta por que podem tenir vegades, no?, de si podem fer això o no, si podem faltar, no. Escolta'm, el Tribunal Suprem ens ho ha dit. Ens ha dit que aquests dies són per facilitar la vida a les famílies, aquesta cura, evidentment, amb responsabilitat. Sapiguem que això, que no estem fent vacances, que estem fent tenim una necessitat, i per tant, la normativa, el Tribunal Suprem, ens avala.
2: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos aquests permisos, que a vegades és això que dèiem, no?, que no ens atrevim a demanar-los, però hem de ser conscients que els tenim i que podem gaudir-los per tenir cura dels nostres, no?, que
3: correcte,
2: al final la feina no ho és tot, i també és important, no?, poder cuidar les persones que tenim al nostre entorn.
3: Efectivament, i fer-ho amb responsabilitat, això sempre.
2: Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
3: Moltes gràcies, fins la propera.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de

0: i Masnadieri.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
0: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Räuber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera i Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, la salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Räuber de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de Masnadieri, els bandolers, mentre que un dels habituals llibreters de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar i Masnadieri durant el carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure i Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi va haver realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Boninch amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos anuncia la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manoguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Mateo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imasnadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Arminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Arminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

0: En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera I Masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: saps, bella i formosa. Rosa d'abril.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5a Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Nom:
3: Lola Casadellà Puig.
6: Dia d'entrada al camp de concentració.
3: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
6: Matrícula:
3: 35.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles.
2: La periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
3: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
1: La història ha menys tingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
4: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
1: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
4: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
1: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
5: Nom:
6: Lola Casadellà Puig.
5: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
6: 6 de maig de 1945.
5: Situació:
6: alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat. També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroy i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
2: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
1: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva marxa cap a Coi de Jou i ho fa per conèixer una miqueta més els seus gegants. De la mà de la Mari Carme, ella és la presidenta del grup de...

0: Gegants de Coi de Jou.
1: Hola, Maria del Carme, què tal?
2: Molt bé.
1: Doncs nosaltres ens posem en contacte per conèixer una miqueta més els gegants de Coi de Jou. Explica'ns els orígens, la seva història, el seu nom.
2: Bueno, doncs els primers gegants que vam tenir eren el Fumat i la Fumada. El Fumat té una alçada de 3,90 m i pesa 60 quilos. La Fumada 3,80 i també fa 60 quilos. La data del seu bateig era l'1 d'agost del 1993. Els padrins d'aquests gegants van ser els gegants de l'Argentera, que són molt vellets, tenen molts anys. I aquests gegants els van construir els joves del poble. I ja hi havia grallers que s'havien format a finals dels anys 80. Llavors, quan ja estaven ells tot bé i tot això, va ser quan van fer els gegants aquests. Llavors, molt més tard, vam adoptar uns gegants de Reus, d'una escola, que és la iaia i l'Oriola. La iaia té un pes de 20 quilos i una estatura de 1,80 m. L'Oriola, els padrins de l'Oriola, són el bitxet i la japonesa de Reus. I el pes és de 40 quilos. La seva estatura és de 2,20 m. Van ser adoptats per la colla gegantera de Colldejou a l'any 2001, dins de les jornades culturals. I llavors tenim un, que potser l'has vist aquí a l'Hospitalet, perquè sempre venim, que es diu l'Espantall,
0: sí,
2: que mulla tothom, aquell. Tira molta aigua i aquest també el van construir els jovens. I el d'això el van batejar, bueno, batejar. Els van venir l'any 2002. I aquest any, doncs, n'hem estrenat uns altres, que són els fumats dels grossos, són la cara dels grossos, però han fets en petit, que tenen una alçada de 2,80 i pesen 23 quilos. I van fer la presentació d'aquests gegants pel Sant Jordi, per això d'aquest any.
0: I
2: no sé, què em vols preguntar més?
0: Com va sorgir l'idea de fer, doncs, en versió més petits?
2: Sí, són iguals, però en versió petita, sí.
0: I com va sorgir la idea de fer-los?
2: Pues molt senzill. Veurem, les colles hi ha un moment que són molta gent i joventut. Llavors, tot això s'acaba, vull dir, que anem uns que ja som una mica grans i el pes és molt, molt pesat de portar, i tot això, i vam dir, bueno, va, han acabat amb subvencions i tot això, doncs vam poder fer aquests gegantons més petits.
0: Molt bé.
2: Però, bueno, tenim un total de 6.
0: Bueno,
2: de 6 gegants.
0: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, sí. Déu-n'hi-do, molt bé.
2: Amb l'Espantall, 7.
0: Sí.
2: Amb l'Espantall. Doncs, bueno, tot això, i si pots preguntar...
0: Amb l'Espantall, que és el que tenim, com comentaves, és el que tenim més vist, perquè ve aquí a l'Hospitalet,
2: sí,
0: i és el que més gràcia doncs pots fer, sobretot a la canalla,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, exacte, sí.
0: Perquè sempre va mullant, no és més interactiu.
2: Sí.
0: Quants
2: sí.
0: membres sou ara mateix a la colla?
2: A veure, ara som entre portadors i músics, potser som unes 25 persones, no som més, eh?
0: Bueno.
2: Ara, acompanyants, doncs tants com no vulguis. No,
0: m'encanta, clar que sí. No, sí, ja està bé. Porteu algun... Els membres de la colla, en aquest cas, aquests 25, aneu d'un color particular, en concret?
2: Sí, anem de color blau.
0: El color blau.
2: Han portat amb tot aquest... Jo he estat 20 anys cap de colla, i amb el meu temps de cap de colla han portat 3 samarretes. Vull dir, tampoc se n'han portat més, eh? Vull dir, abans... També hi havia la blanca, quan vaig començar a ser cap de colla també anàvem amb la samarreta blanca, després una de lila, i ara anem amb les blaves, que aviat també es canviaran perquè no fan dia que les portem, que ja fa temps també.
0: Ha canviat molt el tema gegante durant aquests anys?
2: Ai, jo n'he vist de tots els colors. En 20 anys de cap de colla t'explicaria, bueno, quantitat de coses, però sí que canvien les coses, sí. Sí, molt, moltíssim.
0: Maria del Carme, què és el que t'aporta formar part de la colla gegantera?
2: Com vols dir? Què em porta formar part?
0: Sí, què t'aporta?
2: A mi no m'aporta res. M'aporta feina. M'ha portat feina. Ara no en tinc tanta, però bueno, molta feina porta, perquè haurem organitzat trobades, fer la trobada del poble, un poble tan petit i vindre 15 colles, i tot això, vull dir, molta feina porta. Però bueno, tot el que es fa a gust... No és pesat.
0: Clar. I no sé si has arribat a portar algun gegant.
2: Si jo he arribat a portar un gegant...
0: Sí.
2: Sí. Sí. I el porto,
0: I el portes. I què se sent quan estàs dins i veus doncs, la cara dels més petits, en aquest cas, que són els que més il·lusió li fan, bueno, no, els gegants?
2: Els nostres, per exemple, els que portem... Els nens se fixen més en l'espantall, amb els altres, doncs, veuen gegants, i com que se'n veuen a les trobades, se'n veuen tants, tampoc fan massa cas. Però quan veuen l'espantall, sí, perquè tots corren al darrere i tots l'encampen. Tu no l'has vist mai aquí?
0: I tant, tant que l'he vist. Clar que sí que l'he vist. Però clar, és la visió de tu dins del gegant, quan veus que és quin sentiment tens.
2: A mi, el primer que miro és que m'estan mirant els peus com porto els gegants. Perquè veuen una dona dins. Si també potser m'has vist. Bueno, jo soc molt amiga de tots els d'Hospitalet. Perquè ja era cap de colla quan era el d'això, el Teo Castillo, encabat amb la d'això, amb la colla Poblet. Som molt amigues, amb tots, amb el Catalino, amb tots, els coneixes a tots, com jo.
0: I tant.
2: Molt bé. Jo, el primer que, això sí que ho noto, allà en bas, el primer que et miren veuen que els que portes calcer de dona, no cal dir-ho. Jo veia amb les meves sabates que porto quan veia amb els gegants, i saps? Notes que et miren els peus. I ja, veiem, ara amb els més petits, encara amb els més petits, amb l'Oriol mateix, que pesa 40 quilos, que l'han portat, està ara també, doncs d'això, no tant per quan he portat la fumada als 60 quilos, aquell, miren amb expectació allò, hosti, miren, hosti, que miren els peus, el primer que miren.
0: És una dona, no? Dius, ostres, és una dona, no?
2: Sí. Sí, sí.
0: Es noten aquestes diferències quan dels gegants, també?
2: Sí, sí. Perquè, veurem, hi ha dones, n'hi ha, portant gegants, n'hi ha, però gegants grans, no massa. Jo tampoc n'he vist, de portar una ferrat una dona amb un gegant de 60 anys, ai, de 60 quilos, no se veuen massa.
0: És que són molts quilos, doncs... Déu-n'hi-do,
2: Sí, bueno, però no és el mateix aixecar els de plom que portar els dels espatlles,
0: Clar, no és el reparteix el pes d'una altra manera, no?
2: Exacte que sí. Sí.
0: Molt bé.
2: Sí, doncs, bueno,
0: m'imagino que tot que ha de ser tot un orgull, no?, portar, doncs, en aquest cas, una geganta amb 60 quilos i sent una dona, dius, pues mira, sí que puc i m'ho passo bé, no?
2: Sí, sí. I m'ho passo bé. És que no la porto perquè passo bé. M'ho passo bé. Igual bé m'ho passo ara amb els gegantons petits que amb l'Oriola, vull dir. Jo l'únic que no he portat és l'espantall, perquè l'espantall d'una dona és difícil de portar, perquè m'ha agafat amb uns ferros aquí, no? Tots tenim el pit i no aniries bé. No, aquest no l'he agafat mai. Que tampoc aquest no és que pesi. Pesa, però tampoc deu pesar uns 25 quilos aproximadament, el més que pesa.
0: Maria del Carme, la gent que s'estigui ara mateix escoltant, sobretot les nenes, les noies, i diguin, mira, doncs també podem portar gegants, no? Què li diries? Què li diries a la gent que està adoptant?
2: Jo dic que les d'aquí dalt que s'animin, però, a veure, costa molt. La gent que som de gegants, som de tota la vida d'abans ja, que amb els gegants van gent més gent gran que jove. Més gent d'abans.
0: Sí.
2: Mira, tens, per exemple, el Catalino, l'any passat fa... Maria Carmen, jo ja no sé, enguany pugen el dissabte, tenim trobada, i clar, ell té 81-82 anys, ho coneixes, no, el Catalino?
0: Sí. Sí,
2: doncs té 81-82 anys, i me va dir, jo ja no sé, jo dic, sí, home, sí, Catalino, home, encara sí, encara si em Déu fa, diu, home, diu, si t'haguessin de carregar tu, diu, potser sí que encara l'agafaria, allò que és de broma, no?
0: Sí.
2: Però gent jove, no. Perquè, mireu, una altra història. Els gegants de l'Espluga de Francolí són preciosos i anaven amb un munt de gent i així. I s'ha quedat amb un sol, amb una persona sol. Aquest dia va sortir a la tele i em va agafar una llàstima perquè tenen uns gegants que són preciosos. Els coneixes, aquests gegants?
0: L'Espluga de Francolí. I només i s'ha quedat un només?
2: Sí. Clar, i eren gent, eh?
0: Sí, perquè...
2: Vull dir, no hi ha continuïtat. La gent jove no... Jo veig que collis jo mateix. No continuen. Quan se van fundar els gegants, hi havia un munt de joventut i tot, però ara no.
0: Perdó l'interès.
2: L'ús de tota la vida, i amb algun jovenet també, amb algú, hi ha un nen, per exemple, que és molt maco, que té, deu tindre 15 anys, no sé si té més, o 7, com a molt, i ho fa amb una fe, i ho porta amb una fe, i tot, però no s'implica la gent, no.
0: La gent no... Des d'aquí el que volem és això, que s'impliqui la gent i que sí, que la gent que s'estigui escoltant de l'altre costat, doncs que s'animi a formar part de la colla gegantera i que tant si ets dona, com si ets home, com si ets gran, com si ets petit, no? Que
2: n'hi ha,
0: que tothom té un lloc als gegants.
2: Sí.
0: Quines actuacions més destacades heu tingut?
2: Les més destacades, a Mallorca, a Calataiut, a Ullastrell, vull dir, hem tombat. La més maca va ser... A veure, sense rebutjar Calataiut, ojo, vam ser molt ben atesos, molt ben portats i molt tot. Però a Mallorca, portats en bandeja, vam 2 dies a Mallorca, però sense deixar tocar els peus a terra, allò amb unes atencions, molt bé, vam estar superbé. També vam pujar a la Mola, amb els gegants, a la muntanya.
0: Molt bé.
2: Tu coneixes la Mola, la muntanya de la Mola?
0: Sí. Pues, també, Déu-n'hi-do.
2: Que també que hi ha... Jo tinc fotos de dalt que vam fer dalt a la Mola, i vull dir, doncs vam pujar a la Mola, i, bueno, envoltat per la província, no cal dir-ho, envoltat, i veurem a Ciutat Gegantera, vam anar a Vic, hem anat a diverses, perquè quan va ser Mora vam anar a Mora, hem anat a diversos llocs, però a part de Calataiut i Mallorca, així de punts lluny, tampoc no hem anat més. Envoltat la província i tot això, però només...
0: I la festa major, quan és la festa major de Coi de Joc, que també segurament doncs, que sortireu?
2: El dia 10 d'abril. El dia 10 d'agost. Se fan una setmana de festa. Comencen el dia 9 i hasta el 14.
0: Molt bé.
2: Una setmana de festa. Però veurem els gegants la setmana abans que és la trobada.
0: Mari Carme, moltíssimes gràcies. Ens veieu doncs, en aquesta festa per la cercavila per als gegants de Coi de Joc. Així que moltes gràcies. Ens veiem aquí a Hospitalet.
2: Sí, ens veurem aquí baix. Vinga, doncs.
0: Gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Continguts en xarxa.

Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre, amics. Aquesta veu femenina amb què hem començat era la d'Ornella Vanoni, una de les cantants més importants d'Itàlia que malauradament ens ha deixat, concretament va ser el 21 de novembre passat, a l'edat de 91 anys. Dic que era una de les cantants més importants d'Itàlia, però és que també era actriu. Molt menor en aquesta faceta, això sí, perquè va rodar només 8 pel·lícules, complementades amb dues pel·lícules més per a televisió i la participació en dues sèries també televisives. Ornella Vanoni era milanesa, havia nascut el 1934 i va començar la seva carrera quan tenia 20 anys. Inicialment, ella no aspirava a ser actriu ni tampoc cantant. Ella volia ser esteticista. Però el fet que cursés estudis a Suïssa, a França i a l'Anglaterra li va permetre dominar llengües, i com que tenia molt bona veu, li van suggerir que provés de fer d'actriu, i ho va provar. Va estudiar art dramàtic al Piccolo Teatro de Milà, on va tenir com a director Giorgio Strehler, el seu fundador, que es va adonar de seguida que Ornella Vanoni tenia unes qualitats excepcionals i la va protegir. Per bé que també va mantenir amb ella una relació sentimental que va durar uns 4 anys. Se'n va parlar molt d'aquesta relació perquè eren els anys 50 i entre Strehler i Vanoni hi havia una diferència d'edat de 13 anys. El cas és que el talent d'Ornella Vanoni es va continuar obrint pas i quan tenia 25 anys va actuar al show d'Ed Sullivan i va debutar primer al teatre i després al cinema. El cinema ho va fer amb un petit paper i sense acreditar en el film Nois de Jukebox. La cançó que hem escoltat es diu Canta, canta, miña gente i la va ser escrita pel brasiler Martinho da Vila. Ornella Vanoni era una enamorada de la música brasilera i va fer versions de molts temes de Chico Buarque d'Holanda, de Toquinho i de Vinícius de Moraes. Però també cantava deliciosament estàndards nord-americans com, per exemple, aquest de Barbacarac, Gotxe di pioggia su di me, gotes de pluja van caient damunt el meu cap.

Goche di Piotr Sudimé, la cançó de Barbacarac, que va ser inclosa a la banda sonora del film Butch Cassidy and the Sundance Kid, que van protagonitzar Paul Newman i Robert Redford. Aquesta no és pas l'única cançó que Ornella Vanoni va interpretar de Barbacarac. En realitat va publicar un disc l'any 2002 en què cantava només temes de Bacharach. I el 2008 va venir a Catalunya i va actuar al Palau de la Música. Però abans que això passés, ella, a més de cantar, continuava treballant com a actriu de teatre i de cinema. Fins i tot va arribar a actuar a Broadway. En cinema anava fent coses com el Peplum, Ròmul i Rem, i drames com L'illa d'Arturo, basada en la novel·la del Samorante, o també treballava en un dels episodis de La Ronda, basada en l'obra d'Arthur Schnitzler. De fet, els anys 60 i 70 són els de la seva consolidació. Ja és una figura famosa i, com que, a més, és molt atractiva, arriba a ser portada de la revista Playboy. També participa, només posant-hi la veu, només la veu, en el film Història d'una dona, amb Vivi Anderson, Annie Girardot i Robert Stack. I protagonitza, aquí sí, amb Hugo Tognazzi, Els viatgers del capvespre, dirigida pel mateix Tognazzi, i amb una banda sonora del català Toti Soler. Escoltem ara Ornella Vanoni en una cançó dels anys 70. Pel títol pensareu que és una cançó d'amor, una cançó eròtica, però no, és una cançó antimilitarista i està dedicada als militars. Non sai fare l'amore, tu no saps fer l'amor.

Doncs Fai Fare l'Amore, una cançó que Ornella Vanoni va incloure en un àlbum exquisit del 1975. Posteriorment va deixar el cinema, es va concentrar en la música i ja només va tornar a aparèixer en dues pel·lícules. La primera, el 2015, quan tenia 81 anys, Quina sorpresa més bonica, un remake del film brasiler La dona invisible, i la segona, el 2021, quan tenia 87 anys, a Set dones i un misteri, un remake italià del film francès Vuit dones, de François Ozon. Les seves cançons, això sí, continuen apareixent a moltes bandes sonores. Per exemple, Jo la coneixia bé, d'Antonio Pietrangeli, La primera nit de la quietud, de Valerio Zurlini, o Les conseqüències de l'amor, de Paolo Sorrentino. Pel que fa a la seva vida privada, a més d'aquella relació que hem comentat amb el director George Strehler, en va tenir una de tempestuosa amb el cantant Gino Paoli, perquè ell ja tenia un fill d'una altra dona i no en volia més, i això va fer que ella, a contracor, es veiés obligada a avortar. Amb qui sí que es va casar i va tenir un fill va ser amb l'actor i director Lucio Ardenzi. I l'any 2022, quan tenia 88 anys, Ornella va patir una caiguda. Es va trencar el fèmur i semblava que plegaria, però no va ser així. Se'n va refer, va fer una gira, va participar en el Festival de San Remo, va estrenar una nova cançó i va participar en un documental dedicat al Festival de Nàpols i a figures com Claudio Villa, Domenico Modugno i Pepino Di Capri. 19 dies abans de morir, encara va intervenir en un programa de televisió. La mort la va agafar a casa seva el 21 de novembre passat, amb 91 anys, i les seves cendres van ser escampades al mar. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui, a les vies de so, direm adéu a Ornella Vanoni amb una cançó preciosa composta per Erasmo i Roberto Carlos, que trobem a la banda sonora de tres pel·lícules. La cançó es diu L'Apuntamento, la cita, i comença dient això. M'he equivocat tantes vegades que ara sé que avui, gairebé amb tota seguretat, m'estic equivocant amb tu. Però, per una vegada més, en què pot canviar la meva vida? Acceptar aquesta estranya cita ha estat una bogeria. Estic trista entre la gent que passa al meu voltant, però la nostàlgia de tornar-te a veure és més forta que les llàgrimes. Aquest sol encén el meu rostre amb una espurna d'esperança. Estic esperant per quan, de sobte, et vegi aparèixer de lluny. Amor, afanya't, no resisteixo. Si tu no vens, no existeixo. Ha canviat el temps i està plovent, però continuo esperant. No m'importa el que el món pugui pensar. No me'n vull anar. Miro dintre meu i em pregunto, però no sento res. Sóc només una espurna d'esperança perduda entre la gent. Fins la setmana vinent, amics.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va d'entiti, el meu bròquil. Has pensat mai que el nostre cervell s'assembla molt a un bròquil? Observa, ple de ramificacions, amb aquella forma rissada, com un laberint verd de pensaments. Doncs un dia vaig decidir que si s'assemblava tant, el batejaria així. I des de llavors, quan parlo de la meva ment, no dic el meu cervell, dic el meu bròquil. Sí, sí, ho has sentit bé, el bròquil. Tot va començar el dia que vaig adonar-me que em complicava massa la vida, que li donava massa voltes a tot, que trobava mil excuses i a vegades dramatitzava qualsevol repte nou, coses de tenir la ment dispersa. I vaig pensar, ja n'hi ha prou, has de prendre consciència. Si aquest bròquil no calla, li posaré nom. I així ho vaig fer, el vaig batejar. Des de llavors, el meu cervell, o sigui el meu bròquil, es diu Titi. I des d'aquell moment tot va canviar, perquè quan li poses nom a la teva ment, deixes de lluitar-hi. Ja no és jo contra mi mateixa, sinó jo parlant amb el Titi. I això, de veritat, que és molt més pràctic del que pot semblar ara que m'ho sents explicar. Ara, quan em proposo alguna cosa, com llevar-me a les 6 per fer esport, el Titi surt puntualíssim i em diu: Roser, amb lo bé que s'està al llit, de debò vols fer gimnàs tant d'hora? I jo prenc consciència i li dic: gràcies, Titi, però avui mano jo. I saps què? Funciona. No és cap fantasia. És una manera real i molt eficaç d'entrenar la creativitat i la voluntat. Quan li poses nom a la teva ment, la pots escoltar sense et capmani. És com fer una reunió amb el teu propi cervell, posant-li un toc d'humor. Perquè, al final, ja ho sabem, el cervell només vol protegir-te, vol que et quedis on és segur, on no cal gastar energia. Ell no vol gastar energia. Ell vol el conegut. Però tu saps que la vida passa just fora d'aquella zona còmoda. Així que avui et proposo això. Bateja el teu bròquil, posa-li nom i aprèn a negociar amb ell. Quan et trobis dubtant, pregunta't: soc jo o és el meu bròquil que no vol sortir de la comoditat?
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, fogoses. Us imagineu un espai on només hi puguin entrar dones? Un espai segur, sense mirades estranyes, on puguis treballar, fer activitats, assistir a conferències, presentacions de producte, fer networking, dinar, o simplement desconnectar una estoneta. Sona glòria, oi? Doncs aquesta és la descripció d'un club social femení. La veritat és que hem hagut d'investigar una mica d'on surt això dels clubs femenins. Pensàvem que era una cosa nova del segle XXI, però la realitat és que no. Fa més de 150 anys que existeixen. Fent una mica d'història, tot va començar el 1868 a Nova York, quan a la periodista Jane Cunningham li van negar l'entrada al sopar de New York Press Club, en honor a Charles Dickens. El motiu? Sí, dona. Doncs bé, en lloc d'acceptar-ho, ella i altres periodistes van decidir crear el seu propi espai, i així va néixer Sorosis, un dels primers clubs femenins de la història. I no va ser l'únic. Ja a principis del 20 hi havia més de 5.000 clubs femenins només als Estats Units. Allà es discutia de política, de cultura, d'educació, i el més important és on van començar a organitzar-se el moviment sufragista. És a dir, molts dels drets que avui donem per fets van començar a pensar-se en espais així. És veritat que amb la incorporació massiva de la dona al món laboral, aquests clubs van anar desapareixent fins ara, perquè avui, més d'un segle després, tornen a aparèixer clubs de dones a Londres,

0: París, Nova York o Barcelona. No només networking fan, segurament és una altra cosa. I per això avui hem volgut convidar a Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, el primer club privat de dones a Catalunya i de tot l'Estat, perquè ens expliqui què és això d'un club privat de dones i que més està aquí. I és que és tan important fer xarxa entre dones per sostenir-nos, per inspirar-nos, per aprendre i reforçar-nos les unes a les altres. I això és el que volem, sororitat. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Doncs comencem, si és que no ho havíem fet ja. Avui tenim, com ho hem dit, a Beatriz de Vicente, especialitzada en estratègia, màrqueting i desenvolupament de negoci, amb més de 15 anys d'experiència en empreses internacionals com PepsiCo, Nintendo, Pirelli. També ha liderat projectes emprenedors i comunitats empresarials i com a CEO de Stilter, bueno, això no m'ha sortit molt bé, Stilter, és una empresa, i de NetMentora, una organització sense ànim de lucre que impulsa el coneixement i el reconeixement d'emprenedors i emprenedores, i de la qual és vicepresidenta. L'any passat, el 2025, va assumir la direcció executiva de Juno House, el club de dones amb l'objectiu d'impulsar una nova etapa en el projecte, reforçant més la comunitat de professionals, el lideratge femení i l'estratègia des de Barcelona. Beatriz, què és Juno? Juno, perdó, Juno, perquè és la... Saps?
2: Sí, sí, ens ho pronunciem de totes les maneres i no passa res.
0: Sí, sí.
2: Mira, Juno diem que és una comunitat i que també és un espai en el que promovem la igualtat d'oportunitats, ho fem des de l'equitat, i ho fem creant espais de debat, de diàleg, d'inspiració i connexions. I al final tot això genera aquestes oportunitats de visibilitzar el talent i el talent femení.
0: Escolta, però què és un... Explica'ns, què és un club de dones? Perquè un espera que quan entri es trobarà, jo no sé, no sé què espera, no? Però la veritat és que dius un club de dones. Què esperes? Què és el que és realment?
2: Mira, de fet, jo, en aquesta nova etapa, estem intentant no posar el club com a fi últim, sinó com a mitjà. Llavors, el que esperem nosaltres en aquesta nova etapa, per mi el club és l'espai que reuneix una comunitat de persones que tenen unes mateixes inquietuds i necessitats. Llavors, el que coincideix allà són persones, en el cas de Juno, que tenen aquesta inquietud de créixer, d'aprendre, de connectar-se, d'aprendre a través dels altres, de sortir una mica inclús del dia a dia i de les zones de confort. I això és algo que té el perfil de dones i d'homes que estan a Juno també. I d'altra banda, són persones que entenen la necessitat del propòsit que afrontem, el que és la igualtat d'oportunitats o el que no és avui la igualtat i el que necessitem que sigui.
0: I què ens podem trobar a Juno, a part d'un espai meravellós que us recomano, mireu-lo perquè és una passada, quan veieu a internet dius, jo vull ser-hi. Què és el que ens podem trobar?
2: Mira, primer, és veritat que sorprèn molt que un espai com aquest estigui al centre de Barcelona, diagonal a Maribau, concretament. Molta gent pensa que, com que tenim la Farinera, estem a Poblenou, però està en el centre mig.
0: Sí, i parlem el cor.
2: Tal qual, i parlem d'oasis moltes vegades perquè t'ajuda a desconnectar del món i entrar una mica en aquest espai de creixement, diem. Tens des de zona de el que són serveis purs i durs, des de zona de restauració, espai per esdeveniments, sales. Tenim un estudi que ens serveix també una mica per fomentar aquest espai d'equilibri que intentem promoure molt a Juno, que trobem aquest equilibri entre l'ambició i el creixement professional i també l'equilibri amb la salut mental, el benestar, més 360. Dit això, que això al final és un espai i ens quedaríem amb la part del club, el que et pots trobar cada dia són persones i esdeveniments que el que busquen és connectar i desconnectar a través de la inspiració i del coneixement. I trobes temes de qualsevol. O sigui, estem parlant de geopolítica, igual que estem parlant d'economia o de restauració o de vins, o l'altre ja feia un tema amb les dones del Cava, del Penedès. O sigui, pots trobar qualsevol temàtica que t'ajuda a connectar i a desconnectar.
0: Per tant, el que ens trobarem és moltes dones treballant i moltes dones fent networking, és a dir, compartint.
2: Sí,
0: no? Tu que fas, jo que faig, no? Una mica aquest espai com una àgora.
2: Sí, sí, sí. Una mica des de posar el coneixement i l'experiència dels altres en el centre, totalment.
0: Parlem de dones o també poden haver homes en aquest club? Perquè...
2: Mira, és un gran debat. De fet, hem fet una evolució. A Juno parlàvem del por y para las mujeres, quan va néixer Juno fa 3 anys. Uh-huh. I avui parlem de que és un espai impulsat per les dones però obert al món. I això té molt a veure amb la transició que estem fent. Jo crec que com a espai que neix per transformar, per canviar alguna cosa, necessita transformar-se en aquest procés també. I estem en aquesta evolució. Poden haver-hi homes, per suposat. És que hi ha d'haver homes. És que no aconseguirem la igualtat si no estem les dues parts que afecten. Per tant, poden haver-hi homes, els esperem conscientment i voluntàriament en tots els espais. Hi ha homes a l'escenari quan hi ha una temàtica potent. Hi ha més dones perquè hi ha moltíssim talent femení que moltes vegades no troba aquest espai on ser visible i necessitem que sigui visible aquest talent. I a les audiències, òbviament, hi ha homes també.
0: Vale, perquè una de les coses que a mi em preocupa és que tenim masses preguntes i poc espai per fer-les, no? Sí. Les dones.
2: Sí.
0: I Juno sembla que en principi seria un espai adient per començar a implementar aquestes preguntes cap a la societat, no?
2: Sí. De fet, fas un matís que per mi és xulo. Jo crec que estem acostumades a espais que han estat creats des de la visió de l'home i liderats per l'home, culturalment, estructuralment, i Juno xoca una mica, precisament, perquè està creat des de la visió de la necessitat i del que viu i les inquietuds d'una dona. Això no vol dir que exclogui a l'home, simplement que balancegem, intentem que aquest espai es miri des d'una altra forma. I això no vol cloure a ningú, sinó que li posem una altra mirada per aconseguir donar la visibilitat doncs, a aquest percentatge de la població que habitualment no el té i que no l'ha tingut en el passat i que volem que el tingui en el futur.
0: Escolta'm una cosa, llavors, és un espai elitista? Perquè és una de les coses, quan tu veus el club, te'l mires i quan vas, que jo he tingut l'oportunitat agradable de conèixer-lo, que és una meravella, dius, això deu costar una pasta entrar, no? Que hi ha moltes peculiaritats, hi ha gent que no pot entrar, però ho podem accedir totes i tots.
2: Vale. Té molts matisos la pregunta que fas. El primer, elitisme, no. Per mi és un tema de necessitats i de prioritats. Els preus són de mercat, no, i tot ja està en el centre de Barcelona. Hem prioritzat que sigui un espai accessible, però és veritat que has de tenir la inquietud i la necessitat com qualsevol altre servei o producte. El preu té molt a veure amb el que t'ofereix i amb el que necessites tu en aquest moment. Sí que és veritat que hi ha, a nivell d'admissions, nosaltres hem posat un comitè d'admissions precisament per assegurar la diversitat. Per mi, qualsevol persona podria formar part de Juno, però has de tenir aquesta doble inquietud del que dèiem, de voler aprendre a compartir i de voler ajudar els altres també per estar en un espai d'aquest tipus. Al final has de voler posar aquest propòsit i ser molt conscient del que vols aconseguir participar en un espai com Juno. No vens a repartir targetes, vens a connectar amb persones, a ajudar altres a créixer a través dels altres, i això genera moltíssimes oportunitats, òbviament. Llavors, quan fem aquests comitès d'admissions, el que busquem és la diversitat. És a dir, assegurar-nos que quan t'assentes en una sessió i intentem treballar molt al petit comitè, estàs assentades amb persones molt diferents a tu. I això és el que ens fa anar seleccionant en funció dels moments en els que estem quin perfil de dones poden entrar a Juno.
0: Escolta, i com ho feu? Perquè això està molt bé, està al centre de Barcelona, però tenint en compte que és el primer gran club, sobretot a Catalunya, crec que la resta sí. de l'Estat també és el primer gran club femení, com ho feu per articular la xarxa amb les que estem a fora? Que estem a fora del cercle de la gran ciutat, que és el Cap i Casal.
2: Doncs mira, és un gran repte. Primer, de manera natural, t'he de dir que hi ha moltes dones que estan a fora i que troben a Juno aquest espai per quan estic a Barcelona saber que tinc l'espai per reunir-me, per fer el dinar, per tenir aquesta sala o per portar els meus equips i treure'ls del dia a dia. Hi ha aquest punt. I després es fa amb aliances. Una de les coses que, quan et deia, hem canviat una mica aquest posicionament de por i para les mujeres a obrir-nos al món, impulsat per dones però obert al món, busca promoure les aliances també. I les estem fent amb tot l'ecosistema.
0: Escolta, ara deixa'm que tregui una mica de Juno i entrem a la teva fase emprenedora, perquè tinc moltes preguntes com a emprenedora. La primera, com podem ajudar a les dones que volen tornar, per exemple, cap als 50 hi ha com un break en el que les dones ens tornem a plantejar què volem fer amb la nostra vida. Això en molts casos suposa que canviarem, que sortirem d'aquesta zona de confort que era el nostre hàbitat natural i tirarem per coses que ens venen de dins o ens agraden més. Què podem fer per ajudar aquestes dones a articular una nova proposta de negoci, de feina? Moltes vegades no és negoci, perquè no, el que vols és treballar per un altre, per exemple, no? Com les ajudem? Què els diem?
2: Hi ha diverses versions del que dius. Jo separo molt el que és l'autoocupació de l'emprenedoria, també perquè vinc, com deies a l'inici, estic a NetMentora, que és una xarxa d'emprenedoria. Llavors separo molt les dues coses perquè crec que tenen necessitats i inquietuds diferents. Crec que la xarxa és crítica en els dos casos. A mi em va canviar professionalment formar part de NetMentora i entendre el potencial de tenir una xarxa de debò al voltant i aquest coneixement i aquest accés a persones que tenen la inquietud de créixer. Crec que això és imprescindible i més quan fas una transició. El que estàs dient tu és una realitat que ens trobem molt sovint a Juno. Llavors, crec que és imprescindible tenir aquesta xarxa que et dona la confiança, que et dona les oportunitats, que t'ajuda en aquesta nova etapa. Això és molt potent. Crec que si me'n vaig a la pota emprenedora necessitem finançament. O sigui,
0: això és el que
2: les brutal. Dones per emprendre, igual que els homes per emprendre, necessitem aquesta aposta econòmica. I hi ha xifres que fan por. El 2% del venture capital va dirigit a dones. El 84% va dirigit a homes.
0: Dos?
2: Sí, el 2. Però... el 14 equips mixtes, però el 2 a dones, el 84% a homes.
0: Tenint en compte que nosaltres, i dic nosaltres, Catalunya i Espanya, és la segona comunitat, el segon país europeu, amb emprenedoria.
2: Sí.
0: Darrere d'Irlanda.
2: Sí. Un tema és qui llança, qui activa i qui s'atreveix, i l'altre és qui consolida. I no pots passar a la següent fase sense el finançament. I això està marcant xifres com les que va sortir aquesta setmana l'informe de que potser m'avanço de temes, però...
0: No, tu avança.
2: De Grant Thornton, on es demostra que anem cap enrere. Estava en un 19%, estem en un 18,5% de dones a Espanya en posicions de CEO, però el més fort d'aquestes xifres és que estem a... En tres anys, hem perdut 10 punts.
0: Hem perdut?
2: És a dir, el mateix que estàvem el 2018, estem al 2025.
0: Estem parlant
2: de CEOs, cap a baix, en posicions de CEO. Posicions de presidència, estem parlant que a rols de presidència hi ha un 4% de dones.
0: Vale, perquè una de les coses és que el juny comença a implementar-se aquesta llei de paritat, que l'IBEX 35 ha corregut a contractar dones CEO, però això és una mica feta la llei, feta la trampa, no?
2: Literal, el que passa que no hi ha una bona resposta a això, és a dir, ninguna de nosaltres vol estar seleccionada pues, perquè és dona. Hem de fer el salt a això i jo crec que ens hem d'avançar. Ja ha caducat aquest discurs, ninguna vol estar en aquesta posició i necessitem avançar.
0: Vale, però com avancem? Vull dir, perquè sí que és cert que si no hi ha aquest estímul per la part pública, la res pública,
2: totalment,
0: d'empènyer les dones cap amunt, sembla ser que l'empresa per si mateixa... Escolta, nosaltres arribem a directives mitges i tira que te vas.
2: Sí, aquest és el punt. Per mi, un dels grans reptes de Juno és activar coses. Hem d'explicar quines són les xifres. Encara avui hi ha moltes persones que ens retreuen que no és necessari tota aquesta acció. Quan veus els números t'adones que és absolutament necessari i per mi el que s'ha de fer des d'un espai com Juno és visibilitzar que estem parlant de talent, que perdem competitivitat quan no tenim talent, que prescindir d'aquest 50% del talent no té cap lògica i s'ha d'activar la visibilitat, s'ha d'activar qualsevol acció que permeti que ens allunyem del gènere i posem per davant les aptituds.
0: És que, a més, el que em fa gràcia el que dius, perquè fa uns capítols vam parlar amb la Jo López, que em sembla que també forma part de la vostra xarxa, i parlàvem d'això, no?, de com les dones, a partir dels 50, hi ha com una mena de... O sigui, a part del fogot, d'aquest fogot que de tant en tant és molest, tenim un altre fogot, que és un fogot mental, que no aturem mai el cervell. Estem disposades a gairebé tot. És, jo recordo aquelles imatges de la senyora d'un president que es tirava per un helicòpter, no, als 80 anys, no? Pues una mica als 50 les dones ens arrisquem i ens volem llançar des de qualsevol helicòpter, no? I ens falta, potser, aquest empenya endavant.
2: I aquestes referents, perquè jo crec que també un dels altres punts és això. Jo crec que vull pensar, potser sóc massa ingènua, però vull pensar que abans l'edat era el moment, a mesura que guanyaves anys, era el moment d'anar desapareixent del mapa. Ara l'edat s'entén com a experiència o la volem entendre com a experiència.
0: Bueno, això tu, no tothom.
2: Sí, jo per això et dic, potser des de la ingenuïtat, però també perquè vas fent anys i te n'adones que guanyes confiança i te n'adones de com eres abans i com ets ara. I crec que això s'ha de posar en valor. Té un potencial absolut. Nosaltres, és el que et dic, és una realitat, ens n'adonem. I hi ha moltíssimes dones emprenent. Potser ens falta la visió aquesta d'entendre aquestes referents i visibilitzar empreses com, sembla que era Natura Visée, que la van crear amb els 40 anys, més o menys, a partir dels 40 o els 50, no? L'empresa com a tal es va fundar en edats molt avançades. Hi ha aquest tipus d'emprenedoria o de decisió d'autoocupació, totalment.
0: Però, o sigui, hi ha la llei que diu que promou tot això, però, en canvi, això també ho llegia fa molt poc, amb un informe que deia que el feminisme estava cada cop pitjor vist per la societat catalana. És a dir, hi ha com una mena d'anatema, o venen les bruixes, venen les feministes. És com, saps?
2: Sí. Bueno, de fet, ens hem carregat la paraula. Tu no pots dir feminisme sense que impliqui un posicionament, quan el feminisme no implica cap posicionament, el que demana és la igualtat. O sigui, en aquest punt del llenguatge hem arribat. És veritat, sí. Tenim molts reptes. De fet, és que els joves amb 16 anys, si no m'equivoco, és on estan més separats en la igualtat i en el que és el feminisme, i entenen, ho hem reflexionat diverses cops a Juno, ve del discurs d'odi en el que s'han creat, perquè no ho han viscut, s'han criat en aquest discurs en el que les dones han de tenir més coses que els homes, que no va d'això, per mi va de trobar la forma en què les dues parts aporten. I no ha de ser una suma zero, és una suma zero, perdó, homes i dones. Uh-huh. És un més dos, vull dir, hem de tirar cap endavant. Que això és el que a vegades ens costa i entrem en debats i són tots igual de vàlids. Nosaltres, de fet, ahir activàvem a Juno, fem el kick-off de comissions d'expertes que hem creat, diferents àrees per entendre quins temes volem parlar i en quins temes necessitem tenir visibilitat, i s'obria el debat de què implicava estar a Juno, qui podia estar, qui no podia estar. Tothom té les seves inquietuds i el seu històric, i des d'aquí construeixes el que esperes. Jo en tinc unes, jo m'he criat a una família, amb tu parlàvem fa temps, m'he criat una família de dones que han liderat negocis. A casa meva s'ha parlat de treballar i no s'ha parlat de gènere mai.
0: Bé, és que a Catalunya, si no recordem malament, tenim un gran brou de dones que han generat negoci de sempre. La mare que tenia una botiga, la marca de roba de nens o no sé què, vull dir, era un teixit textil de petites i mitjanes empreses que permetien això. Deixa'm fer-te una pregunta. No és veritat que l'emprenedoria acaba sent una mica el cul de sac on anem a parar moltes dones, i parlo de dones perquè és el que em toca, moltes dones que no sabem cap a on articular esforços després d'un temps de, a lo millor, haver estat aturada perquè no podies deixar els nens o perquè has decidit canviar o... No és una mica això, una saca de gent?
2: Si ho fos, o sigui, per mi hi ha un gran repte, que és que la carrera professional d'una dona molts cops no és lineal, igual que la d'un home probablement ho pugui ser. Nosaltres afrontem molts més reptes, la criança, la part de cuidar, o sigui, hi ha tot una evolució que implica que les dones anem i tornem,
0: sí, sí,
2: quan els homes no ho viuen, això. Llavors, això té un impacte també. El que estàs dient ho he vist en homes i ho he vist en dones, aquest punt d'estar cremat de la vida laboral i decidir a certa edat fins aquí ja em poso pel meu compte. També et dic, per mi són inquietuds diferents. Que sigui el sac aquest de cultiu, de perfil que busca l'autonomia, etcètera, etcètera, no té res a veure amb el que està buscant l'emprenedoria. Són inquietuds i necessitats diferents. De tenir el teu negoci, això és una cosa, a tenir un negoci que sigui teu o que ja ni tan sols funcioni perquè hi siguis tu. Crec que són dos vies molt diferents. El teu propi negoci, quan estàs muntant el teu projecte autònom, etcètera, tenir un negoci que ha de no dependre de tu perquè creixi.
0: I ara has dit la paraula, autònoms. Els autònoms som aquell llegat de la societat que quan arribis a jubilar-te tindrem una jubilació minsa, que mentrestant estem pagant gestors, advocats, perquè ens gestionin factures, etc. I que, a més, ningú contempla com a valor. I si tu mires als autònoms, hi ha moltes més dones que homes autònoms. Això, d'entrada, ens diu alguna cosa, no? Què ens diu?
2: Jo crec que són aquests reptes que ens trobem, i el probablement és l'espai aquest que necessitem per decidir el que volem fer nosaltres. Crec que quan estàs a dintre d'una empresa, crec que aquí et pots trobar a vegades més collada, pots trobar que no tens l'espai i hi ha un punt en el que amb certa edat probablement decideixis fins aquí. Tinc la confiança, tinc els contactes, tinc l'experiència i decidiré pel meu compte. També per lo que deia, hi ha aquest punt més de buscar aquesta llibertat, però després hi ha el punt aquest de les carreres no lineals en els que arriba un punt que per fer compatible una inquietud professional has de decidir per altres vies, que són molt més senzilles i que et donen la flexibilitat i l'espai que necessites.
0: El que passa és que, si mires els números, nosaltres portem el 70% del pes d'una llar. Sigui una llar amb nens o sense nens, perquè pots tenir la cura dels teus grans, no? Dels teus majors. Per tant, les dones, això que dius de la vida laboral lineal, això deu ser molt de màrqueting, perquè no ho havia sentit, però m'agrada molt.
2: No.
0: Sí. La vida lineal. Per tant, encara tenim un sostre de vidre, les dones, a sobre, no?
2: Que és el gran repte, exacte. Clar. I la conciliació que implica això.
0: Bueno,
2: sí, clar.
0: Hi ha conciliació? És possible la conciliació, doctora?
2: Jo sóc el pitjor exemple. Jo no sé conciliar, no en sé. És veritat que no tinc els reptes que tenen moltes altres dones, però també tinc un gran suport familiar i de parella. O sigui, suposo perquè m'he criat en això. A casa meva les coses es fan, les dues parts les fan. I quan veig el viatge, em queixo. Però ho dic perquè necessitem visibilitzar-ho. A mi la Núria Bassi, que és una persona que sempre dic, després em mata perquè la menciono sempre, però és una persona que em va dir una cosa, és que tu assumeixis i tiris endavant. Jo tinc perfil de supervivència, tiraré endavant sí o sí. L'altre és que no visibilitzis i que normalitzem certes coses. Uh-huh. Llavors, les hem de dir, ben dites, això m'ho deia sempre la meva mare, ben dit, però
0: sí,
2: s'ha de dir.
0: Si ben dit es pot dir tot, no?
2: Exacte. Però és veritat que necessites tenir aquest suport, que et permet conciliar. Conciliar és cosa de dues persones o de la llar que tinguis i del que hagis creat a casa. Llavors, això et permetrà moure't més o menys. I després n'hi ha algunes que no ho sabem fer. Però perquè prioritzem altres coses, que és inquietud també.
0: Benvingut sigui. No passa
2: també,
0: res.
2: Si és decisió, benvingut sigui.
0: Vale, perquè fins a quin punt les dones podem decidir? Clar, a mi em fa molta gràcia quan em diuen no, és que he decidit quedar-me a casa. Diu, has decidit o no t'ha quedat més gasos? Perquè d'entrada el sou, i això encara no hem parlat, del viatge salarial, el sou, quan tens dos sous a casa, dius, quin perdem? Per tenir, per exemple, fills, o per fer cura dels pares. Quin perdem? El que guanya menys. Malauradament, aquest biaix normalment és cap a la dona. Què fem amb aquesta bretxa salarial que tenim encara?
2: Que és un gran repte, i ara ve tota la llei també de la igualtat salarial, d'aquesta visibilitat, i veurem el que implica, perquè és el que has dit tu, echa la llei, echa la trampa, com amb tot. El canvi ha de ser cultural, o sigui, el repte és estructural. Llavors, necessitem parlar aquestes coses, sí, hi ha gent que s'ofèn i que se sent molesta quan parlem d'aquests temes, s'han de parlar, perquè la realitat és aquesta, és que continues prioritzant molts cops per moltes coses, perquè l'home probablement té el sou més alt, ha tingut més temps de carrera, etc, que la dona és la que acaba de sortir. És una decisió? No ho sé, no t'ho sé dir, perquè això és molt personal. I jutges, si no, estàs emetent el judici de la vida d'una altra persona. Però és massa sovint que acostuma a ser la dona.
0: Clar.
2: I no l'home. Sí.
0: Que és el que et fa sospitar,
2: sí,
0: que hi ha un biaix.
2: Hem de crear aquests espais en els que sigui normal que qualsevol parella puguin prendre les decisions que considerin. I a dia d'avui no estem aquí, encara no.
0: És fort, perquè estem, no oblidem, segle XXI, el 26. El 26 del 21.
2: Sí.
0: I encara estem amb el sostre de vidre de la Simone de Beauvoir, quasi, no? Dius, jo perdoneu-me.
2: I anant endarrere, que això és el pitjor.
0: Això és el que anava a preguntar. Anem cada cop més endarrere.
2: I les xifres ho diuen,
0: amb valors,
2: Sí. Sí, avui parlàvem amb els mitjans i em deia, és la igualtat, però són molts altres valors. El tema de la sostenibilitat, abans parlàvem dels ODS, etc, són coses que anem fent pàgina. Sí.
0: Però què fem? Com a bones, clar, és que jo vull solucions. I he portat una senyora...
2: Juno, solucions, Juno.
0: Exacte. Què fem?
2: S'han de fer coses. O sigui, des de quin posicionament ho estem fent nosaltres? Des de l'acció. Absoluta. Qualsevol cosa que plantegem la fem des de l'acció. Estem parlant de la presència de les dones en el món de l'art. Lo mateix, fem una activitat, o sigui, nosaltres tenim una sèrie que es diu Beyond Art, on estem donant visibilitat al talent femení. Des del dia 1 expliquem les xifres, però visibilitzem el talent femení. Ara llançarem una campanya, que això suposo que no ho dec poder dir, però bueno, ara llançarem una campanya, perquè que va de visibilitzar el talent femení. Sí, tenim un gran repte. I tenim un repte en un doble sentit, perquè en el moment que presentem aquesta campanya i l'estem començant a construir i anem parlant amb dones, aquesta invisibilitat molts cops és voluntària. I que sigui voluntària és un repte. Ha de ser una decisió personal, visibilitzar-te, òbviament, pujar-te a l'escenari quan et truquen per anar a la ràdio dir que sí i fer aquest forat, però també té una implicació per les altres. El construir referents és algo que diem totes, però els referents no es construeixen sols, es construeixen donant un pas al front.
0: Llavors,
2: aquest punt de visibilitzar-nos i ser responsables amb el que implica que hi hagi una presència femenina vol dir que nosaltres també hem de fer alguna cosa perquè això passi.
0: És que moltes vegades, i això és algo que ens passa a Fogots, però crec que ens passa a tots els mitjans, moltes vegades ens costa que la gent, que les dones d'una certa importància, una certa presència, admetin venir a programes com ara Fogots, no? Perquè tenen, realment són dones molt ocupades o dones molt ocupades i tenim molta feina, però si les altres, les que estan en el seu lloc de treball o a casa, no saben que existiu, que existeix aquesta possibilitat, com arribaran? No?
2: Tal qual, tal qual. I aquesta responsabilitat és superlícit, però hi ha una responsabilitat. O sigui, jo he après amb els anys a no gaudir, perquè sempre et tensa una mica. A mi que m'agrada sortir de la zona de confort, aquestes coses m'agraden sí o sí, però molts cops ho faig pensant en que s'ha de fer sí o sí. Després no em podré queixar, si no. De que no hi hagi dones en certs llocs. Això ho parlem l'altre dia amb una periodista que precisament deia em van proposar un càrrec i primer vaig pensar què faig jo allà i després vaig pensar és que si no l'agafo jo anirà un home i després em queixaré de que no hi ha dones en certes posicions de lideratge. Doncs sí.
0: Sí, el que passa és que costa.
2: A veure, que costa.
0: Costa
2: perquè
0: molt.
2: Són moltes menys, perquè tenim menys visibilitat, perquè ens hem sentit molts cops, i jo ho he dit, falten dones. No falten dones, el que falta és visibilitzar aquest talent femení que existeix.
0: Bueno, però sí que falten en llocs de poder.
2: Perdó, no falta el talent, tens tota la raó. El que falta és visibilitzar, perquè visibilitzar implica donar oportunitats.
0: Clar,
2: totalment.
0: Perquè visibilitzar. I això és una pregunta que et volia fer com a marketingian aquests. Per favor, per què els de màrqueting feu servir paraules com a SAT, networking, que no hi ha la traducció en català?
2: Mira,
0: és que clar, quan parles amb algú de màrqueting, quan algun CEO ja et diu, sí, perquè soc CEO, el CEO ja encara ho entens, no? Però comença a dir-te el networking, el no sé què, teníem unes paraules apuntats però ara no sé on són.
2: És pitjor encara, eh? Jo que vinc del món emprenedor, sóc capaç de tenir una conversa en la que no entenguis cap paraula.
0: No, segur.
2: Perquè és algo que és increïble. Ho vivíem i ens reiem molt d'això. Mira, copiem, anem darrere. L'anglès em sembla sexy i em sembla més sexy que el català i jo som així. Pues no.
0: Mira, pues a mi em...
2: Totalment.
0: A mi em sembla molt més sexy un català
2: totalment,
0: que entengui
2: mira.
0: Que un anglès que, mira...
2: No que potser sé no entenc ni què m'estàs dient, no?
0: Ah, escolta, l'altre dia la nostra humorista parlava de les girl boss.
2: Vale.
0: Veus? Girl boss.
2: Veus? Sí.
0: Les noies jefes, no?
2: Sí.
0: Les xiques jefes, les...
2: Sí.
0: Jovenetes. Hi ha una mica aquesta sensació de que la dona perfecta, aquesta dona que s'aixeca a les 5 del matí, que surt a córrer, que porta el gos a pixar i els nens al col·le, o no té nens, però és igual, es maquilla, no sé què, i a més fa ioga, tai chi, i li queda temps per rellegir 3 vegades Guerra i Paz, i dius... això, aquest perfeccionisme, ens fa avançar o...?
2: No. Retrocedir absolutament. No existeix i no és necessari, bàsicament.
0: Sí, el que no és necessari, jo això ho tenia clar, perquè ja sóc menopàusica.
2: Però no és realista, no som així. Caiem moltes vegades en això, i és veritat, i anem guanyant anys i veiem com ens van traient, perquè ja no som aquest producte perfecte. No hi ha cap necessitat, no és realista i no necessitem ser perfectes ni arribar a tot, no.
0: Bueno, és el que vam... La conclusió a la que va arribar la nostra humorista és que no calia, que ella es trencava el carnet de
2: totalment, el regalem, exacte.
0: Jo ja fa anys que el vaig regalar, sí. Perquè ja em vaig adonar que no... Jo crec que des del 15 ja em vaig adonar que no era perfecte. era un projecte gairebé impossible.
2: I cap inquietud de ser-ho, al contrari.
0: Però clar, la societat et força, demana, sí. No? Has de ser una gran professional, una gran mare, una gran esposa, una gran parella, una gran imbècil. Perdoneu,
2: sí, i nosaltres mateixes, eh? Jo, de fet, ostres, què necessita una emprenedora? I acaba sempre en el punt de la formació, en finances, en no sé què, no sé quantos... Jo estic cansada de veure dones hiperpreparades necessitant més formació. No.
0: Bueno, no. Estem massa preparades. Després vas a un contracte, sí. I diuen, no, vostè no, perquè, clar, em deixarà els 2 dies. Dius, home, potser no, provi'm.
2: Sí, crec que hem de donar més el pas al front i no necessitar ser perfectes constantment, que és el que ens ensenyen, eh? O sigui, no diré la frase qui la diu, però és veritat que les nenes estem educades en la perfecció i els nens en la valentia, i això té molt a veure en com actuem i com són les nostres carreres. I aquesta perfecció d'aprendre i ser permanentment perfecta, innecessària. Donem el pas i aprenem de camí, que això jo crec que és la part bona que et dona l'emprenedoria.
0: Escolta'm, aquesta pregunta ja per acabar la fem sempre a les nostres convidades. Què li diries a la Beatriz dels 20 anys? Quin consell li donaries?
2: És difícil aquesta pregunta.
0: No, més difícil, per això la deixo sempre pel final.
2: Jo li diria que s'atreveixi.
0: Que
2: salti. Permanentment, que salti. Sí. Sí, que és molt divertit i que val la pena, sempre. Sí, sí, sí.
0: Saltar, arriscar-se, sí, és la solució.
2: Sempre.
0: Meravellós. Beatriz, ha estat un plaer tenir-te i escoltar una mica el que és Juno com un club de dones i el que pretén fer a la nostra ciutat i al nostre país, si és que
2: podem
0: saltar.
2: No? Podem saltar.
0: Podem saltar. Gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Doncs aquí estem, un dia més, amb l'Andrea Román, que ve disposada a enviar a la foguera. Què enviem avui a la foguera?
3: Avui vinc calenteta, bueno, sempre vinc calenteta, la primavera.
0: La sang altera.
3: Sí, sí, tinc jo el fogot de primavera i vinc enfadada. Ah. Vinc a tirar a la foguera avui les xarxes socials. Però totes, eh?
0: Sembles, doncs.
3: Però totes.
0: Totes.
3: Vinc a explicar-te una historieta que m'ha passat a mi. Vinga. I anem a parlar una estona de tot el que hi ha darrere de les xarxes i, evidentment, anem a enfadar-nos una miqueta i a fer una miqueta de foc.
0: Som-hi.
3: Et sembla o no?
0: Som-hi.
3: Mira, jo t'explico. He estat com uns 5 mesos sense xarxes socials, ¿vale? Uh-huh. Jo no estava passant una etapa gaire bona i vaig dir, mira, jo l'últim que necessito és que el senyor Instagram em digui, no, a sobre de que no estic jo molt fina, que el senyor Instagram em digui tot el que no estic fent o el que no soc. No. Vaig desconnectar, no?
0: De fet.
3: I perquè tu saps com va això. Tu obres a l'Instagram, no? I de cop et diu, bon dia. Mira, avui tampoc has fet ni el Pilates a les 6 del matí, però veus aquesta senyora? Mira, aquesta senyora
0: ja
3: s'ha aixecat. Sí, s'ha aixecat, s'ha posat totes les cremes, ha fet un pan de massa madre i ara mateix està obrint 3 empreses. Saps? I jo que no sé ni què he sopat ahir ni on pebrots soc.
0: Ha fet un pa de massa mare, m'ha semblat fantàstic.
3: Sí, sí, bueno, és que, clar, ara començarem
0: a parlar
3: una miqueta.
0: Si no és de massa mare, no és pa.
3: No, home, no. Recorda que som girls boss.
0: Bueno,
3: tu el recordes.
0: Però vam llançar el carnet.
3: I tant.
0: No som girls boss, vinga, som-hi.
3: No, som girls i fem el que podem, això està clar.
0: Sí, sí, som les que podem.
3: Pues sí. Llavors, ara he tornat i, clar, quan un ha estat lluny, les estic veient com amb una altra mirada, no?
0: Sí, és com quan deixes un nòvio?
3: Sí.
0: I després el retornes? Que ho mires i dius, ui...
3: Sí, per això diuen que les segones oportunitats no són bones.
0: Les segones parts entre
3: nunca
0: suïcides.
3: Fueron buenas, nunca fueron buenas.
0: Vinga.
3: Però sí, les xarxes socials, bueno, tothom les fem servir, no? He estat mirant uns estudis i totes les franges d'edats utilitzen unes xarxes o altres, però es diu que gairebé el 83% de la població a Espanya consumeix xarxes socials. O sigui, és
0: 83,
3: quasi tothom. De tothom, sí. I, quina sorpresa, les que més consumim som les dones per sobre dels homes.
0: Sorpresa, sí.
3: Sorpresa, bueno.
0: Bueno, clar, a veure, si ens hem d'aixecar i hem de saber com ens maquillem en el semàfor...
3: Algú ens ho ha de dir.
0: Clar.
3: Algú ens ho ha de dir.
0: I després, clar, hi ha molta xarxa de gastronomia, molta...
3: Sí.
0: Ojo.
3: Sí, però et sorprendrà, o no, he estat mirant els sectors que més presència tenen, no?, i més anuncis hi ha, i més contingut hi ha. De tots els sectors, el tercer és el de la bellesa.
0: Clar.
3: El segon són viatges i el primer és entreteniment, perquè sí que hi ha una part d'entreteniment, no?, però el tercer sector mundial de contingut i de negoci a les xarxes socials és la bellesa.
0: Tots per què
3: els productes...
0: serà?
3: Que raro, ¿verdad?
0: Raro.
3: Mira, una cosa que no...
0: Que no et quadra.
3: Que no em quadra. Però, clar, les xarxes socials, o sigui, jo no dic que siguin dolentes.
0: No, bueno, no. Sí, podem dir-ho, però...
3: Per mi sí que ho són, però sí que poden tenir una part d'entreteniment i que ens poden ajudar a desconnectar i de més, no? Jo, les xarxes socials, dic que són com un bitxo, ¿vale?, que et piquen, ja veuràs. Ara, jo...
0: Vinga,
3: ja veuràs,
0: no,
3: ja.
0: No, tu a lo tuyo.
3: Súbete, que te llevo.
0: Vinga.
3: Jo avui estava pensant, dic, són com un bitxo, ¿vale?, tu et piquen, tu no te n'adones, i al principi fa com gràcia, no? Dius, bueno, comença a ensenyar-te contingut i dius, mira, aquest restaurant sí que el vull provar, no?, o aquest taller de ceràmica, va, sí que l'hauria de fer. Oh, mira, oh, aquesta crema, va, només no compraré aquesta crema, a veure què tal, no? Al principi, innocent, dius, que guai, continguts que m'agraden, no? Bueno, ai, sembla que em parlen a mi. Però, clar, és un bitxo verinós, Charo.
0: Ah, sí.
3: I ja te va enverinant, omplenant el cap i el cos de coses, vale? I potser, i fins que arriba un dia que estàs tu tan tranquil·la, a lo millor a casa teva, t'has assentat al sofà 5 minutets i dius, ai, em sembla que hauria d'estar fent sentadilles, eh?
0: Ah! Jo això no ho diré mai, ni les xarxes. Que
3: bueno,
0: no,
3: però potser ara després podem parlar una mica d'aquest suratú, no? Rangos d'edat i de més, sí que hi han diferents tipus de contingut, però sempre hi ha, no, aquest missatge de i si fas això, i si hauries de fer això, perquè la xarxa social, bueno, aquest bitxo jo li, és l'algoritme, no?
0: Algoritme.
3: El bitxo aquest que et pica, que t'enverina, es diu algoritme en el món de les xarxes socials.
0: Vale?
3: Un algoritme, però, bueno, el que és un filtre, no? Una espècie de màquina intel·ligent que el que fa és escanejar el que tu fas, no? Va mirant a veure què fa la Charo a les xarxes socials, a veure què li agrada, llavors l'algoritme fa la seva feina per ensenyar-te només allò que t'agrada.
0: Això fa molta por, perquè a vegades estàs parlant de... D'acord. Jo què sé, anem a Turquia. Sempre, tothom vol anar a Turquia. No sé, a posar-se cabell, jo que sigui.
3: Sí.
0: No, i de cop i volta, pam!
3: Turquia. És com quan les iaies, tu els hi deies, ai, m'ha agradat molt aquest pastís de formatge, ja donava igual el dia que anessis a casa de la iaia que tenies pastís de formatge, potser sí. fins que ja no t'agradés, però és igual. Per la iaia tu eres algú que menjava i que
0: pastís
3: li encantava.
0: Pastís de formatge.
3: Doncs l'algoritme és el mateix.
0: És un pastís de formatge.
3: És la iaia que te veu i diu, això li agrada doncs més i més i tota l'estona. Vale, aquest és el bitxo.
0: És el bitxo del pastís de formatge, m'ha encantat.
3: L'algoritme és, bueno, el que dius, Turquia, o te ves un vídeo de gatitos, no, de gatets,
0: i es
3: pensa que ets una senyora que té 14 gats i viu sola, i tot el que veuràs són vídeos de gatets després.
0: O senyor que viu sol.
3: Però hi ha en molt d'estigma, la loca de los gatos, no ho dic,
0: clar,
3: això, eh?
0: No ho dius gratis, és veritat, home. El que es diu, els dibuixos animats.
3: El Simpson.
0: Hi ha la loca de los gatos.
3: Sí. No és el senyor, és el senyor loco, però
0: sí,
3: la loca viatge, de los gatos.
0: El viatge també.
3: Clar. Bueno, fins aquí tot bé. Pots fer fins i tot estar tendresa, no? Una iaia, no? L'algoritme que t'ensenya, no? Que et dona aquest pastís de formatge constantment. El problema de tot això és que és un bitxo verinós, l'algoritme. Per què? Doncs perquè l'objectiu que té és que tu passis més temps a la xarxa, consumeixis més continguts, consumeixis més anuncis i acabes comprant-te alguna coseta que potser fa 30 segons ni coneixies ni sabies que existia. Vale? Aquest és l'objectiu de qualsevol algoritme, de qualsevol xarxa social.
0: És que consumeixis algo.
3: Que consumeixis algo o que
0: producte.
3: Siguis algo o que pensis algo. Perquè aquest és el problema. O sigui, l'algoritme no només t'ensenyarà el que sap que t'agrada en base al que tu has fet, no? No, l'algoritme també t'ensenya el que se suposa que t'ha d'agradar, el que se suposa que has de ser i el que se suposa que has de fer en el teu dia a dia, vale? Aquest és el problema de l'algoritme i el problema de les xarxes socials. És un bombardeig i creen aquest tipus d'addicció, no? O sigui, al final, doncs, per exemple, algú com jo que acabo de tornar a les xarxes, no? Jo crec que l'algoritme ha fet així, ha entrat i ha dit, vale, mujer de 30 i pico, no està casada, no té fills. Activamos PAC, crisis existencial.
0: Bim.
3: I això és aquest és l'experiment que et porto avui.
0: Vinga, som-hi, vale? Entra en l'experiment.
3: Perquè jo he estat fora de les xarxes, no? Jo he entrat, el senyor algoritme, el bitxo aquest ha dit, vale, ja ha tornat. Sembla que no és mare, sembla que no està casada.
0: Ha tornat i encara no és mare.
3: I encara no, Llavors ha activat el PAC existencial. I en què consisteix això? Doncs han mostrat-me una sèrie d'anuncis en bucle, de continguts que se suposa que m'interessen o que se suposa que jo hauria de, no?
0: Estar
3: interessada o ser o pensar. I el que et vaig llegir ara, Charo, és la llista real d'un experiment que vaig fer que va ser 10 minuts observant el meu mòbil, vale? I prenent nota de tot el que em va sortir, que, per cert, ni ho he buscat, ni jo segueixo a comptes d'això, no, això és l'algoritme que...
0: Ha decidit
3: que, com jo soy este tipo de mujer, esto es lo que yo tengo que consumir.
0: Vinga.
3: Voy a ello, no t'espantis.
0: No.
3: Començo, eh? Corre, congela els teus òvuls que tens una edat. No et posis maquillatge. La dona natural es porta. Té un descompte per la teva primera sessió de Botox. Fes esport, viatja lluny. Dona'n idees a aquesta ONG per sentir-te millor. Atura la caiguda del cabell. Transforma la teva pell amb aquesta crema revolucionària. Té un descompte per una depilació làser. Et sents trista? Parla amb un coach. Segur que no vols provar el nostre tractament anticel·lulític? Fes feliç a una dona. dona òvuls. Cuina una sopa com la de la teva mare, amb aquests nou sobres de caldo. Sedueix els homes amb aquesta colònia. T'has donat que tens la pell seca? Has fet ayuno intermitente? I sobretot, sobretot, sigues feliç. Sigues la millor versió de tu mateixa.
0: No ho puc creure!
3: 10 minuts, Charo.
0: No m'ho puc creure.
3: O sigui, segons el meu Instagram, jo estic mig deprimida, mig calva, amb la pell seca, i és massa tard perquè jo tingui fills.
0: A mi em fa gràcia perquè primer diu reserva els homes, diu dona'ls.
3: La qüestió és fer negoci amb mi, saps?
0: Jo,
3: no et maquillis, però punxa't botox. Sigues natural, però treu-te els pèls, carbonitza't les cames amb aquest làser, aquest descompte, no? Llavors, segons el meu algoritme, estic a la merda, però té un codi descompte per absolutament tot.
0: És brit. A mi no em surt això.
3: Què et surt a tu? Perquè al final això és un negoci per totes les franges d'edat.
0: No, a mi em surten moltes coses de menopausa, moltes, moltes, moltes, i després em surten coses de viatge.
3: Bueno.
0: I també em surten, i això em preocupa, gatets.
3: S'ha activat el pack, mujer loca de los gatos. Cuidado.
0: I jo no tinc gats, tinc gossos. Te'n
3: falten.
0: És igual. És igual, ja entro dins del pack.
3: Correcte.
0: De iaia amb gats.
3: Iaia amb gats.
0: Em fa una certa por, perquè a més sóc al·lèrgica als gats.
3: Ui,
0: però no passa
3: tranquil·la,
0: res.
3: Ja et sortirà vacuna per gats. Està tot pensat. Tot l'engranatge perquè tu consumeixis i facis el que ells volen, s'activa i funciona.
0: A mi m'ha fet una mica de... Ara no sé si abraçar-te, aixecar-me i abraçar-te, perquè clar, diu... Congela els òvuls, no, dona'ls, depila't. Era una mica tremend. O sigui, si tu realment estàs malament, t'enfonsa.
3: T'enfonsa, evidentment. Les xarxes, de veritat, és que és un parany que t'atrapa. I jo perquè tinc consciència, però si pensem en les nenes joves...
0: Això és el que t'ho diu.
3: Bueno, segons l'Instagram tinc consciència.
0: Sí, no sé què dirà la teva mare, si tens o no.
3: Clar, és que, però si pensem en l'impacte que pot tenir això amb noies joves, o sigui, les xarxes socials són un catalitzador de trastorns de salut mental, d'alimentació, de tot, perquè al final és un bombardeig constant, camuflat, amb continguts que ens agraden, que ens contratenen, que ens inspiren... No, és una mentida. Al final, jo també pensava que aquest bitxo que et pica, que és l'algoritme que et va enverinant, jo digo, és el Pepito Grillo 2.0, no? El tens aquí, és com una vagueta, el Pepito Grillo dolent, no? Que en comptes de dir-te que prenguis bones decisions, com en el Pinocho, és un Pepito Grillo que t'està dient que no ets lo suficientment guapa, que no estàs lo suficientment activa, que no fas suficientment coses durant el dia.
0: Clar, no fas suficientment res.
3: Clar, no ets suficient.
0: Tu no ets prou. Tu no ets prou.
3: Tranquil·leta, que tu no ets prou.
0: Però t'ajudarem.
3: T'ajudarem amb aquest codi de descompte i amb aquest vídeo i amb aquest... És que prou.
0: El codi de descompte.
3: Però és veritat.
0: És brutal.
3: És veritat. És un negoci, res és gratis, no t'estan entretinguent. T'estan intentant vendre alguna cosa.
0: És impressionant.
3: Claríssimament.
0: Clar, no m'estranya, Andrea, que després et dediquis a l'humor.
3: Home, jo perquè... o em ric d'això o m'heu d'abraçar tot el dia, no sé si m'entens.
0: Jo, quan acabem el programa, t'abraçaré durant 2 minuts o 3 per consolar-te, perquè no obris el... No obriu les xarxes. Si
3: no ho feu. Al final, hi ha una cosa greu, que és que les xarxes el que volen és que no siguem crítiques, no pensem, no siguem creatives, no seguim el nostre propi instint o el que nosaltres volem. Al final volen adoctrinar-nos d'alguna manera. Quan més bombardeig, menys pensem, menys podem valorar, no? És a dir, jo l'altre dia dic, vull un air fryer... La vull, sí. Per què? No ho sé, si jo no cuino, saps? Pues és una mica això, no? Necessito fer ayuno. Per què? No ho sé. Vull dir,
0: és igual.
3: Però és part de l'engranatge.
0: El dejú intermitent ha fet molt mal a la cultura mediterrània. Ha fet molt mal, senyores. El dejú és una fal·làcia, això.
3: Com totes altres coses. Com lo de ser una gelbos que pot amb tot, les xarxes és una plataforma per fer-nos creure que sempre hi ha alguna cosa que no estem fent, algun lloc que no estem viatjant o alguna cosa que no ens hem punxat a la cara o el que sigui. És molt complicat. Per tant, avui, a la foguera, les xarxes, el Pepito Grillo i tot.
0: O sigui, no tirem prou. El Pinocho perquè crema molt.
3: Home.
0: Fes fusta. Pobre, no s'acosta, ell no s'acosta. Escolta, Andrea,
3: doncs sí.
0: Un plaer de llançar la foguera amb tu,
3: fora.
0: El que faci falta, i aquestes xarxes les llancem a la foguera.
3: Sí.
0: Nosaltres, les senyores que escoltem aquest programa, ja fa temps que les vam llançar, el que passa és que reboten.
3: Home, és difícil sortir-se'n.
0: Reboten, eh?
3: I tant. I sempre hi ha un dia que dius, ai, això... Sí. Siguem crítiques, siguem crítiques, no passa res.
0: Miraré la sopa de l'àvia, perquè t'ha sortit la sopa.
3: Sí, clar, perquè com que no soc mare, no sé, com que no soc mare, ja m'estan dient que la meva sopa no serà igual de bona que la meva mare, per tant, eren uns sobrecitos d'una marca molt coneguda, perquè així en casa també sepa, com si mi madre hubiera cocinado. És que prou.
0: Molt bonic.
3: Prou, a la foguera, la sopa.
0: La sopa i prou. El senyor de la xarxa també la diré.
3: Tothom,
0: tothom. Andrea, un plaer. Et tornem a veure el mes que ve?
3: Sí, vinga. Aquí estarem.
0: Gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat de la importància de la comunitat femenina de la mà de la Beatriz de Vicente i de la trampa a les xarxes socials, amb l'Andrea, que sempre ens deixa amb un somriure a la boca, que avui ens ha deixat amb més d'un somriure, amb una rialla i una cosa fantàstica. I com diu la Gloria Steinem, sola puc arribar lluny, però juntes podem arribar a tot arreu. Ja sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Vegetarià?
3: Ah, els dissabtes m'agraden molt perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Però què hi fan, dos pollastres al replà?
4: Ets el Romà Sucapà, tu? Doncs fes el favor d'acompanyar-nos. És important.
3: Pollastres que parlen? No havia vist mai una cosa igual. Com que em pica la curiositat, decideixo acompanyar-los. Travessem la ciutat fins a un magatzem que em fa posar la pell de gallina. Potser no ha estat gaire bona idea, això de seguir-los. I entrem i és tot ben fosc. Se senten remors, xiu-xiuejos, esbufecs, però sóc incapaç de veure res. De sobte, el magatzem s'il·lumina. Ai, mareta, això què és?
5: Sucapà, acosta't!
3: Trona una veu severa. Dos porcs de posat seriós em parlen des de dalt d'una tarima.
5: T'acusant d'haver menjat des del dia que vas néixer. 243 talls de pernil, 612 lanxes de fuet, 11 salxitxes de Frankfurt i 7 botifarres. Tens res a dir en defensa teva?
3: No res. No compto cada cosa que menjo, però m'imagino que és veritat. Devia de tenir gana. Tot i que les cames em tremolen, procuro contestar amb sinceritat. Tothom s'esvalota i el magatzem sembla que s'esfondra.
6: És burla de nosaltres,
3: crida un voltor. Un senyor bou s'amatança amb pas majestuós i cara de preocupació.
7: Romà Sucapà, aquí ho tinc tot apuntat. És trist que et tornin tan bolts les hamburgueses. Només tens 8 anys i ja te n'has menjat 92. Suma-hi la carn arrebossada del menjador de l'escola, 37 talls, i els rostits a casa de l'àvia, 26. Aquestes xifres em trenquen el cor.
3: Però a mi m'han dit que menjar carn és bo per la salut, dic per defensar-me.
8: Poca vergonya.
3: Brama un cèrvol que treu foc pels queixals. És el torn de tres pollets bufons, groguets i rodanxons. Quan s'enfilen a la tarima, el magatzem emmudeix. Un dels pollets llegeix aquesta llista.
9: 34 truites, 15 ous durs, 78 ous rebenats, 11 ous ferrats, 12 ous farcits i 536 grams de maionesa. Estàs orgullós de la teva golafreria, Romà?
3: Tot seguit, es presenta un gall dindi que gralla enfurismat.
8: I què passa amb els galls dindi que et cruspeixes per Nadal? Dels pobres ni te'n recordes, oi? 9 galls dindi en total.
3: Impossible! Si només tinc 8 anys! Em sento obligat a contestar. A continuació, puja a la tarima un rectangle gegant i d'aspecte cruixent.
4: Romà Sucapà, nano, sabies que el menjador de l'escola has menjat bessoners de peix 456 vegades? I que fora de l'escola has devorat 17 talls de salmó fumat, 67 grams de gambes, 65 musclos al vapor, 7 crancs, 23 llaunes de tonyina i 12 de sardines.
3: El peix és bo per la memòria. És font de fòsfor, explico. Però m'hauria valgut més no obrir la boca, perquè els animals del magatzem s'enfaden encara més. Aleshores, se m'acosten unes criatures tan estrambòtiques que no hauria imaginat mai que poguessin existir.
5: Sabem que, a més, has menjat nuggets.
4: Sí, és veritat.
6: Has menjat nuggets.
8: Molts nuggets.
3: I de cop i volta, me'n recordo que l'oncle Julià, tot i la prohibició dels pares, em va dur a dinar a aquell restaurant de vora l'estació. Va ser el febrer i em vaig atipar com un lladre. Així que no tinc més remei que reconèixer. Després, no sé ben bé què va passar. Dins del meu cap, tot imatges es barregen. Veig un conill empastifat d'allioli i els dos pollastres que m'han vingut a buscar a casa. Veig un gran senglar i me'n recordo d'un restaurant de muntanya i de l'estofat que hi vam menjar. Veig dos eriçons i una girafa, però segur que és un error, perquè aquesta mena de viandes no les he tastades. I veig també tres cargols, que deuen ser dels que vam collir amb els meus cosins i que la tieta va guisar. De sobte, els llums s'apaguen. O potser jo, de tan esgotat, em desmaio. Quan el magatzem s'il·lumina de nou, sóc davant d'un mussol que m'anuncia amb veu solemne.
7: Romà Sucapà, t'hem declarat culpable. Aquí i ara, entre tots, et menys.
3: I abans que pugui acabar de parlar, els animals venen tots cap a mi i m'acorralen. Estan a punt de devorar-me quan veig un petit hàmster que em fa senyals. En Jeremies! La tieta me'l va regalar quan vaig fer 6 anys, però la gàbia no era feliç i el vaig alliberar.
9: Afana't, Romà! Per aquí!
3: M'ensenya una portella secreta.
9: Corre, amic meu, corre!
3: Crida, mentre em diu adéu amb la poteta. I jo travesso la ciutat, cames, ajudeu-me. Corro pels carrers, vés a saber quanta estona, però molta, fins que arribo a casa, on els pares m'esperen amoïnats. Quin goig tornar a escarxofar-me al sofà amb la família, protegit de tot pernil. Després del malson d'ahir, hem decidit que ens farem vegetarians. Ara truquen a la porta. Hi ha 2 pastanagues al replà.
4: Ets el Romà Socapà, tu?
2: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
10: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Avui parlem amb el pedagog Jordi González en el marc de la preinscripció escolar que comença al març. Molt bon dia, Jordi.
3: Hola, bon dia.
2: Benvingut a Cugat Mèdia. Ens interessa molt això de la preinscripció escolar. Moltes famílies estan preguntant què fem, on anem, quantes portes obertes veiem. I amb en Jordi volem parlar una mica de tot plegat. Jordi, què hem de tenir en compte per començar abans, durant i després de tot plegat?
3: Doncs mira, anem per parts. Si et sembla, comencem amb l'abans. El primer que hem de tenir en compte és que no ens hem de ser molt ambiciosos a l'hora de veure centres. Amb 3-4 centres n'hi hauria suficient. I el que jo aconsellaria seria fer una feina prèvia abans de veure aquests 3-4 centres. Primer de tot, nosaltres fer-nos la pregunta quin tipus de centre ens interessa. La primera cosa que hem de veure és el tema de la proximitat. Això ho aconsellaria a tothom. És molt més lògic una escola propera que no pas una escola que ens quedi molt, molt llunyana. Això, d'aquí ja el filtre ja en selecciona moltes escoles. De les que tinguem més properes, seria pensar si ens interessa un centre públic, un centre concertat o un centre privat, i això no afecta només a tema de pagament, que moltes vegades la gent es pensa que sobretot les etapes públiques són molt més cares als concertats i no és així, sinó que afecta altres temes, temes de metodologia, temes d'ideologia, temes de religió, temes dels horaris d'acollida, de matí, de tarda, si treballeu, què us interessa més, si es treballen amb llibres, sense llibres, si l'AFA té un pes important o no té un pes important. Per tant, això ja quedarien dintre les 3-4 escoles que més o menys seleccionem una miqueta d'aquest filtre, primer filtre que fem, serien les que em quedaria. I llavors, un cop les tinguem, jo aconsellaria, abans de les portes obertes, fer una visita a la seva pàgina web. Això és molt important. Primer, si la tenen actualitzada. Això és molt important perquè és una senyal de que

0: comunicativament són escoles que hi creuen, no? en el tema comunicatiu. I un cop veiem que la tenen actualitzada, una pàgina web és com una empresa, una finestra d'una empresa, no? Que ens dona una mica de referències, no és del tot real, però sí que ens dona referències de temes com quines sortides fan, de quina metodologia tenen moltes vegades, o de fet gairebé totes les pàgines web d'escoles tenen penjada la metodologia que fan servir, el projecte educatiu... si treballen amb llibres, quants llibres, potser només d'una matèria, potser de tot, els horaris que fan, fins i tot podem veure ja una mica els espais que tenen, el claustre a vegades fins i tot, podem veure si és un claustre més gran o més jove, i això ja ens dona d'aquestes tres o quatre escoles que escollim una primera visió abans d'anar-les a veure pròpiament.
1: I durant, doncs, una vegada ja dius, he escollit aquestes 3-4 escoles, vaig a aquestes portes obertes, què més podria preguntar? Una vegada vaig a les portes obertes d'aquestes 3-4 escoles que hem decidit que anirem a visitar.
0: Sí, d'aquestes 3-4 escoles és com anar a visitar un pis quan el vols llogar o comprar. No? Està claríssim que sempre t'ensenyaran la seva millor versió. No t'ensenyaran si hi ha humitats perquè les hauran tapat en pintura o si el veí del pis de dalt doncs farà soroll a les nits. Això no ho veurà. Sempre t'ensenyaran el millor. I és normal, com si nosaltres convidéssim a casa nostra algú a sopar. No? Tindríem un bon sopar, la casa neta, ordenada, etc. Potser no és la realitat del dia a dia. No? Per tant, unes portes obertes potser és més important el que no es veu o el que no t'expliquen, millor dit, que no pas el que t'expliquen. Perquè el que t'expliquin, tot et semblarà bé, és evident. No t'explicaran cap cosa dolenta. En canvi, jo aconsellaria fixar-te en petits detalls que et donen pistes de com funciona aquella escola, aquell centre. Detalls com poden ser com tenen les aules, com estan distribuïdes les taules, què tenen penjat a les parets, si tenen murals o altres coses que puguin veure. Com comuniquen? A la reunió qui parla? Parla només la figura de direcció? Parlen mestres? S'ho reparteixen? És un estil proper? No és un estil proper? Això és molt, molt important. I això, mica en mica, ens va donant petites pistes per veure com és l'escola. Mai ho podrem saber de veritat. Això és com el comprar la casa és quan hi visquem. Llavors comprovarem si ens agrada o no, no? Però almenys alguna pista més podrem tenir.
1: I suposo que també, per escollir el després, també de com enfocar-ho... Hauríem de posar-nos una llista de què és el que les nostres prioritats màximes o les nostres línies vermelles o les nostres apostes per decidir al final decantar-nos entre aquestes 3-4 escoles.
0: Sí, i és important el tema de les preguntes. Moltes vegades les preguntes que es fan a les portes obertes són molt a curt termini. El meu fill farà anglès a I3? Això no és important, perquè això poden dir sí, no, però l'I3 passa 9 mesos i no te n'adones, i entre els mesos que està malalt i que ha passat alguna cosa passa rapidíssimament aquest primer curs. Sinó que la pregunta, en aquest exemple de l'anglès, seria quina metodologia o quin sistema feu servir, quin mètode feu servir a l'aprenentatge de l'anglès. I llavors que t'expliquin molt breument, evidentment, però una miqueta tot el recorregut, des d'I3 fins a 6è, per dir-ho així, o fins a quart d'ESO, si és una escola que allarga fins a l'ESO. Només veient-ho d'una forma en perspectiva, molt més global, tindrà sentit aquesta pregunta. Les preguntes que són molt a curt termini no tenen sentit, no tenen cap mena de sentit. Per altra banda, això ens permet escoltar els seus raonaments, que és l'important. No és si fan anglès o no fan anglès a infantil, sinó per què. Potser fan una altra cosa que ens interessa molt més o tenen un sistema que ens convenç molt més. No? És una mica com anar al metge. Quan tu vas al metge, tu creus en el diagnòstic que et dona, el tractament que et dona. Si no, canvies de metge, és evident. Però si tu hi vas, confies. I aquests raonaments que ens donen en qualsevol pregunta que els hi fem, és el que ens ha de convèncer. Quines sensacions ens transmet aquell argumentari que ens donen a les portes obertes? Ens convenç o no? I si ens convenç, algunes coses hi estarem més a favor, algunes potser no tant, però al final haurem d'optar per l'escola que més encaixa amb la nostra manera de ser o de pensar.
1: Sovint, a les preinscripcions us trobeu gent, no? Entenc també que s'enfoca molt en l'edat d'infantil, no? Com comentaves ara, a P3 o a I3, ara ja ho han canviat, a I3 feu anglès, és a dir, al curt termini us trobeu sovint, perquè sobretot ve molta gent a portes obertes d'infantil, perquè poca gent ja a tercer o quart de primària canvia d'escola.
0: Poques places ja que no siguin d'I3. I llavors és important això. tot el que preguntem veure amb una visió de futur, perquè l'I3, l'I4, l'I5 passen molt ràpid, però llavors hi ha tota la part de primària, i si continues a l'ESO, que t'interessa temes de deures, temes d'exàmens, temes de com tracten el tema de la diversitat, que si vols en parlem més tard. Qualsevol tema que vagi més enllà del pur P3, no? Que és a vegades el que preocupa més. No? Allò, deixareu que porti bolquer o no porti bolquer? O tindrem comunicació o no? Veiem-ho a nivell d'escola, no? Perquè llavors quan ho veus a nivell global és quan veus molt millor la realitat que t'ofereix aquella escola.
1: Hi ha una sèrie de preguntes que segurament són difícils de respondre a una entrevista com aquesta, que tampoc no és molt llarga, però sí que m'agradaria parlar de conceptes que moltes vegades, no sé si la gent no té molt sa clars sobre i que també a les preinscripcions i a les portes obertes és important que quedi clar, és això de si hi ha deures, no hi ha deures, o si treballeu per tradicional o per projectes. Mm-hmm. Què significaria allò de treballar per projectes o treballar de mètode tradicional, per exemple?
0: Això, mira, darrerament s'ha equilibrat una mica la balança. Fa uns anys, totes les escoles que treballaven amb llibres eren com molt antiquades, consideraven molt antiquades, i la gent que treballava per projectes, que al final no va ser res més que una feina que prepara el mestre, que a vegades ve per part de les inquietuds dels alumnes, i a vegades és el mestre que ho proposa, doncs era l'escola més moderna, més atractiva, més propera, etc etc. I ara això, mica en mica, i sobretot aquí a Sant Cugat, s'ha anat compensant. Moltes vegades a les portes obertes et trobes això. Abans et preguntaven si treballaves per projectes en un sentit positiu, i ara moltes vegades et pregunten si treballes per projectes en un sentit negatiu, dient, no, és que a vegades ens n'adonem que estudiar les balenes a primer està molt bé i és molt divertit i pot aprendre molt, però, bueno, però s'ha d'aprendre a llegir, a escriure, les operacions matemàtiques i tal, no? I per assegurar això a vegades fa falta una feina més sistemàtica, no? Més de llibre, més de minuciosa, més d'individual, moltes vegades, mica en mica. I bé, simplement per això. Al final no hi ha sistemes bons i dolents, eh? És simplement, dintre una mateixa classe, que normalment són 25, hi ha nens que els anirà molt bé treballar amb llibres i aprendran molt millor amb llibres, hi ha nens que els anirà que s'avorririen molt i preferirien treballar en projectes, altres que serien més artístics, altres més matemàtics, i cadascú, al final la qüestió és trobar una mica l'equilibri que pugui permetre que totes les personalitats dels alumnes trobin el seu encaix en aquella classe.
1: De fet, això tracta la diversitat també de les persones que dius, ara en parlàvem, com és important també que les escoles en aquest període de portes obertes, de preinscripció, expliquin com tracten aquesta diversitat?
0: Sí, la diversitat és el factor clau, per mi el factor clau de l'èxit educatiu i emocional, fins i tot dels alumnes, avui en dia és la diversitat. I això és evident que unes portes obertes no es pot abarcar, perquè és una cosa que et dona, no una carrera, 8 carreres, i tot i així hi ha moltes opinions diferents, i és molt, molt difícil de tractar. Jo només aconsellaria, potser, si podem fer aquesta pregunta, potser a les portes obertes, si algú s'atreveix, és posar a la persona que ha estat parlant una mica en la situació. Si jo tingués un fill dislèxic, què trobaria en aquesta escola? Sí? La dislèxia avui en dia és, diguéssim, dels temes de diversitat, el que tenim més treballat, el que és més fàcil de tractar, el que no ha de fer patir ningú, però és un bon indicatiu per veure si aquella escola té una mirada bona pel que fa a la diversitat. Si et saben respondre i que veus que té una coherència el que t'expliquen, és senyal que té una mirada positiva cap a la diversitat. Si els agafes una mica a contrapeu, si en aquest tema, que és molt, molt senzillet i que fa molts anys que el tenim molt superat, ja els hi costa, doncs és una escola que potser el tema de la diversitat doncs no és el seu punt fort. I el tema de la diversitat és molt important, com et deia, tant per a nivell acadèmic, perquè tots els alumnes arribin al màxim de les seves possibilitats, com també a nivell emocional, perquè tots els alumnes se sentin integrats a la classe i que puguin aprendre amb tranquil·litat.
1: Una vegada tornem amb el tema de, si et sembla, també de les portes obertes, de centrar-nos en allò que està més a prop de casa, del que és de la nostra zona, tot un llarg, etcètera, que comentàvem. Si no ens fa el pes res del que tenim a prop i d'aquelles 3 o 4 de la zona, ens apostem i ens ha d'anar a una altra zona o no ho veus clar?
0: A veure, sí o no. En principi, jo el meu consell és que de les 3-4 escoles que escollin, siguin totalment sincers amb la seva consciència, els pares i mares, i posin per ordre la que els agradi més en primer lloc, la que els agradi més en segon lloc, etc etc. Sant Cugat, per sort o per desgràcia, últimament ha perdut molta població infantil de 3 anys. Fins i tot s'estan tancant línies en algunes escoles i això es nota. Què vol dir això? Això té una part negativa, però també té una part més positiva, diguéssim, que significa que tothom qui aposta per una primera opció té molts números perquè li respectin. No sempre, i no sempre passa. Però això que havia passat anys enrere, que la gent fins a l'últim minut feia apostes i trucava a les escoles, quantes places us queden? I semblava, bueno, el joc allò del fitxatge de la Lliga de l'últim minut, doncs això avui en dia no existeix aquí a Sant Cugat. I per tant crec que hauríem de ser sincers. Si és una escola que realment els interessa més que estar en una altra zona i la família està disposada a fer aquest trajecte cada dia, no hi ha cap problema. Al final és ser fidel a la teva consciència, a les impressions que et dona i al que et transmet aquella escola. Tot això és el que ha de primar, més enllà de números o de si entraré o no entraré.
1: Quantes opcions s'haurien de posar? Totes les que es consideri, sigui gastar-les totes, posar el... Si només aposto per dues, posar només dues, com funciona?
0: Jo diria que totes les que creguin. Jo no, és una llista que al final és gratuïta i no et cobrarà més per ficar-ne més, per tant, totes les que creguin. Tampoc no fer-se mala sang, i això sí, tenir en compte que des del moment que posem una escola concertada, llavors de resultes o d'una forma, si no trobem una plaça en qualsevol centre que hem escollit, el sistema ens pot reenviar en una escola concertada. Si això no és impediment a nosaltres per tema ideològic o per tema econòmic, doncs no hi ha problema. Per tant, jo, en resum, jo posaria tantes com vulguin, prioritzant les 3 o 4 que realment han pogut visitar o han pogut investigar, ni que sigui una miqueta, tampoc no cal més, però com més millor. Una cosa que poden fer un cop han fet la feina abans d'anar a les portes obertes i un cop han fet la visita de les portes obertes, jo, si coneixen famílies que portin els seus fills a aquella escola que creuen posar en primera opció, jo hi parlaria, perquè al final és la impressió més real que podran trobar, molt més que un mestre et vengui la seva feina o que una web et mostri les fotos més maques del seu centre. Al final, si tu parles amb una família que ha portat 5 o 6 anys el seu fill a una escola, tindràs unes opinions molt, molt reals, molt contrastades. També aconsellaria, si queda alguna pregunta o fins i tot com a una mica experiment, enviar algun correu a l'escola que ens interessa. Perquè un correu electrònic, amb alguna pregunta que tinguem, que ens hagi quedat una mica per plantejar, ens ajudarà a veure una mica l'estil comunicatiu, almenys d'aquella direcció. Si ens responen ràpid, si ens responen amablement, si ens donen solucions... Això també et dona una pista més per veure si em sentiré còmode en aquella escola. I res, només simplement dir que per acabar, quan al final tinguem una plaça definitiva... Això és com la família. A vegades amb el tiet o el cosí o el germà potser no sempre hi estàs d'acord i els dinars de Nadal a vegades t'hi enfades perquè penses diferent, però al final són la teva família. Vius amb ells, te'ls estimes i donaries la vida per ells. No? Doncs amb l'escola una mica el mateix. L'escola que ens toqui finalment ha de ser la dels nostres fills, la que ens agradi, que a vegades coincidirem i a vegades no, però al final és la que viurà com a mínim 9 anys de la seva vida com a escolar i hem d'apostar per ella i reforçar-la sempre a tope.
1: I sempre, a més, mantenir una bona comunicació, que sempre és molt important preguntar directament a aquella font, que arriben moltes coses, però que les direccions, no?, i els mestres esteu per atendre les famílies també.
0: Absolutament.
1: I per tenir la informació directa, que crec que també és molt important que les famílies a vegades no sentin tant soroll i que vagin a preguntar a la persona indicada.
0: Absolutament. I el factor sort també molt important, perquè el factor sort, tu pots anar a una escola i depèn de la tutora que et toqui, pots viure un any magnífic o un any desastrós. I això tots els que tenim fills ho hem viscut, que una mateixa escola, que està organitzada igual, les mateixes aules, tot exactament igual, potser el L3A funciona magníficament bé i l'I3B és un desastre. I això depèn de la persona que quan tanca la porta s'allà davant dels nanos. Per tant, aquell any potser no serà l'ideal, però potser l'any que ve sí, i així una mica de paciència, a vegades passem temporades de tot durant una escolarització de molts anys, i el factor sort també és important, i ser una mica conscients d'això.
1: Anirem any en any en aquests cursos escolars que tenim per endavant en el proper curs, que ara tot just estem en total període de preinscripció. Hem parlat amb Jordi González, pedagog d'aquí Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La figura irreverent de les velles de Carnaval torna a Sant Cugat. La comissió anima la ciutadania a sumar-se a aquesta tradició carregada d'humor, crítica i esperit festiu. Amb la mirada posada en les cercaviles d'aquest any, fan una crida oberta a tothom qui vulgui viure el Carnaval d'una manera activa i desinhibida, sense necessitat de tenir experiència prèvia, només ganes de passar-ho bé i fer gresca. I a l'estudi estem avui molt, molt ben acompanyats, perquè aquesta comissió que farà possible les velles de Carnaval ha vingut aquí en cos i ànima, i per això ens acompanya a l'estudi de Ramon Barnils. Farem les presentacions així, de forma honorífica, eh? Rosita la Bollera, bon dia.
2: Però això ja va.
1: Això ja va, filla.
2: Ai, amor. Hola, bona tarda. Uai, bon dia.
1: Bon dia.
2: No... Estic nerviosa.
1: Sí, no sé com ha passat vostè la nit, sí. Però veig que encara
2: malament,
1: li acaba de la vitamina de primera hora, el suplement.
2: No he dormit, carinyo. Estic
1: nerviosa. També ens acompanya la Soledat, la comunicadora.
3: Hola, bon dia.
1: Que hem d'intercanviar papers. Si ets la comunicadora, potser has de fer tu l'entrevista.
3: Sí,
2: va molt bé.
3: Sí, em faria molta il·lusió. A més, avui estreno aquestes ulleres perquè m'han dit que quedaré més bé a l'Instagram.
2: Estàs molt guapa, carinyo.
3: Gràcies.
2: Ho fa molt bé, és la millor.
1: És la millor.
3: Oh, gràcies.
1: No, escolta, però potser la millor, no sé jo.
2: Totes
1: però
2: són la millor.
1: Potser és la persona que tenim al telèfon, una altra vella de Carnaval.
2: Oh.
1: Iaia Remei, bon dia.
4: Hola, bon dia, hola, hola, què tal, com esteu? Ai, espera, pet, treu els homes als pugons. Ai, sabeu què em passa? Que la meva bisneta m'ha deixat aquí els seus 8 fills perquè diu que estan malalts, però jo crec que li feia man reportar-los a col·le. Tinc un dins del forn, l'altre està aquí corrent, mare meva, tinc un jaleio aquí muntau. Mare meva, mare meva.
1: De veritat és això, m'ho està dient? Digui la veritat, que potser s'està fent aquí un tros d'esmorzar a la plaça d'Octavià amb el sol i deixant aquí les dues companyes,
2: no,
1: aquí a l'estudi soles.
4: No, perquè mira, Carles, para, deixa el gust, que t'està mossegant la cama. Para.
3: Nena, vine!
4: I jo de veritat que no sé què fer, amb els meus bisnets. Avui dia, escolta, no ens deixen viure. Nosaltres
2: volem
4: ser velles, disfrutar de la vida.
2: Enxufa'ls a la pantalla. Feina. Carinyo, Remeia, enxufa'ls a la pantalla. Iau. I vés-te a fotre tu,
4: pantalla.
2: I vinen d'altres.
4: Pantalla? És sí. Que els gos no en tenim pas, de pantalla. Aquest és el problema, que crec que m'he d'anar a viure a la ciutat i deixar el gos ja d'una vegada, eh?
1: No, home, no. Fem ciutat, fem arrels i fem velles de Carnaval.
4: Sí, fem velles. Anem... A veure, aquí moltes velles necessitem, eh? Perquè
1: això,
4: aquí Sant Cugat és molt gran.
1: Aquí el tema en qüestió que ens ha portat a fer aquesta entrevista és que necessitem velles. Vull dir, aquí l'experiència és un grau. Oi que sí?
3: Oi tant!
1: Que és una ciutat...
4: Totalment.
1: Que és una ciutat molt jove, Sant Cugat? Sí. Que
4: sí.
1: Té moltes criatures rondinant? Tu ho saps
4: sí. Perfectament.
1: Ara bé, perquè hi hagi una festa de Carnaval com Déu mana, o hi ha velles aquí, o acabem, o pleguem.
2: Clar.
1: O pleguem totes.
4: A veure... Fem revolució.
1: Primer de tot, fem-ho atractiu. Que la gent faci maig. Imaginem que això és...
2: Maig, això volia parlar jo. Mira, t'explico.
4: A veure, comunicadora, explica.
2: No, carinyo,
3: la nena, t'ho explica la nena.
2: És que ha dit una paraula que a mi m'interessa molt. A veure, carinyo, jo vaig pujar aquí a Sant Cugat, perquè, bueno, jo vinc del Delta, però fa un munt de temps. I a mi, doncs, allà baix me criden... Bueno, jo soc Rosita, però allà baix me criden Rosita la Bollera. I, claro... Jo he pujat aquí perquè vull conèixer amigues. I penso, una bona oportunitat és que vinguin a l'assaig de velles, que vinguin més velles perquè allí pues, podran conèixer Rosita la Bollera i potser podem fer maig, que és el que se diu ara.
3: I quan ho fem, això? Ho farem aquest dijous. Aquest dijous...
2: Dijous quin?
3: Aquest dijous... 12?
2: 12,
3: 9, 10...
2: 12.
3: Aquest dijous ho farem a la Unió a les 8 del vespre. Però que vingui tothom.
2: Sí,
3: però... Dona igual, d'on vens, què fas?
4: No cal venir vestit, no cal.
1: Perdó. Què vol dir que no cal anar vestit?
2: Pues que hi ha
4: amb l'arma que portis, vols venir en pijama, vols venir en sardina, en faldilla.
2: Hòstia, no cal posar-se les arracaves i tot,
3: no.
2: Només l'essència.
4: No, ni maquillars ni res.
1: Molt bé.
3: I puc dir un secret? Que les velles, som homes i dones. Ah, homes!
2: No, jo d'estos no m'interessen. No ho he dit, però també me poden caure bé, eh?
1: Molt bé, per tant, que l'audiència prengui nota aquest dijous 12 de febrer a la Unió Sant Cugatenca a les 20 hores. Allà la fareu grossa. No la feu molt grossa perquè després no tindreu energia pel dia.
4: Tu no saps... Van servint minutos pel camí i ja ens animem, no pateixis. Però que vingui tothom que vulgui, gent amb ganes de gresca, no cal saber de teatre ni res. Pots ser tu mateix o pots ser qui t'agradaria ser. La qüestió és tirar-la grossa.
1: Iaia, ja sé que estem amb les criatures ara pel mig, però sí. per les persones que no sàpiguen, que és estrany, què són les velles de Carnaval, com ens podries il·lustrar una mica?
4: Doncs mira, la vella de Sant Cugat en realitat és una persona que pot tenir qualsevol edat, però s'hi disfressa de vella. S'abasteix de vella i fa de vella divertida, de vella tonta, de lo que vulgui. I va rondant amb les gitanes per tot lo Sant Cugat i fent sarau, i fent revolució, i fent broma tot lo dia, saps? I és molt divertit, molt divertit. Coneixes molta gent, coneixes les tradicions de Sant Cugat des d'una altra banda. És molt guapo, molt, molt guapo.
2: M'emociono, no sé què m'explicat! Ho dit tan bé! És que és veritat!
4: Sí, jo quan vaig viure... La pantalla, us he fet cas, ho sento.
1: Rosita, no es pot començar el dilluns plural.
2: Home, però és que ve molt bonica, això que ha dit. Jo quan vaig vindre, no coneixia... Bueno, coneixia una, però ja... Bueno, l'Antònia, te'n recordes? Oh, però...
4: La Pepa, la Joana... Ui, sí,
2: jo vaig vindre i vaig conèixer... Qui hi ha? La Perona, la Maria Cinta...
3: És que som quasi 20, nenes.
2: 20, oi, i jo em vull conèixer més. És que és molt xulo, és molt divertit.
1: Us trobo que esteu molt excitades, ja.
2: És que com, jo vaig veure l'any passat i vaig dir, jo vull anar en estes perquè són moltíssimes. I mira...
1: Però ara, la gent que ens està escoltant, o que després us vegi en el reel que farem, o a Cugat Mèdia, clar, veu aquí... tota una performance, aquí unes robes, una gràcia natural. Jo crec que el quid de la qüestió és això, que aquí s'ha de tenir unes dots innates per agradar, per xerrar, per treure el millor de tu mateix. I què passa amb aquells que són més ensupidets?
4: Allò que dius... Anem en grup!
3: Sí, tots en grup enganxadets!
2: La que no la diu una, la fa l'altra, i l'altra li fa les claques. O sigui, tranquil·la, tu!
3: I a més... molt important! Les gitanes ens estimen.
2: Oh,
3: les gitanes volen que anem a tota la rua. És que és un xulo dissabte.
1: Sí, iaia.
3: Anem amb elles, sí?
1: Ho confirma vostè, perquè, clar, les gitanes tenen una tradició increïble, no?, amb aquestes rotllanes que veiem al bell mig de la plaça. Però les velles, també tenen la seva tirada. Aquí no hi ha rivalitats, eh? Aquí tots...
4: No.
1: Iaia, expliqui vostè la veritat. Vinga, va, com està aquest tema?
2: Remeia, molla-li.
4: A veure, no et passis, eh?
2: Ui, perdona. Deu posar.
1: Ja, i aquí hi ha amor, entre les gitanes i les velles.
4: Molt
1: aquí...
4: amor.
1: Molt bé.
4: Molt amor. Massa i tot, eh? Perquè n'hi ha una que n'hi ha massa i tot, eh?
1: Home, si hi ha gent que ve de l'Ebre perquè vol amor, dic jo...
4: T'ha enganxat.
2: Però és que és molt xulo, això. És que imagina...
3: És que ens estima.
2: I són guapos, eh? Les gitanes.
3: Escolta, a la rua anem amb ells i ballem i tot, i després fem... l'entrada triomfal...
1: Això és el que m'interessa, perquè la gent ho visualitzi, perquè potser hi ha gent que diu, mira, jo no vull vestir-me de vella, però vull anar a mirar. Llavors, què és el que trobaran allà? Expliqueu-me això de les cercaviles i aquella comunió que es fa a la plaça, va.
4: Pues, les primeres que entren, qui són? Les gitanes o nosaltres?
3: Les velles!
2: Les que són, les meus guapes. O sigui, les gitanes són molt boniques, però ojo. Jo sí, el meu està ple de mocs, però bueno, mira.
4: No deixeu parlar. Deixeu-me parlar.
1: Iaia, vinga, va.
3: Explica.
4: Escolta, a veure, les iaies, per un tema d'edat i de generalositat, o com li diguin ara, saps, allò de tots equalits, primer, la gent més gran entrem i fem el nostre sarau, eh? I fem també unes reivindicacions i un petit ball. I després, això, donem entrada després a les gitanes i acompanyem tota la cercavila després, sí, per tot el poble.
1: Déu-n'hi-do, perquè realment, ara que tenim tanta gent que ha de marxar de la ciutat, que costa tant arrelar, com veieu aquesta feina? Perquè, noies, jo us veig que esteu al peu del canó, però costa, no?, que la gent digui, a banda de viure a Sant Cugat, soc de Sant Cugat.
4: M'implico.
1: Exacte, sí. què s'ha de fer? Què és el... Aprofiteu que teniu els micròfons, perquè de veritat la gent es cregui això de ser Sant Cugatenc.
4: Vinga, Sole, aquesta és la tuya.
1: Comunica.
3: Has de ser-hi, perquè si estàs, tu passes bé. Si estàs en el poble, si estàs a la plaça, si vas quan toquen... Oh, és que jo tinc un nòvio.
2: Ai, carinyo, ja el vaig
3: que toca, veure. toquen els diables. Pues vés a les festes. És que aquí és tot festa popular, tot el dia estan de festa.
2: Sí, molt maco,
3: sí o no?
2: Tot.
3: A què t'agraden
2: les festes? No parem aquí a Sant Cugat, jo des que vaig vindre, mare, no he tornat.
4: La millor manera de ser de Sant Cugat és formar part de les festes. Si tu no estàs dins de les festes, t'avorreixes, està molt bé ser públic. Però poder formar part sense tenir cap experiència, que és el que fem nosaltres, que nos saltamos algun ensayo i todo, ostres, és la bomba, saps?
1: Home, perquè vosaltres sou alumnes avantatjades ja, o sigui, claro, si voleu...
3: Fàcil.
1: El tema és que a la Rosita li interessa anar molt a l'assaig de la Unió per veure si... No?
2: Ara, és l'excusa, però jo realment, si no conec a la meva xica... Pues n'hauré conegut a moltes, que m'ho passo molt bé. Pues ja dic, tu no vols, carinyo, formar part?
1: Home, ara mateix...
2: Home, però tu podries.
1: No m'hi veig, no m'hi veig, no m'hi veig.
2: Per què?
1: Mira, saps allò que...
4: Perquè no et veig,
1: Que dius, no, és que nosaltres el que hem de fer és mirar-vos, gravar-vos, parlar de vosaltres, difondre...
3: Però és molt bona feina.
1: I velles, velles, velles.
2: Però aquells que diuen, ai, jo voldria ballar, però és que no conec a ningú, perquè són 8 persones, lo quadro, me pareix... O jo voldria tocar, però és que no n'he sé.
1: Parlem de...
2: Vella, vella, la vella és la clau.
3: Vella, vella.
2: La vella és la clau.
1: Parlem de números. Iaia, quantes persones necessiteu? Vinga, va, aprofita.
4: 4.000.
1: Home.
3: Oh, nena, t'has passat.
4: Hosti. No acaba de dir el Pau, però 4.000, bueno.
1: 4.000 és mig Valldoreix.
4: És veritat.
1: Que aquesta és una altra. Trobeu que la gent dels barris ve aquí a treure el nas?
2: Ui, sí!
3: Tenim
4: gent de Voltelleres.
2: Sí, això, de Voltelleres!
3: Però, De Rubí, de Terrassa...
2: I de Sabadell!
3: Oh, és que venim de tot arreu!
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí, sí.
3: Clar... Però hem de dir l'Instagram,
2: Quan ens deixis,
3: quan ens deixis.
1: Quan tu vulguis.
3: Heu de seguir a l'Instagram, Belles, Belles, amb guionet baix,
1: sí?
3: Sant Cugat.
4: Molt bé.
3: L'haig de repetir?
2: És bueno, especifica, Belles amb ve baixa, perquè nosaltres som molt guapes i se confundiran.
1: És el que anava a dir,
3: O sigui, Belles amb ve baixa.
1: Que jo no sé com anireu, el dia de la qüestió. Recordem-ho, que serà el 14 de febrer. A 3:15 a la plaça d'Octavià, que serà el momentàs. O sigui, si avui heu vingut com si fossin els Premis Gaudí, com vindreu aquell dia?
2: Home, pues, és que tot. Jo m'he fet pujar a una nevodeta, lo traje, mira que bonic.
1: Home, si vens mig...
2: Mira, és que...
1: La Rosita, perquè no la veieu, però està a punt del Chanel.
3: És de
4: Tèmis.
2: Me vaig fer portar de Tortosa.
3: Mare de Déu.
2: Home,
3: per favor.
2: És que és l'essència.
4: Sobretot molt important, lo de l'Instagram, que no seguiu, que vingueu a l'assaig de la Unió i que us podeu apuntar en qualsevol moment. Ens escriviu a l'Instagram o connecteu amb la ràdio. Si no sabeu res, dieu, escolta, senyora de la ràdio, que jo vull fer la vella. Ell ens avisarà.
1: No, i que a més farem un reel ben maco perquè la gent no perdi detall i així fem els moments més culminants d'aquesta entrevista i difondre això dels balls parlats, perquè potser la gent diu... Ostres, i això és una cosa superarrelada a Catalunya, i aquí, com que la gent de Carnaval són els que tenen les millors idees de la ciutat, doncs van dir, recuperem-ho, no?
3: Sí, exacte.
1: Ei, iaia, que us vau il·luminar aquell dia, que vau dir, vinga, això de les velles, vinga, fotem-li.
3: I no fa vergonya, No fa vergonya perquè no has de fer teatre, no has de fer res, has d'estar amb el teu grup d'amigues velles
2: ja
3: i allà fer
4: no
3: unes
4: coses. Ja
3: que no fa vergonya?
4: Ja no, jo soc molt vergonyosa que dic tot l'any allà al bosc. només em connecto amb els meus bisnets i tal, i no me fa vergonya.
1: Tan vergonyosa que no has vingut. Iaia, ara que ja estem acabant, no volia finalitzar l'entrevista sense preguntar. A veure, que el gall de Carnaval ja està vigilant de prop tot el que esteu fent, està amb el compte enrere. Vosaltres, que teniu informació privilegiada, com està el gall d'humor? Com el veieu aquest any?
4: Està més temperamental, eh? Sí. Perquè tanta pluja no l'està sentant gaire bé.
1: Està mullat.
5: Les pluges sí. I necessita hormones. Té hormones?
4: Necessita humor i està al foc, per això, velles. Li necessita velles per treure aquest mal humor que té per la pluja.
2: Claro, jo l'únic que sé és que si ha de vindre en tren, ho té fotut, eh?
1: Sí, no. No vindrà...
2: Has ferrocat,
1: ah, té, clar,
2: sí,
1: home.
2: Claro, los bons. És veritat que aquí teniu de bons.
1: Clar, és que ara jo imagino, i acabem, i us faig una pregunta a les tres perquè respongueu cadascuna. Imagineu que el gall diu, mira, jo aquest any faig festa, estic ja fins al capdamunt, que agafin les velles al poder. Ara imagineu això. Iaia, breument, si tu agafes el poder, com serà Sant Cugat els dies de Carnaval? Com te l'imagines? Que es pugui dir, en antena? Perquè ja estic veient la Rosita i em fa por.
2: Ai, és que mira...
1: Iaia, com seria aquest Sant Cugat?
2: Pues li foto. Jo? Mira, jo tinc molts nebodets aquí a Sant Cugat. Sí, jo no vaig tindre fills, carinyo, però... Jo? Que s'ho passiguem molt bé. És l'únic que vull en estos dies. Que s'ho passiguem bé. I ja t'ho dic. Jo portaré ous a Santa Clara i no plourà. No plourà este dissabte.
1: I vostè, iaia, imagini's que té la vara del Josep Maria Vallès. Què faria?
6: Revolució! Revolució! Sense les velles no hi ha revolució!
7: Sense les velles no hi ha revolució! Sense les velles no hi ha revolució!
6: Sense les velles no hi ha revolució!
1: Jo m'imagino els nets deuen estar flipant ara, mirant la iaia Remei.
6: Estan cridant amb mi! Sense les velles no hi ha revolució! Sí, criden amb mi.
1: Soledat, què? Com veus aquest Sant Cugat? Imagina't que manes, filla.
5: Jo faria tots aquells dies de Carnaval que anem a dormir a l'hora que ens doni la gana, que ballem molt, que posem música pel carrer, i, a més, em demanaré un dia anar totes al karaoke.
2: Ai, sí, per favor.
5: Però ballar, i música.
2: Per favor. Perquè saps que m'agrada molt, perquè saps que jo fa dies que jo no dormo. Pues, sí, no puc dormir.
5: Sí, balles,
2: i caro, i que faig tantes hores, què faig? Pues a mi m'agradaria festa al carrer, perquè jo a les 11 encara estic desperta.
5: Música.
2: Ai...
1: Doncs ja les veieu, aquest trio que ja ens ha fet agafar energia de bon matí. És dilluns, sembla que sigui divendres al vespre, però no, és dilluns. I us volem agrair a les tres doncs, que ens hagueu portat doncs, aquest caliu, aquesta gresca, aquesta marxa. I a veure si els santcugatencs, que a vegades no, estan una miqueta adormits. Que comencin a mirar per l'armari. A veure què poden trobar.
2: A les seves mares.
1: I sobretot...
2: I així els hi dones també
1: i el més important, repetim, l'Instagram, velles, amb B baixa, guió baix, Sant Cugat, per seguir absolutament tot del que tiran aquestes bones dones.
5: I allà que escriguin, que diguin vull venir.
1: I que la diguin grossa, com l'alçada d'un campanar, que aquest dijous, 12 de febrer, Unió Sant Cugatenca, un assaig amb possibilitats de maig, ja se sap, a les 20 hores... I per acabar d'adobar-ho, que aquells que no participin, que vinguin a mirar, que aquí es disfruta i que vés a saber si tindrem sort i tindrem més gent que s'apunti. Seduïm els santcugatencs amb aquesta festa el 14 de febrer, 3:15 del migdia, plaça d'Octavià, Vall de Velles. Senyores, gràcies.
4: Ai, gràcies.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Continguts en xarxa.
9: Aquesta setmana dediquem el like de la revista Valors a Mirades que construeixen esperança. És el nou llibre de Jaume Funes en què parla del Llindar, una escola de noves oportunitats que acompanya i forma adolescents que han estat expulsats del sistema educatiu i social, tot plegat amb el relat dels seus protagonistes i acompanyats d'il·lustracions del pintor de l'Urgell, Perico Pastor. Nosaltres avui en parlem amb el mateix Jaume Funes. Jaume, benvingut, com està?
10: Perfecte, dintre del cansanci normal de totes les persones, però bé.
9: Crec que és la millor resposta que ens han donat en les últimes setmanes, eh? Escolti, si està cansat és perquè fa moltes coses, com per exemple aquest llibre. Justament el curs passat feia 20 anys l'escola Llindar. Per què és important que existeixin centres com aquest?
10: És important per dos aspectes diferents. Un, per recordar que el sistema educatiu reglat, normal, general, genera masses dificultats i s'hauria de pensar una mica, és a dir, que hem de canviar en sèrio també el sistema pensant en l'enorme diversitat d'adolescències que passen per ell. I, per una altra banda, és important per recordar que no val qualsevol didàctica, qualsevol pedagogia, que la societat no pot pensar que ja s'apanyaran, ja creixeran, ja trobaran feina repartint pizzas, sinó que ha de pensar en sèrio com construeix problemes en les vides en funció de com les mirem, de com les escoltem, de si transmetem la idea de dir, en qualsevol cas pots continuar aprenent, pots arribar amb l'ajuda i amb el suport que calgui a imaginar-te d'una altra manera.
9: M'ha agradat molt això que ha dit, que a vegades les coses depenen de com mirem o com escoltem. No sé si a vegades ens equivoquem en aquest sentit quan mirem els joves, si els jutgem massa o els prejutgem massa.
10: És que, clar, vivim una societat molt obsessionada amb el diagnòstic. És a dir, tot ha de tenir una etiqueta, tot ha de tenir una causa, i a més ha d'existir un remei reglat, i sempre fem el mateix. Acabem construint un protocol i acabem muntant un taller que els adolescents ho diuen. En realitat, hauríem d'assumir molt clarament, primer, que la vida és complexa, les persones són complexes, i el món en el que vivim, tan divers, tan barrejat, tan injust, tan complexa, no genera exactament subjectes amb etiquetes, sinó persones amb possibilitats o no, capacitats o no, de gestionar aquest món, d'adaptar-se a aquest món. I les grans desigualtats, pues, en definitiva, són desigualtats econòmiques, desigualtats d'origen, possibilitats familiars, infàncies d'una manera o d'una altra, i que sols requereix que pensem en sèrio, com a mínim, com compensar els desastres que generen, i per sol noves oportunitats vol dir, almenys d'una altra manera, a veure si aquest noi o aquesta noia pot imaginar-se, pot compensar, pot recuperar les ganes d'aprendre. Però a més hauríem de pensar com no generar-les, eh? O sigui, aquesta societat que classifica, segrega, margina, òbviament genera la idea des de l'aspecte més dur de jo no puc ser un subjecte estimat i no podré estimar, fins al subjecte que arriba a la conclusió no serveixo per estudiar, no val la pena que ho intenti.
9: Que, de fet, aquestes etiquetes que deia que acostumem a penjar condicionen moltíssim, no? Siguin més o menys certes.
10: Per això el títol. O sigui, la primera sensació que tenen els nois i noies quan arriben a una escola d'aquestes similar al Llindar, la primera sensació és, apa, importo algú. I la segona sensació, d'entrada, no m'etiqueten, d'entrada, deixen expressar-me, valorar. I, a més, tenim una dosis de paciència suficient com per no entrar en el debat en el que arriben molts d'ells, especialment els nois, també les noies. Ja m'han expulsat de tot arreu, aquí tampoc m'aguantareu gaire temps. Llavors reben la resposta de dir, no, mentre no facis alguna cosa impossible, nosaltres continuarem intentant que tu pots trobar un lloc en aquest lloc, en aquesta situació, en aquesta escola.
9: Mm-hmm. Què vol dir, Jaume, acompanyar educativament? Com s'ha de fer això?
10: Acompanyar és una paraula que en realitat ve del llatí, que és compartir el pan, en llatí es diu companis. Acompanyar vol dir caminar al costat d'e, i no pretendre teledirigir la vida d'un altre, sinó caminar al costat disponible per quan necessita ajuda, quan necessita suport, quan necessita el pa, posant-li un límit per dir no, aquí no podem tirar, ni jo no teixo tirar per aquí, perquè el camí perquè va a l'abisme. I alhora, quan es nota cansat, et val una empenta i descobrir, mira, encara hi ha un horitzó, encara surt el sol, però acompanyar és això, està disponible un temps, en el cas dels adolescents, si més no, 4, 5, 6 primaveres, aguantant, perquè finalment acabi trobant una certa serenor a la seva vida i acabi trobant la idea de que una fita, un horitzó que val la pena tenir.
9: Estem parlant, ens estem centrant molt en els joves, en l'alumnat com a tal, però com podem cuidar el professorat?
10: De fet, una part d'aquest malestar educatiu és el malestar docent. Perdó, dies enrere sortia l'ENESM informe Talis, després de PISA acaba sortint informe sobre el professorat, fet també per l'OCDE, que les seves idees i els seus elements, però aquest informe recordava que pel professorat, especialment a Catalunya, la part més complexa és com gestionar la diversitat. Ho dic d'una altra manera, com dedicar-se a ensenyar educant o educar ensenyant a personatges que no estan previstos en el currículum, en el que una aula és un conjunt de mosaics de diversitat, i aquest malestar d'un professorat que, per una banda, ha patit les retallades, ha patit la pandèmia, però després pateix la vivència i què dimonis espera de mi la societat, la part del professorat que vol d'alguna manera fer bé dignament la seva professió, i alguna part malauradament contra totes les professions que no, però la part que vol dignificar la seva professió té la sensació que no entenent la seva vivència, entre les quals una part del malestar no podem oblidar, una part del malestar és no poder arribar a donar aquests nois i nois allò que comprova que necessitarien, però que en l'esquema en el que està no és possible fer, que comprova que li acabaran avaluant si aprenen el sistema d'equacions, però no l'acabaran valorant si aquest noi o noia ha comprovat que la vida els portaran una mica menys si sap matemàtiques i sap calcular.
9: Que precisament ara que parlava d'aquest informe Talis, no?, que avalua una mica això, aquest benestar o no dels docents, alguns em deien l'altre dia que hi ha un cert desencant en l'ambient, no?, del professorat, la sensació de no arribar a tot o de destinar massa hores a planificar, a programar, però no a poder aplicar certes metodologies o poder tirar endavant, com això que deia vostè, no?, de potser no poder destinar prou temps a acompanyar realment, que és el que estàvem posant abans l'accent.
10: Ja dic, en el professorat hi ha gent meravellosa que treballa molt bé i hi ha persones que objectivament no haurien d'estar en aquesta professió, i es veu molt quan alguns d'aquests professors enfadats firmen articles i companyia, sempre posen una altra professió, escriptor, músic i professor, mentre que els bons d'alguna manera accepten, jo sóc un profe, un mestre, una persona que intenta construir un context en el qual l'alumne senti que val la pena saber, val la pena descobrir què és el que no sap. Com hauríem de fer? Primer s'hauríem d'aclarir què dimonis esperen de l'escola, i aquí tornen a totes les discussions sobre des de la comprensió lectora fins a la competència matemàtica, que estan de moda aquests dies, què esperem? En segon lloc, si veritablement acceptem que l'escola és un lloc que mitjançant el saber volem que siguin persones, però volem que siguin persones que aprenguin a conviure i que tinguin alguna idea de la societat. Aquest professorat també necessita sortir del gran desconcert de com s'ensenya en el món del ChatGPT, és a dir, com s'ensenya en aquest univers en el que la clau ja no és la transmissió del coneixement, sinó l'estimulació per tenir ganes de buscar i saber com buscar el coneixement i com integrar en la vida aquest coneixement quan ha arribat amb una intel·ligència que li donarà les solucions i que probablement ja les acceptarà sense haver de discutir més, sense haver pensat més. O sigui, com veritablement demanem i ajudem aquest projecte perquè trobi, com sempre ha fet, lluitar per descobrir la didàctica, la metodologia, les formes d'ocupar-se d'això. I dintre d'això, com ajudem a que el projecte sigui una persona que no està conforme en el món en el qual està i que ajuda l'alumne a descobrir que el món en el qual viu pot ser diferent, que pot imaginar-lo diferent, i per tant que si el que ha estat sempre un bon educador, una persona inconformista amb el món injust en el qual viu en el seu alumnat, i que diguin el que diguin els de Vox i companyia, la seva funció és ajudar-la a descobrir que pot imaginar un món diferent. Mm.
9: Sempre és un plaer tenir una excusa per compartir uns minuts amb Jaume Funes i reflexionar sobre el sistema educatiu, sobre les oportunitats, sobre el fet d'acompanyar els joves o sobre el professorat, com hem fet també al final d'aquesta conversa. L'excusa d'avui, Jaume, ha estat Mirades que construeixen esperança, aquest llibre emmarcat en el 20è aniversari del Llindar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem ben aviat.
10: Un plaer, fins a propera.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: El poeta Rafael Alberti Merello va néixer al Puerto de Santa María el 16 de desembre de l'any 1902 i va morir el 28 d'octubre de 1999. És un poeta del que ja hem llegit alguns dels seus poemes musicats. El més conegut és La Paloma, aquell famós de S'equivocó, La Paloma, S'equivocava, que tan d'una manera tan bonica i tan tendra va musicar el nostre cantautor Joan Manel Serrat i també va fer una versió, entre de molts altres, la cantant Ana Belén. Alberti va ser un escriptor espanyol molt reconegut com a poeta de la generació del 27 i és considerat un dels literats més grans de l'edat de plata de la literatura espanyola. El seu llibre més conegut és Marinero en Tierra. Escoltarem un tema, un poema que va musicar Roberto Poveda i el poema es diu El mar, la mar. El mar, la mar. El mar, la mar. El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar, padre. ¿Por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar, un marinerito en tierra, hizo al aire este lamento. ¡Ay, mi blusa marinera! Siempre me la inflaba el viento al divisar la escollera.

mar, el mar, solo la mar.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'or dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continuar, ja ho sabeu, 24 contes de Chekhov a Club Editor.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat dues escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La cinquena festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Nascut a Barcelona, format en el món empresarial i amb tota una vida vinculada al sector financer. Va arribar a Sant Cugat l'any 1995 buscant qualitat de vida i s'hi va acabar arrelant profundament. President del Sant Cugat Futbol Club des de l'any 2008, ha viscut moments històrics dins i fora dels terrenys de joc i combina la seva passió per l'esport amb un fort compromís social i de ciutat. Avui parlem amb el president del Sant Cugat Futbol Club, Llorenç Santa Susagna. Benvingut, com estàs?
1: Gràcies, Carme, molt bé, encantat d'estar aquí amb tu.
0: Farem un repàs de la teva trajectòria personal, professional, i començarem pel principi de tot. Tu vas néixer a Barcelona, vas viure a Barcelona durant força temps.
1: Sí, des del naixement, fins que vaig vindre aquí.
0: O sigui que bastants anys. Explica'ns com recordes la teva infantesa, els primers anys de vida allà a la ciutat.
1: A Barcelona. Home, vivíem amb una família molt humil, nombrosa, perquè en la mateixa vivenda hi vivien doncs, els pares, els germans, els oncles i els avis. Era una miqueta gran, és veritat, però estàvem molt atapeïts. Era ciutat vella i bé, escolta, molt feliços, però amb unes condicions, anem a dir, poc confortables, si es pot dir així, no? Però bueno, era el que ens va deparar la vida i molt content.
0: I com era la vida familiar en aquell entorn?
1: Molt propera, Això sí que era una... Trobo que era una virtut familiar, no? Perquè allà a la taula ens trobàvem tres generacions i cadascú podia explicar la seva història. Un escoltava l'altre, l'altre escoltava l'un, ens ajudàvem. I, per tant, era molt maca aquesta convivència, tots junts.
0: Quants germans tens?
1: Tres. Bueno, tres comptant-me a mi, dos més.
0: Ah, i com era la vostra relació?
1: Molt bé. Mira, jo era el gran, o sóc el gran. El mitjà és el Josep Antoni, que té 4 anys menys. I el més petit, el Xavi, que té 4 menys que el segon, o sigui, 8 anys menys que jo i que també viu a Sant Cugat.
0: I quins són els valors, els aprenentatges que us van transmetre des de casa?
1: Pues mira, sobretot l'estimació, l'educació, el respecte, la humilitat. O sigui, jo recordo només que valors fantàstics, no?, que ens han ajudat no només a la generació meva, els meus germans, sinó que això s'ha transmès també als nostres fills.

0: fills, no? A vegades, quan veuen el carinyo o el tracte que hem tingut amb les àvies, no? Una ens va deixar fa de 3 anys, l'altra encara viu, els pares van morir més joves, no? I veig com els tracten amb elles, els dos nens. Dic, hòstia, és admirable com tracteu vosaltres a les iaies, a les àvies. Dic, hòstia, com és això? Perquè avui en dia no tinc la sensació que això sigui així. Diu, papa, és que us ho hem vist fer a vosaltres. I, hòstia, jo quan sento això, doncs em posa la pell de gallina, no? I dic, hòstia, alguna cosa hem fet bé aquesta vida, sobretot dintre del nucli familiar, no amb l'educació dels nostres fills.
1: Trobes a faltar alguna cosa d'aquella etapa?
0: Amb el pare. El pare.
1: Llorenç, t'has emocionat recordant el pare?
0: Doncs sí.
1: Que fa poc que l'has perdut.
0: No, que va. Ens va deixar, doncs farà ja 30 anys, quasi bé, però...
1: Però dona la sensació
0: que
1: era una peça molt important per tu.
0: I tant. Era un referent. Ell m'estimava molt a mi també i ja has vist. Jo que sóc una persona que amb l'edat m'he tornat, anem a dir, més fred, no sé si es pot dir així, soc de poc plorar, quasi bé gens, i mira, ara amb aquesta pregunta, pues m'ha agafat la plorera.
1: I era la relació entre els germans i el pare igual? O notaves que hi havia una relació més especial amb tu?
0: Jo amb ell era el gran, notava que era una relació més propera amb ell. Ell em veia a mi també, doncs, com a... Jo ajudava també amb els meus germans, perquè com deien, la família era molt humil, el meu pare feia de fuster, teníem una lleteria, i amb prou feines podíem anar tirant endavant, no? I llavors jo tenia que fer feines domèstiques, sent petit. L'ajudava amb ell, ell feia de fuster, l'acompanyava pues, a portar els mobles, ajudava també a vendre, mentre estudiava el batxiller nocturn, a vendre la botiga, la mare va aprendre l'ofici de fusteria. Clar, tots ens ajudàvem allà perquè feia falta. I llavors una altra de les meves funcions era, quan anàvem a l'escola, que anàvem els 3 germans, clar, jo era el que em cuidava d'ells dos, no? I per tant jo tenia una mena de responsabilitat familiar. També feia les compres. Bé, molt content perquè són valors que vaig viure a casa, que els hem transmès als nostres fills, i que ja has vist ara que m'emociona molt.
1: I escolta una cosa, eres bon estudiant?
0: Era estudiant, sí, però no era un referent d'estudiant. Jo estudiava, bueno, per treure una bona nota i tampoc més.
1: Treballador, diríem, no?
0: Treballador total. Clar, em tocava, com deia, doncs mira, jo feia el batxillerat superior a la nit, i el fèiem a la nit perquè al matí tenia que ajudar els pares. Després vaig acabar entrant al banc, a Banca Catalana, amb 15 anys, i feia, pel matí de 8 a 3 treballava al banc. A la tarda tenia que estar estudiant una miqueta i fer el superior per la tarda. Entre mig estava a la lleteria despatxant. I els caps de setmana anava a la catedral a ajudar el capellà pues, a fer batejos. O sigui, era un pluriempleo total. No? Per tant, treballador autèntic. És un altre dels valors que hem viscut a casa, el treball, no? Amb independència del gènere, tothom feia tot.
1: Et vas formar fent un màster en direcció d'empreses. Tenies clar cap a on volies enfocar el teu futur?
0: Mira, com et deia, als 15 anys, quan vaig entrar al banc, jo ajudava a casa, i estava a la lleteria i tot això. Tot just havíem acabat el superior. El batxillerat elemental. I un veí, el Miquel, passava per allà a casa, allò que parles, què, Miquel, com estàs i què faràs ara? Diu, mira, doncs jo estudiaré al superior i tal. Diu, però clar, tinc un problema, li deia, perquè ell no va voler seguir. Diu, jo volia fer-lo per la nit, per la tarda, per poder ajudar a casa, i no puc fer-ho perquè no treballo. Dic, i no sé com sortir-me'n. Diu, això és molt senzill. Diu, mira, Banca Catalana jo ja ho he fet. Vas allà, fas una sol·licitud, i amb aquesta sol·licitud, perquè facis un examen, et val per l'institut perquè et puguin anotar per la tarda. I així vaig fer-ho. O sigui, per tant, tot això ara és induït i és casual, no? Em presento els exàmens, surto ben parat del primer, fem el segon i m'admeten. I mira, això va ser una casualitat i a partir d'aquí doncs, em va agradar moltíssim. Jo no tenia cap vocació en aquell moment d'entrar en un banc, ni molt menys. La meva vocació era doncs, estudiar i ajudar sobretot a casa, no? Però a partir d'aquí, doncs, mira, em va agafar una gran afició, una gran professionalitat i fins que m'he jubilat.
1: L'any 1995 és, podríem dir, que un punt d'inflexió perquè arribes a Sant Cugat. Què et va fer decidir per fer aquest pas i apostar per venir a aquesta ciutat?
0: Mira, la qualitat de vida de Sant Cugat i un company de feina, en Toni, que ell estava buscant feia un any i mig marxar de Barcelona. Tant ell com jo volia marxar a viure en un altre municipi. Jo primer deia el Maresme. Sense més, bueno, la platja i tot
1: perquè
0: això.
1: Perquè hi ha mar.
0: Hi ha mar.
1: Clar.
0: I la Begoña, la meva dona, em deia que ni parlar-ne aquella de Barcelona no es movia. Bueno, doncs pues no ens movem de Barcelona, què hi farem? Però aquest noi, com et deia, tenia molta amistat, i ve un dia a la feina i diu, mira, ja he trobat la feina al lloc de residència després d'un any i mig. I em presenta el projecte. Dic, ostres, que maco, tu. Un edifici plurifamiliar, amb 20 veïns, zona jardinada, amb una piscina... Bueno, el model de vivenda que s'estava edificant en aquella època, justament al Parc Central, que tot era el mateix model, no? I jo li diu, no t'agrada? Dic, ostres, clar que m'agrada. Dic, però la meva dona no vol. Diu, ensenya-li, que li agradarà. Dic, no, Toni, que em fotrà més bronca, que ja sé que no vol. Ell insisteix, però ensenya-li. Dic, bueno, va, doncs l'ensenyaré. I quina era la meva sorpresa? Que li ensenyo i diu... Ah, però això està bé per la nena. La nena tenia 4 anys, llavors. Està bé. I dic, hosti, no puc entendre, de veritat, eh? Intentant-ho ja durant anys i no hi ha manera. I ara amb això, doncs, encantat. Vam vindre, vam anar a Òrgan, amb en Jordi Montserrat, ens va ensenyar un pis de referència i ja vam marxar ja amb la paga i senyal, quasi bé. Ens va donar un mes de temps per si volíem desdins-se i ja el que vam veure de la ciutat, el model, el planell, ja sabíem el que era Sant Cugat, no? Era l'obertura dels túnels, també, feia poc, i dius, escolta, ens vam assabentar també de com anava el tema d'estudis, el tema d'escoles, ens van dir que anava, funcionava molt bé, vam fer referències, i bueno, tot es va encarar, i cap a Sant Cugat hi falta gent.
1: Veníeu amb una criatura ja, amb
0: quatre
1: la filla?
0: Quatre anys.
1: Teniu dos fills,
0: sí,
1: no?
0: Sí, va ser arribar, vam arribar al juliol del 95, i en Gerard, que és el petit, va néixer ja al febrer. O sigui, vam arribar aquí, amb la nena que ja en tenia 6, ja n'eren 3 mesos. Un altre serà a casa. Perquè, clar, arribes allà, el parquet que s'infla, les obres inacabades, un nen, un altre petit... A mi em va tocar ser el president de l'escala i allò va ser un caos. Va ser un caos. M'hem passat mig any, que jo vaig dir, oi, si ens en tornem a Barcelona.
1: Però, bueno. Un cop instal·lat a la ciutat, et comences a implicar de seguida amb entitats locals.
0: Sí.
1: Com a referències, l'Escola Catalunya, que m'imagino que és l'escola on han anat els teus fills.
0: On vam arribar, que m'he apuntat la nena.
1: El Mirasol Baco, que sí. És el club de futbol de referència, també.
0: Correcte.
1: Del barri.
0: Correcte.
1: I més tard al Sant Cugat.
0: Sí.
1: Mm? D'on neix aquesta vocació de tan associativa?
0: Mira, jo crec que és innat. A mi m'agrada. Soc una persona extrovertida, m'agrada ajudar, m'agrada l'associacionisme, i va ser arribar allà i es va detectar un problema que era que en l'edifici del Parc Volari, doncs, degut al terra, que era argilós, produïa esquerdes. I llavors després la directora ja va dir, hòstia, hem de fer alguna cosa perquè tot això aquí els nens, doncs els hi caurà el sostre, aquí els nens no poden estar així, bueno, què hem de fer? Doncs fem l'associació de l'AMPA llavors, anem a l'Ajuntament, i bueno, doncs així vam començar, i em vaig induir jo, clar, pel benestar de la nena i de les seves amiguetes, doncs vaig entrar en el que era aquest món, no? I a partir d'aquí, doncs mira, estant a l'escola, vam crear el futbol base del Mirasol, teníem el grup on estava el Gerard, que ja tenia llavors 6 anys, jugava força bé, un grupet que jugava força bé a futbol, i vam dir, hòstia, doncs per què no anem al Mirasol i fem un equip? Llavors vam parlar amb els responsables que hi havia, i escolta, doncs vam crear un equip de futbol, i vinga, ja estem allà entrenant al futbol. I fèiem de tot, clar, fèiem d'entrenador, un pare feia entrenador, l'altre feia directiu, tot ens ho fèiem nosaltres. I al cap de 2 anys, doncs ens van trucar al Sant Cugat si volíem anar allà. Li vaig dir al meu fill, ja era l'època de Levi, dic, va, pare, anem a provar. I anem allà i mira, doncs allà vam començar, sabien que jo venia de directiu del Mirasol, vaig estar cuidant-me del canvi de vestidors, de la instal·lació de l'aigua, i bueno, faltava gent i tot eren mans i mànigues per part de tothom. I arribo aquí i em diuen, escolta, tu ets directiu? Dic, sí, jo, encara que el nen estigui aquí, fins que no acabi allà el meu compromís, seguiré sent directiu del Mirasol, i així ho hem deixat. I per què no t'apuntes aquí? Home, ja no puc estar dos juntes alhora, això ja no entraré a casa, perquè em fotran fora. No, però aquí són dues reunions anuals, van dir. Dues reunions anuals, pues, en les quals ja portem 20 anys, i les dues reunions anuals, pues, la meva dona me la recorda sovint, no?
1: Ja.
0: I mira... M'agrada treballar per la gent. M'agrada col·laborar i m'agrada fer coses i m'agrada ser actiu.
1: I li agrada fer tantes coses al president del Sant Cugat que també podem dir que ha tingut una etapa amb una vinculació al món de la política a través de la participació en les eleccions municipals del 2015, no?
0: Sí.
1: Com va ser això?
0: Sí, doncs mira, Em va trucar un dia la Mercè Conesa i em diu, Llorenç, voldria que formessis part de la meva llista. Jo li vaig dir, pues encantat. Jo encantat de sentir-te i teníem molt bona relació. Des d'ella com a alcaldessa i jo com a president del club, vam xerrar i en seguida em va convèncer de formar part. I jo era independent, mai he estat afiliat a cap partit polític, i vaig dir, escolta'm, jo no estic afiliat ni tinc intenció de formar part de... No pateixis, Llorenç, també ens va bé que a la llista hi hagi gent independent, no? I mira, doncs em vaig presentar i no vaig sortir per un regidor i, bueno, va ser la meva aparició al món de la política.
1: Jo no sé si t'has quedat amb ganes, però, de tornar-ho a provar, d'intentar-ho de nou...
0: Mira, jo he tingut propostes des de llavors diverses per formar part de llistes de diverses eleccions, de diversos tipus. I la meva resposta sempre ha sigut de desistiment, no he volgut. Carme, jo soc una persona que m'agrada molt la política, però molt. M'agrada molt treballar pel meu país, m'agrada molt treballar per la meva ciutat, m'agrada molt treballar per la meva gent, per les entitats i pels clubs. Però el que no m'agrada de la política és que sota el seu paraigües hi ha determinats agents i estaments amb unes maneres de fer que jo no hi combrego. Per tant, mentre aquestes maneres segueixin sent d'aquesta manera, jo al món de la política no hi aniré. Per tant, m'agrada, ja t'he contestat sí, però no m'hi apuntaré.
1: Ja hem parlat de la teva arribada al Sant Cugat Esport. Des d'aleshores, durant aquests 20 anys, el club ha crescut molt. Quins diries que han estat els moments clau o decisius durant la teva presidència?
0: Home, jo crec que el moment clau és trobar una junta amb moltes ganes de treballar, que s'estimava molt el club. Hi havia membres, que encara avui en dia hi són, que portaven ja més temps que jo, i que teníem la voluntat i interès de que aquest club creixés una miqueta i es pogués posar a l'alçada el que tenia que ser el club de Sant Cugat, no? I aquest és un dels punts bàsics, perquè, clar, aquí a la vida necessites doncs, tenir un equip i que puguis treballar conjuntament, no? Una altra etapa va ser arribar també a trobar-nos amb una coordinació esportiva tremendament extraordinària, que això ens ha fet doncs, créixer esportivament, també. I que, a més, els dos membres, el directiu de Junta i l'esportiu, combreguéssim i tinguéssim molt bona sintonia i sempre tinguéssim la mateixa visió del que volíem que era un club, tant a nivell esportiu com social com econòmic. I jo diria que aquest és l'èxit. Després, pel camí que m'he trobat, molt bons entrenadors, molt bones famílies, molts bons jugadors, però els fonaments es fan configurant una Junta potent que molts d'ells encara estem avui en dia. La Junta la configurem 13 persones, 8 nois i 5 noies, una part, una nucli és antiga, i l'altra part doncs van venint i van marxant pares i mares que formen part. I, per tant, jo crec que és el factor determinant d'aquest èxit.
1: De les moltes experiències que podries comentar i que has acumulat al llarg d'aquest temps, podem parlar de la teva participació a la Federació Catalana de Futbol. I més recentment has pogut anar a gaudir de la final de la Supercopa Aràbia. Què representa el fet d'haver arribat a assolir aquestes fites, aquestes experiències?
0: Pues un orgull. Jo, com et deia, sóc una persona, com diu en Lluís Recoder, no? Una persona que tenim una gran relació. És la primera persona que li he sentit dir, definir-se com a persona vitalista. I jo li vaig sentir dir fa molts anys. I vaig dir, és un qualificatiu que diu moltes coses amb una sola paraula, i diferent. Jo no he sentit dir a ningú més. Jo també sóc vitalista. I llavors em mou fer moltes coses. Jo no sé si la gent veu això també, i llavors em va convidant també a determinats estaments. El de la federació, doncs, bueno, l'any 2018, amb unes eleccions, se'n convida a ser el president de la Junta Electoral de les eleccions. I a mi, doncs, quan la Federació Catalana doncs, em demana participar, doncs jo tinc clar que els clubs són la federació i que un dels estaments que he de treballar és per la federació. I va ser un orgull, que comptessin amb mi. Per fer això va ser un orgull. I aquesta va ser la primera etapa. Després em sorprèn positivament quan a les eleccions del 2022 em demanen que sigui membre de la comissió gestora. Clar, aquí anem pujant una miqueta. La comissió gestora és la que exerceix de president mentre hi ha absència de càrrec electoral. I llavors allà vaig ocupar el càrrec de vicepresident. I les últimes, el 23, doncs el president de llavors ja havia plegat, es va jubilar, i em va dir, Llorenç, vols ser el president? Dic, més bona alegria no podeu donar. I tant, que sí, vaig gaudir moltíssim. Ser el president de la comissió gestora, ocupar el càrrec de president en funcions durant aquests 15 dies, és algo extraordinari que no oblidaré a la meva vida. És un orgull poder estar allà representant a 1.400 clubs, cents de mil de llicències, i participar en aquests actes, m'enorgulleix moltíssim. I per últim, havent anat a Aràbia, això a la Supercopa, doncs us pots imaginar, és una experiència extraordinària.
1: Ets culer.
0: No? Porto 53 anys d'antiguitat. La meva mare té el soci 400 i pico, 73. El meu fill, 27. Tota la família són culers, no? I per tant, ser culer, anar representant a la Federació Catalana, anar allà, conèixer un munt de gent, no? D'allà hem conegut doncs, gent pues, diversa, no? De la Federació Espanyola, la Federació Catalana, sempre treus contactes per la meva manera de ser. I estem treballant en projectes nascuts des de fa 6 dies amb gent, no? Sempre estem en coses profitoses, més enllà del lleure, no? I com no, de gaudir d'aquest triomf final, no? Pensa que la majoria de gent eren del Madrid. I llavors, pues, bueno, ve a ser minoria, però és igual, eh? Jo el dia de la final em vaig plantificar la samarreta del Barça i cap al camp hi falta gent. I, escolta, va ser un orgull, un orgull.
1: Sabem que tens aficions, com per exemple anar a buscar bolets, ballar sardanes, que tens unes habilitats que estan molt relacionades amb el bricolatge i la jardineria.
0: Molt bé.
1: Ara, tens temps per fer totes aquestes coses?
0: Mira, jo voldria que el dia tingués més hores. Això és impossible. Com que no pot ser així, llavors, pues, anem a dir que tinc temps, però que a vegades el mal utilitzo. Perquè l'ocupar aquest temps vol dir que deixo d'atendre, pues, per exemple, l'entorn familiar. No? Tinc la sort que la Begoña, la meva esposa, com deia, és una santa. Quan em sentin dirà, sí, tu dius molt aquestes coses, però pues, a casa fas una altra cosa. Però és veritat, i admeto públicament que no està, no li presto el temps que voldria. Però, clar, ella sap que soc molt vitalista, que tinc moltes passions, que m'agrada fer moltes coses. A mi em costa a casa veure una pel·lícula. No sé estar una hora i mitja veient una pel·lícula. He de fer alguna altra cosa. No és que sigui nerviós, no, és una persona tranquil·la. Però sóc actiu. I llavors, pues, bueno, i més coses faria si tingués més temps, però bueno, amb això no tinc prou, perquè el Sant Cum ocupa moltes hores també.
1: Ja m'imagino. Estem acabant. Una última qüestió, i mirant cap al futur. Algun somni, alguna assignatura pendent?
0: Home, el meu somni seria poder viure en una societat més humana, respectuosa i sobretot menys egoista. Ja sé que podia afegir més adjectius, però jo amb aquests em quedaria. És molt difícil, però depèn de tothom. El que demano és que tothom posi el seu gra de sorra i amb els seus àmbits pues, intenti col·laborar perquè puguem viure tots plegats en una societat millor i poder transmetre als nostres i als nostres fills una altra imatge, com deia, més humana, més respectuosa i menys egoista. I el somni? Pues, la meva passió, Carme. Si et dic que la meva passió, pots imaginar que és el Sanko. Jo vull seguir treballant per fer un Sanko cada dia més gran, per fer un Sanko cada dia millor, i especialment en aquest any, amb el seu 110 aniversari de la seva fundació.
1: Llorenç, doncs gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Hem fet un passeig per la teva vida i hem descobert doncs, un altre Llorenç.
0: Moltes gràcies, Carme. Ha sigut un plaer poder estar aquí, poder explicar les vivències i poder explicar doncs, als oients doncs, dades de la meva persona, doncs, em fa molta il·lusió, com et deia.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, Carme.

0: Avui en l'espai que fem en col·laboració amb la cooperativa L'Ortiga, Sergi Turc ens porta una molt bona notícia, la renovació per 10 anys més de la licitació de L'Ortiga Can Montmany. Una bona excusa que aprofitarem també per analitzar com està el panorama agroalimentari des de l'àmbit local fins a l'àmbit més global. Sergi, benvinguts.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Content amb aquesta notícia?
1: Molt content, clar, home, ja feia pues, 4 anys que estàvem barallant per intentar que es fes aquesta renovació i finalment ha sorgit.
0: Que dona tranquil·litat per continuar amb els vostres projectes.
1: Això mateix, per seguir ampliant Can Montmany, seguir treballant allà i seguir fent tota l'activitat que fem aquí a Sant Cugat.
0: Ah. Quin balanç feu de la gestió de L'Ortiga durant aquests últims anys?
1: Nosaltres estem molt, molt contents. O sigui, que al final sí, veiem, no? Nosaltres vam arribar a Can Montmany el 2009. Pues això, si fas aquesta foto aèria una miqueta de la finca, de com estava quan vam arribar i de com és ara, clar, nosaltres ens sentim molt, molt orgullosos. I, bueno, i això, i amb les veïnes i veïns tenim tot el reconeixement de tota la feina feta.
0: És a dir, que es nota l'impacte.
1: Jo crec que sí, es nota molt. Jo crec
0: de
1: que
0: la
1: nota
0: vostra
1: molt
0: mà allà.
1: Això. Bueno, sí? I a part això, les escoles que han passat, tota, vull dir que la vida que li hem donat a la finca, revisant una miqueta la història, que a vegades quan fem reunions junts, no? Clar, per nosaltres és molt, ens sentim molt orgullosos.
0: Les condicions són les mateixes?
1: Sí, és una pròrroga que l'únic que fa és continuar l'acord que teníem. Sí que hi ha hagut algunes modificacions, perquè en aquests darrers anys, a nivell dels pressupostos, diguem que es destinen a activitats educatives i a les formacions que fem amb serveis socials, vam aconseguir que es anessin actualitzant una miqueta i això sí que queda, diguem que, registrat en aquesta pròrroga. Que això era una de les coses que demanàvem molt especialment, perquè clar, els preus inicials estaven molt desfasats, diguem, no?
0: Aquesta renovació, quin missatge envia la pagesia local i els projectes agroecològics com el vostre?
1: Se'm fa difícil de dir, eh? O sigui, sí que al final, bueno, pues entenc que és una aposta per continuar aquest camí, diguem, no? De tenir agroecologia i projectes agrícoles al municipi. Però la realitat és que també hi ha una mica de la sensació que és un, diríem que un pata de palante,
0: sí,
1: no? I que ha arribat el moment i, bueno, com que no hi ha cap proposta ni cap projecte clar per Can Montmany, doncs vinga, va, seguim i ja veurem què passa.
0: Però així podríem estar
1: sí, sí,
0: in eternum, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ara, en principi, o sigui, d'aquí 10 anys, en principi, hauria de tornar a sortir un nou concurs i una nova licitació. Aquí, sí, en principi, no hi ha una nova pròrroga, eh? Per tant, sí que d'aquí 10 anys, si no hi ha una proposta clara, doncs, bueno, s'hauran de presentar projectes nous amb noves.
0: Però vosaltres us podríeu tornar a presentar?
1: Nosaltres ens podríem tornar a presentar perfectament, sí, sí, clar.
0: Vull dir, no hi ha cap lletra petita que digui que
1: no, no, no. Fins on jo l'he llegit, eh? Vaja, no, no, no hi és, no hi és.
0: Parlant de les polítiques públiques, com encaixa aquest projecte dins del pla de la pagesia?
1: Exacte, no? Ara fa uns mesos es va aprovar aquí al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat, es va aprovar aquest pla d'emergència de la pagesia, no? Que al final el que busca és, com a mínim, tenir un marc d'algunes actuacions a nivell genèric, no s'han concretat, però sí que algunes actuacions que serien necessàries per consolidar la pagesia dins del municipi. Per tant, la renovació de l'acord, no?, de la licitació de Can Montmany, pues sí que és un procés més, perquè una de les àrees o un de les accions és garantir o donar més seguretat jurídica als projectes agrícoles que hi ha al municipi. Per tant, sí que estaria marcat, diguem, davant d'això. Però, bueno, és un pla que encara a dia d'avui, tot i que està aprovat pel ple municipal, i que entenem que pues, tot és lent i que és un procés que s'ha d'acabar de concretar, s'ha quedat aquí, eh? Vull dir que no hi ha accions concretes, no hi ha accions concretes, vaja, ni pressupost determinat.
0: Se'n parla? S'ha posat data? Hi ha algun calendari a seguir en aquest sentit?
1: No, no hi ha, o sigui, calendari no hi ha. O sigui, sí que hi ha algunes petites actuacions que depenen, o sigui, al final les coses es belluguen molt. La sensació que jo tinc, una miqueta, és a nivell tècnic sí que hi ha molta voluntat d'avançar en aquest pla. A nivell polític, especialment a Sant Cugat, doncs, bueno, anem una miqueta perduts. No, així com, per exemple, doncs, sí que amb l'EMD de Vall d'Oreig, ara hi ha un tècnic de Medi Ambient nou, que és una persona que el veu sovint, i que ve i et pregunta, i ara estic intentant fer això i allò, ta, ta. Amb Sant Cugat no hi ha aquesta part política que empuixi tota aquesta part, perquè al final jo la sensació és que això, com que al final la part de medi ambient està integrada dins d'urbanisme, doncs és el que dèiem. Bueno, doncs ja tenim diversos barris
0: estem
1: per aixecar.
0: Pel totxo,
1: estem més pel totxo que per l'agricultura. Ja està, si això és així.
0: No sé si aquesta renovació de 10 anys més a vosaltres us serveix per continuar, com dèiem abans, en els vostres projectes, o us anima, o no és suficient amb 10 anys, com per engegar nous projectes?
1: L'Ortiga, no parem. Jo sempre dic que la veritat és que tinc ganes de tenir un o dos anys que siguin una miqueta el mateix dels anteriors. Sempre estem engegant projectes nous, doncs això, no? Us explicava ara aquest projecte que teníem de Collserola, que ens hem ajuntat diversos productors per comercialitzar productes, sobretot a comerços i restaurants del municipi o de l'àrea metropolitana, doncs amb producte del territori. I sempre estem engegant projectes nous. Llavors, sí, clar, o sigui, tenir 10 anys més sí que ens dona el marge per seguir consolidant el que hem fet i engegant projectes nous, perquè veiem amb el nostre ADN ve aquesta forma de funcionar, que no som capaces d'estar quietes una estona. Però, bueno, sí que nosaltres, al final, a Can Montmany ja tenim la finca molt oberta. O sigui, tenim poca capacitat ja de
0: generar més projectes.
1: Més que projectes, almenys, perdó, a nivell agrícola sí que ha de fer ampliacions d'ampliar i de fer cultius diferents. Tot i que, bueno, doncs això, ara estem, si recuperem una miqueta més oliveres, o, no? Estem, sí, jo us deia, no parem mai quiets i sempre estem amb ganes de fer coses noves.
0: Si et pregunto pels principals reptes de la pagesia local, quins diries que són?
1: Bàsicament és la consolidació. O sigui que al final són projectes que, doncs, això, l'agricultura, la viabilitat és molt justeta, i ens cal, tot i que portem molts anys, que, bueno, som molt afortunats, estem on estem, i que, o sigui, no és molt complicat també fer funcionar aquests projectes, diguem, però sí que, bueno, estem constantment penjant d'un fil i depenent molt, això, de les energies de les persones que estem tirant el carro i estem tirant endavant. I això, a vegades, doncs, bueno, pot ser una miqueta delicat. Jo crec que això, el principal projecte és consolidar i donar garantia i seguretat que aquests projectes es puguin quedar treballant aquí.
0: Mm-hmm. Ampliem el focus i ens preguntem com afecten les polítiques agràries europees al nostre territori. Ara, recentment, hi ha hagut aquest acord entre Europa i Austràlia, que no sé si... és tant se val l'acord, perquè hi ha aquest, però prèviament hi havia hagut el Mercosur.
1: El Mercosur, sí. Bueno, aquest d'Austràlia encara no està... O sigui, sí que hi ha uns acords fets, però encara no estan firmats, aquests acords. Per tant, això va per llarg. I el Mercosur passa una miqueta el mateix, eh? Sí que estan els acords firmats, però tot això encara s'ha de ratificar. Per tant, bueno, s'ha de ratificar pel Parlament Europeu i pels estats membres. Per tant, bueno, pot anar per llarg, realment, que entri un funcionament real tots aquests acords, diguem. El que passa és que sí que al final això no deixa de ser un missatge cap a la pagesia, perquè al final són acords... En el cas d'Austràlia és una miqueta diferent, diguem, perquè sí que és més potser un acord en el que no hi ha tant... El sector agrari no està tan implicat en això, però amb el Mercosur és evident, no? Al final el que estem fent és exportar maquinària, cotxes, no?, components elèctrics, etc. I la contrapartida és que importem productes agraris, especialment, clar, doncs bovins, soges, no? Clar, a nivell d'Ortiga, per exemple, clar, el producte fresc, el nostre projecte, es veuria relativament poc afectat per aquest tipus d'acords, no? Perquè, doncs, això són països, o són països que són molt llunyans, per tant, no és el producte fresc.
0: No entra en aquesta cadena.
1: No. És més això, no? Doncs, sobretot la gent que treballa, doncs, amb vedells, amb animals, sobretot, cereals, soja, sucre...
0: I explotacions més grans que la vostra.
1: Per suposat, sí. Cereal, això sí que ens afectaria. O sigui, a nosaltres ens afecten molt més acords que ja estan més que firmats, ratificats i que estan funcionant, que són, doncs, amb el Marroc, amb Egipte, amb Israel, que són acords que ja fa molts anys que estan funcionant i que sí, que aquí sí que entren el producte fresc, sí que entra amb aranzel zero, i llavors sempre hi ha aquest debat del que s'anomenen clàusules mirall, que en principi, doncs, el producte que arriba fins aquí importat ha de complir les mateixes condicions que el producte produït aquí. A nivell laboral això és impossible, això és evident, no? Per tant, la forma de produir, els costos són molt menors, però, bueno, després el control de tot això, bueno, doncs, s'aguanta amb pinces. O sigui, faria falta molta més pressupost, molta més inversió, que hi hagués molta més gent fent controls, perquè al final això són controls aleatoris. I de tant en quant se n'enganxa algun, doncs que bé, amb algun fitosanitari, però si se n'enganxa un vol dir que n'han entrat
0: uns quants.
1: Llavors, bueno, és una miqueta complicat. Llavors, bueno, això... Aquests acords com el Mercosur o Estelica són els que han sorgit ara, no? Que han fet més rebombori, perquè sí que la pagesia s'ha posat en contra d'aquests acords. Amb el d'Austràlia potser no ha sigut tan evident, eh? Ha passat més així per sota boche, no? Però, clar, és el més el missatge. Que la pagesia sempre som la moneda de canvi i que si precisament els polítics s'omplen la boca de... no? L'importància de l'agricultura i estem amb els pagesos i tal, però després es firmen coses sense tenir en compte la pagesia i és evident que no juguen a favor nostre, diguem.
0: Ja, en el cas de Mercosur, que ha generat tant i tant debat encara avui dia, hi veieu més riscos que oportunitats?
1: Nosaltres, o sigui, és el que et deia, eh? O sigui, a nivell d'Ortiga ens implica poc, però a nivell d'agrícola sí. O sigui, al final és la sensació és que no tenim a tots els nivells, tant local com autonòmic, com estatal, com europeu, no hi ha una línia clara de protecció o de... ja no de protecció, sinó de voler impulsar l'agricultura, no? Que sempre, pues això que us deia, som la moneda de canvi, que ens podem omplir la boca amb polítiques agràries i la PAC i tal, però al final, econòmicament... doncs l'agricultura sempre... hem acabat quedant en un espai molt residual, perquè a nivell de producte interior brut som molt, molt petits, és bastant insignificant, i sempre hem quedat com a moneda de canvi, diguem. Llavors, aquest és el missatge que veiem, que no hi ha un traç clar i que al final sí que tots són polítiques o moments, oportunitats, però després es firmen coses que van en contra, i llavors cal traçar un recorregut una miqueta...
0: És una pregunta una mica, diríem que, complexa per respondre amb un sí o un no o una frase molt curta. Però te la faig per saber si creus que es podria equilibrar aquesta tensió entre un model ecològic agroecològic local, com el que defensava l'Ortiga, i un mercat global cada cop més obert. Molt ràpidament, eh?
1: No es pot.
0: No es pot?
1: jo crec que no es pot. O sigui, hi ha d'haver-hi polítiques concretes i pot sonar a protecció, però no és protecció, és senzillament dissenyar i fer un camí, que planificar uns anys vista i dir, volem arribar fins aquí.
0: Una
1: i
0: aposta.
1: Fins aquí, una aposta. I no deixar-ho al lliure mercat, perquè no... Perquè, o sigui, aquí a Sant Cugat ja ho estem veient, o sigui... A nivell de comerç local, doncs obren un Leroy Merlin, tanquen les ferreteries del poble. És així, no? I és el que ha passat. Doncs és el mateix. Deixem importar o deixem que al final es concentri tot en menys mans, doncs els petits i els veïns i veïnes acabem tancant.
0: Doncs ens conformem amb aquesta bona notícia amb la qual hem obert aquest espai. Li agraïm al Sergi Turc que ens hagi acompanyat a una sessió més. I res, continuar treballant 10 anys de renovació a Can Montmany i, per tant, la feina assegurada.
1: Vinga, i la pròxima vegada vindré menys xapes, eh? Ja portaré alguna cosa més alegre.
0: Gràcies, Sergi. Adéu-siau.
1: A vosaltres, adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: I un dilluns més obrim nova plana dels drets de butxaca amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: Jan, de quin dret ens vols parlar avui?
3: Doncs avui parlarem d'allò que les últimes setmanes ha estat un clàssic, que són les vagues. Tenim els mestres, bé, jo crec que no falta cap col·lectiu al país que no exerceixi el dret a vaga, però
2: exacte,
3: especialment els mestres últimament, sí, sí.
2: Mestres, metges, fa uns mesos teníem també els maquinistes de Renfe, no?, que feien, de Renfe i Rodalies, que feien vaga. Doncs
3: correcte,
2: avui anem a veure una mica, no?, perquè a vegades pensem, clar, tenim ganes de reivindicar els nostres drets laborals, tenim ganes de manifestar-nos, però com ho hem de fer això, no?, perquè no ens afecti en el nostre futur laboral, perquè no ens puguin sancionar. Com
3: exacte,
2: funciona el dret a vaga?
3: Hem de fer-ho de manera curosa, no?, i seguint com amb tot els procediments que tenim establerts. A l'inici, ostres, jo pensava, no?, de quina manera ho abordem. I m'imaginava, no?, professors en una reunió de claustre, no sé si amb algun policia infiltrat o no, això ho haurà de determinar el govern, però en tot cas, ostres, amb aquella cosa de... amb aquest aire que es respira, hem de fer alguna cosa, doncs fem vaga, no fem vaga... Què passa si tallem un carrer o si sancionem... si ens poden sancionar si tallem un carrer o hem de preavisar les autoritats, és a dir, una mica com ho hem de fer, no? Al final, una realitat doncs, en la que jo crec que molts mestres, molts docents s'estan trobant en les darreres setmanes, oi? Doncs la idea és justament dedicar el programa d'avui a desgranar tot plegat, no? Aquest dret a vaga, com funciona? Certament, centrant-nos una mica en l'àmbit doncs, dels mestres i dels funcionaris en general, no deixem de ser funcionaris, els mestres, perquè no es tracta només, no?, de deixar de treballar, aquesta cosa de no anar a treballar, deixar de treballar, sinó que, bueno, té tota una història al darrere, que també avui voldrem explicar, i problemes a la butxaca. Això toca la butxaca i pot arribar a tocar fins i tot, no?, com deies tu, el futur laboral. Per tant, enmig de tantes reivindicacions, mirarem de veure doncs, de quina manera es pot fer per tal de fer-ho correctament, amb seguretat i el més responsable possible.
2: Doncs som-hi. Tot això on està regulat? Quin és el marc legal del dret a vaga?
3: Doncs en la normativa catalana, estatal, espanyola, ara hi entraré, però abans vull fer una prèvia sobre una mica d'on venim, no? Per situar-nos en el context en el qual vivim, sobretot a Europa, jo crec que hem d'entendre que el dret a vaga està regulat d'una manera molt diversa en funció de cada país. De fet, els nostres veïns europeus, francesos, italians, alemanys, en cadascun dels països tenen restriccions severes, fins i tot, en aquest àmbit. Oi? En el cas de França, que és el país més proper que tenim, potser no, el seu Tribunal Suprem no reconeix dret específicament per a estudiants, he de dir que els estudiants ni a França ni enlloc, des d'un punt de vista jurídic, tenen dret a vaga, mai, perquè per definició no produeixen res. Si entenem el coneixement com que no es produeix, no? Però ja m'entens. No es tracta d'un dret a vaga que exerceixin els estudiants, per manifestar, això són altres qüestions, però no dret a vaga, no. Doncs França, el Tribunal Suprem, ho diu de manera expressa, fins i tot amb els autònoms. No? És a dir, aquest recull legal no hi és. A Itàlia, en el cas de les forces de seguretat, està totalment vetat. I a casa nostra, en el cas dels militars, doncs, també hi ha unes restriccions molt fortes. I a Alemanya, que potser és el cas més paradigmàtic, més enllà de que la seva Constitució no recull la vaga com una forma explícita, en el cas dels funcionaris públics, fins i tot la tenen prohibida, no? Perquè es considera que hi ha un deure de lleialtat a l'Estat, al final, un treballador públic. I aquesta contribució, doncs, aquesta prohibició la confirma el seu Tribunal Constitucional. Bé, una mica per tenir aquest marc europeu, en el nostre cas, d'on venim, no? Doncs venim d'una història curiosa, també, perquè, evidentment, durant la dictadura franquista això era un delicte, tipificat en el Codi Penal, per tant, bueno, que hem d'explicar als que ens escolten sobre si es podia o no es podia fer vaga en temps de Franco, evidentment no. Però es produeix un canvi que arriba abans de la Constitució. Després la Constitució ho blinda. Però hi ha un canvi que és amb un reial decret de l'any 77 que està actualment vigent i que és una norma preconstitucional, és a dir, la Constitució és del 78. No? I en aquell reial decret, doncs, sí, és quan s'estableix aquest dret a vaga, s'accepta, i per tant és l'inici que després en la Constitució es reculli com a tal, com a dret fonamental, aquest exercici al dret a vaga, que actualment el tenim recollit en allà. Però és cert que allà es parlava de treballadors, en règim laboral sobretot. Per tant, l'àmbit dels funcionaris quedava una mica buit. És més, si l'any 80 el govern hagués volgut prohibir la vaga als funcionaris, una mica com el que han fet a Alemanya, si féssim una lectura estricta de la Constitució, bueno, haguéssim hagut de veure quin recorregut hagués tingut això, si hagués pogut ser possible o no. Dic l'any 80 perquè ja l'any 81, parlàvem amb quin marc jurídic, arriba una de les sentències més importants en aquest àmbit, no? On es desgrana, on es conclou de quina manera aquest dret es pot exercir, no? I quina tipologia de dret és, no? Que és una sentència del Constitucional de l'any 81, que a dia d'avui és vigent, plenament vigent, i que serveix, doncs, de base. I allà el Tribunal Constitucional ens diu, escolta, això és un dret individual que s'exerceix de manera col·lectiva i que, per tant, cap altra normativa, doncs, pot buidar-ne el seu contingut. Bé, després en diverses normatives d'àmbit més administratiu, doncs s'ha anat concretant, en el cas dels funcionaris, doncs, aquest dret que sí que certament també gaudeixen els funcionaris públics i, per tant, els mestres.
2: Doncs ara que hi hem posat una mica de base jurídica, no?, en tot això, en el dret de la vaga, anem a veure una mica com l'apliquem a nivell pràctic.
3: Doncs a nivell pràctic, clar, a l'inici parlava, no? Ostres, això de si ens poden identificar si anem en una vaga, si podem tallar vies o no podem tallar vies. El que hem de tenir en compte és que és cert, no?, que en aquestes darreres setmanes, darrers mesos, hi han hagut moltes reivindicacions docents, no? I aquí els Mossos d'Esquadra és cert que han identificat una setantena de mestres, llegíem no fa massa, i pues, per talls de rondes de Barcelona, les entrades, etc. Clar, aquí sorgeix la pregunta de això ho poden fer? Al final no estaven exercint cap tipologia de violència, no? Estaven simplement en allà tallant aquestes vies. Per una banda, el govern el que ens ha dit és, escolti'm, no hi ha un protocol. No hi ha un protocol policial que digui què han de fer els Mossos d'Esquadra en el cas de que hi hagi o no un tall de via. I per tant, aquí, com que no hi ha un protocol concret, el que s'apliquen són criteris de seguretat. I en aquests criteris de seguretat, i evidentment de proporcionalitat, el que s'entén és que si aquest tall està posant en risc la seguretat, l'ordre públic, aquí sí que la policia tindria la potestat de restringir la circulació, d'identificar els assistents, encara que no hi hagi violència, no? Clar, això és una discrecionalitat a punt teòric. Discrecionalitat no implica arbitrarietat, eh? Discrecionalitat vol dir que davant de múltiples opcions vàlides tècnicament i argumentades, doncs hi ha la potestat d'escollir quina es tira endavant, eh? Però això no vol dir arbitrarietat, que evidentment seria fora de mira. Per tant, hi ha aquesta discrecionalitat, per tant, de considerar la proporcionalitat o no d'actuar. Aleshores, hem de veure com això evolucionarà. Però és cert que en els casos s'aplica el que estableix fins i tot la coneguda llei Mordassa, que havia hagut de ser derogada, però que continua plenament en vigor.
2: Clar, aquí t'anava a dir, aquí hi entra en joc també el dret a la manifestació, no? No només el dret a vaga.
3: Correcte, sí, al final són dos drets que van molt lligats, el dret, efectivament, a reunió és un dret, a manifestar-se és un dret també reconegut constitucionalment, i són dos drets que sovint conviuen, però hem de tenir en compte que, clar, aquests drets també han de conviure en un entorn, en una societat, doncs, que també no deixa de funcionar. Per tant, doncs, a vegades hi ha aquest xoc.
2: Uh-huh. Ara hem estat parlant de identificacions, detalls, més en el moment en què sortim al carrer a manifestar-nos per donar sentit a aquesta vaga, però clar, això també hi ha el fet que no anem a treballar i has dit abans que això ens pot tocar la butxaca i fins i tot l'expedient. Com va això?
3: Efectivament, això ens toca la butxaca, segurament és una de les preguntes primeres que es fan als mestres o qualsevol treballador, a dir això, com m'afecta, no? Doncs efectivament, fer vaga té un cost econòmic. Uh-huh. Té un cost econòmic perquè en termes legals el teu contracte és com que aquell dia queda suspès i per tant perds el salari del dia. Que ara m'aventuro i si no m'equivoco estem parlant de un centenar d'euros, si no m'equivoco. Uh-huh. El dia. Però el que hem de tenir en compte és que una cosa és que tu exerceixis aquest dret i ets conscient doncs, que perdràs aquesta retribució, però per no perdre també la protecció legal com a treballador, sí que has de tenir en compte que a la vaga s'ha de comunicar degudament el que se'n diu, no?, l'autoritat laboral. Home, evidentment, doncs, si és un mestre, doncs s'haurà d'informar i comunicar en el departament, eh? No és que ho hagi de ser una acció individual de que cadascú hagi de dir-li al director del seu centre, no parlem d'això. Per què dic aquesta obligació de comunicar-ho? Doncs perquè el que no es pot fer és fer vaga sense haver-ho informat. De fet, hi ha un formulari, hi ha a la web de la Generalitat de Catalunya, on el tràmit per tal de poder informar doncs està disponible, no? Mm-hmm. Això per una banda. En el cas que hi hagi manifestacions en el carrer, també s'ha d'informar de per on transcorrerà aquesta manifestació, etcètera, etcètera. Per què? Doncs pel que dèiem abans, hi ha uns criteris de seguretat, hi haurà d'haver una mobilització segurament policial, no perquè hi hagi d'haver actes violents, però quan hi ha actes multitudinaris, doncs evidentment això suposa una alteració de la normalitat i per tant això ha de comunicar-se. I això sí que s'ha de fer. És a dir, a vegades s'han produït algunes vagues o manifestacions de manera espontània, disculpeu, però en aquest cas no hi hauria aquesta protecció total, no? Mm-hmm. En el cas de l'àmbit que ens ocupa generalment els serveis públics, sí que és veritat que el termini és una mica més ampli que si parléssim d'una empresa ordinària. I generalment es parla d'uns 10 dies amb antelació doncs, per poder-ho explicar i que es puguin organitzar els dispositius. En d'altres casos, en el cas d'empreses, etc., podrien ser uns 5 dies.
2: Uh-huh. I si no comuniquem aquesta vaga, si la fem per sorpresa, que deies, què ens pot passar?
3: I clar, la vaga, aleshores, podria ser declarada il·legal. Uh-huh. I declarar una vaga il·legal implicaria no només una pèrdua de salari, que això ja ho assumim, encara que sigui dins de la legalitat, sinó que perds la protecció i l'administració, i per tant estaries faltant en el teu lloc de feina de manera injustificada. I l'administració, l'empresa, doncs aquí podria aplicar sancions disciplinàries greus, perquè no hi ha un motiu que ho justifiqui. La vaga, cadascú hi està d'acord o no, la pot secundar, és un dret que tens. Per tant, aquest dret el que fa és emparar-te, de dir, escolta, jo aquest dia no vinc a la feina perquè m'emparo en el meu dret a vaga. Clar, si aquesta vaga és inexistent, perquè ens l'hem muntat entre nosaltres, per dir-ho de manera molt, molt col·loquial, doncs no hi ha aquesta protecció. Mm-hmm. Per tant, això hem de tenir molt en compte. I deia abans, aquesta responsabilitat de comunicació no és una responsabilitat individual de cada treballador, de cada mestre, o no. Això és una responsabilitat doncs, que els sindicats, que els comitès organitzadors han de fer de manera global, com deien el Departament d'Educació en aquest cas, no? Perquè tu no has d'explicar en els teus caps en aquest moment concret si faràs o no faràs vaga, a no ser que tu siguis una de les persones doncs, que ha d'anar a treballar per garantir els serveis mínims. Per tant, hauràs de tenir una comunicació. Però si no, si la fas, no tens per què informar-ho amb antelació. Simplement sàpigues que se't descomptarà del sou.
2: Mm-hmm. I com dèiem, informar-ho és responsabilitat dels sindicats o dels comitès. I, correcte. Jan, anem ja tancant algunes idees finals sobre aquest dret a la vaga.
3: Sí, doncs a veure, per tenir-ho molt present, com tots els drets, no es tracta d'un dret absolut. I si bé és cert doncs, que a casa nostra és un dret reconegut i fonamental, perquè està en aquell capítol d'especial protecció, no?, de la Constitució, és un dret que està subjecte a tant al manteniment dels serveis essencials, ho dèiem ara, els serveis mínims, a la seguretat ciutadana, no?, i que no complir amb els serveis mínims i no complir amb els requisits de convocatòria també pot ser un motiu de sanció disciplinària, no? Per tant, aquesta primera idea de que no és un dret absolut com cap ho és. Uh-huh. En segon lloc, lligat al primer, la comunicació és fonamental. És fonamental perquè una vaga o mal convocada o no comunicada en el marge que estableixi la normativa pot ser declarada il·legal i, per tant, això no pot posar en risc la protecció d'aquells qui vulguin exercir-la. Per tant, compte en tenir clar que això és així. Generalment, quan ho fan sindicats majoritaris o sindicats doncs, que estan avasats a fer-ho, no hauria d'haver-hi problema, però tinguem en compte aquesta qüestió. Uh-huh. I, finalment, pel que fa a les actuacions policials, sí que és cert que, en aquest cas, els Mossos d'Esquadra tampoc és que tinguin un manual de si es poden o no es poden tallar vies, i, per tant, l'actuació dependrà de, com deia abans, la discrecionalitat i la proporcionalitat del risc que es pugui valorar en cada moment. En general, facilitar la identificació hauria d'evitar denúncies per desobediència. Si jo no estic fent res mal fet, res fora de lloc, no hauria d'haver-hi cap problema, no? Per tant, ostres, fem-ho, però fem-ho correctament.
2: Exacte. I un dels temes que has comentat, no?, que és important complir els serveis mínims perquè si no podria ser motiu de sanció, això vol dir que si a nosaltres ens toca fer serveis mínims no ens hi podem negar, no, Jan?
3: Sí, jo entenc que aquí per una qüestió organitzativa interna doncs sí que hi deu haver algun tipus de comunicació, dir, escolti, qui té previst fer vaga i qui no, i per tant qui ha de garantir això. Sí que és cert que el fet de que hi hagi serveis mínims no implica que en aquells dies hi hagi d'haver avaluacions, hi hagi d'haver avançaments de temari. De fet, hi ha gent que fins i tot pot considerar fer vaga i no es manifesta i va al seu lloc de treball, però no exerceix les funcions que li correspondrien en un dia de normalitat. Uh-huh. I això, per tant, també es consideraria fer vaga, no? Però sí, aquests serveis mínims s'han de complir i correspondrà doncs, al centre trobar els mecanismes per fer-ho, per garantir-ho.
2: Doncs Jan, moltes gràcies per explicar-nos avui amb detall, no?, aquest dret a vaga que últimament moltes persones estan exercint per defensar els seus drets laborals, per reclamar millores, i sempre va bé, no?, saber una mica les bases d'on venim, de quin és el marc jurídic que hi ha al darrere per saber amb garanties què podem fer i què no podem fer.
3: Correcte, sí, la vaga és una eina garantida, una eina que tenim com a treballadors, funcionaris o no, i que, per tant, doncs, està bé conèixer-la, està bé exercir-la i saber com es pot fer, no?, per saber doncs, quines conseqüències té i que tampoc posem el risc al nostre futur professional.
2: Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
3: Molt bé, moltes gràcies i fins la propera.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants: obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.
2: 91.5 FM, Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de